0: de molt de temps, eh? Però que és un plaer sempre tenir-te aquí.
1: I tant.
0: Perquè cosen, passen coses màgiques, llavors.
1: Ja veurem.
0: Lídia Juste, bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Molt bé.
2: Bé.
0: Sí. Silvia Castanyeda, bon
3: Hola,
0: dia.
3: Hola, bon dia.
0: I tots vosaltres, ja sabeu que podeu participar al telèfon del 93-588-5960, 93-588-5960, per opinar, per reflexionar. Si voleu parlar de qualsevol altre tema, és la vostra ràdio, la ràdio municipal, us agafarà el telèfon qui està a la producció d'aquest programa, a la direcció tècnica també, José Malagón.
4: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Doncs comencem, felicitant a Joan Manuel Fernández, nou president del Consell Assessor Rubí Serveis de Comunicació Audiovisual, el nostre tertulià dels divendres. I, no sé, Lídia, què li espera?
2: Doncs jo, per l'experiència que tinc, diria que...
0: Coneixes de prop,
2: feina. No, no, conec de prop el càrrec, per tant, jo diria que feina, però bé, ja és el que s'ha de fer des d'un consell assessor. Crec que hi ha hagut una època en què el consell va treballar moltíssim perquè es fes una convocatòria pública per assolir la direcció d'aquesta casa i, per tant, crec que això era molt important perquè és la primera vegada que es feia, es van presentar tres candidats, etcètera, etcètera. El consell, doncs, hi va participar de manera activa. Que es va fer tota una tasca que ara cal continuar i avançar i fer més gran. I home, que Ràdio Rubí tingui un consell assessor és important. No totes les emissores en tenen, no han fet aquesta feina, d'acord? I, per tant, crec que cal posar-ho molt en valor. Són tot un seguit de persones proposades a proposta de més representants del teixit comercial, de la professió de periodista, una companya d'aquí, d'aquesta casa. Per tant, crec que es podrà treballar molt i molt bé i crec que la propera aposta, doncs, és el contracte de programa, i és molt important, és un document important que marcarà el treball d'aquests propers 4 anys. Per tant, doncs, feina.
0: Sí, de la gestió, no?, del servei públic, de la ràdio, de comunicació.
2: Clar, bueno, no, i el planning, saps, allò de dir, quin és el projecte? Doncs a 4 anys vista el projecte és aquest, no? I clar, està molt bé perquè no només defineixes el projecte, sinó que és un compromís perquè aquest projecte es tiri endavant amb tota la dotació econòmica i de personal necessària. I això, doncs, la veritat és que està molt bé, no? Perquè si no, doncs una mica cada any estàs a mercè del que puguis fer, dels pressupostos, etcètera, etcètera. Per tant, marcar un full de ruta per la nova direcció que fa ja, doncs, un temps que està aquí amb vosaltres.
0: El que m'agrada també del Joan Manuel és el seu compromís, el seu amor per la ràdio, no? Que quan un té passió pel que fa per la ràdio, això en qualsevol altra feina, doncs ja és una garantia, ja és un primer pas. No,
2: doncs sí, clar, evidentment. Jo crec que tota la gent que hi som, no?, volem treballar i volem d'alguna manera això, no? Vull dir, el compromís és ser-hi per continuar treballant i per tirar-ho endavant. Però clar, evidentment, tots els que hi som, d'alguna manera...
0: Heu trobat a les vostres feines persones que han tirat endavant molt més del que vosaltres pensàveu per aquesta passió, per aquest compromís que té amb la feina, per aquesta entrega que tenen? O de vegades persones que us venen amb totes les credencials, però que després, per aquesta falta de passió, de compromís, resulta que no donen el que s'esperava, no?, el que podria posar en el seu currículum.
3: Més aviat, això? Més aviat el segon.
0: El segon.
1: Bueno, és que a mi normalment em truquen pel segon. O sigui, jo sóc detectiu. A mi em truquen quan passa tot el contrari, que bàsicament és que hi ha algú que deixa de tindre il·lusió, deixa de fer el que hauria de fer, i llavors ens truquen a nosaltres per fer investigacions, però és el més habitual. En tot cas, és el que deia la Lídia, no?, que el tema és tindre molt clar a on vas i quina és la teva línia, no?, què és el que vols aconseguir, perquè si no, no és un projecte, és un somni, no?, és el que diu, jo me quiero sacar el carnet de conducir, no?, ¿qué estás haciendo para sacártelo?, no?, solo quiero. Eso es un sueño, Si vols un projecte, el que has de pensar és què has de fer. Pues, has d'apuntar a l'autoescola, has de dedicar temps a estudiar, has de preparar-me, has de fer test, aprofito la intel·ligència artificial per preparar el que sigui. Això és un projecte, no? Pues el mateix.
5: Doncs jo sí que estic molt, molt envoltada de... I m'he trobat durant tota la meva... totes les meves etapes professionals, m'he trobat amb molta gent, amb molta passió pel que fa, tant a nivell professional com a nivell associatiu, voluntariat... I per mi és necessari. Quan em trobo que al meu voltant no li posa... anava a dir ganes, però no són ganes. Mm. És un punt més. És un, no és un treballar per treballar, és un m'agrada de debò el que estic fent. Aleshores, sóc capaç de superar quan les coses no surten quan volien, sóc capaç de superar quan l'organització que està per sobre de mi no funciona del tot com m'agradaria. Si tu al teu voltant, entre els teus companys, tens gent que de debò viu el que estàs fent, jo ho necessito. No és que sigui més fàcil, és que em cal.
6: Jo també penso que... I a més aquesta professió nostra, aquesta professió nostra li poses una mica de passió, o bueno, jo crec que totes les professions, però vaja.
5: Sí.
6: Aquesta, doncs, perquè a més tenim horaris quinxinguitxí, vull dir, és que compartim moltes vegades allò que deien, no? Vull dir, hi ha molts periodistes que es casen amb periodistes, claro, o sigui, és que molt difícil aixecar-te de la taula i dir, és que he de marxar, és que avui no hi seré, és que la cavalcada no la veig, és que... Clar, vull dir, compartir això, normalment se sol entendre millor, no vol dir que no puguis compartir amb altra gent, però se sol entendre millor quan es forma part algú de la professió. I sí, passió, jo crec que sí, que cal. I un bon currículum no garanteix això.
5: No.
6: Anem
5: a dir tot el contrari.
6: En absolut.
5: Tampoc, tot el contrari, tampoc.
6: Clar.
5: Però...
6: No, ni una cosa ni l'altra, però no garanteix allò que dius, hòstia, esclar, aquest currículum és... Sí, però després hi ha l'actitud personal, l'actitud de saber treballar en equip, que no és fàcil, tampoc. Crec que és una de les assignatures més pendents que tenim aquí en aquest país nostre, no? Vull dir, que de cop i volta et deixen al mercat laboral. Pam, ara entén-te, amb 10 mesos que treballaran amb tu. No ens fotem unes hòsties.
5: Que ets la nova, que vens amb ganes,
6: no,
5: que voldràs treure alguna cosa. És complicadíssim el tema dels
6: equips. I que hi ha bona gent, mala gent, de tot.
0: I potser és del més complicat, saber gestionar un equip.
6: Clar.
0: Amb tota aquesta fauna que hi ha.
6: Clar, és complicat.
1: El que sí volia dir és que, a més, quan parlem d'un consell assessor, és la lluita per no aconseguir coses. És a dir, tu has d'estar motivat perquè moltes vegades no aconseguiràs el que vols i has d'anar picant pedra i picant pedra, i més doncs, amb entitats que tenen aquest caire públic, que ja saps el que passa després a partir d'aquí, no? Que tu saps el que tu vols, però es pot o no es pot, o hi ha pressupostos, no n'hi ha,
6: ara va bé,
1: i
6: aquí
1: anar fent,
5: burocràcia,
1: i no perdre aquesta il·lusió picant pedra, que això és el més important.
6: Sí, això, no? I el que diu, ser constant, i anar treballant, i tenir clar els objectius, i saber que pots trigar més o menys, però intentar fer tot el que puguis per aconseguir-ho, i en la feina, tres quarts del mateix, no? Vull dir, jo crec que dissenyar programacions o fer coses especials, o, doncs tot és una, i després les fas i et sortirà millor o pitjor, però és igual, vull dir, forma part del tot, no? Vull dir, que d'alguna manera...
7: I com més persones tens a càrrec, jo que portava un equip de 90 i pico de comercials, evidentment, depèn de la zona, depèn de moltes coses, vull dir, la motivació és complicada,
6: Clar, i que tothom és del seu pare i la seva mare, com dic jo. I amb una persona li pots dir una cosa per allà.
7: Exacte.
6: I et dirà, vinga. I una altra persona li has dit, una cosa per allà, et dirà, espera un moment, que planifico.
7: Vull dir que... Has d'estudiar psicologia,
6: que primer. Que cadascú és del seu pare i de la seva mare, no? Vull dir, treure el millor de tots, i fins i tot gent que veus que pot fer una cosa, però en canvi, jo què saps, allò té recances, no vol, li fa por, i has de dir, vinga, va, i quan al final ho aconsegueix, ostres, dius, sí, ho podia fer-ho, no? Dius, si tothom ho veia, menys tu. Vull dir, però...
7: És complicat motivar tothom.
6: És complicat.
5: És molt complicat, sí.
7: Cadascuna,
5: aquesta posició de cap és molt complicada, és molt més fàcil quan ets, com jo, treballadora de l'equip, i dius tota la culpa del que organitza,
6: claro.
5: I ja està.
6: Claro.
5: Això
6: és el millor que pots fer. Sí.
7: Però a vegades no es pensa que el que organitza també té algú a dalt que li marca unes...
5: Sí que ho saben, però és fàcil.
7: T'ho dic perquè...
6: Claro.
7: Tothom, encara que siguis cap d'equip, vull dir, no pots fer el que et dóna la gana, ni a la privada, ni a la pública.
6: Ni al lloc.
5: Acostumen a ser cargos intermitjos els que treballen amb la base.
7: Exacte.
1: De fet, reben de dalt i...
0: Exacte.
6: Sí,
0: això
6: t'anava a dir, és l'efecte
0: Sandwich.
6: Estàs al mig, reps de tot arreu.
0: I de vegades tu, que has estat aquí cap de programes, qualsevol director, etcètera, doncs té a tots els de baix,
6: més a tots els de
0: dalt. Els que tinguin de dalt, sí.
6: Però vaja,
5: ho sabem.
7: Sí. És una postura molt incòmoda.
6: Sí, però vaja, de tota manera és això, no? Jo crec que el més important és fer-ho conjuntament, no? Vull dir, crec que tots som adults, i sempre ho he dit jo, tots som adults, sabem què és el que hem de fer, i si intentem fer-ho de la millor manera possible per tots i aconseguir, doncs, allò, la fita que s'ha d'aconseguir, la feina s'ha de fer, vull dir, sempre he dit el mateix, la feina s'ha de fer, no? Però aconseguim, doncs, molt millor. Vull dir, segur que treballarem molt millor i tot serà una mica més agradable. Perquè entrar per la porta, intentar imposar, és el pitjor error que es pot fer.
5: Sí.
6: És el pitjor que es pot fer. Vull dir, més davant de no sé quantes persones adultes. Entrar i dir, no, jo, esto, quiero... No, jo crec que és el pitjor que has fet. Has de comptar amb la gent. És que, a més, tothom pot aportar moltes coses. Ja està, vull dir, no dic... Ja, en aquest sentit...
0: Que parlàvem d'equip, que l'equip de Festa Major, doncs, que programa els concerts, deu anar en aquests moments, doncs, intentant improvisar, perquè, no sé, la notícia d'ahir del cantant Beret, l'Ajuntament ha desprogramat l'actuació de Beret fins que la justícia es pronunciï, perquè el cantant sevillà es troba en llibertat provisional amb mesures cautelars acusat d'una presumpta agressió sexual. I aquest cantant, que fa uns dies també va cantar davant del papa.
6: Sí, sí. Què vol dir això, que es troba en llibertat provisional a mesures cautelars?
5: Vol dir exactament el que diu. Que són mesures de protecció vers la persona agredida, però no, que no sabem res.
1: Bàsicament, aquí la idea és que per aquest tipus de temes hi ha una sèrie de mesures que estan establertes de forma fixa, i llavors quan hi ha una denúncia d'aquest tipus automàticament s'engega una maquinària que és la que és, i amb aquest senyor, doncs, l'hauran detingut o l'hauran cridat a declarar, s'haurà fet tot un procediment que a més es fa relativament ràpid per ser d'aquest tipus, i a partir d'aquí de moment, doncs, l'hauran deixat en mesures en funció del que sigui, del que hagin vist, doncs, pot ser fins i tot que no es pugui apropar la persona, potser...
0: És això, prohibició de comunicar-se i d'aproximar-se menys de 500 metres de la denúncia.
5: Quan posen mesures de protecció, tot i no tenir la certesa de que és culpable o hi ha hagut el succés, sí que és veritat que quan posen mesures de protecció acostuma a haver-hi proves, algun indici...
7: Sí.
1: Jo aquí et diria que les mesures de protecció a mi m'encanten.
5: No, jo també. Haurien d'estar en tots els casos, no, i aleshores no haurien de pensar en si...
1: Que el que diré igual no agrada tant, perquè és protecció per tothom.
5: Sí.
1: També per ell.
5: També per ell.
1: Sí, és a dir, ja està bé que no es puguin apropar, per si de cas. Que jo desconec la notícia, d'haver les dit ara i ni la coneixia, i menys les mesures. Però que jo, en tots aquests casos, a mi em sembla bé que hi hagi unes mesures, i una sigui precisament
5: no
1: la que no es puguin
5: apropar,
1: i així t'assegures de que no hi hagi problemes.
5: S'assegura menys la víctima, en aquest cas. Tot i que hi posin mesures de protecció, les mesures de protecció que es posen ara, la que no està segura és la víctima. Perquè amb aquestes mesures de protecció és quan van fa no res. Aquí va ser a Lleida, que van ganivetar una senyora i tenia ordre d'allunyament, se l'havia saltada...
6: I diverses vegades.
5: I diverses vegades, i no va passar res. O sigui que potser tens raó, i tot i així és millor pels homes.
1: Jo penso que al final nosaltres ho vivim molt amb temes que tenen a veure amb temes de custòdia de menors. Quan hi ha problemes, que hi ha hagut denúncies o coses d'aquest tipus, que lamentablement n'hi ha moltes que sí, que hi ha violència, però n'hi ha moltes que no n'hi ha. Però quin és el problema? El moment en el que s'ha de fer l'intercanvi amb el fill, el moment en el que hi ha d'haver un punt d'intercanvi, i moltes vegades hi ha contractacions de detectius precisament per garantir que tot allò succeeix com hauria de succeir, i si hi ha qualsevol cosa que no hauria de succeir, que tinguem proves i que les podem utilitzar.
0: Recordem que l'Enric Arranza és detectiu privat, que va ser president del Col·legi de Detectius Privats de Catalunya, sí. També, i ara que estaves dient això també de aquestes mesures, no?, de protecció, tant per la víctima com per la presumpta agressor, estava pensant també en el cas de l'Isaac Candic i de la seva mort. Tu, que et mous en aquests terrenys, què?
1: Tu saps que jo no em caso amb ningú, i que a la meva edat estic de tornada de tot. Jo tenia la meva opinió.
0: Però amb tota l'experiència.
1: No, jo recomano a tothom que miri la meva web, i només veure la web dirà, sí, aquest tio està de tornada de tot. Llavors, jo penso que aquí el tema, em dic, és un tema en què ja hi ha notícies. De fet, s'ha parlat de la contractació d'un detectiu.
5: Sí.
1: I aquí la realitat és que això és una estratègia.
6: El de Mètode 3, em sembla, no?
1: Un detectiu.
2: Un detectiu. Va, perdoneu, perdoneu. Perdoneu, que no volia dir...
1: No, el Francisco Marco el conec.
2: Ja. Però en aquest cas, en aquest cas, aquest senyor ja té la pena del telediari, que li diuen, eh? Vull dir, això...
5: Bueno, estan treballant... Aquesta la té, eh? Estan treballant en que surtin... Que la, bueno, el que s'està treballant ara, totes les notícies que surten, és tot el contrari. Perquè
1: s'està
5: la...
1: treballant que se sap que hi haurà un jurat popular.
5: Clar,
2: clar.
5: S'està treballant en l'altra banda.
1: Quan citessin a qualsevol que estem a aquesta taula, ens dirien, usted tiene que estar totalmente al margen de cualquier noticia, de cualquier
2: això
1: cosa.
2: És impossible,
1: però
2: ja
1: s'està fent el judici ara.
7: Clar. Però clar, el judici està fet, eh?
5: Bueno, no està fet, està treballant. Bueno,
1: s'està treballant.
5: S'està treballant molt.
7: De cara a la gent, em
5: està treballant molt.
1: O sigui, totes aquestes notícies estan sortint i precisament tot el que s'està ensenyant ara és que...
5: El senyor ja Cacau.
1: Ja correcte.
2: Jo crec que una mica no, el que estan fent ara és la policia, en aquest cas, no, els Mossos tenen indicis, i suposo que un no el porten a declarar una o dues vegades si no tens indicis, i més, sent qui siguis, però més qui, quan ets qui ets, no? I per tant hi haurà un judici. I ara jo crec que sí, que una mica més està treballant per revertir totes aquestes, informacions i tal, però al cap i a la fi, al final, seran les proves o els indicis o el que marquin determinada... Una altra vegada és que moltes vegades al igual no són ni prou clars, ni n'hi ha prous, ni...
1: Jo només vull dir un detall. Amb 30 anys que porto de detectiu, òbviament he estat en molts casos mediàtics. Però a mi no m'heu escoltat mai el meu nom dintre d'aquest cas.
5: És veritat.
1: Només ho deixo aquí com a detall, que és important que la gent sàpiga que l'habitual no és
2: que,
1: que se sàpigui dels detectius absolutament res.
5: Però suposo també que... és estratègia.
2: Sí, estratègia.
0: De totes formes, Enrique, com ho has viscut? Tota aquesta... No sé si has anat seguint el cas en un principi, no? Que no, suposava que havia caure... Havia caigut per aquest barranc a Collbató, després...
5: Bueno, caigut.
1: Que si... El meu perfil...
5: Caigut. Eso es un verbo muy bonito.
0: Sense dir res, sinó que va...
5: O sigui, va caure.
2: Mira, jo l'única cosa...
0: No dic si va caure. Llavors, després, amb les proves de que... les investigacions que s'han fet, unes altres proves que surt un vídeo en què un dia entra en un edifici, doncs l'Isaac, que em dic, rellisca i diuen la defensa, mira, no, és que hi ha aquella, no?
1: El primer dia que torno ja em faré enemics.
2: Sí, no.
1: Per mi, tot el que sortia en premsa és un tipus d'informació que surt fora del meu interès. Perquè és notícia i no és informació. Llavors, què és el que passa aquí? Pel perfil de la meva empresa, com és un tipus de cas que podria haver arribat a casa meva, jo el que faig és mantindre'm absolutament allunyat de tota la informació que hi ha que surt a mitjans de comunicació. Aquesta és la idea. Si demà vingués algú a dir queremos que trabajes en el caso como detective, llavors en aquell moment és quan jo m'hi posaria. Però penso que estar al dia de les notícies, el problema que té és que arriba un moment que entres en un mode de rumiació on t'estan conduint a tu i no estàs conduint tu la investigació. Llavors, per això, quan em dius tu quina opinió tens i tal, dius, no en tinc cap. Zero.
2: M'imagino que la manera d'enfocar, no?, qualsevol investigació d'aquesta no té res a veure amb com ho enfocaria un periodista. Vull dir, i ells tenen els seus protocols per treballar, que fan que
1: el vostre objectiu és aquí i ara. Necessiteu parlar aquí i ara, necessiteu donar el contingut. La vostra feina és aquesta.
2: Clar,
1: és qui t'ha informat la gent. La nostra feina és la resolució del cas. És una altra cosa. Llavors, precisament, és el contrari. És que hi ha molta informació que avui és una, però és una perquè ens falten coses.
2: Clar,
1: no?
2: I no tenim tota la informació.
1: Correcte. Llavors, jo penso que tot el que surt a premsa és... jo ho comparo sempre com invertir en borsa. Qualsevol que inverteixi en borsa, l'únic que ha de veure a la premsa és el que els hi posen a les notícies i llegir-ho del revés. Perquè és la informació que volen que tu sentis. O sigui, fa poc deien Energy Renovables, em sembla que era. Ha comprado no sé què, ha presentado cuentas y son maravillosas. Pues lo primer que has de pensar és, ojo, que aquests ara cauran. Si te'n vas a mirar, pues segurament dues setmanes després cauen. L'objectiu de la notícia, al final, és intentar que es digui allò que ens interessa. Hi ha algú darrere perquè vosaltres tingueu aquesta informació, perquè si no, no sabria.
2: I en tot cas, amb el cas aquest del cantant, el Beret, doncs clar, evidentment, sempre amb la presumpció
6: d'innocència, perquè tampoc no tenim ni idea de què ha passat, ni de com, ni de res de res. Jo estic d'acord amb ella que si hi ha indicis, doncs bé que el jutjat, si no hi hagués res, doncs no faria res, però que això, les penes del telediari són molt dures, eh? Moltes vegades no ens n'adonem.
1: De moment s'ha quedat al carrer.
0: Que hagi decidit desprogramar per cautela.
5: Totalment d'acord.
6: Totalment d'acord.
7: A més, li passarà a més
6: llocs, suposo que devia tenir concerts tot l'estiu.
7: A partir d'ara tindrà problemes, doncs, per això també. Llavors, clar, també és una cosa que s'hauria de mirar una mica amb lupa, no? Perquè, clar...
1: Més quan tens rellevància. Sí. És a dir, aquí el problema és que la rellevància que té aquest senyor, el risc enorme que hi ha també, clar, en el cas de que la denúncia no fos una denúncia fundada, que tornem a dir el mateix, eh? Partim de la base de que sí, que segurament tot el que vulgueu. Però d'entrada, clar, els danys que aquest senyor ja tindrà des d'ara en endavant durant un temps, aquest no els hi treu ningú.
6: No
1: els hi treu ningú.
6: Danys a la reputació.
1: Llavors, si al final tot això és veritat i aquesta bona senyora realment tenia aquests problemes i aquest senyor és responsable, doncs fantàstic, meravellós, tot ha funcionat molt bé. El problema és, i si no, sé que ara, si algú truqués, diria, bueno, és millor proteger a la possible víctima que no... Bueno, si tots estem d'acord.
5: Jo estic més d'acord en que s'ha de protegir a la víctima, tant, però no hem de negar que sí. I amb prejudicis per l'altra banda, si fos que no, que no ho ha fet.
6: Clar, i aleshores s'hauria també d'articular quina ha de ser la reparació.
5: Articulem la reparació en
6: que
5: cas
6: llavors no és fàcil, perquè suposo que ho farem amb els mateixos titulars de la mateixa manera, i això no és,
5: i això
6: veritat,
5: no és així.
1: Hem de partir de la base de que els canvis, i torno a repetir, detectiu, no advocat, però els canvis regulatoris en el moment en el que s'intenta fer una llei on dius, no, per compensar aquesta desigualtat en segons quin tipus d'article la dona es posa per sobre de l'home, perquè és per compensar, aquí és on al final el problema és que si trenques la Constitució, que al final és que tots som iguals davant de la llei, passen aquestes coses, que vols intentar solucionar un problema però es poden generar d'altres problemes i no saps mai quina és la millor de les solucions, és a dir, el problema és que opinar podem opinar tots,
6: sí, clar,
1: però
6: no
1: sabem quina opinar és la millor de les solucions.
0: Enrique, que, bueno, podeu trucar al 93-588-5960 93-588-5960 si voleu participar, dir qualsevol cosa, que m'envien petons per tu, que t'estan escoltant, que s'alegren de tornar, que estiguis allà a la tertúlia.
1: Deu ser la meva dona.
0: No, és Eugènia, mira.
1: Molt bé.
0: I m'estan escrivint que, mira, és Enrique Arranz. Sí.
1: Molts petons per l'Eugènia. Sí.
0: Doncs les entrades de Festa Major, que es podran adquirir a partir del dimarts vinent, hi haurà concerts de pagament per intentar, doncs, també evitar el que ha passat amb les entrades l'any anterior. La meitat d'entrades, doncs, es poden comprar online, la meitat es poden comprar presencial.
6: Perdona, però sabem quins són els de pagament?
0: Mira,
5: sí, són els que...
7: Ahir van posar-ho.
6: Perdoneu, que no m'ho he vist.
0: Caldrà entrada per a tots aquells espectacles gratuïts o de pagament, gratuïts o de pagament, que tinguin lloc a espais amb aforament limitat, com la Sala del Castell i el Casino.
6: D'acord.
5: No.
0: Per tant, s'ha decidit que els concerts del Castell, Beret, Els Pets, tinguin un preu de 10 euros.
6: Per tant, aquests... Sí. Entrada?
0: Sí. Sí.
6: Però, per exemple, la Mondragón?
5: La Mondragón? Jo també estic interessada. La Mondragón?
6: La Mondragón?
0: Estic mirant, eh?
6: Sí, no, tranquil.
7: Crec que sí. Hi ha poca cosa que no
5: sé. No em sembla superbona medida això de posar...
0: És una prova pilot,
5: Sí, no em sembla del tot que la gent hagi de pagar per anar, però és veritat que l'any passat va ser una bogeria. I a sobre va quedar buit. Bueno, buit no, però hi havia molts llocs buits.
7: I això no pot ser.
0: Ja ho tinc. Mira, Orquestra Mondragón, al Casino, diumenge 5 de juliol a les 7.
6: Per tant, entrada.
0: Sí, entre 18, 75 i 25 euros.
7: Però els preus fins i tot.
6: Molt bé. El que passa és això, una mica...
5: Que xulo.
6: Que xulo, no? I la Mondragón que ballarem va.
0: Visites guiades, hi haurà també... Bueno, s'ha de reservar localitat per les visites guiades al Casino i per la ballada de l'Esbart al Castell diumenge 28 a les 10 seran gratuïtes.
5: Gratuïta l'actuació de l'Hermandat de Galega de Rubí el diumenge a la tarda a la Rambla de Ferrocarril, el diumenge de Festa Major.
0: Però no cal treure entrada.
5: No, no cal treure entrada, gratuït.
7: Tot que es faci en llocs d'aquests no cal que treure entrada.
6: No, no, ja estic, si ens posem a dir cadascú el seu gratuït, l'Obrador Coral, el divendres 26 a les 10 del vespre a la Rambla del Ferrocarril.
0: Parlant, ja ho tenim bé, de l'Hermandat de Galega.
6: Sí, per la part que ens toca.
5: Jo ja ho tinc fet, jo ja puc callar.
6: Escolteu.
0: Jo estaves allà, sí, dic, a veure, quan fico?
5: Quan ho fico? Vaig, sí, ara ja puc estar callada.
0: Vens divendres a la tertúlia? Sí! Sí, sí. Jo pensava, oh, que parla, eh? I ja vaig a ficar. Saps?
6: Però escolteu, parlem d'això de l'entrada, que també, sí, sí. Jo també estic d'acord amb ella de dir, per un cantó no pot ser que la gent agafi gratuïtament, perquè són gratuïtes les entrades, agafi entrades i després no hi vagi, amb la qual cosa l'organització no pot disposar d'aquestes entrades fins pràcticament, com aquell que diu, a començar l'espectacle, sí. I si tu no tens entrades ja no t'arrisques a anar-hi, perquè a l'igual no entraràs, no?
7: Exacte.
6: Per tant, jo trobo que un preu mínim, si això ha de fer que la gent que agafi entrades realment hi vagi, o si no hi va, doncs les cedeixi a algú altre perquè hi pugui anar, però que l'aforament estigui complert, que no, això, no? Vull dir que sí. Gent que s'hagi quedat al carrer, que no hagi anat a veure aquell espectacle i després veus les fotografies i tal, o veus la informació i veus una filera buida, saps? I dius, home, com pot ser això, no? Doncs passa perquè les entrades són gratis.
7: És que també depèn d'aquestes mesures, llavors el tema també de les cues que es van haver de fer l'any passat.
6: Bueno, això també.
7: Hores i hores de cua.
5: Hores de cua.
0: Sí. I va, és molt complicat intentar-la treure-la online. O sigui,
5: ui, online
0: i a la gent...
6: Clar,
0: totes
6: les persones
0: a participar.
6: A més, hi ha gent que no, que dius, on què? Saps? Vull dir, hi ha molta gent que... A veure, em perdó, sense menys tenir ningú, però és que hi ha gent que ja no vol entrar en aquestes tecnologies, que no s'aclareix, i que si no li fa el fill o el net o el que sigui, pues com que... No, i llavors doncs és complicat.
7: L'any passat, per entrar... quan entraves, és com miraves i tot estava exhaurit. I deies, com pot ser si portes 5 minuts oberts a la plaça?
6: 5 minuts. Sí, però clar, hi ha mogollon de gent fent...
0: Va crear molt malestar, això.
5: I nosaltres érem 8 intentant de treure les entrades.
7: Ens va passar tot.
5: Anàvem 6, però tenia 8 persones a l'ordinador intentant d'anar a treure.
7: Nosaltres hi havíem unes quantes a la fila i les altres per online. I a veure qui... Tenia sort, i bueno, al final encara vam tenir mitja sort, perquè a mi m'hauria agradat molt el concert d'Apa i no vaig poder
6: veure. No es pot fer un dispositiu d'aquests, allò, per intentar agafar unes entrades de Festa Major, haver d'organitzar un dispositiu d'aquests.
7: Que hi va haver gent que va estar 6 hores de cua,
6: que sí, que sí.
7: És que és molt greu,
6: Que sí, que sí.
7: I què?
5: Que sí, que trobem malament que se'ns cobri, però vam trobar pitjor el que va passar l'any passat. A veure com surt aquest any.
0: Aquesta prova pilot.
6: A cert error.
1: Només dir tres coses. La primera, quan són les festes de Rubí, jo marxo.
5: Malament!
6: Sí, sí, sí.
5: Torna el diumenge a veure els
1: aquests. Me'n vaig, normalment.
0: Has d'anar a l'Hermandat de Galega.
1: La segona, no, però això sí que ho farem. Això sí que ho farem, perquè ara...
0: Recorda quan?
6: Ah, no.
5: El diumenge a la tarda.
0: Diumenge a la tarda.
5: I de manera de Rambla del Ferrocarril.
1: No faré publicitat, perquè no és un tema obert, però el diumenge estem a la festa de Rubitea. I...
0: Aquest diumenge
1: és la festa de l'estiu de Rubitea amb tot el suport de les famílies que tenen nens o persones amb autisme.
5: A on?
0: Al matí, a la tarda.
1: El fem a la seu de Rubitea, que és de Castellnou.
5: Vale.
0: I al matí...
1: Però bueno, al dematí farem l'assemblea, com cada any, i després fem la festa pels nens, que al final doncs, posem les piscines en allà.
5: Molt bé.
1: I fem un dinar amb els socis.
0: Jo ho recordo amb molt de carinyo.
1: Sí.
0: La que vaig anar.
1: I si vols, ja saps que sempre estàs convidat.
6: Doncs sí.
1: I després el que t'anava a dir, que és important, el tema de posar-hi preu, és veritat que la gent no valora el que no paga. Això és una realitat com una casa, És a dir, si no pago, no valoro, la gent no ho valora. Però dos, també he vist uns preus relativament interessants, no? Jo l'únic que espero és que, bueno, que també ho vegem amb els pressupostos dels gastos de les festes, pues que realment en diguem menys de gastos, perquè també tindrem ingressos, que és interessant, no sé, aviam...
6: Sí.
1: Queda reflectit tot això.
6: Sí, clar, sí. És allò del balanç d'ingressos i
5: una
6: despeses,
5: reflexió.
1: Aquesta vegada en tindrem uns ingressos que abans no teníem. Si aconseguim emplenar els concerts, estaria bastant bé.
0: Mm. Vam parlar de que estaria l'Esbart Dansaire, que estarà al casino. Ahir, doncs, justament hi va haver aquest comiat emotiu, multitudinari, també a l'Albert Sans, que crec que van haver-hi unes 300 persones. Crec que, Maria Àngel, que tu vas estar present.
7: Sí, vaig estar present. Molt bé, molt emotiu. Bueno, és el que hem dit, el que va demanar ell, però vull dir, bueno, on van ballar allà al Mortitxol, la veritat és que va ser pell de gallina.
6: Sí, perquè, a més a més, va ballar gent...
7: Gent de l'esbart antic.
6: De l'esbart de ja fa...
7: Gent ja de certa edat.
6: Però gent que havia ballat amb ell, no?
7: Exacte.
6: I...
5: Que bonic.
0: Que es va treure, va ser no? Va ser clar, el moment, no? Jo no vaig estar, però sí, clar, sí. Vaig veure el fèretre. M'imagino el moment del fèretre, de posar-lo allà a la plaça Pere Aguilera. I
7: es va ballar al voltant del fèretre.
6: Al voltant del... Ballar, del... I va ser molt maco, a més això,
7: vull dir... Sí, molt emotiu, molt, molt.
6: Jo no vaig, anar, no vaig poder anar, però després vaig seguir-ho bastant, perquè en aquell moment no era aquí, i aleshores vaig seguir-ho després, i bueno. I sobretot el que em fa més alegria, entre cometes, no, és que va ser el que l'Albert va voler.
7: És que ell ho va,
6: ell ho va dissenyar, ell ho va, d'allò, es va executar com ell ho va... com ell va voler, amb l'esbar, amb la gent de la càmera, amb l'obrador, i tot el que va...
0: Mira, has dit de la gent de Cambra Teatre, podem escoltar a Manu Fuster.
8: El sol ha anat daurant el llarg somni de l'aigua. Aquests ulls cansats del qui arriba a la calma han mirat, han comprès, oblidaven. Lluny, ençà del mar, se'n va la meva barca, de terra endins... Un cant amb l'aire l'acompanya. Et perdràs pel camí que no té mai tornada. Sota la llum clement del matí, a la casa dels morts, del meu vell nom, dic avui.
0: Va fer servir paraules de Federico García Lorca, que és el que estàvem escoltant.
1: Sobre això vaig escriure una vegada i vaig dir que és el més interessant que hi ha els dos dies més importants de la teva vida quan tu ja no hi ets, que és quan tu neixes, que és amb l'amor amb el que arribes al món, i quan marxes, que és amb l'amor amb el que marxes del món. I el dia que tu marxes és aquell dia que has de mirar com a família al costat, no? Veure què hi ha a la sala i dir... Ho ha fet bé.
6: Sí, sí.
5: Que maco. A mi em sorprèn perquè... Tot i que en la meva vida m'ha posat molts cops, i últimament molts i molts, en que pots morir-te, tu vius com si no. Mm-hmm. Jo sóc de les persones que, i penso que la majoria vivim, sabem que ens hem de morir. La vida ens va posant pel camí sabent-hi que ens hem de morir, però no hi pensem. Vivim com si no.
1: Ser capaç... Els estoics ho feien, el memento mori, que deien.
5: Sí.
1: Que és tots els dies ser conscient que pots morir.
5: Exacte, doncs no ho faig ni de broma.
0: Ahir vam dedicar mitja hora de la tertúlia a parlar de la mort.
5: Voilà.
0: Justament d'això.
5: Mare meva.
0: Escolta, i al final ho van tallar ells. Mateix,
6: jo no penso que sigui una cosa errònia. Eh? No, que se n'ha de parlar.
0: Jo vaig començar dient que la mort forma part de la vida.
5: Em sembla maquíssim. Tu... igual que programem el casament, ara estic programant-me les bodes de perla, totes aquestes coses que programem i fem. Mira, el 20 de juny, no vingueu, va aparecer eso lo de la Pantoja, no, va ser la Lolita.
0: De perla, de plata. Bodes de plata, bodes de
5: perla. Bodes de perla.
6: Si me queréis, iros, va.
0: Perdó, que jo...
5: Doncs, espera, tal i com programem aquestes coses, deixa també mig programada el nostre acomiadament d'aquest món. Em sembla... molt valent, molt interessant. No sé si ho faré. No tinc tan clar que ho faci.
0: Però ho tens pensat ja o no?
5: No.
6: Jo sí, eh?
0: Sí?
6: Jo sí.
0: Ah, mira, espera, que anirem a...
6: Però primer, sense cap mena de recança, no, tampoc. Sí.
0: Primer tinc un dubte. Què són les bodes de perla?
5: Jo no els, els 30. No vaig poder els fer els 25. No vaig poder... Perquè estaven en Covid i...
1: Es diu de perla, els 30?
5: Sí, ho va dir el mossèn Quim. El mossèn de Sant Pere.
6: Que bo.
5: El mossèn Joaquim de Sant Pere m'ho va explicar un dia dinant. Vaig dir, ostres, jo volia guiar-la, bueno, volia fer un lo más al dia de les medes bones de plata, perquè jo em vaig casar com si fos una nena de... Era molt convalla en aquell moment, i molt joveneta, i aleshores anava com una nena de primera comunió, i jo volia posar-me per les bodes, durant tot el temps jo
6: tu
5: pensava,
6: ser un
5: madre mía, me voy a poner un mejote, i el cura li va dar algo, jo, era la meva idea, el senyor em va castigar i va enviar el Covid per tal de que jo no pogués fer
6: per tot
5: el que jo volia amb les bodes de plata. Li vaig explicar un dia en un dinar al mossèn i em diu, fes-les de perla, i un moment,
6: ¿Qué
0: es esto? ¿Qué es la de sí?
5: Cuéntame.
1: Más que un museo, parece un experto quinta. En marketing.
5: Ven,
0: por favor. Fórmula quinta, sí.
5: Venga, va. Y digo, pero ¿puedo tener de todo? Digo, sí, claro, puedo tener de todo. Y sí, la facha en todo.
0: Y aquel vestido también.
6: Qué bueno.
5: No.
0: Ah, no.
6: Bueno.
5: Torno a vestirme como a nena de primera.
2: Para eso
5: no. Mira, de verdad, porque clar, m'ha agafat 5 anys després.
2: Pero para eso
5: no. Estaba buenísimo hace 5 años.
2: Perdona, perdona. ¿Quién ha dicho que ahora no lo estás pasando?
0: Exacte, exacte, Sílvia.
7: No té res a veure.
0: A veure, com vols que tu, que sigui el teu comiat?
2: A veure, a grosso modo, jo, els meus pares ho van deixar molt clar quan...
0: Els meus pares?
2: Com? Sí, sí, abans de... Tots dos van dir què volien. Vull dir, meu pare volia ser incinerant i a la muntanya i en un lloc concret i allà està. I la meva mare, al contrari, no? Ella volia sortir cap al mar, doncs allà està, no? Vull dir que es va fer el que ells van voler. Ah. I fins i tot per nosaltres molt millor. Perquè jo vaig quedar com molt, molt tranquil i molt descansada de fer exactament el que ells volien. Vull dir que és una cosa en què s'ha de poder parlar amb tota la tranquil·litat del món. I aleshores, doncs, bueno, jo una miqueta en aquesta línia, no?, també. Vull dir, no diré lloc exacte perquè no val la pena, però vull dir que no. Però que sí, que jo tinc molt clar què és el que vull. Vull dir,
0: però que
2: m'incinerin i que em portin a un lloc determinat, etcètera, etcètera, etcètera.
0: I es pot dir o no?
2: Vull tornar a la natura, què?
0: Es pot dir o no?
2: No, més que res perquè, primera... No es pot dir.
5: No es pot dir. Exacte, vale. Per això no es pot dir. Aquí està.
7: Aquest és el problema que tindrem.
2: No, però no, que és veritat que és això. Jo crec que parlar-ne s'ha de parlar i de la mateixa manera de la por que fa, no? Vull dir, perquè, a veure, ningú... Evidentment, ningú es vol morir, eh?
7: Oh, i quan t'agafa de prop i us discut amb algú molt proper...
2: Escolta'm...
0: Que anem a passar a més temes de Rubí.
2: Vinga, va.
0: Si us sembla bé. L'altre dia vam estar parlant justament del POM, que tenim, crec que...
2: El POM.
0: No? Tenim a Toni García de Vins per Rubí, que diu que han de donar suport al POM perquè entenen que és el bo per la ciutat. I anem a escoltar-lo primer a ell.
9: Hem decidit votar a favor d'aquest POUM, d'aprovació inicial, en primer lloc per la quantitat d'habitatge protegit que pot sortir, que sortirà d'aquest desenvolupament, d'aquest nou planejament. Nosaltres creiem de manera ferma en l'objectiu de solidaritat urbana que estableix un 15% d'habitatge protegit en 20 anys i l'única manera d'aconseguir-ho és a través del planejament, a través del nou POUM. L'hem volgut lligar molt bé amb el tema de com resoldre els problemes de mobilitat que genera aquest creixement urbanístic. I nosaltres considerem que està ben solucionat i que el que hem demanat és que en el primer sexeny, els primers 6 anys, gran part d'aquestes infraestructures estiguin fetes.
0: Doncs aquest document que parla el Toni García preveu la creació de 3.400 habitatges protegits. És una eina molt potent. A veure d'on surten també, no?, tots aquests recursos, justament, per poder fer...
7: Ho veig complicat,
0: hem parlat del POM. L'altre dia el Josep Milà, el tertulià, deia que, bueno, que el POM és el paper, no?, que és cap a on vol anar, però...
2: El paper ho aguanta tot.
0: El paper, sí, però ara... això és el primer pas.
5: Bueno, és el primer pas que hem trigat moltíssim. Quan fa que no tenim POM?
0: El darrer va ser fa 40 anys.
1: Aquests passos arriben a l'any anterior a eleccions, sempre.
5: Però en 40 anys s'han hagut 10 eleccions i no han vingut mai.
2: Exacte, i s'ha canviat el nom 50 vegades. Pla General d'Ordenació, el Pla d'Ordenació... La qüestió és que no és veritat que es va estar pendent des de fa... que no sé quant de temps, però què passa? Que s'han anat fent modificacions puntuals del Pla General d'Ordenació. Llavors, què passa? Que ara el territori que queda, Rubí, no té un territori gran. Vull dir, no som Sant Cugat, que abarca... Saps? El monestir tenia molt de poder i té molt de territori, però nosaltres no. Hi ha el terreny que hi ha i clar, i cal dissenyar amb aquest terreny que queda quines infraestructures li calen a una ciutat que no serà de 80, sinó que ja estem parlant de 90 mil habitants o més, no? Vull dir, potser la fita és arribar als 100.000, no? Llavors, doncs, clar, tenim totes les infraestructures necessàries. Això és complicat. I també és complicat que políticament es posin d'acord. Lògicament, això...
5: És un bon pas que hi hagi algun partit que comenci a donar suport i es posin una miqueta tots cap al mateix camí.
2: No, i de fet, ja
5: caminem,
2: fa temps.
5: Com a mínim caminem.
7: Però això el POM s'havia aprovat moltíssimes vegades a Rubilla i al final no s'ha fet res.
2: L'última vegada el va tombar la Generalitat.
7: Per això t'ho dic.
2: Perquè, clar, la Generalitat ha de donar el vistiplau.
7: És que, a més
2: que nosaltres aquí podem vendre peres, però després, resulta que ve el venedor superior i et diu, no, tantes peres no.
1: Jo ho sento. Jo primer soc apolític. O sigui, és a dir, no crec en l'estat de partits, per tant, sóc apolític. Però hi ha una cosa que passa sempre, i és més, és que, és a dir, et converteixes en un expert en estratègia només mirant què és el que es fa. Què passarà ara? Ja t'ho dic ara. Vols saber el que passarà per les eleccions generals?
2: Va,
1: molt fàcil.
2: Les generals o les municipals?
1: Les generals. Ja me'n vaig més a dalt, perquè tot això pots extrapolar després cap a baix. Bàsicament, el senyor Sánchez sap que no li aprovaran els comptes. I com ho sap, posarà als comptes todo tipo de ayudas, todo tipo de cosas, todo tipo de...
2: Perquè no li aprovaran.
1: Soy la hostia y yo voy a dar a todo el mundo paguitas, a todo el mundo dinero, lo que queráis. Está todo en los presupuestos. Pero claro, todos los demás, que son los malos, no me los aprueban.
2: Clar.
1: I llavors, tornarà a guanyar les eleccions. Això és el que passarà.
2: Ah, però llavors ho haurà de complir.
1: Sí. No,
5: però... no, perquè no li aprovaran. Perquè no tindrà
1: la part de tot. No ha complit mai cap president del govern.
2: No,
1: de cap color.
2: Ho sé. Una cosa diu...
1: Són 4 anys per fer el que em dongui la gana i ja està. I
7: hauríem d'agafar els programes, analitzar, i llavors
2: jo recordo els primers anys de la democràcia, i sobretot els primers anys d'aquesta casa, que fèiem programa d'eleccions, era una de les coses que fèiem, que agafàvem el programa electoral i començàvem. Saps allò? Ara diríem modernament, check, fet, voldria dir, saps? I anàvem passant allò, això està fet, això està pendent, ja fa molt de temps que es va deixar de fer perquè no hi ha programes.
1: És una prova.
2: És que no hi ha programes.
5: Sí que n'hi ha, però
1: molt poc. Les pròximes eleccions. Feu la prova, eh? Que no nos está escuchando nadie, eh? Estamos tejiendo un plan aquí todos y tal. Les pròximes eleccions, agafes a qualsevol que surti amb qualsevol de les llistes, busca cap a baix, un. El convides al programa i aquell dia li dius, escolta'm, anem a parlar del teu programa. No té ni puta idea del seu programa. No té ni puta idea.
0: Bueno, jo és que al millor...
2: I no te'n vagis tan avall de la llista.
0: No te'n vagis tan avall.
1: És tot una part de propaganda per després tindre 4 anys de fotre el que em doni la gana i ja està.
2: I ara hi ha trets generals, però concrecions moltes vegades poques. Per què? Perquè ningú es vol enganxar els dits.
1: I el que deies tu, com sempre puc tirar la pilota cap a dalt, no, és que això, clar, depèn de la Generalitat, però clar, és que això depèn de... És que el Consell Comarcal, és que l'altre... Sempre és el mateix.
2: I a vegades entre administracions
1: es putegen. Que no tenim un hospital a Rubí, i al final sempre és el mateix, que és que no depèn només de Rubí, nosaltres el demanem, però depèn de no sé qui, amb la qual clar, la culpa és de l'altre, i com l'altre no me'l vol donar, doncs jo puc posar-ho sobre la taula de que jo l'estic demanant. I això mateix que estem parlant aquí, és molt maco dir, no, seran 3.400... habitatges protegits. Clar, això dir-ho a nivell polític, a un any d'eleccions és de puta mare, escullo.
2: No? Amb el jovent,
1: però
2: pobrets...
1: Però després quin va venir a poner les viviendes ni Dios? O sigui, és que, però
7: tu creus que la gent s'ho creu, ja?
1: La gent va votar.
7: Però que...
2: Cada vegada menys, per això. Aquest és el problema,
1: eh? Primer dia que vingui serà l'últim, ja t'ho dic ara. Perquè el que diria ara ja ho podreu fora.
0: No. A veure, un moment.
1: El que s'ha de fer és sortir al carrer d'una puta vegada.
7: Bueno, això ho dic jo sempre també.
1: D'una puta vegada, sortir al carrer.
2: No sortim al carrer.
1: És que estem mirant Instagram, collons. O sigui, sortim al carrer d'una puta vegada. Quan tu seus en una terrassa d'un bar i per prendre una voldam... Apologia a l'alcohol, perdó. Per prendre una voldam...
5: Alcohòlicos.
1: 3,80 euros. Has d'estar pensant... Aquest home no em cobra 3,80 euros perquè és el més listo del mundo, no. És perquè estem pagant tots,
7: clar.
1: Tot el que vam fer del gilipolles, el Covid, imprimint bitllets, el demanar diners prestats a Europa i viure aquí i tindre un deute que t'hi cagues i tot això. I la gent no surt al carrer. Ara els autònoms pagaran no sé quants diners de quota perquè tal... Res, van sortir 4.
2: Mm-hmm.
1: Fa 25 anys... per una carrera de criminologia que no s'aconseguia que fos un grau, els alumnes cremaven contenidors al carrer, tio.
2: Sí. Hem perdut el carrer. S'ha perdut perquè ens l'han fet perdre.
7: Però
2: ara t'ho
7: anava a dir, però dic perquè la gent veu que...
2: La negociació s'ha tornat individual, no col·lectiva.
7: Exacte.
2: I al moment que això ja és així, deixem de...
1: Ens ho estan ensenyant a les xarxes socials. Al final és... O sigui, demà tens que veure l'Isla de les Tentaciones. Que et pots follar qui sigui dient, clar, és que m'he deixat llevar, és que tenia que pensar en mi i tal. Bueno, però tenies una pareja, o sea, també podia pensar en ell.
5: No li va per pensar tant. Aunque
1: sea, me he dejado llevar.
0: José dice, era una conexión real, auténtica.
1: Sí, y lo millor es, la conexión es cuando soy yo, pero si es lo de mi pareja, es guarreo.
2: Ara. I lo de les cerveses, que clar, no fem el pla de la Ayuso, que és que a Madrid tothom pren cerveses barates, home.
5: Ens hem equivocat de lloc.
7: Això ja fa temps que ho sabem.
1: Diguis el que diguis, sempre una merda al costat. La Ayuso, les mascarilles, l'altre... Bueno, és que és, no sé.
0: Ah, mira, abraçada també pel Joan Manel, que Joan Manuel, que està a l'Assemblea de l'Amic, m'està escrivint. Doncs una abraçada enorme, que sabem que no pots estar-hi, eh? Que m'escrivien també, que crec que tinc aquí a dalt a la Policia Nacional, que et serà com van expulsar els cantaires de la Sagrada Família.
2: Haciendo amigos.
0: Abans d'acabar, els van expulsar.
2: Ara, perquè
0: volien cantar els Segadors, van veure les partitures, diuen que havien unes estelades, doncs fora.
2: No, no, i com els van conduir ben bé, allò,
7: sí, fora, sí, sí, o sigui, sí, cap a
2: fora. Que en realitat ja podien anar dient ells, no, que no és per aquí, que era per allà, que els altres sabien molt bé que els portaven a fora. Jo tinc una dualitat amb aquest tema. Mm. Entenc que volguessin fer el que volien fer, però tampoc comparteixo que fent allò tota la cerimònia hagués anat una mica en orris o s'hagués quedat compromesa. Tinc una dualitat, eh? No sé vosaltres com ho heu
7: vist. Home, uns Segadors ben cantats, com es va portar tota la cerimònia, jo tampoc veig que sigui
2: tan greu,
7: eh?
2: Enmig d'una cerimònia que està totalment tot programat, de cop i volta, algú comença a fer quelcom que no està previst, digue-m'ho tu, com no és tan greu? Per tota la gent que ho ha treballat, això no m'ho pots dir, per tota la gent que ho ha treballat, dels 600 cantaires que hi havia, no tots estaven d'acord, ni sabien el que anava a passar.
7: Ja, per això t'ho dic.
2: Vull dir que no pots anar per lliure.
0: Recordem que hi havia uns cantaires per la inauguració, a la bendició de la Torre de Jesús, llavors, que hi havia les corals, però el que no estava en el programa volien cantar a més del que tenien
5: que
0: cantar.
5: Jo el que penso és que...
0: Doncs els Segadors. Llavors la Policia Nacional ho va veure, abans que acabés el que havien de fer, els van treure fora.
1: Si m'encantaria poder dir que estem davant dels millors estrategues del món, que és que ells mateixos ho haguessin filtrat perquè la policia els fotés fora sense fotre en l'aire el que era d'allò, i ja són notícia igual.
7: No crec.
1: No. Sí, és que són notícia igual. Hauria estat brutal, eh?
2: No sé, però...
5: Bueno, mira, no sé què dir.
1: A veure, el mossèn d'aquí fa un màrqueting de collons i a tu te van...
5: Jo voy. No, però sí que... Jo penso que potser és un tema... El que no sabem és si aquest tema s'havia parlat abans o no. Vull dir, no estaria
2: es
5: tan malament...
2: Entre els 600 cantaires que volien fer això, no estaven d'acord.
5: No, vull dir, en el moment que s'organitza l'acte, que algú digui, ostres, si sí fem els Segadors... No ho sabem. No estaria malament. Vull dir, jo trobo que en aquest acte tenir uns Segadors no estaria malament, però jo penso que ni es va proposar, que directament van dir, vamos a hacer uns Segadors aquí per la... Home, no. És una cosa tan important.
1: Un sujet amb el cubata, no?
5: Claro, és que no, així no.
2: El món mirant i espera que jo ara faré
5: així
2: un...
5: Així no.
2: No sé, jo ja dic, debat amb les dues coses, perquè entenc que m'estic d'acord amb tu, que haguera pogut buscar, hi ha hagut diverses celebracions al llarg d'aquesta visita del Papa, no? I per tant suposo que hi havia algun espai on s'hagués pogut fer.
5: Segur.
2: Vull dir, tranquil·lament, no amb aquell acte supercontrolat i formal que era la inauguració de la Torre de la Sagrada Família, no? Llavors...
0: Que va ser un acte brutal.
5: Increïble.
0: Brutal. Sí. Ple d'emoció. No sé si vau veure el de Madrid uns dies abans.
7: Era trossos, però vamos, res a veure.
2: És que no té
0: a mi, jo des d'un principi em va recordar també una mica...
2: A Madrid no s'inaugurava cap.
7: Les Olimpiades.
0: La creativitat, la capacitat que d'emocionar, d'anar a fer creixent... De la simbologia, també. Era...
2: Explicava
5: el
2: propietari de l'empresa de drons, que ja sabeu que va fer la figura del...
0: De drons. Helicor Cortadillas?
2: No em recordo com es diu el senyor. Era el propietari de l'empresa de drons, que deia... Clar, diu, això ho havíem de provar, ho havíem de provar. Diu, llavors, una nit, en una carretereta de l'Empordà, que no penso dir el nom, que no passava ningú, i que no sé què, vam aixecar els drons i vam fer la figura. Diu, però amb la mala sort que venia un senyor...
0: amb el cotxe.
2: Un senyor mitjana edat, amb el seu cotxe, que de cop i volta, negra nit a l'Empordà, et surt allò, val?
7: Ai,
2: que el pobre home, primer que va fer va ser parar, es veu, i agafar el mòbil
5: i gravar
2: no sé què, que els altres se'n van adonar i van sortir corrents cap al tio. Llavors el tio espantat, veient gent que venia corrents a la nit, va pujar dins el cotxe, va engegar tota merda, ni se'n va anar, que quasi va tenir un accident, el pobre home, no? I clar, tal, diu, perquè clar, de cop i volta, devia pensar, he vist
1: No, i viene de por mí, además.
2: Aquell home, digue-li que no.
0: No, i el problema és que fes una fotografia, perquè, clar, està a Gaudí i dic, mira què he vist aquesta nit a les xarxes.
2: Clar, però tu veus aquell senyor, no saps qui és.
0: No, però bueno,
2: tu veus un senyor. Sí, ara m'imagina que s'assemblés amb ell, ja seria la repera.
5: Han tingut sort que era de mitjana edat. És un, quan volen córrer, madre, ja està a totes les xarxes.
2: Madre mía. L'home que devia quedar, devia traumatitzat, em volien abduir. Quan ho va explicar, jo, de veritat, tancava el pit.
0: Doncs estem arribant al final d'aquesta tertúlia. S'ha passat superràpid, també.
1: Jo he fet tot el possible per no haver de tornar sense dir-te que no vull.
2: No!
1: No. Vull que em foteu fora.
0: No. Jo crec que no ho has aconseguit.
2: No. Va ser que no.
7: Votem, fem una votació.
1: Vindré més preparat la pròxima vegada.
2: Votem.
7: Votem.
2: Que l'any no s'hi agrada.
0: Si voleu votar...
2: Volem que torni, volem que torni.
0: Ja tenim aquí, sí. Tal com en Julius César, els dits a dalt, els polses...
2: Sí, o així o les feres.
0: Saps què passa? Que ell pensa que vendria només una vegada. I ara després diem que vingui més, clar. És estratègia.
1: Així van començar una vegada, em vaig passar un any venint per aquí. Sí.
0: És veritat, van començar una vegada i van...
2: No crec que no ho sabés. És un professional.
0: Doncs gràcies al professional de l'Enrique Arranz, de Maria Àngels Ruiz, Sílvia Castanyeda, Lídia Juste, moltíssimes gràcies.
7: Bon cap de setmana. Adéu.
0: Bon cap de setmana. Us deixem amb els serveis informatius. Més Rubí al dia amb la Belén Tierno. Adéu.

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 7 minuts, entrem a la recta final del Rubí al dia, ja sabeu, temps per la cultura i els temes, volem dir, socials. Avui, divendres 12 de juny, parlem de pintura i d'activitats culturals. A partir de 11:45, l'Eduard Fraile, de la Biblioteca, ens parla de les activitats previstes per la segona quinzena de juny. Demà tenen un programa doble. D'una banda, tenen l'Hora del Conte en anglès, pels més petits, i un concert de hip-hop a la terrassa de la Biblioteca. Avui tornem a tenir de convidats musicals als Beach Boys, i és que ahir es va estrenar l'anunci d'Estrella Damm, que ja sabeu, dona el tret de sortir de l'estiu. No cal esperar Sant Joan perquè això passi. Aquest any estan celebrant el 150 aniversari de la marca i han optat per fer una mena de curtmetratge amb actors i actrius de primer ordre, però també cantants, cuiners i persones populars. I han decidit, a més, posar una de les cançons més conegudes dels Beach Boys, Wouldn't It Be Nice. Ho escoltarem al voltant de 11:45 i us explicarem també els detalls d'aquest curtmetratge. I ara, en uns minuts, saludem la Isabel Gallard, que està exposant les seves pintures a la Sala Francesa Luges. La Isabel porta 45 anys pintant i volem parlar amb ella sobre la seva vida artística, però també sobre la seva trajectòria. De tot això us parlarem des d'ara. I fins les 12, recordeu que tenim un telèfon obert. És el 93 588 5960.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Aquest cap de setmana és la darrera oportunitat de veure l'exposició de quadres d'Isabel Gallard a l'Espai Francès Aluixes. Es diu Pintant horitzons de la natura i és un recull dels 45 anys que porta pintant aquesta rubinenca. Avui l'hem volgut convidar per conèixer aquesta mostra, però també la seva relació amb els pinzells. Isabel Gallard, molt bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Bon dia a tothom.
0: Explica'ns una mica què és el que podrem veure a la teva exposició, perquè hem vist paisatges de tot tipus, marins també, bodegons, i també alguna altra masia, perquè va haver una època que es pinta unes quantes masies.
1: De masies n'hi tinc 8.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè abans, que crec que ara també ho fan, anàvem a dibuixar-les, i llavors doncs, acabàvem d'acabar al taller o a casa, eh? Però anàvem, tinc 8. 8.
0: Però a l'exposició em sembla que hi ha una o un parell, eh?
1: 8.
0: Ah, a l'exposició estan totes 8.
1: A la sala Aluixes hi ha 8
0: masies. No t'has estalviat ni una, has dit, totes 8. Estaran.
1: Sí.
0: I a banda d'això dèiem paisatges...
1: Sí, paisatges, marines, flors, que m'agraden... Perdoneu.
0: És que aquí fa
1: flors que m'agraden molt. Què més? Cabanys, que també... Hi ha una mica de tot, una mica de tot. I barques, i dibuixos.

0: Pues amb aquarel·la també n'hi ha algun amb oli, algun amb pastel i algun amb carbó. Uh-huh. Hi ha una mica de tot, eh?
1: Perquè tu vas començar a pintar i a formar-te fa 45 anys, però ja en tenies 40, és a dir que... Sí, tot ja. I que, dius, sempre m'havia agradat, no?, dibuixar
0: sí,
1: i pintar.
0: Sí, ja m'agradava, ja. Era la voluntària a l'escola per fer els dibuixos que calguessin.
1: Però... no vas començar a formar-te ni a no. dedicar-te, diguéssim, no. no professionalment, però amb més intensitat, fins que no tenies 40 anys.
0: Bueno, 40 anys em vaig matricular a Belles Arts amb el Daniel Bas per aquarel·la, uh-huh. que llavors estava, això estava a la plaça Doctor Verdiet, en aquell edifici, eh?
1: Sí.
0: I allà vam fer primer dibuix, perspectives i bueno... I ho volia molt perfecte tot, eh?
1: No home, era... si vas aprendre aquarel·la amb el Dani Mas, sí. Ai, amb el Dani Bas, vol dir que em vas aprendre del millor, podríem dir, ah, de la ciutat,
0: és
1: eh?
0: És el millor d'aquí, eh?
1: És el millor de la ciutat. Però després primer... vas seguir també a l'Escola d'Art.
0: Sí, però allà també el vaig tenir fins i va acabar. Però havia anat també amb una... Ara no porto el nom. Amb una professora de Barcelona també per fer aquarel·la, eh?
1: I com decideixes, de cop, amb 40 anys, que parlàvem abans, tu estaves a les teves coses, a la teva feina, a la teva família, al teu fill, etc etc. Com decideixes, mira, començaré a aprendre pintura?
0: Perquè llavors tenia temps, em va morir el meu primer marit. Vaja. Llavors, eh? I vaig pensar, bueno, podria fer alguna cosa que m'agradés. I com que això m'agradava, per això m'hi vaig posar.
1: Molt bé.
0: Llavors tenia temps per poder-ho fer, eh?
1: I a partir d'aquí sí, comences a pintar.
0: Sí, vaig anar fent, però a casa, voluntària, o en el taller, que anava cada dia i així.
1: I cada dia pintes, o gairebé cada dia?
0: No, ara no tant. Ara ja no tant. Vaig fent, sempre tinc alguna cosa començat.
1: Sí?
0: Sí.
1: Què tens ara començat? Va, explica'ns.
0: Bueno, una marina, però ja l'acabaré, mica en mica.
1: No hi ha pressa, no hi ha pressa.
0: No, perquè a vegades comença una cosa i...
1: Et portarem una mica d'aigua. Perquè vale. Aquest fred t'està incomodant una mica per poder parlar. Digues.
0: Parto.
1: Bueno, si pots parlar.
0: Porto uns carmels, ja no els porto. Bueno, llavors també vaig anar a classes amb el professor. Llavors el Daniel Bars va morir. I allà vaig passar a fer l'oli, a muntar el Carles Briega, uh-huh. que hi havia allà a l'Escardívol, eh? I després amb la professora Gemma Miralles. Que també jo era de la Caixa de Terrassa i també allà la Gemma Miralles també ens feia classes allà, a l'oli dins. Uh-huh. Eh?
1: Has après i has practicat moltes disciplines i moltes tècniques diferents, però et quedes amb l'aquarel·la. Per
0: sí,
1: què?
0: Perquè m'agrada més.
1: És la que més t'agrada?
0: Sí.
1: És de les més difícils, no, tècnicament?
0: Però m'agrada. Ja vaig començar així i després encara vaig anar uns anys amb l'anals. Gràcies, perquè estic...
1: El José Malagón, el nostre tècnic, li porta una mica d'aigua a la Isabel. I això que sentiu de fons és com veu, estem parlant amb la Isabel Gallar, que està exposant a la sala, a l'espai Francesc Alujas, i ens estava explicant que l'aquarel·la és la seva tècnica preferida, la que més t'agrada.
0: Després vaig anar amb l'Anna Tamayo, particularment amb ella a casa seva, al seu taller. Uh-huh. També per oli amb ella. Eh?
1: També per oli.
0: Però llavors, com que em tirava l'aquarel·la, ja vaig mirar de fer-ho amb aquarel·la. Ja vaig anar amb una altra professora de Barcelona, que no recordo el nom, no me l'hi he apuntat. Vaja, però molt bona, molt bona.
1: Jo deia, l'aquarel·la no és potser de les tècniques més difícils?
0: És més complicat, perquè l'oli tu pots pintar, després, si no t'agrada,
1: ho arregles.
0: Poses més pintura i tornes a pintar, i l'aquarel·la ja no.
1: No, l'aquarel·la és definitiva.
0: Una mica, però no és...
1: Però s'ha de tenir molta tècnica, no? Perquè la pinzellada de l'aquarel·la és una vegada i només. Aquesta és la seva gràcia, no?
0: Ja, no, pots repassar, però sempre has de començar pels pàl·lids, en tot cas, i anar pujant, eh? No.
1: Clar, però el que dèiem, no?
0: A mi m'agrada.
1: Per pintar el tipus de quadres que tu fas, també és una tècnica molt adient, no? Perquè per pintar flors, marines, és una tècnica que després queda com molt lleugera.
0: També hi va.
1: I és com molt perfecta.
0: Bueno, sí, també. Però també tinc les cases aquestes del poble, algunes les tinc amb oli, però alguna també la tinc amb aquarel·la.
1: Isabel...
0: Si voleu venir a veure, dilluns a la tarda estarà obert. Avui diu que és tancat.
1: No. Us, queda poquet per veure aquesta, aquesta mostra. Sense... Però també hem de dir que no és l'única exposició que has fet i segurament en faràs més, perquè vas fer, l'any 2000 m'explicaves... Vas fer una exposició a l'Aula Cultural i al Museu Vallhonrat.
0: Sí, fa uns poc, 4 anys, al Museu Vallhonrat, que el Centre Aragonès feia la festa de l'any i llavors em van deixar la sala per poder posar quadros. Em va anar molt bé i sempre he vengut algo poc, perquè avui dia això de vendre ja és un altre assumpte.
1: Ara parlem de lo de vendre, però no siguis modesta. El Centre Aragonès et va nomenar, et va donar un premi, no?
0: Sí. Perquè jo col·laborava d'administrativa al Casal de la Gent Gran. I llavors per allà i diu, mira, de passo pots, et deixem també la sala per la dona de l'any, i van també amb altres. No sé, bueno, cada any fa la festa, sí. I va anar bé per posar quadros allà també.
1: Dèiem, després parlarem de venda de quadres, tu no has viscut mai professionalment dels quadres?
0: No, sempre he treballat, no? Això és...
1: Era però, més a
0: però, esclar, si l'aquarel·la no és com l'oli, que és la tela i pintes, després, bueno, protegeixes i ja està, l'aquarel·la l'haig d'enquadernar. Ara ho fan amb fulles de plàstic, jo ho faig amb vidre, amb marcat, amb pas per tu, perquè és paper. No pots.
1: Clar.
0: És molt diferent.
1: Quants quadres pots tenir a casa?
0: Aquí a l'exposició n'hi tinc 33.
1: I a casa teva?
0: Otros tantos, perquè tota la casa tinc totes les parets penjades.
1: I suposo que tota la família i els amics tenen quadres, no?
0: També, sí.
1: Dèiem que... O deies tu. Ara això de vendre quadres, en alguna de les exposicions o algú... t'ha dit, Isabel, a mi m'agradaria comprar-te una aquarel·la, m'agradaria comprar-te un
0: sí,
1: quadre.
0: Ja sí, ja n'hi ha vengut. Al carrer de l'Ajuntament, quin era? El carrer Vapor, tenien una sala a l'Ajuntament. I vaig exposar dos cops i em va anar molt bé, perquè algú m'havia encarregat una casa, la seva, això m'havia trobat.
1: Sí. O sigui que fins i tot has fet coses per encàrrec.
0: Sí, però no m'hi he dedicat amb això. He de dir, bueno, fes-me això. Ja.
1: De fet, tu eres, o has estat... administrativa, no? La teva feina ha estat d'administrativa. Sí. Explica'ns una mica... Perquè, a més, has treballat en empreses importants de la ciutat.
0: No, al notari vaig trucar. I allà, bueno... Allà era aquell temps que tot era màquina d'escriure, res d'ordenadors, i a mi vam apagar la rierada. O sigui, que ens vam fer uns tips de treballar, de veritat.
1: O sigui...
0: A fer actes notarials a la rierada.
1: Clar. És a dir... Quan va ser la Riarada,
0: no hi havia ordenadors, llavors,
1: tu estaves treballant amb el notari de
0: sí,
1: Rubí. I quina mena de documents havíeu de fer? Clar,
0: el notari són escriptures tot. O de ventes, de compres. Llavors, per la Riarada, aquí va haver-hi tantes destrosses, actes notarials, que el notari feia les bosses i llavors jo havies de passar màquina.
1: O sigui, una feinada tremenda, eh?
0: Sí, llavors sí, eh? Oh. Però bé, ara tot ho fan amb ordenadors, és diferent.
1: No has arribat a treballar amb ordinadors, no?
0: Bueno, una mica al final... per molt poc. També en tinc a casa, però no sóc gaire amant, però vaja.
1: Oh, però és molt més fàcil que escriure a màquina.
0: No, la tinc guardada, la màquina d'escriure. La tinc guardada, la màquina d'escriure.
1: Quina màquina feia servir?
0: No, Espanya Olivetti. I de casa la tenia plegable. I...
1: D'aquelles blanques o de les negres grosses?
0: No, allà eren negres grosses, eh?
1: Aquelles grosses,
0: sí,
1: aquelles llavors, eren perilloses,
0: sí,
1: eh? Se't ficava el dit a dins...
0: Dels anys 60, eh?
1: Déu-n'hi-do, això és una joia, eh? És una joia. Dèiem que la teva carrera professional, sobretot, l'has dedicat a ser administrativa fins quan vas treballar, perquè vas fer una aturada, no?, quan vas
0: després...
1: tenir el teu fill.
0: No, però després... Sí.
1: Beu una mica d'aigua.
0: Tinc unes pastilles i no les he agafat.
1: No passa res.
0: Sí, vaig fer una aturada uns anys. Quan el nen va tenir 3 o 4 anys, vaig entrar, que ja anava a la guarderia, vaig entrar també d'administrativa a la fàbrica Els Set Casals, amb una fàbrica textil per al despatx.
1: I després dius que havies treballat com a administrativa, però ja no com a feina, sinó donant suport a la gent del casal. Isabel, tu tens la sensació d'haver estat una dona avançada al teu temps? Ho dic perquè als anys 60 treballar ja d'administrativa i per, sobretot, no? Perquè moltes dones de la teva generació potser van treballar fins que van tenir els fills, però quan van tenir els fills es van quedar a casa. Tu,
0: jo no també, la meva idea era aquesta, però em vaig enyorar molt. Quan el nen ja el vaig poder dur a la guarderia, ja vaig buscar algú de feina.
1: Perquè t'enyoraves a la feina,
0: estava acostumada a sortir. Home, i això, tot plegat, eh?
1: Clar, els diners també es notava, clar. Però tens la sensació d'haver estat molt moderna per la teva època?
0: Bueno, no sé, potser sí. Però ja les amigues que tenia també eren una mica així, també, a vegades ja em fa això, no? Vaig tornar allà, de l'administrativa. Després vaig plegar, bueno, fins que em vaig jubilar. I llavors vaig entrar de voluntari al casal per ajudar, i encara hi faig alguna cosa. Col·laboro amb el que puc ara i a nosaltres.
1: Ets molt inquieta, no?
0: Col·laboro allà.
1: Ets molt inquieta. I ara dono
0: classes també d'aquarel·la.
1: Ah, dones classes d'aquarel·la?
0: Gratuïtes, sí, un grup, tinc un grupet.
1: Déu-n'hi-do, 80... Què tens? 83, 84?
0: 84 i mig.
1: Com?
0: 84 i mig.
1: Ah, ho diu fluixet perquè no vol dir que bueno, té gairebé 85, però Déu-n'hi-do.
0: Bueno, això també em va bé, també em va bé. Per sortir una mica, que jo ja no era una dona que hagués estat a casa sempre, sempre hi he fet altres coses, a part.
1: I segueixes activa, no? Això és molt important.
0: Faig el que puc.
1: Faig el que puc, diu. Isabel,
0: i si aquell... no ho faig, queda per fer, perquè no m'ho fa ningú, vol dir que...
1: Ah, doncs, ho has de fer, doncs. Ho has de fer. Dèiem que queden pocs dies per veure la teva
0: Mira,
1: exposició.
0: Mira, avui està tancat, perquè els divendres ja em van dir que no, ni dissabte. I dilluns a la tarda sí, estarà obert. Si
1: encara estarà
0: obert. Perquè dimarts ja... Clar, ha vingut molt just tot, perquè no ens vam entendre amb els horaris, doncs. I avui ja em pensava no vindre, perquè pensava, no sé, que era dilluns a la tarda, només per visitar-ho.
1: Però, Isabel, és que volíem parlar amb tu de la teva exposició, però també dels 45 anys que fa que pintes, que són molts anys.
0: Això fa molts anys.
1: I de la teva vida. Volíem saber més perquè has tingut aquestes accions o aquestes activitats públiques, però la ciutadania, la gent de Rubí, sap poc de tu. Segur que hi ha molta gent que et coneix, però no sé si tothom sap que fa 45 anys que pintes.
0: No, això potser no, perquè, però bueno... aquella exposició, el 2000, a la Caixa de Terrassa, al carrer Vapor Dugues, i al Museu Vallhonrat, que m'han deixat tota la sala i també em va anar bé. Perquè, és clar, no solament és el anar a reprendre que has de pagar, si després se'ls vull enquadernar, com ara estan, i que facin goig, doncs això també val diners. Doncs.
1: Clar.
0: Has de vendre algun, si no, no...
1: Sí, no, no et surt a compte
0: no,
1: la cosa.
0: No, no els diria regalant, però ja en regalo.
1: Molt em temo que encara que venguis algun quadre,
0: sí,
1: no surt a compte.
0: No, és perquè m'agrada fer-ho, vull dir, deixem així.
1: I et manté activa.
0: Ah, això mateix.
1: No? Perquè al final seguir pintant també t'obliga a mantenir la ment molt, molt activa.
0: Sí,
1: i fins i tot físicament, no? Perquè hi ha un... exercici de
0: fer. Sí, jo penso que sí. Bueno, no sé.
1: Bueno, doncs dilluns s'acaba l'exposició. Si algú ens està escoltant i vol que la Isabel faci una exposició, ja no té cap problema d'agafar els seus 30 i escaig de quadres i portar-los a una altra sala. Cap problema.
0: Això sí, però bueno, de moment...
1: Fins dilluns, eh?
0: Sí.
1: Si hi ha algú que encara no ha anat a veure la teva exposició, què li diries?
0: Sí, perquè és... dilluns a la tarda, quina hora serà? Sembla que és de les 5 fins a les 8. Espera, tinc
1: sí,
0: aquí el mòbil.
1: Sí, és de 5 a 8, Isabel.
0: Sí, bueno, pot
1: aquests
0: venir
1: són els horaris. Encara hi ha oportunitat de veure'ls. Però què els diries per convèncer-los que vinguin a veure la teva exposició? Què té d'interessant?
0: El que ha agradat més és aquests quadres que jo sóc filla de Rubí, hi ha gent que no. D'aquestes masies que havíem anat a pintar, que són 8, eh? Uh-huh. Començat encara per Can Cabanyes, quan hi havia la masia.
1: Quan hi havia, clar.
0: Que era d'una marquesa, allò. O condesa. Que era l'any 62. Després de la Rierada, amb el nou alcalde, va donar ordres per poder fer les torres. Això és una mica la història.
1: Clar.
0: Can Ramoneda.
1: Totes les tens pintades.
0: Sí, 8. Les tinc classificades.
1: Bueno, però algunes no les has pogut pintar al natural, que deies abans.
0: No, aquestes les anàvem a pintar. Bueno, les anàvem a fer el croc, a dibuixar, i llavors les acabàvem de fer fora. Uh-huh. Si convenia, eh? Sempre n'hi ha molt.
1: Déu-n'hi-do.
0: Hi ha Can Feliu, també. Bueno, el pont penjat que hi havia aquí a la Riera.
1: Ah,
0: aquest el vaig treure d'un llibre de Rubí, també el tinc pintat.
1: Aquest és el que
0: el pont de Can Calaverí, que és el que va amunt, que aquest encara hi és, el de les Arcades, també el tinc pintat. En tinc 8, en total.
1: De la nostra ciutat.
0: Sí, sí, sí. I això agrada molt.
1: I després les Maries.
0: Això no coneix. Hi ha gent que sí.
1: Clar.
0: Que són d'aquí, però els que han vingut de fora moltes coses no les coneixen.
1: Perquè aquestes...
0: Can Ametller també, que ara és un hotel, està pintat quan era masia.
1: Anava a dir que aquests dies tu has estat a l'exposició.
0: Sí, sí.
1: I la gent suposo que et preguntava coses.
0: Sí,
1: i que parlava
0: sí,
1: amb tu.
0: Això de la història de Rubí, sí, això agrada molt. I el de més hi ha una mica de tot. Hi ha flors i barcos, una mica barrejadet, no m'he fet tot... barcos i tot, tot barrejadet, barrejadet.
1: Però els barcos sí que no són de Rubí, està claríssim, no?
0: No, res, no, l'altre. Hi ha algun que ha sigut fotografies, alguna excursió i així. Vaig anar a Hongria, tinc un quadre molt gran de camps de girassols. Vaig anar a Hongria, i per això ja fa anys, I aquest també el tinc allà.
1: Tot això és el que es pot veure, a la mostra? Per tant, la gent...
0: I barques i flors. Barques i flors. I què més? I paisatges. Hi ha una mica de tot. Si algú vol venir, ja ho sap.
1: Dilluns, última oportunitat, de moment, dèiem, de veure aquesta exposició.
0: Això mateix.
1: Isabel, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ha estat un plaer poder conversar amb tu i conèixer més de la teva pintura. Et seguirem, perquè segur que a partir d'ara podem veure més exposicions teves.
0: Molt bé, doncs. Moltes gràcies. Ja ens direm veient, doncs.
1: Gràcies. Adéu.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

pocs minuts perquè siguin 11:45 del matí. Dèiem que avui els nostres convidats musicals tornen a ser els Beach Boys. Ja sabeu que l'anunci d'Estrella Damm és el tret de sortida a l'estiu i que la cançó d'Estrella Damm de cada any s'acaba convertint en un hit de l'estiu. En aquesta ocasió, que s'estan celebrant el 150 aniversari de la marca, han triat no posar una cançó o no crear una cançó expressament, sinó crear un curtmetratge. Es diu La llegenda del Canyut i parla sobretot de tots aquells valors associats a la Mediterrània, que ja és una línia que porta Estrella Damm des de fa temps. Una vegada més, aquesta marca s'envolta de grans noms i de cares molt conegudes, actors i actrius com Laia Costa, Álvaro Cervantes, Oriol Pla, Iria del Río, Paula Malia i Mireia Oriol, músics com Salti Balmes, que ja va fer en el seu dia l'anunci d'Estrella Damm, però també Muxca o Greta, el futbolista Marc Cucurella, l'Eric García i el pastisser Jordi Roca, entre d'altres coses, a banda d'influencers i creadors de continguts. Des d'ahir es pot veure aquest curtmetratge que, a més, va acompanyat de la cançó que avui escoltarem dels Beach Boys, Wouldn't It Be Nice, o una cosa així, segur que us sona.

0: Passen 3 minuts de 2:15 del matí. Ja tenim amb nosaltres l'Eduard Fraile, de la Biblioteca. Molt bon dia, Eduard.
1: Hola, molt bon dia a tots, família.
0: Acaba d'arribar, ha fet aquí un desplegament de documentació, de tot, de tot. Bueno, comencem, per exemple, pel més recent. La última vegada que vas venir, deies que s'obrien les aules d'estudi perquè aquesta setmana ha estat la selectivitat, oi? Doncs ja teniu dades de l'utilització, que de fet ja ens deies que anàvem força bé, no? Perquè ens parlaves de 60, 70 estudiants cada dia.
1: Mm-hmm. Sí, sí, doncs molt bon dia a tothom. Sí, sí, que sembli que treballem, Belén. Que sembli que treballem.
0: Sabem sí, que treballeu, i molt.
1: El tema és aquest, o sigui, les PAU han estat aquesta setmana, dimarts, dimecres i dijous. Ja portem com un mes i mig des que els nanos de segon de batxi van acabar el curs, doncs que estan venint per preparar les recups o per ja estudiar de cara a les PAU. La veritat és que ha estat un any que nosaltres, amb les nostres reunions internes de treball, hem destacat que ha estat un any especialment doncs, mogut a nivell de números, perquè ha vingut moltíssima gent de segon de batxi a preparar les PAU a la biblioteca. Sempre recordo la dada de 99,9% d'aprovats dels que venen a la Biblio. I realment, doncs, aquestes aules d'estudi que han estat funcionant fins abans d'ahir, doncs, ens fan una mica doncs, també el termòmetre de com ha funcionat i també doncs, de les necessitats dels nostres joves. Dir que són aules que es van anunciar per les PAU, per estudiants de les PAU, però al final ha vingut una mica estudiant de tot tipus, tot i que sobretot doncs, això ha vingut la gent de les PAU. Alguns dies en concret doncs ens hem trobat que a mitja tarda es buidava la biblioteca perquè tothom anava a guardar lloc com a la platja o com a les hamaques dels hotels per poder estudiar fins a les 12 de la nit. I, clar, són coses que haurem de valorar de cara a properes doncs això, no, promocions de les aules d'estudi. Si estem parlant de l'equipament adequat, les places adequades, tot això ja parlarem. Però, tal com dius, la setmana passada, entre setmana, doncs et deia això, ostres, estan venint unes 70-80 persones diàries, de mitjana. I, clar, els pics del cap de setmana doncs, han estat doncs, això, 110, 122, va ser doncs, el rècord del dia 31 de maig, sempre coincidint amb caps de setmana, clar, obríem tot el dia i realment la gent ha aprofitat molt els caps de setmana per venir a estudiar 12 hores el dissabte i 12 hores el diumenge.
0: Es fa en un espai concret, o sigui, limitat de la biblioteca o tota la biblioteca és aula d'estudi?
1: No, és la planta baixa de la biblioteca. La planta baixa de la biblioteca, doncs, amb la capacitat que té, doncs, ha assumit això, aquest aula d'estudi doncs, durant aquestes dues setmanes. Llavors, doncs, això té unes places limitades i també, doncs, ara, quan hem parlat una mica de... Hem fet les valoracions, clar, ens han comentat que en alguns moments de pics de que estava tot ple, doncs hi havia estudiants asseguts pel terra, clar, amb racons, doncs també doncs buscant endolls per carregar els mòbils o els ordinadors, i bé, és això, és tenir en compte doncs aquestes possibles millores per properes vegades, perquè trobo que vaja, des de la biblioteca, des de l'Ajuntament, la societat en general, hem d'ajudar els alumnes que volen estudiar, sobretot per les PAU, que tinguin espais adequats, que tinguin espais adients i ben habilitats, i si pot ser també més temps per poder preparar aquests exàmens tan importants per la seva vida, perquè acabaran decidint el seu futur, segurament molts d'ells.
0: A més, la biblioteca ja té uns anyets i, lògicament, estudiar com s'estudiava fa 15 anys, no, o sigui, no s'estudia com fa 15 anys. Ho dic per allò que deies de no només necessiteu espai, sinó espai adequat. Endolls, que potser fa 15 anys no semblava imprescindible, ara, avui en dia, és absolutament imprescindible.
1: No, o Belén, havies fet un càlcul de dir, doncs, tants metres quadrats, doncs, 6 plaques d'endolls per 4. Clar, calculant fa 20 anys, 20... Clar. Ara, en aquests moments, cadascú no porta un dispositiu, cadascú porta 3 dispositius. I venen amb mòbils, amb tablets, amb portàtils, amb els amb aquests ordinadors també que fan servir als instituts. Llavors, clar, en molts casos necessiten gravar-se, necessiten, clar, no és com abans, que era una mica més de colzes, el teu espai, doncs, més privatiu, si vols, i feies colzes i estudiaves amb el que tenies. I ara, doncs, això, ara són espais, doncs, d'estudi en grup, en molts casos, doncs, clar, necessiten molta tecnologia perquè tenen, doncs, apunts al Drive, o fan exàmens o fan proves al Drive, o per internet. Llavors, clar, necessiten un bon senyal de wifi, per sort ha funcionat molt bé, i bé, al final, doncs, és això, que ens hem d'adaptar a les noves maneres també d'estudi, tal com dius, perquè, clar, realment han canviat respecte al 2010 que vam inaugurar la Biblio, que sembla que sigui abans d'ahir, però, clar, ja la tecnologia ha evolucionat molt ràpidament, molt ràpidament, i inclús això que dius, no?, els espais, doncs, que necessiten els joves actualment, doncs, són diferents als de fa 20 anys.
0: Hem començat per aquesta valoració de les aules d'estudi, que ha anat fantàstic. Sempre intentem fer un recull dels següents 15 dies, és a dir, com vens cada 15 dies, doncs ara ens tocaria, diguéssim, la segona quinzena del mes de juny. Sobretot, comenceu amb activitats, és a dir, demà mateix teniu activitats, en aquest cas, activitat doble, si et sembla. Comencem per l'hora del conte en anglès, que després li posarem música a tot plegat.
1: Perfecte, sí, doncs mira, demà fem dues activitats. Ara ja estem, doncs, una mica tancant molts cicles d'activitats que fem. En aquest cas, doncs, acabem amb l'Story Time del mes de juny, demà dissabte, dia 13, a les 11 del matí, a Petits Lectors, amb Seaside, Songs and Histories, a càrrec del Javi d'Espai Idiomes, per tots els nens, nenes que vulguin, doncs, això, aprendre anglès, escoltar contes en anglès, acompanyats amb la famosa guitarra del Javi Segovia. Doncs això, demà dissabte, 13 de juny, a les 11 del matí, a Story Time.
0: Això a les 11. I una hora més tard, i també a la biblioteca, però en un altre espai, teniu música.
1: Sí.

0: arriba a nosaltres.
1: Això que sona són els HCB, suposo que es diu així, perquè o HCB, perquè fins ara cantaven en castellà o havien cantat en altres idiomes, i aquest disc que han tret ara és íntegrament en català. Actuen demà a la terrassa de la biblioteca.
2: Sí, sí, totalment això el que dius. HCB, doncs amb el seu primer EP en, íntegrament en català, Narco Curiós, presentació doncs, mundial a Rubí, a l'ombra de la terrassa de la biblioteca, doncs a les 12 del migdia, doncs us esperem a tothom, concert gratuït, familiar, per totes les edats, de 0 a 99 anys, per celebrar un any més el Dia Mundial de la Música, aquest any doncs amb hip-hop reivindicatiu i potent i en català, a càrrec d'HCB, recordo, amb un dels components, el Dani Font del Ferro, doncs, que porta molts anys ja treballant aquí a Rubí. Esperem doncs, que això, que us ho apunteu a l'agenda, que us sembli bé la proposta. Us puc dir que a l'ombra de la terrassa de la biblioteca a les 12 del migdia s'està molt bé i us convidem a venir a tothom, concert de hip-hop demà dissabte 13 de juny a les 12 del migdia, HCB.
3: La conquesta del pa, Kropotkin. Cada vaga no serveix i un empresari, però fem el piqué.
1: De fet, es reconeix el Dani en aquesta veu, perquè a l'agenda han posat que es presenta aquest anarcocuriós de DJ Boe i la MC, o l'MC Kate. Jo pensava que era una noia, però es reconeix perfectament al Dani, que molts coneixem perquè és un dels monitors de Font del Ferro i que porta 20 anys cantant, eh? El que passa és que ara han fet aquest disc en català, que a més és molt reivindicatiu, perquè de fet estem en una setmana molt reivindicativa, no? O de conscienciació. Estem a la setmana de les persones refugiades.
2: Òbvio, com diuen els que preparen les paus. Doncs, justament, Belén, aquest concert és com una mica la porta d'entrada a la propera setmana. La propera setmana és la setmana doncs, de les persones refugiades. Hi han diferents activitats a Rubí, ja en parlareu. Nosaltres doncs, tenim diverses activitats, diverses propostes, i aquest concert de hip-hop és una mica la porta també de que ens obre doncs, aquesta setmana. Comencem també destacant l'exposició que tenim al hall de la biblioteca sobre les persones refugiades. Es diu Un lugar en el exilio, amb fotografies del Dani Aguilera. I això, us convidem a visitar-la. Estarà tot el mes fins al dia 30 de juny, o sigui, tot el mes la podeu visitar. I doncs això, organitzada amb la gent de Welcome Refugees, ja sabeu que la biblioteca és membre de sempre doncs de Welcome VIP, de tot el que seria doncs aquestes propostes relacionades amb els refugiats, sempre hi col·laborem. Tenim una també exposició bibliogràfica molt maca a la planta baixa que la podeu visitar, i doncs això, a part del concert de hip hop, recordeu que també trobareu aquesta exposició tot el mes de juny. I més coses.
1: I més coses. Vinga, doncs, tu mateix, perquè amb tants papers...
2: Vinga, doncs...
1: Tria tu, si és que es pot triar.
2: Sí, hem de dir que la setmana passada ja vam fer també el conte de com les papallones i les orenetes, que va anar molt bé a càrrec de Li Morenita, i això també és una activitat que també ha format part d'aquesta setmana. Què més? Farem... un taller infantil de creació audiovisual. Farem també... Què més? Tinc aquí molts papers, tal com dius. Farem diferents activitats. A veure... Què puc destacar? Això, el Minilab de Gaudí per a menuts, perdó. Minilab de Gaudí per a menuts, dimarts 16 de juny a les 18 hores, sala de petits lectors. a càrrec de la maleta de la Lili, també aprofitant doncs, tot el centenari del Gaudí, l'hem encabit en aquesta setmana, i això podeu venir també tothom que vulgui, amb inscripció prèvia, Minilab Gaudí per a menuts.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí, interessant. El dimecres 17 de juny, això seria dimarts, dimarts 16, el dimecres 17 de juny a les 18 hores, fem una altra hora del conte, en aquest cas amb la contacontes Xeresade Bardají, que ens agrada molt sempre i la recomanem a tothom, a totes les famílies que veniu aquests dies expressament d'aquestes recomanacions perquè us ho passareu molt bé. Contes per nens i nenes de 4 a 99 anys i en aquest cas Sal i Sol, històries que s'emporten les onades amb la Xeresade Bardají. Dimecres 17 de juny a les 18 hores.
1: Molta activitat infantil, no? Veig
2: molta activitat infantil ja doncs de cara doncs, això,
1: a final de curs,
2: final de curs
1: i festa major.
2: I final de mes i festa major. El que passa que anem alternant. El dia 22, 22 de... Opa.
1: 22 és dilluns, ja te sí. Ho dic jo. Ah, no? Sí?
2: Sí. No, no, calla. passem ara al, 27 de... dissabte 27 de juny, a les 11 del matí.
1: Això
2: que farem
1: sí,
2: l'Infest Kids. Aquesta activitat sí que ja és dintre del... coincideix amb la festa major i coincideix doncs, amb el... amb aquest festival de l'Infest, que fan diferents activitats per joves i adults i sempre fan alguna activitat infantil i aprofitem per fer sempre doncs, la pel·lícula de nens a la Biblio. Llavors, el dissabte 27 de juny a les 11 del migdia, sense inscripció prèvia, tothom que vulgui pot venir, 111 places, gratuïta, farem Robot Dreams, una pel·lícula doncs, això, dintre del, de l'Infest Kids, en aquest cas.
1: Que l'Infest suposo que serà després, però que avançant
2: avançant aquesta activitat doncs, a la biblioteca, com fan habitualment.
1: Esteu preparant, o teniu preparades algunes activitats de festa major? O durant la festa major la biblioteca estarà tancada? Bueno, tret de dissabte, que
2: no.
1: Serà l'horari de sempre.
2: Sí, sí, no, ara, o sigui, nosaltres aquesta setmana, també una altra de les coses que ens agrada destacar aquesta setmana, o aquests dies, és que comencem amb l'horari d'estiu.
1: Ara comenceu, eh?
2: L'horari d'estiu comença justament aquest dilluns, del 15 de juny fins al 20 de setembre, doncs fem horari d'estiu. Vol dir que la biblioteca romandrà oberta durant tot l'estiu, el que passa que modifiquem l'horari. Obrirem de dilluns a dijous per les tardes i obrirem divendres al matí. Aquest doncs, serà l'horari dels tres propers mesos. Coincideix la festa major, el que passa que la festa major també normalment cau en cap de setmana i el festiu local i normalment com a tal dintre de la festa major no fem activitats dins la Biblio. Algun any havíem fet alguna activitat, algun conte al carrer i tal, però ara en principi doncs, les activitats són les que en fem doncs, fora de festa major.
1: Clar.
2: Però que durant l'estiu ja estem programant, o sigui que ens agrada recordar que la biblioteca no tanca durant l'estiu, que baixem tot el que serien el nivell d'activitats, també de clubs de lectura, que ara també volia fer un... m'agradaria fer un petit allò a punt, però això, que continuem fent activitats que ja anunciarem durant tot el mes de juliol, sobretot infantils.
1: Clar, amb menys intensitat, però una qüestió òbvia, perquè els treballadors i treballadores de la biblioteca han de fer les vacances i perquè estigui sempre oberta han de fer torns.
2: Exactament,
1: senzill.
2: Exactament. Sí, sí.
1: Coses
2: els treballadors i treballadores de la biblioteca, que defensem les biblioteques públiques, tot i que no fem vaga, doncs fem vacances, som personetes, fem vacances, llavors doncs, això ens hem de quadrar doncs els nostres horaris, hem de conciliar entre tots i per poder fer vacances, tot i que doncs, això mantenim obert el servei tot l'estiu. Recordem que som un refugi climàtic, les biblioteques, sí. La majoria de biblioteques, les que obren, perquè no, moltes tanquen durant l'estiu, però les que obren doncs, acaben sent o acabem sent refugis climàtics dintre de les nostres poblacions. Llavors, dintre del nostre horari, doncs, també doncs, convidem doncs, a les famílies, que sobretot són les que han d'assumir doncs, les vacances dels nostres infants, doncs, durant tants mesos, doncs, qui no pugui marxar, doncs, recordi que les biblioteques romanen obertes i són refugis climàtics, amb la qual cosa doncs, podeu venir, us convidem a venir, perquè, a més, a part de les activitats que fem i ser un refugi climàtic i s'està fresquet, recordem que activem alguns dels serveis que durant el curs els tenim una mica en hibernació, com l'os yogi i el Ruby Play, tot el que seria el Ruby Play, els jocs de taula, doncs s'activen molt, perquè llavors ja no és només divendres i dissabte, sinó durant totes les vacances poden venir els nens i les nenes a jugar als jocs de taula, doncs que dels que tenim allà, parxís, escacs, dames, el que sigui, tots els jocs de taula que tenim, no parlarem dels jocs de la Switch i de la Nintendo, que també doncs, fan les seves partides, això a la part de juvenil, també a la part infantil doncs, tenim molts trencaclosques, tres en ratlla, bé, tot el que és el Ruby Play i tot el tema jocs de taula, que ara a les biblioteques doncs, ha pres molta força, i durant l'estiu doncs, aprofitem per convertir també, per activar aquests racons que li diem Ruby Play doncs, al llarg de tot l'estiu.
1: Perfecte. Deies que abans d'acabar volies fer alguna menció als clubs de lectura o algun club de lectura?
2: Sí, no, bàsicament és una mica, ara aquests dies parlàvem amb els companys que, clar, la biblioteca de Rubí és una biblioteca que ha acabat assumint doncs, 9, 10 clubs de lectura ja permanents, de manera permanents, alguns amb molta participació i ja molt històrics, com Veus de Dona, altres que s'han anat afegint al llarg dels anys, no? De diferents temàtiques, sobretot d'anglès, ja també fa molts anys que funciona, l'English Book, s'han anat incorporant clubs de poesia, el Romantasy, que és per joves, que s'ha començat aquest any i està funcionant molt bé, i també doncs, un club que ens ha sorprès molt els dos darrers anys, que de fet ha doblat en participants a l'English Book, al club de lectura en anglès, que és el club de lectura en francès, que no té nom, no es diu French Book, però pel que sigui ha interessat molt doncs, aquest idioma i doncs, ara mateix és un dels clubs més potents que tenim, també amb trobades, doncs això, no?
1: Que curiós.
2: Per parlar de llibres escrits en francès.
1: Però és gent gran? És a dir, és gent que va aprendre francès en lloc d'anglès o hi ha gent jove?
2: A veure, els clubs de lectura sí que és cert que la majoria del públic és adult, o sigui, excepte el Romantasy o el de poesia, que combinen una mica més les edats, la majoria de clubs en francès, d'anglès, el Veus de Dona, un passeo de novel·la, tots aquests clubs dominen el públic de mitjana edat i adults, i sobretot dones, també s'ha de dir. Però en principi és això, que tots hem omplert pràcticament tots els clubs amb llistes d'espera, també inclús els que tenim de lectura fàcil en castellà i en català. I ara, aquests dies, el que dèiem, no, estan fent ja els comiats del curs, és molt bonic, doncs, gent que doncs, ha compartit una, dues hores setmanals durant 9 mesos, doncs, que s'han fet petites famílies i doncs, això ara doncs, estan fent els comiats de curs i ja doncs, pensant en el proper que començarà a l'octubre. Els clubs de lectura són d'octubre a juny, durant 9 mesos.
1: Com si fos un curs,
2: sí. I hem de prendre la mesura dràstica a les biblioteques, en el nostre cas a la biblioteca de Rubí, que en molts casos, clar, quan hi ha moltes llistes d'espera, doncs clar, hi ha persones que han de deixar el club temporalment perquè s'incorporin els de la llista d'espera. És un moment molt dur i molt intens perquè hi ha gent que durant un any o dos anys doncs, no pot anar al Veus de Dona o al club de lectura fàcil de castellà i doncs això és un moment dur, però bé, el tema és que els clubs es regeneren, es renoven, tenen una normativa doncs, que permet que sempre siguin molt vius i fa doncs, això que passin doncs, això, molts anys, 10, 15, i estem celebrant molts aniversaris també d'aquests clubs de lectura, que també és un altre dels punts que a les biblioteques ha fet com un increment molt, molt alt els darrers anys.
1: Tot això explicaria, bueno, explica, és una molt bona notícia que tot això funcioni molt bé, però també explicaria, deies abans, els treballadors i treballadores de la biblioteca reivindiquem bones condicions i bona situació, tot i no fer vaga, perquè ja sabeu que sí, hi ha moltes biblioteques, algunes molt pròximes, que estan fent o han fet diferents mobilitzacions. Tot això explica perquè aquesta gent doncs té allò de la síndrome del burnout, no li diuen? Estan una mica cremadets perquè, clar, cada cop tenen més feina i com tenen vocació de servei volen fer-la en les millors condicions per ells i pels seus usuaris.
2: Sí, no? Sí, totalment, totalment. A més, clar, o sigui, ara ens ha trobat, ens estem en un temps molt convuls a nivell de vagues i reivindicacions, hi ha el dels mestres, clar, la biblioteca sempre queda una mica en segon pla, però hem de recordar que hi ha una vaga indefinida convocada divendres, dissabtes, va començar a Barcelona, moltes poblacions s'han adherit, com tu dius, últimament, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, i això al final, com no negociem i arribem a acords, doncs acabarem tancant tots o acabarà petant. O sigui que esperem que es recondueixi la situació realment, però sempre, com tu dius, pensant en un bon servei de cara al ciutadà, de cara als nostres usuaris.
1: Eduard, moltíssimes gràcies. Aquests dies encara farem programa, per tant, en algun moment podrem parlar amb vosaltres i seguirem molt de prop l'actualitat de la biblioteca. Aprofito aquests 3 minuts que queden per explicar a aquells que ens estan escoltant que tenim un munt d'activitats a la ciutat, que aquest cap de setmana es fa el Festival de Blues de Rubí, que està organitzat per la Societat de Blues, que comença avui a partir de 9:15 amb l'actuació d'Ibai García Blues Project, després actua el Pau Bal, que demà dissabte a partir de 9:15 també actuen The Hicks, Erin Corin i Dani Nelo, que és un luxe tenir-lo a la ciutat. Diumenge el trio de Lluís Coloma, un altre clàssic del blues, i Kit Carlos. El festival es fa a l'Amfiteatre del Castell, però també es fan activitats arreu de la ciutat. Per exemple, demà es fa una matinal de músics al carrer a partir de les 10 o un concert de Sergi Estella a la 1 al Crac. I diumenge es fa la ballada Lindy Hop amb DJ Acme Fang a la Rambla del Ferrocarril. Això pel que fa al Festival de Blues. Però tenim aquest concert que dèiem de hip-hop a la terrassa de la biblioteca. També hi ha ball clàssic o balls de saló al casino a partir de 6:45 de dissabte amb el Quartet Metrópolis. I diumenge també tenim la International Ballet Company actuant a la sala a partir de 6:00 PM amb doncs un recull dels ballets més importants com ara Giselle o el Trencanous. Les entrades costen entre 18 i 25 euros. Aquí a Ràdio Rubí tenim dues invitacions dobles, gratis. Ens queda un minut, ja no podeu trucar, però, per exemple, ens podeu escriure a radiorubi@ajrubi.cat i us podem regalar aquestes entrades. I a banda d'això, doncs, el que dèiem, l'hora del conte en anglès a la biblioteca, un altre conte-contes, en aquest cas a l'Ateneu, dissabte a 12:00, a càrrec de l'App Creatiu i la companyia Raig de Sol, i que en aquest cas tractarà de temàtiques de pau i solidaritat, i a banda d'això, doncs les moltes exposicions i espais expositius que encara podeu veure a la ciutat.

0: Rubí Sanz amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Alegria, alegria, que ja s'apropa la festa major. Amb aquesta efusivitat desaforada encarem el penúltim programa de la temporada. Dos capítols per tancar el curs radiofònic 2025-26 que tindrem, com no, a la Festa Gran de Sant Pere com a absoluta protagonista. Això sí... Com no podria ser d'una altra manera, ho farem des de la perspectiva local. Artistes i entitats musicals rubinenques que han preparat tota una programació ben especial per la gran data de l'any. El Rubí Sound i la Ràdio Rubí estem per això, per promoure i difondre tot allò que és Made in Rubí City. Avui en tindreu una bona prova. Convidarem els amics de l'associació Jazz en Rubí i de l'associació juvenil La Sònica perquè ens avancin tots els detalls de les jornades de jazz i d'un nou capítol de La Sònica Takes the City, una bona prova de l'eclecticisme musical de Rubí City i, com no, evidentment, d'aquest programa. Aquí continuem, sí, rebentant el tòpic de que no hi ha música a Rubí. Sí, sí, de que no hi ha protagonisme musical, per exemple, a la Festa Major de Rubí. Protagonisme musical local. Qui ho diu? Doncs qui ho digui, que s'ho faci mirar, o millor dit, que escolti un nou capítol de l'autèntic i genuí...
0: Rubí Sound.

0: La reconeixeu, no? És la sintonia que sempre hem utilitzat per donar la benvinguda a la gent de l'associació juvenil La Sònica, que deixaran de nou la seva empremta a la Festa Major de Rubí amb una nova edició de La Sònica Takes the City. Una nit protagonitzada íntegrament per DJs de tots els gèneres musicals que ompliran l'espai de la plaça Pep Rovira de bones i variades vibracions. I per parlar d'aquesta programació i de tots els seus detalls, qui millor que dos senyors molt actius de l'entitat de La Sònica. Estem parlant de l'Adrià Ursel i el Màrius DJ. El Màrius, què tal? Com esteu, nois?
1: Hola, bona tarda. Molt bé, molt bé.
0: Com va tot?
2: Bé.
0: Adrià. Has mirat el Màrius com dient-li ara? Comença tu. Comença tu, que és la teva primera vegada.
2: Bueno, que s'estreni.
0: No m'ho puc creure, no m'ho puc creure, tio. És la primera vegada que el Màrius l'entrevistem aquí a la ràdio. Mira que té vinculació amb nosaltres a la ràdio de Rubí, perquè, com tu ben saps, Màrius, has sigut també estudiant en pràctiques aquí i vas deixar la teva empremta, les teves habilitats, que després ja hem vist que no només es vinculaven directament en el món DJ, com avui repassarem amb aquesta programació de La Sònica, sinó que també tots dos esteu vinculats en el món de la tècnica, no?
2: És correcte, és correcte. Sí, sí.
0: Molt bé, nois, escolteu una cosa. Van bé les coses per La Sònica?
1: Bé, sí, sí, anem fent últimament.
2: Estem molt centrats en fer els esdeveniments de la 14-13, aquest espai que ens cedeix l'Ajuntament un cop al mes. I, bueno, vam fer el Blest ara ja fa un parell de mesos, ja, no? Sí? I pues, bueno, una mica seguint en la nostra línia.
1: Sí, sí, durant el que és la temporada anem fent i no parem. O sigui, una vegada comença setembre, octubre, fins juny, pràcticament, que acaba Festa Major, no parem.
0: Ben actius des de l'Espai 14-13. De fet, em sembla que ara, a hores d'ara, sou els únics que esteu fent programació regular, amb una certa regularitat, dins de l'espai, perquè la gent de Ruby Rock ja em sembla que no estan fent res directament, diria jo.
2: No ho sabia. Jo almenys no ho sabia, pot ser.
1: Bueno, alguns havia arribat, però tampoc tenim tota la certesa del que fa Ruby Rock, però sí que... Sí que sabem, tenim constància, que som els més constants allà a la sala i el que fem, els explotem al màxim.
0: I la vostra relació amb la sala, bé? Vull dir, esteu contents? Ara mateix també ens escolta molta gent de l'Ajuntament, si cal fer una crítica constructiva i directa. Ens agradaria que passés, no, o que s'arreglés o que millorés alguna cosa de la sala. Jo crec que podríem prendre nota. Vull dir que si voleu, fins a un cert punt, amb educació i claredat, podem dir, escolta, podríem arreglar això o no? O m'agradaria que, en el futur...
1: Bueno, hi ha algú que ens agradaria i és ser una mica propietaris del magatzem que n'hi ha allà, però bueno, és algú que tampoc... tampoc ho hem plantejat com a tal, però a vegades ens passa pel cap i ens estalviaré alguna de feina també, però bueno.
0: Vale, per poder deixar material potser i així doncs crear les vostres mogudes de Sound System, etcètera, etcètera. Va d'aquí la cosa, sí?
1: Sí, bueno, coses de l'esdeveniment que cada dia pugen i baixen, cada dia que anem a fer coses allà i mira, ens estalviaríem un espai a la furgoneta també i una mica d'esforç també s'agraeix, però bueno.
2: També jo recalcaria el tema dels horaris, no? Ser l'única sala així alternativa de Rubí pública, bueno, sí. Ens agradaria un horari una mica més laxa. Ara mateix estem acabant les festes a 1:30.
0: Més flexible, no? Amb un punt més flexible per acabar una miqueta més tard, potser?
1: Sí, una mica. Estaria bé.
2: Home, també... acabar... Horari típic, normal, de sala, com a les 3, 4. No demanem molt, tampoc, però...
1: Sí, tampoc ens passem que després s'ha de recollir sí. I acabes a les tantes, però...
0: El Màrius és pràctic. Escolta, tio, tampoc va fer falta que tenen goril·les, perquè acabarem a les 5 de la matinada després de recollir
1: i no té, cal. Tot té punts forts i punts febles i bueno, ho mirem de la millor manera possible.
0: Bé, és un espai que també hem utilitzat en la gent de ràdio durant dues temporades complertes muntant el Festival Rubí Sound, del qual, evidentment, també heu sigut protagonistes i que crec que podria donar molt de sí. Li hem posat totes les ganes també per coordinar i per impulsar i per demostrar que allò es pot omplir. Vosaltres ho feu cada setmana, gairebé cada setmana, en cada convocatòria i, bé, és una reflexió que hauríem de tenir també doncs, per acabar de definir si la volem fer encara més més estable, més regular, si podem adaptar doncs, la sortida d'emergència perquè la capacitat sigui més gran, etc etc. Coses que se n'han parlat i que des de la ràdio doncs, hem comentat i que ells també han dit que estaven predisposats a fer-ho, però les coses de Palacio van despacio i són complicades, i allò és un centre cívic que està vinculat en part a la Generalitat, però també a l'Ajuntament, però també al Pinar, però sí, però no, i és... aquest encaix es diu fàcil, venga, que lo arreglen, no? Però no és, no és tan, sí, sí, tan senzill, tant de bo que la 14-13 continuï evolucionant i vagi cap a, cap a això, un espai encara més, més polivalent. Escolteu, parlem de la Sonic Takes the City. No sé si també li posareu el número del volum, volum número tal o no?
1: Número del volum... No te'l sabria dir directament.
0: Quart, cinquè, cinquè, potser?
2: Ostres, mira que jo els he fet tots i no me'n recordo, la veritat.
0: És que mira't a l'últim i no sortia tampoc el número de volum.
2: Potser, potser és que no el van posar. I bueno, ja és bueno, com és tradició, no?
1: És tradició,
2: no
1: cal. Sí, sí.
2: Ja quan fem el 25è aniversari o alguna cosa així, ja ho posarem.
0: 25è aniversari. Doncs mira,
1: arribem.
0: 25è aniversari, el que celebraran els amics i amigues de Jason Rubik, que de fet arribaran, com jo he dit, doncs han arribat abans i ens han fet tota, tota la programació de la festa major, i això és qüestió de temps. La Sònica, ja quants anys porteu?
2: Doncs des de 2000...
1: Sí, 7 anys deu portar, no?
2: Sí, 2018 va ser el primer esdeveniment, 2019, primer castanyasso, por ahí. Per ahir, no? Per ahir, 2017, no recordo, tinc molt mala memòria. Però bueno, ja, clar, jo tenia 18 anys i ara tinc 29, eh?
0: Jo és que et diria que 19, a mi em sona 10, més tirant cap a 10, eh? Però no sé, ara potser em llenço molt, molt a la piscina.
2: Com passa el temps?
0: Bueno, potser una miqueta menys, no? Perquè el Robinson va començar a fa 12 temporades, aquesta és la 11a temporada, no hi éreu a l'inici, però sí que ja a partir de la segona o tercera temporada em sembla que ja vau començar a aparèixer com a activadors de l'escena musical rubinenca. Felicitar-vos, ja sé que és, que queda molt formal, tal i qual, però de veritat...
2: Bueno,
0: eh?
2: Ja són anys, ha evolucionat molt la cosa, però...
0: Clar, però aquest esforç, any rere any, actualitzant amb gent jove, que li dona empenta, que li dona ganes i que vol programar adequadament perquè es mogui la història musical.
2: Alguns joves, alguns ja no tant. Eh?
0: Sí, bueno, clar.
1: Baixo la mitja, jo, per això.
0: Clar, és que estic parlant jo, que soc molt jove d'esperit, però que tinc molts anys, i per mi tots vosaltres sou uns joves, uns pipiolos. Escolteu, programació plena de DJs, 100% DJ aquest any, amb col·laboracions extres, però bàsicament DJ, no?
2: Correcte.
0: La primera programació 100% DJ, nois?
2: A Festa Major, sí.
0: Sí, no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, hem decidit que és una mica per al... És el que fem més habitualment, que aquí cada mes fem les festes aquestes que hem comentat a la 14-13, que són purament de, ja sigui sound system o música més electrònica, techno. I, bueno, hem pensat, ostres, a Rubí pues, ja està en el Rubí Rock, ja està tot el que fan a l'Escardíbul, ja està tot el que fan a la plaça del Casino, a la plaça de l'Església, perdó. I, bueno, som els únics ara mateix que portem una programació totalment electrònica. I jo crec que tothom que estigui una mica atent a tot això sap que aquestes festes funcionen molt bé i és una alternativa que no ofereix la ciutat. Llavors hem dit, serà una mica el nostre reclam, no? Si voleu música electrònica a Rubí, sobretot per nit golfa, doncs veniu a la plaça...
0: Pep Rovira. Digues-ho, no passa res. Tothom la coneix com la plaça del Porro. I ja està, no passa res.
2: Vaig veure que si la busques com a plaça del Porro a Google et surt. És una cosa increïble. És molt
0: algú l'ha vinculat ben directament, no? Perquè no hi hagi problemes. Sí. Està clar, és una plaça de referència, però no és el vostre lloc habitual. Salvador Allende sempre ha sigut el vostre hàbitat propi. La trobareu a faltar, no? Descobrireu una plaça que us encissarà fins a el punt que direu, jo d'aquí no em vull tornar a moure.
1: Qui sap, jo crec que potser ens agrada, o sigui, jo de primeres m'agrada més la idea, però bueno, aviam, haurem de provar i l'experiència dirà...
2: Hem de provar, jo només hi ha una cosa que em fa tírria, és el terra de terra.
0: No, però això és no molt de rave, tio, això és molt de música electrònica, no?
2: Però després,
0: de la rave,
2: arriba,
0: no? Que s'hi deu hoy en dia.
2: Quan arribes a casa amb les sabates de color marró, quan eren blanques, sí, sí. Ostres, quina mandra, eh?
0: T'ho dic per experiència, ja també hem fet un festival Ruby Sound, el vam fer fa 3 anys, 3 festes majors, o 4, ara ja em perdo, i jo pensava que l'espai era més petit, perquè tu el mires des del tren quan passa i dius, esto muy pequeño, però l'espai és bastant més gran del que sembla, i té un rotllo molt especial, per això de que hi hagi com graderies, que hi hagi aquesta configuració com d'esglaons grans i que tingui també doncs, una part més al fons i cap als cantons, fins i tot del carrer superior també. Clar. La gent et pot mirar des de dalt. Li dona un rotllo molt amfiteatre, molt, molt xulo, eh? Mm-hmm. Ja veureu com
1: se'n fa una plaça més adaptada pel rotllo de concerts o música en viu que no l'Allende, que al final
0: sí.
1: L'Allende és gran, però entre que posen l'escenari ja... Hi ha els altaveus al terra, posen el control al final, doncs se t'acaba fent molt petita i una mica ampla, però és una distribució rara. Llavors per això m'agrada una mica més la PDP, que li diem també.
0: La PDP. Fantàstic. Jo crec que tindreu un bon lloc per gaudir perquè tothom gaudeixi de la vostra música, perquè també vosaltres gaudiu de la festa major, perquè en el fons es gaudeix o es pateix més? I manteneu la pregunta. Vull dir, no és lo mismo estar ahí, venga de fiesta, que organitzar, preparar, coordinar, apagar els petits incendis, en metàfora, que succeeixen durant tota una nit, tota una jornada. Es pateix més o es gaudeix més, nois?
2: Mig.
1: És una mica de les dues, sí, sí.
2: Des de luego és molt gratificant al final de la nit dir, ostres, hem fet un fiestón i ha vingut molta gent, perquè sobretot hem valorat d'altres anys, ostres, és que... Sembla que no, però els 4 micos que som li hem fet competència al Versió Impossible i hem portat un montón de gent aquí que, bueno, busca una festa, diguem-li, alternativa. Hi ha gent que no li agrada aquesta paraula. I hem portat un públic que, com he comentat abans, pues busca una cosa una mica diferent i allà hi troba el seu lloc. Així que això és guai. Per altra part, pues, és una feinada.
0: I és una feinada, una
2: treballar per festa major és una mica pal, però bueno, mira. Una de cal i una d'arena, no?, que diuen.
0: Abans també fèieu diversos dies, no?, em sembla. L'any passat ja va ser només una nit?
2: Correcte. I algun cop hem fet com alguna tarda o algun vermut i després sí. La nit ens fem grans. Ja, aquestes coses... ja no.
0: No, i també, doncs mira, dinamitzes la possibilitat de que en aquell espai o de que en diferents en circumstàncies de la festa major, depenent de si hi ha més dies o menys, doncs es pugui doncs, compensar tot això, no? Perquè tothom pugui tenir el seu espai i hi hagi molta música i molta moguda local. Escolteu, què us sembla si anem pam a pam dia a dia? No, dia a dia no, perquè és un dia. Bueno, un dia barra dos, no? Perquè si traspassem l'hora de les bruixes, doncs ja serà el dia 28, però tot, evidentment, com a referència, el dia 27, el dissabte, el que tothom diu, el que tothom diu com a nit golfa, hi haurà moguda a on? Doncs, en aquest cas, a la plaça Pep Rovira, PDP has dit que era?
1: Sí.
0: La plaça del Forro per tothom, no passa res, estem en horari nocturn, bueno, també hi ha repetició durant el dia, però què hi farem? Hi haurà mogudes musicals, faltaria més. La gent de la Sònica s'ho munta molt i molt bé. Els que esteu connectats a RadioRubí.cat no només esteu escoltant això, sinó que esteu veient aquesta actuació en directe des de l'espai 14-13 en un festival Ruby Sound amb els protes, o part dels protes, que iniciaran tota la moguda doncs de la Sònica Tech the City. Serà el dia 27 de juny a partir de les 21 hores. Allò que denomineu en el món artístic, en el món dels DJ, sobretot com a warm-up, escalfar una mica l'ambient, però és que ells l'escalfen i el posen ben i ben calent, no, nois? De què estem parlant?
1: Estem parlant de Redland, amb la seva selecció i el seu cantant Hugo Otto i el Jaime Budokai, que ens acompanya també el trombó. I la combinació aquesta, jo crec que és una mica un delicte posar-la com a warm-up, però...
0: també és veritat, eh?
1: Però és que no quedava una altra, o sigui...
0: Que en aquest cas també va ser warm-up del Festival Ruby Sound i són imatges de la primera edició que va costar arrencar perquè començava molt d'hora i a mi em sabia un greu perquè deia, ostres tu, amb la gent que vindrà després, que la gent no pugui arribar i trobar-se això ja gairebé ple, perquè és que li dona un rotllazo i tenen un feeling, tenen un grooving, tenen un... O sigui, allò és molt especial, eh? I a l'Hugo Otto hem de dir que, a part de ser col·laborador habitual vostre, és un crac. És un crac, m'encanta el que fa. Estava el Dani també als controls? Qui hi haurà als controls?
1: Era el Dani, sí. I, bueno, l'Hugo pues, és un cantant que té trajectòria ja amb clar. Bandes, amb festivals de reggae mundials. I, bueno, és tot un plaer tenir-lo també amb nosaltres, no només a la Festa Major, sinó continuadament amb la Sònica, amb Redland, i és que aquest home, o sigui, el veus cantar en directe i fa pujar el públic cap a dalt i és tot un plaer veure'l.
0: És molt crac aquest paio, fa autèntiques virgueries, com vosaltres allà, manegant tots els filtres, creant aquells entorns reggaes i molt particulars per escalfar. Hem de dir que també el Jaime, no sé si ho has dit, perquè jo estava aquí pensant i mirant diverses coses, el Jaime Muñiz, Jaime Tron, per los col·legues, doncs també farà les seves delícies amb el seu trombó. Mira, amb el trombó, no?
1: Sí.
0: Jaime Tron, el trombón.
1: Ho fa molt bé, també.
2: Ho fa molt bé, dona un toc molt únic a l'espectacle que estan portant últimament amb Redland, no? Hòstia, no tots els col·lectius poden dir que tenen un ben metall allà en directe que dona tan bon caliu, no? Tan bona presència i fa que la música en directe pues, tingui aquest toc més orgànic, no sé. Mola un montón.
0: Toc orgànic. Sí, està sí. Molt ben definit, perquè en el fons és això, eh? Encara que tothom sap que realment doncs, és so, que llences amb un vinil, que també té bastant d'orgànic, hem de dir, comparat amb els temps que corren, i que després doncs, hi ha un processament digital, també hi ha aquells filtres naturals propis, que és maquinetes que estan en aquest rack que ara mateix els que esteu connectats a radiorubí.cat podeu veure aquest rack allà on hi ha tots els filtres.
2: Tot de catxarros.
0: On passa tota la cadena de senyal que vosaltres sabeu ben bé de què parlo i que finalment doncs, s'aconsegueix aquest rotllo tan i tan particular. Continuem avançant en la nit, ¿vale? Creia que tenia a l'abast una sessió, però no tinc una sessió, però sí que tinc un tema del protagonista que després omplirà aquell espai de la plaça Pep Rovira de ritmes que també fluctuen una miqueta amb el rotllo d'aquest warm-up, no? Mm-hmm. Ritmes afro-vibes, no sé com dir-ho, en ritmes en reggae, Sound System... Bueno, ara m'ho expliqueu. Posem algo de música. Un tema bastant particular. Dos Sound Systems a la vez. DJ Rambla i Slow Bow.
3: No te puedo comprender.
0: Em sembla fantàstica, a més, aquesta versió electrònica.
1: Un dels seus clàssics, aquest.
0: Sí, no, suposo que en el moment en el qual està la cosa, la sessió està ben amunt, deu fer aquest break i ho deu repetar, perquè és utilitzar un tema clàssic de Diego el Cigala, si no m'equivoco, d'un àlbum que també us recomano jo perquè és espectacular. És un àlbum de flamenc, sí, però que segur que vosaltres que sou gent que teniu percepció de la qualitat ho gaudiríeu. Això sí, amb el rotllo...
3: No estar loco.
0: Amb el rotllo particular, reggae. I també canviar la lletra.
2: Clar.
0: Que la lletra... Dos son systems a la vez, dos mujeres a la vez, dos amores a la vez.
3: Mi explicación no tiene gran selección.
2: No, va, mira, el DJ Rambla és amic nostre des de fa ja anys, sempre que necessitem alguna cosa, bueno, el Blest, la temporada passada va ser bàsicament la celebració del seu aniversari, ell ens va ajudar amb tota la coordinació, ell va ser qui va decidir quin equip de suportava, i amb el Rambla sempre hem treballat molt, molt bé, i ara és veí de Rubí, s'ha mudat a Rubí recentment.
0: Llavors, últimament està venint molta gent a Rubí. Sí, mira. No, sí, sembla bé, a més ho dic d'una forma molt positiva, i en artista, clar, és que estem a l'Esterradi de Barcelona, gairebé som Barcelona, i aquí els preus són més baratos, encara que si els compares amb el Vallès també, els preus dels pisos i tot això, i de viure, no és gens barat, i menys si l'enxampes directament a Rubí, no?, amb els recursos que té, però és el que té, no?, o sigui que ja el tenim com a rubinenc oficial?
2: Ja el tenim com a rubinenc
0: oficial. Ostres, tu, doncs això m'obre a mi una possibilitat d'una entrevista, veus? Ja tinc un nou fitxatge pel Rubí Sound.
1: Podem parlar després, facilitem el contacte. Amb
0: I tant, faltaria plus, faltaria més. Escolteu, doncs això ens portarà, si no m'equivoco, a veure que ho tinc aquí, la informació ens portarà de les 22:30 fins a les 00, i a les 00, pedazo crack que va actuar. Qui actua a l'hora de les bruixes? A la mitjanit. Aixeca els dits si esteu veient des de la versió visual del nostre Rubí Sound. és el DJ Màrius, o Màrius DJ. Com t'agrada més? Màrius DJ?
1: Màrius DJ, ja va bé.
0: Escolta, jo he posat música així, electrònica, així de fons. Sí, ja busques una llista, ja i, però no sé exactament cap a on t'aniràs. Què estàs fent últimament o què tens pensat per aquesta festa major, que jo crec que dels teus sets particulars, que en fas uns quants durant l'any, deu ser un dia molt especial i particular.
1: Home, sí, està guai també poder participar a la festa major de Rubí, en un ambient més cèntric i més divers de públic. Però, bueno, en general, com amb la continuïtat del que li diem al line-up, que són els següents DJs que venen després, li hem intentat buscar un rotllo del que fem més a les 14-13, el reflexe de tota la feina feta durant la temporada. I estem buscant, hem provat aquest any fer una mica més, un estil més de rave, més de free techno, que se'n diu també, i amb variants d'aquests estils, i provarem, i aviam com ho caça la gent també, aviam, hem de provar i acostumar una mica a la gent també.
0: Clar, que podríem dir que si algú estigués des de l'inici, com passa a molta gent, que arriba a les 9, a quarts de 10 i es queda per allà fins al final i s'ho passa bé, doncs pensant en la línia, amb la fluctuació de cap on tenia tota la cosa, doncs dius, vale, hem començat amb el rotllo aquest Sound System en directe, amb actuacions musical també més orgànic, cap a un reggae Sound System electrònic de DJ Rambla, i ara ja saltem, no? Saltem el pas i ja comença la festa. En diràs per aquest tipus de tempo? Més ràpid, més lent, més atmosfèric, una mica de tot?
1: Una mica de tot, o sigui, tampoc tinc exactament molt clar el que posaré, perquè també és, o sigui, sé una mica quins estils vull tirar, però també la gràcia d'un DJ que pot improvisar una mica dins del que es prepara.
0: Vale, tu ets un DJ d'escola clàssica en aquest aspecte, no? Vull dir que tens una clar mica, què faràs, mica, però també tens un marge.
1: Esclar, jo
0: perquè hi ha gent que va molt amb la sessió, la timo, la pamada i me va entrar com sea,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sobretot amb aquests ambients que són més diversos, no són tan tancats com els que fem a la 14-13, que la gent ja sap a lo que va. Aquí deixo una mica de marge per veure com reacciona la gent i poder acostumar-me una mica dins de certs límits també, perquè jo vinc a fer la meva actuació i aquests són els meus gèneres i també els tinc molt limitats.
0: Clar. Màrius DJ és un artista de música electrònica que va començar la seva trajectòria el 2021 amb una àmplia experiència com a DJ. Destaca per les seves mescles progressives suaus i la seva capacitat per generar emocions fortes en el públic.
2: Article de Wikipedia,
0: ja. No, de Wikipedia no, tio. Això, bueno, no sé si és Wikipedia.
2: És però Wikipedia worthy, és digna de Wikipedia, segur.
0: No, és digna de la pàgina web de l'Ajuntament. Vull dir, a l'Ajuntament tu hi vas i allà, quan programes, quan busques la programació del dia, surt això, la seva música.
1: Està publicat. Ja, eh?
0: Sí, i tant. Ja fa estona, si es va presentar el passat dilluns. La seva música abasta diversos estils electrònics, incloent techno, minimal, techno, hard techno i free techno. Vamos, mucho techno. Mostrant la seva, això ho dic jo, mostrant la seva versatilitat i passió per explorar diferents sons i ritmes. Ets tu, no?
1: Aquest soc jo,
0: sí. T'hi trobes identificat, no?
1: I tant.
0: Doncs vale, doncs tampoc ho fan tan malament els companys de comunicació de l'Ajuntament. Ja sé que sona molt així com
1: sí, està
0: una nota de premsa clàssica i
2: corporatiu.
0: I també li he donat un toque així de te lo estoy leyendo, no? Nota de premsa. Vale, doncs això. Tu aniràs llavors amb aquesta hora intensa des de les 00 fins a la 1 de matinada. I després què passarà? Tindrem la irrupció d'una dona que porta per nom Edera. Ho dic bé? O
1: així
0: Edera?
1: És. Sí, Edera.
0: Edera, expliqueu-nos de què va aquesta noia i com s'ho munta.
1: Doncs ella la vam conèixer fa relativament poc. va venir com a convidada a una festa nostra a la 14-13 i la veritat ens va deixar molt sorpresos per la varietat que feia també i també el nom que té una mica, perquè ella ve una mica més als ambients de festivals de Psytrance, ha punxat en festes importants d'aquest estil, i també alhora barreja una mica estils que ens agraden més a nosaltres, i per al que també enllaça una mica amb el DJ productor final, i llavors vam dir, mira, és perfecte, i a sobre és una tia de puta mare, que ens cau superbé.
0: Clar, és que
1: i hem volgut comptar amb ella aquest any.
0: És que al final vols gent que sigui bona, però també que hi hagi bon feeling, que hi hagi bona comunicació, que s'integri en l'espai, que hi hagin bones vibres, no només quan estigui punxant, sinó que tingui aquesta capacitat d'adaptació. I en aquest cas, a vosaltres ja us coneix, la coneixeu vosaltres a ella, i jo l'he vist en entrevistes i en continguts, i em sembla una tia molt, molt, molt maca, molt, molt dinàmica. Cada vegada estan més de moda les noies DJ. costa una mica més, eh? Però jo dic perquè hi han referents DJs de noies que ho estan megapetant, eh? Jo no sé si, si tant ara... per la imatge i pel, pel rotllo que donen a nivell personal de soy una chica DJ, que no tant pel contingut o per tota la vegada, però es va compensant això. I costa més, però mira, l'escena també sí, provinenca, ja. Tenim unes quantes opcions. Tenim la DJ Outlet, tenim les PDF, etc. No? I...
2: És cert, ara mateix el món així de festivals grans de techno, la Sara Landry i la, la... Ostres, la tenia apuntada a la llamada, però sí, hi ha grans referents de dones, però nosaltres sobretot volíem bueno, tenir una mica de varietat al cartell.
0: Clar, clar.
2: A vegades costa, sobretot en els
0: no és fàcil,
2: mons
0: no és fàcil.
2: Una mica més undergrounds, no? Que aquest cartell ho és especialment, però sempre fem l'esforç per tenir-ho i, ostres, més en un escenari tan important com és el de la Festa Major, que per nosaltres és probablement la festa més important de l'any.
0: Clar, quan abans li deia al DJ Marius, al Marius DJ, li deia ja ho tens pensat, perquè clar, en el fons és mola, no? És una responsabilitat, és un subidon extra, no? Digues, hosti, el meu poble, la meva gent, la meva entitat, el meu entorn, això també motiva un plus més, no? Escolteu, i ja per rebentar la nit en el sentit més figuratiu, perquè la nit doncs es quedi maquillada, espectacular, tenim a Molt de Tech. Què m'expliqueu de Molt de Tech? Qui és Molt de Tech?
2: A.K.A. El Molas.
1: A.K.A. El Molas.
2: El nostre
1: aquest
2: amic.
1: També és un noi amb el que hem col·laborat una vegada també a la 14-13. I, de fet, aquest noi se'n diu Ràpid, però és un, podríem dir, dels productors del seu àmbit, dels seus estils. Pues amb més repercussió d'aquí a Espanya, diria, pràcticament, perquè aquest home...
0: A mi em sona, i perquè em soni a mi, que tampoc sóc el seguidor de l'escena techno-DJ.
1: Sí, aquest home també està viatjant per països com Bèlgica, Alemanya, França, i tocant a molts festivals, i està marcant-se una posició i fent-se un lloc a l'escena, també, que... Mm-hmm. Que, bueno, que tenir un productor d'aquest calibre aquí al costat, que és aquí, viu aquí al costat...
0: És un luxe.
1: Sí, és un luxe, i clar, tenim també bona relació amb ell i hem volgut comptar amb ell també perquè ens agrada el que fa i també, pues, mira, per deixar-li un lloc a l'escena també aquí a Rubí i aviam com va.
0: Segur que anirà bé, home, fantàstic, i ja la gent ja estarà doncs ben contenta, i és l'hora a punta d'una nit de dissabte, que estem parlant des de la quarts de 3, 2:30, fins a les 4, un productor d'àcid de Barcelona que ha estat produint des de principis del 2018, enamorat del Sinte TBR 303, que intenta donar-li un toc àcid a tot. I quan dient àcid no és només de que sigui àcid en si, sinó del concepte àcid a nivell electrònic, no? Vull dir que també treballa amb maquinària, fa coses,
1: sí, fa
0: petits lives en directe, no només punxa música, sinó que
1: manipula. De fet, ell fa live.
0: Fa live.
1: Ell punxa produccions pròpies.
0: Vale. O sigui, porta el seu PC amb les seves pistes, amb tota la seva moguda,
1: sí,
0: i en directe llança tot allò que té més o menys preparat, però ho va modulant, ho va canviant,
1: exacte,
0: va creant els bucles i va creant doncs, tot aquest rotllo d'un live en directe. Mola, no?
1: Sí, sí, està guai. Això són les seves produccions i el teu ha aconseguit un nivell de sintetitzacions i modulacions molt guai i és molt curiós i té un so,
0: clar,
1: de qualitat.
0: És que el so, quan vas a per una TBR, per aquests processadors, encara que tot d'una forma o d'una altra acabi sent digital, ¿vale? Perquè t'acabarà una taula digital i sortirà digitalment, bueno, sortirà en àudio pels altaveus, però amb aquella senyal digital, és com que hi ha unes freqüències, hi ha uns harmònics, hi ha un rotllo que li dona aquest punt retro, que també hem de dir està molt de moda, i que li donarà aquest puntasso definitiu.
2: Ah, mira, un show amb molta ànima que, bueno, sí, potser l'hora no és la més convenient per anar a presenciar artísticament una mescla, que jo quan va venir a la última 14-13 la sessió em va semblar
0: alucinant,
2: espectacular, i amb un ànima i amb un ambient, una atmosfera que es va crear super, super interessant, super guai, que, bueno, estem en un ambient de festa, sí, però realment hi ha molta gent en aquesta escena que aprecia aquestes coses i que li dona un toc molt característic que és... A mi m'encanta.
0: Doncs ja ho tenim, eh? Una nit fantàstica. A les 4 ja estareu començant a recollir, a respirar, i que tot ha sortit molt bé. Una més per la col·lecció. I després què feu? Sí. Després teniu energia per anar a donar una volta i fer alguna cosa? O ja és que tenim prou de feina per recollir i marxar cap a casa?
2: Veurem.
1: Aviam què tal.
2: A veure si arribem als xurros.
1: Sí.
0: Bueno, tampoc us quedarà tan lluny. A nivell temporal no us quedarà tan lluny. Companys, una forta abraçada per totes les amigues, noies i companys també de la Sònica. Ja sabeu que aquesta és vostra casa, que quan vulgueu, doncs, aquí ens teniu. I suposo que en el futur no gaire llunyat ens tornarem a veure. Molta sort i a gaudir de la festa major, amics.
2: Moltes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Ciao. Rubí Sound.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.

La d'elles serà en Bru, que ens presenta el seu primer disc, que porta per títol Col·leccionista. I la segona serà en Trèvol, que també tenen nou disc, el títol Folk d'Extraradi. Comencem, i avui ho fem amb Buhos, la banda de Calafell, que, com sabeu, està celebrant dues dècades de trajectòria amb aquesta nova cançó que acaben de treure, el títol No hi ha pla B, una nova cançó que compta amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, construïda al voltant d'un missatge clar i directe. Si saps on vols anar, posa't a caminar. Na, na, na.

0: Les efemèrides. Dia a dia, Actualicat.
1: Les efemèrides per la propera setmana de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel. Doncs sí, anem a repassar les efemèrides del 15 al 21 de juny. El 15 de juny de 1974 es publica el disc A Víctor Jara d'en Raimon. El 15 de juny de 1978 neix el cantautor Isaac Aguilar. El 16 de juny de 1949 neix el cantant de formacions com l'Orquestra Plateria, 2 més 1 o Barcelona Traction, Manel Josep. El 16 de juny, però de 1971, es presenta l'espectacle La iaia de l'Enric amb Enric Barbat i Jordi Clua. El 16 de juny de 1995, Tomeu Penya omple el Palau d'Esports de Barcelona a la presentació del seu disc Anuats. I el 16 de juny de 2001, Matamala fa el seu darrer concert a la Sala Sidecar de Barcelona.

0: només sóc un ponjant.
1: Seguim repassant les efemèrides del 15 al 21 de juny, perquè el 17 de juny de 1979 neix el músic i cantautor Lluís Vicent. El 17 de juny, però de 2022, se celebra la final del concurs Eufori de TV3, la guanyadora Mariona Escoda. El 18 de juny de 1951 neix el cantautor Juli Bustamante. El mateix dia, el 18 de juny, però de 1968, neix el cantautor Albert Fibla. El 18 de juny de 2010 es du a terme el primer concert d'Obeses a Manlleu. El 19 de juny de 1986 neix la cantant de la formació El Diluvi, Flora Sampera. El mateix dia, el 19 de juny, però de 2020, es publica el disc De Venti Ales dels Charango. I el 19 de juny de 2023 va morir el guitarrista Emili Valeriola. El 20 de juny de 1978 neix el cantautor Ivan Brull. 15 anys després, el 20 de juny de 1993, surt el primer disc de la discogràfica Música Global, que va ser Dos o Tres dels Ja T'ho Diré. Un any després, el 20 de juny de 1994, se celebra un tribut al cantant, escriptor i actor Guillem de Fac a l'Auditorium de Palma.
2: Madonna d'Esquiaparó, en Jordi Roca vos crida. Madonna d'Esquiaparó, que li perdoneu sa vida, que vos demana perdó. I que vos n'en recordau d'aquest trobo. En Jordi Roca té pena de la vida. Tothom es compadeix d'ell. Tothom, fora de la principal acusadora. I la justícia farà el seu camí. No se sap si per calça d'arena, forca o garrot. Lo cert és que demà, de matinada, en Jordi Roca

mà en aquestes hores. Ai, las, ja sirem hort. Alça els teus ulls, guerrida, no els alcis per mirar-me. Alça-los i prendràs pla de veure finir ma vida. Tothom que passa pel carrer se demana i quin delicte ha comès en Jordi Roca per a tenir tanta severitat amb ell. Estimava, estimava i el varen prendre per lladre. I el mesquinet, la nit abans de morir, canta, canta. T'estim com t'estima.

0: Més efemèrides, perquè el 21 de juny de 1939 neix la cantant Salomé. El 21 de juny, però de 1975, el Tall fa el seu primer concert a la Pobla de Vallbona. I el 21 de juny de 1984, Jaume Sisa anuncia en roda de premsa que deixa la música.
1: Gràcies, Pamela, i serà fins aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Aquí, ara, amb nosaltres es troba un dels components de la formació Trèvol, que acaben de treure al mercat un disc anomenat Folk d'Estradradi. Estem, doncs, amb el Martí Fleta, bateria, percussions i veu de Trèvol. Hola i benvingut.
1: Hola, gràcies, moltes gràcies.
0: Primer de tot, si et sembla bé, qui forma Trèvol, a part del Martí?
1: Doncs som la Lea Gluck, que està a la gralla i també a la veu, la Leonie Martet, que toca el flabiol i també canta, en Bernat Garcés, que toca els teclats, fa funció també de baix i també canta, i per últim jo, que percussions, com bé has dit, bateria i també canto.
0: Parlem de folk d'Estradradi. Amb aquest disc reivindiqueu els marges, no?, de les ciutats, els extraradis.
1: Exacte. Tots quatre, bé, excepte Leoní, la resta som d'extraradis de Barcelona, som de Prat de Llobregat, Hospitalet de Llobregat i jo de Sant Adrià de Besòs, que són tot ciutats de l'àrea metropolitana, però que no són de Barcelona. I la Leoni, en aquest cas, és de l'extraradi de Perpinyà. Ella és d'un poble anomenat Sant Llorenç de la Salanca, a 10 minuts amb cotxe a Perpinyà, però també ella també se sent de l'extraradi d'una ciutat. I bé, volíem reivindicar una mica que el folk, la música folk catalana, no és només una música de les muntanyes o del món rural català, sinó que també es pot fer des dels suburbis de grans ciutats o des de l'extraradi.
0: Perquè el disc que en veu de la música popular dels països catalans, però a la vegada dialoga amb altres cultures que conviuen a l'extraradi, no? Com ho feu, per això?
1: Bé, tot va començar una mica perquè fa 2 anys la Laia va fer un viatge al Kurdistan, era un intercanvi cultural amb l'Associació Catalana per la Pau, i va tornar enamorada de tot el món dels macams, de la música del Mediterrani Oriental, i ens va transmetre una mica aquesta obsessió, per així dir-ho, per doncs, aquesta música que no és occidental. A partir d'aquí, el següent any, van venir també gent de Palestina, aquí al Tradicionarius, i van fer també un altre intercanvi amb la Laia, van tocar junts i tal, i aquí sí que tots els quatre components de Trèvol els vam conèixer i vam poder parlar amb ells, vam poder informar-nos més sobre aquest tipus de música. I bé, a partir d'allà, la Laia ha experimentat molt amb melodies doncs això, del Mediterrani Oriental, tot el món dels macams, que és una altra manera d'entendre l'harmonia completament diferent a la manera occidental. Jo he après a tocar la darbuka i altres instruments i bé, ens hem enamorat molt de tot aquest estil i ho hem volgut incloure al disc. I a part d'això, també hem anat una mica cap a Llatinoamèrica, no presencialment, sinó perquè ens agrada molt a tots quatre doncs, la cúmbia, el vallenato, la salsa, la rumba, i també ho hem volgut incloure al disc.
0: I perquè quedi clar, oi que fent això no té per què perdre's cap identitat?
1: Exacte, exacte. Nosaltres també el que reivindiquem és que fem música en català i que la fem amb una gralla i un flabiol. En general, nosaltres diem, o sigui, no ens agrada dir que fem folk català perquè al final, clar, moltes vegades doncs, acabem fent-ho a ritme de cúmbia, a ritme de malfuf, per exemple, que és un pal del Marroc, però sí que la sonoritat, que la veu principal són una gralla i un flabiol, doncs fa que siguem d'aquí, Catalunya.
0: Mm-hmm. També cal destacar que les mal anomenades perifèries, perquè jo sóc de Rubí, podria dir que la meva perifèria és Barcelona, no? Però dit això, aquests llocs també són centres creatius, no?
1: Exacte, exacte. Tots tres, sobretot la Laia, el Bernat i jo, vam anar a instituts públics i escoles públiques de barris obrers i al final barris amb molta migració i allà és una... es veu molt clarament la confluència de cultures i jo crec que nosaltres ho hem viscut sempre des del respecte i bé, també això és el que hem volgut transmetre una mica en aquest disc, que són barris on doncs hi ha moltes cultures que conviuen i conviuen des del respecte la majoria de vegades.
0: Martí, en aquest disc folk d'Estre Radi heu tingut també moltes col·laboracions, no?
1: Sí, sí, sí. No hem fet cap col·laboració amb cap grup com a tal, però hi ha un munt d'amics que han participat, perquè no, doncs, per començar ens feia il·lusió que participessin amics nostres, també moltes vegades, perquè volíem instruments en concret i ells ens podien oferir aquest instrument, i també amb ells també els feia il·lusió participar en aquest disc. Aleshores, no són col·laboracions d'artistes concrets, sinó són col·laboracions personals, per així dir-ho, amb o sigui, artistes amb el nom i cognom, que són més aviat venen com a intèrprets, no tant com a artistes.
0: Ja per acabar, Martí, ja heu començat a presentar aquest nou disc folk d'Estre Radi amb properes dates. On trobarem a Trèvol?
1: Doncs mira, per Sant Joan tocarem a Molins de Rei, ens veurem a festivals com el Festival Pèlag, Sant Llull del Penedès, el Festival Recòndit, a Palol de Revardit, també tocarem a Terrassa, tocarem el folk en viu de Valls, això serà el 16 de juliol, el 23 de juliol a Tiana, 22 d'agost a Sitges, 23 d'agost al Festival 5 Sentit de Vallfogosa del Ripollès, i finalment ja ens anem el 12 de setembre, tocarem el Coll de Nargó, el Festival Perifèria Cultural. I tenim bastantes dates encara per tancar, que no les dic per si de cas, però tenim més dates igualment, que s'han d'acabar de confirmar.
0: Doncs bé, ja ho sabeu segur que molt a prop de casa vostra trobareu un concert de Trèvol en directe, ja ho sabeu també. Podeu trobar el disc folk d'Estre Radi a les diferents plataformes digitals musicals. Hem estat parlant amb un dels seus components, en Martí Fleta. Gràcies, Martí, i el millor dels desitjos per aquest nou treball.
1: Que bé, doncs gràcies, i igualment.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Passem ara a les nostres recomanacions per aquest cap de setmana de música en directe. Moltes de les recomanacions d'avui seran que estan incloses dins dels concerts del Festival Monocicle, el Festival de Música d'Autor i Autora, que s'està celebrant al llarg d'aquest cap de setmana a Sant Pere de Ribes, dins de la seva edició 2026. Comencem divendres a les 8 del vespre, Sergi Carbonell al Molino de Barcelona. A 9:45 serà Judit Nederman la que pujarà a l'escenari de la plaça del Castell de Sant Pere de Ribes. A les 10 de la nit, Fetus a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols, i arribant a la mitjanit, gavina.mp3 al pati del Castell de Sant Pere de Ribes. Passem a dissabte, el Pot Petit i la Tresca i la Verdesca al càmping Les Dunes de Sant Pere Pescador. A les 6 de la tarda, de nou la Tresca i la Verdesca a Sota Ribes de Sant Pere de Ribes. A les 7 de la tarda, Abril, al pati del Castell també de Sant Pere de Ribes. A la mateixa hora, a les 7 de la tarda, a la zona esportiva de Vic, Buos i la Gossa Sorda. A les 9 del vespre, Hipnosi, al pati del Castell de Sant Pere de Ribes. A 9:45, a la sala Boulevard de Sant Joan d'Espí, Minoria. Més tard, a 10:15 de la nit, Anna Andreu a la plaça del Castell de Sant Pere de Ribes. A 11:45 de la nit, dissabte, Estranyo Ways a la plaça del Castell també de Sant Pere de Ribes. I ara ja acabem amb diumenge. Recomanacions de dos concerts. El primer, al migdia, Santa Mandra a Paratges de l'Església de Sant Miquel de Campmajor, i Clara Pella a les 8 del vespre a la plaça del Castell de Sant Pere de Ribes.

0: Notícies a Actualicat.
1: El Festivalot, el Festival de Música en Família de Girona, va tancar aquest passat diumenge una nova edició multitudinària amb 30.000 assistents que van arribar d'arreu de Catalunya al llarg de tot el cap de setmana. Els dies 6 i 7 de juny, l'Auditori de Girona, el Palau de Fires i també el Parc de la Devesa van tornar a convertir-se en el gran punt de trobada de les famílies, amb una programació que va combinar grans concerts, activitats d'accés obert, tallers, propostes creatives i actuacions musicals. L'edició d'enguany va estar marcada per una gran expectació des de l'arrencada, amb diversos concerts amb entrades exaurides i una resposta molt positiva del públic. Durant dos dies, milers de famílies van passar pels diferents espais del Festivalot per viure la música en directe en un format pensat especialment per a petits i grans. La programació de concerts va comptar amb alguns dels noms més destacats de l'escena musical catalana. Dissabte, el públic va poder veure els Catarres, Alfred García, Miqui Núñez i l'espectacle per a primera infància Núvols amb nadons. I diumenge, el festival va continuar amb les actuacions dels Atrapasomnis, Ginestà i de Ties o de Talles, completant un cap de setmana de gran activitat musical. Ja comença a fer-se clar.

0: Avui aquí a les entrevistes d'actualitat tenim amb nosaltres a la cantant i compositora Berta Saura per tal de presentar el que és el primer disc d'aquells que abans anomenàvem com a dels grans de la formació Bru, el títol Col·leccionista. Hola Berta i benvinguda aquí a Actualicat.
1: Hola, encantadíssima d'estar aquí.
0: Primer de tot, Berta, si et sembla bé, presentem la gent que forma Bru.
1: Oh, i tant. Vinga. Doncs tenim el guitarra el Guillem Félix, els teclats tenim l'Arnau Portero, el baix el Ramon Gallart i les bateries tindrem el Gabriel Macià i jo sóc la Berta Saura.
0: Berta, ha costat un xic el poder trobar una identitat pròpia, no?
1: Sí, bueno, al final, quan comences sense saber que estàs començant alguna cosa, que és el que jo crec que em va passar quan vaig començar a cantar i a fer música, suposo que no et planteges mai cap a on ho vols tirar. I quan ja ho portes fent 2 o 3 anys, dius, home, doncs potser ara tinc més clar si m'agrada més el color blanc, el color negre, m'agrada més un maridatge o un altre. Llavors, bueno, tirem una mica cap aquí.
0: Aquest disc, com dèiem anteriorment, porta per títol Col·leccionista. Per què aquest nom, Berta?
1: Doncs perquè sóc una gran col·leccionista de records. De fet, diria que massa. La veritat és que quan em passa alguna cosa, el temps ho magnifica. Allò que diuen de, no, deixaràs de trobar-ho a faltar quan hagi passat una mica de temps, doncs a mi em passa una mica el contrari. Quan ha passat una mica de temps, començo a sentir com que encara ho trobo més a faltar.
0: Aquest disc col·leccionista consta de 9 cançons. Hi ha algun tipus de lligam entre elles?
1: Sí, aquestes 9 cançons, a part de ser records que estan encapsulats, ho hem volgut lligar des d'un punt de vista també visual i simbòlic amb 9 elements diferents que simbolitzen cada una de les cançons dels quals se fa una col·lecció. Per exemple, tindríem un dau que guarda totes les possibilitats de trobar a faltar amb algú o de tornar a trobar-te amb aquesta persona. Hi ha una, per exemple, que es diu Et ratifiques, que com que parla una mica de caure en el passat, doncs és una tecla d'ordenador d'aquestes que tires endarrere. Un segell de cartes, perquè al final hi ha molta gent a la que li voldries escriure una carta, però encara no pots. Doncs aquests records creen com un mosaic d'elements simbòlics que al final ens ajuden a portar també a la música aquestes fotografies mentals que tenim.
0: El disc ha estat produït pel Biel Colomer. Què ha portat ell en aquest treball?
1: Jo crec que ha portat moltíssim. La veritat és que quan vaig començar a fer música, el paper d'un productor no l'acabava de comprendre. Però com més n'aprens, suposo que més entens el paper que tenen, que és pràcticament, per mi, aquest disc no hagués estat així si no hagués estat gràcies al Biel, ja que al final ha portat una sonoritat que portàvem temps buscant. De fet, quan el vaig trucar va ser perquè realment m'agradava molt tot el que feia d'ell. Tot el que passava per les seves mans tenia la sonoritat que a mi em portava a casa. I llavors li vaig dir, necessito que aquest nou disc sigui això, tingui aquesta sonoritat que aportes tu, òbviament portada cap al fet de que som nosaltres, però un productor aporta mínim un 30% del que escoltem, si no més.
0: I Col·leccionista, on ha estat enregistrat?
1: Doncs ha estat una mica entre diferents puestos. Hem estat a l'estudi de Cardedeu del Biel, però també al Blauet Estudi, i també hem estat a l'estudi Zamenhof d'aquí de Lleida per gravar les veus, sobretot, i és on ha estat mesclat.
0: Tot i ser el primer disc, en el passat any vas tenir un any ple de concerts, no? Vas trepitjar fins i tot escenaris de festivals coneguts, no?
1: Sí, l'any passat vam tenir la sort de que vam guanyar el concurs del Cabro Rock. També i això implicava tocar el Cabró Rock. També vam tenir la sort de que el Sona Nou ens van agafar i vam poder tocar a la final a Plaça Catalunya per les festes de la Mercè, i bueno, entre molts d'altres escenaris que van anar apareixent, com les festes majors de Lleida o com algun escenari com l'antiga fàbrica d'Estrella Damm, que van fer del 2025, jo crec que un any que ha marcat un abans i un després també a l'hora de nosaltres com a grup prendre'ns una mica més en sèrio, creure'ns el que fem i intentar explotar una mica més cap a fora, que a vegades som d'aquestos que ens tanquem molt cap a dintre i diem, anem a gaudir-ho només nosaltres, i dius, home, pues, també està bé treure-ho i exportar-ho.
0: Ja per acabar, Berta, per a quan la presentació d'aquest disc en directe?
1: Doncs hi haurà tres oportunitats. La primera, que és la que estarem més recents, serà el 4 de juliol al Rentadors de Juneda. I després hi haurà dues presentacions oficials, que una és el 17 d'octubre a l'Orfeo Lleidatà i l'altra és el 23 d'octubre a l'Helio Gabal a Barcelona.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, Bru començarà aviat a presentar aquest disc en directe. Col·leccionista d'aquesta formació de Bru, el podeu trobar ja a les diferents plataformes digitals musicals. Berta, et desitgem el millor dels desitjos per aquest col·leccionista.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja al punt i final aquesta edició d'Actualicat. Recordeu que tornem d'aquí 7 dies. Mentrestant, feu el possible per escoltar música en català i, si pot ser, també en directe. Adeu-siau.
1: L'actualitat de la música en català tornarà amb Actualicat.

0: situation of factory workers, their families uprooted, and new forms of poverty generated by rapid industrial transformation.
1: Salutacions i molt bon dia des de Mataró Ràdio. Aquests 2.500 quilòmetres de la visita del Papa a l'Estat espanyol duraran 6 dies, dos dels quals seran a Catalunya. Són pocs, dimarts i dimecres de la setmana vinent, però faran la visita curta i intensa. Per això nosaltres dedicarem els tres últims programes d'aquesta temporada a la visita a Catalunya de Lleó XIV. Ens agrada escoltar els oients, això sempre, i així ho hem fet. N'hi ha hagut alguns que només en un any s'han fet una idea de cap a on portarà Lleó XIV l'Església Catòlica, i per això els hem volgut convidar. Primer us presento els convidats que tenim aquí a l'estudi. Jason Haley. Haley, no?
2: Sí, sí, sí, perfecte.
1: Molt bé. Doncs ell és un professor d'anglès, és nord-americà, d'on te vens?
2: De Baltimore.
1: De Baltimore, molt bé. I benvingut aquí, fa temps que estàs a Catalunya, sí?
2: Porto 27 anys.
1: Déu-n'hi-do,
2: sí,
1: Déu-n'hi-do.
2: 27-28 anys aquí.
1: Molt bé, doncs benvingut. Ramon Salicru, ell és mataroní, mestre de tota la vida i inquiet en qualsevol àmbit ciutadà, creient des de sempre i partidari de fer avançar l'Església en la perspectiva del segle XXI, amb justícia per tothom. El que el Papa ens diu és que ell vol una pau desarmada i desarmant, és a dir, que opti pel diàleg i la bondat. Bon dia, Ramon.
3: Bon dia.
1: Joan Carreras Riera, el meu brother, el meu germà, que ell també és una persona que li segueix molt el devenir de l'Església Catòlica, en general, amb diverses activitats de les que fas. Benvingut.
4: Benvingut.
1: Vale?
4: Igualment, gràcies.
1: I ara volem dir als nostres oients que s'anotin l'identificatiu del Cruïlla per les xarxes socials, que, com ja vam dir en el darrer programa, també en tenim. Fins ara us donaré el d'Instagram i us donaré un e-mail. No us puc donar la de X, perquè el senyor Elon Musk, el teu amic americà, ho ha tancat i ara no et pots inscriure. No et pots inscriure. Però bueno, el d'Instagram, si ens voleu contactar per qualsevol cosa, per fer-nos una crítica, que ens agradaria molt, molt, doncs podeu escriure Cruïlla Europa 2.0. I com a mail, el mateix, cruillaeuropa2.0@gmail.com.

0: Molt bé, doncs ara ens n'anem fins a Andorra per saludar el nostre company de cada setmana, que ell fa el programa des d'Andorra. Bon dia, Gabriel.
1: Bon dia, Teresa. Què tal? Com
0: bé,
1: estàs?
0: Bé. Dimecres de la setmana vinent, el Papa anirà a Montserrat, però abans creuarà, com cada setmana fa, els murs del centre penitenciari de Brians-1. En un joc de mirades entre el dominic Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, el senyor Ramon Espadaler, es va decidir que el Papa fes una visita quan anés cap a Montserrat, s'aturés al centre penitenciari de Brians-1 per portar el consol a la gent més exclosa de la societat i que pateix més. La visita del Papa a l'estat espanyol té un fort contingut social. Per això, des del Cruïlla d'Europa, hem volgut parlar amb el delegat de la pastoral penitenciària del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, el pare mercedari Jesús Bel, sobre la visita que el Papa farà a Brians-1. Gràcies per ser en el programa, pare Bel. Bon dia. A veure, què us podeu imaginar? Comencem nosaltres aquí en l'estudi a parlar. A la que entri el pare Bel, nosaltres callarem i el deixarem parlar. Què busca la visita d'un papa a Can Brians? Ramon, què et sembla?
2: Bé, jo crec que forma part d'una visió ideològica profunda del papa actual, Lleó XIV, d'intentar apropar-se, doncs, a totes les realitats, i no les realitats oficials només, les aparents, les que d'alguna manera són prou conegudes, sinó aquelles realitats que són, per què no dir-ho, problemàtiques, que entranyen, doncs, totes unes situacions delicades.

0: cascades, etc, etc. I un exemple està, per exemple, amb tota la temàtica de les presons, per descomptat, i qui diu la temàtica de les presons, que és el cas que directament ens ocupa, penso també aquest intent d'anar a les Canàries, que és una manera també com una altra d'apropar-se a una altra realitat, que és la de les persones immigrades que arriben de l'Àfrica, d'allà on sigui, doncs amb ganes de viure millor, per descomptat, que tothom hi té dret, o d'altres, diguem-ne, projectes concrets que s'han previst per aquests dies a Madrid i a Barcelona i a les Canàries, com dèiem, etc. Per tant, és un intent d'apropar, jo diria, la oficialitat de l'Església representada per el Papa, doncs, en la realitat social que jo penso és per allà on han d'anar els tres principals, perquè, a veure, l'Església està al servei de tothom, almenys així hauria de ser, però especialment dels més febles, dels més vulnerables, dels més desafavorits.
1: Molt bé. A tu et volia preguntar, Jason, tu dius que vens de quin espai, de quin estat dels Estats Units?
2: De Maryland.
1: De sí. Maryland.
2: Sí.
1: Quan fa un any es va saber que Lleó XIV seria papa,
2: sí.
1: Com vas notar l'ambient, si vas parlar per telèfon, perquè fa temps que no hi vas, una mica quina va ser la recepció d'aquesta notícia pels teus col·legues?
2: Bueno, jo sincerament crec que era una mica un honor per als Estats Units, per tenir un papa. Era un, evidentment era una sorpresa per a tothom. Jo no crec que ningú pensava que sortiria com a papa, però jo crec que la gent estava bastant content. Evidentment, la situació als Estats Units políticament és molt decidit, però la gent que estava 100% a favor de l'Església i de religió estava molt content per això.
1: Sí?
2: Sí, sí, sí, sí. Sí.
1: No, pots dir, Ramon.
0: No, simplement, doncs, que és lògic. Va ser una sorpresa, penso, per molta gent, per no dir per tothom, sí. Oi? Però que això també és un aspecte, per mi, positiu, haver fugit en aquestes dues darreres situacions, en els dos darrers papats, del que en podríem dir el centralisme europeu, si se'n part... Primer, el centralisme italià, perquè la majoria dels papes havien estat italians. Després va ser ja una sorpresa en aquell moment el papa Wojtyła, i després, més posteriorment, el papa Francesc, que era argentí. Ara, doncs, un nord-americà. Això també denota una visió, jo penso, d'Església molt més autènticament universal, no tan centralitzada, ja dic, a Europa, o particularment a Itàlia, a Roma, amb el Vaticà, doncs, com a centre oficial, no? Penso que tot això és francament positiu, perquè, abans ja ho deia, la meva visió d'Església catòlica és la universalitat. Precisament la paraula catòlica vol dir això, universal. Per tant, l'Església és de tothom. Mm? Sí. El mateix papa Francesc tenia una expressió molt coneguda que deia a l'Església hi cap tothom, oi? L'Església és per tothom. I al dir tothom volem dir tant les persones que estan en una ubicació determinada com en aquesta ubicació més generalitzada que és el globus terraqui, per dir-ho d'una forma, no? Tant és un creient de l'Argentina com un de la Índia o de la Xina o dels Estats Units o de Mataró, per descomptat, ho veig així.
1: I tu, Joan, com ho veus?
3: No, jo veig bé. En principi jo veig que el company Jason ha dit això de que per als Estats Units va ser una mica un orgull o un fet peculiar que el papa fos nord-americà. El passa que va ser elegit en un moment que el mandat del Trump, que el Trump el va veure com un ciutadà seu, un súbdit. I aquí hi ha hagut alguna mica de coses que més aviat són d'anècdotes, no? Però que a veure qui mana més, no?
4: Bones, Teresa.
1: Bones, digues.
4: Deixes que li pregunti una cosa al Jason. És que, no, és que m'interessa especialment, com que ell és americà, que què li semblava el comentari que havia fet, bueno, les crítiques que havia fet el Trump cap al nou papa. No sé què pensa com a americà.
2: Per aquest tema que estava selectat com el papa, perquè era en contra d'en Trump o pretenia una mica d'equilibri en aquests dues cantons. Evidentment, jo crec que en Trump veu la situació en una manera de defensar-se al país i el papa està mirant en plan de unir tot el món. Jo crec que la crítica simplement arriba fins aquí, però no més lluny que això, perquè evidentment Trump té els seus interès, però jo trobo que Papa té els interès per altre cop tot el món i tots els països i com segon... Sí.

0: Gràcies, Gabriel, per haver-nos fet aquesta gestió tan interessant del teu amic que reservem la identitat, com hem quedat amb ell, perquè ens expliqui què és el que passa des de dintre de Cuba. Gràcies, eh?
1: De res, Teresa, és esfereïdor, la veritat.
0: Sí, la veritat és que sí. Ara deixeu-me anar que presenti una altra convidada. Ella ens parlarà des de Cardedeu. Bon dia, Aurora Ferro.
2: Bon dia.
0: Molt bé. Ella és traductora i intèrpret de conferències i és molt activa a la parròquia de Cardedeu, que ara, amb un grup de joves, estan impulsant les trobades de coordinació eclesial de la Mediterrània. Què són aquestes trobades, Aurora?
2: Aquestes trobades les estem impulsant, de fet, des de la Delegació de Joventut de Barcelona, Església Jove, i són unes trobades que van començar l'any 2020 a partir d'una preocupació del Papa Francesc de cara als conflictes que hi havia al Mediterrani, i ell deia que l'Església aquí havia d'intentar, doncs, treballar-hi. Es van començar a fer unes reunions de bisbes de tota la Mediterrània, i el 2023 a Marsella es van obrir també a joves. Les conferències de bisbes són, evidentment, de bisbes catòlics, però amb els joves es va decidir que fossin joves no només de diferents països, sinó també de diferents religions. El 2023 es va fer Marsella amb joves, 2024 a Albània, a Tirana. El 2025 es va agafar un vaixell que va fer la volta al Mediterrani amb grups també de joves en diàleg sobre la pau i la convivència entre cultures dins del Mediterrani. I aquest any hem aprofitat la vinguda del Papa per organitzar una trobada que serà molt gran i ajuntarà joves amb bisbes i amb actors de solidaritat del Mediterrani, dirigents de santuaris, teòlegs, etc. Llavors hi ha com dues parts. En primer, bé, la meva part, la que estic jo més implicada, és la part dels joves, que serà de 7 dies. Passarem 3 dies a Montserrat de convivència i diàleg i després passarem 4 dies a Barcelona, on ens reunirem amb tota la resta de grups. Serem uns 70 joves, uns 50-60 bisbes i uns 60 actors del Mediterrani, entre teòlegs, responsables de santuaris i actors socials. I al final, doncs això, passarem 4 dies treballant en conjunt, compartint sobre les preocupacions i el que veiem que podríem, que es podria fer en aquesta regió.
0: I quin és l'objectiu d'aquestes reunions?
2: L'objectiu, al final, és crear una xarxa de solidaritat mediterrània. A partir de totes aquestes accions, ara tenim persones compromeses amb obrir-se al diàleg i amb intentar una mica, cada una en el seu àmbit, perquè tenim persones molt diverses, tenim persones que es dediquen a la política, que tenen potser una capacitat d'influència més gran, però també tenim persones com jo que ens dediquem en un altre àmbit i intentem treballar dins la mesura del que podem fer. És això, crear una xarxa al Mediterrani de persones compromeses amb intentar enviar aquest missatge que el Mediterrani som una regió molt semblant a nivell cultural, molt propera, però que a vegades ens han dividit una mica per concepcions geopolítiques que se'ns escapen. I que buscar la pau al Mediterrani, un cop coneixes tota la riquesa de la zona, acaba sent una reacció pràcticament òbvia. Llavors ara tenim persones pràcticament...
0: A veure si hem tingut...
2: D'aquesta xarxa.
0: Sí, molt bé. És que t'hem perdut un moment. Ens pots tornar a explicar la idea, aquesta última?
2: Sí, la idea és això, crear una xarxa de persones compromeses dins el Mediterrani amb una mica intentar veure que les diferències que ens han presentat moltes vegades són diferències que a nivell cultural no existeixen, que un cop estàs al tu a tu amb les persones no existeixen. I que quan coneixes la realitat, buscar una mica des del teu àmbit la consciència de que som un poble unit, que sempre ens hem unit pel comerç i que històricament som molt similars, és gairebé una reacció òbvia.
0: Abans has dit, Aurora, que us havien dividit, ens havien dividit els mediterranis.
2: Sí.
0: A què et referies exactament?
2: Clar, hi ha hagut sempre molts imperis, hi ha hagut sempre molt moviment, no només de comerç, sinó de canvis de poder, i això a vegades crea com una divisió mental, que jo ho comparo amb la Unió Europea, jo he estat vivint a Alemanya, he estat vivint a altres llocs, i hi ha una sensació de ser europeu, tot i que a nivell cultural potser hi ha diferències més grans amb una persona d'Alemanya o de Noruega que amb una persona del Mediterrani. Llavors tenim aquesta... No tenim aquesta consciència que som a nivell cultural molt similars, que tenim una idea de menjar molt similar, una idea dels horaris molt similar, de la proximitat entre les persones, de la família, i que és un tema que a vegades com a concepte, com que no ens hem plantejat, no en som conscients.
0: Uh-huh. Explica'ns què és la coordinació, l'Associació de Coordinació Eclesial de la Mediterrània.
2: És una associació que parteix d'una iniciativa del Vaticà i el que fa té diferents branques d'acció i es dedica a tractar la qüestió mediterrània amb diferents grups de persones. També la idea una mica és ser interseccionals i arribar a persones ben diferents perquè la Unió fa una mica la força i només tenir persones a nivell polític no té tant impacte com tenir persones a tot arreu, a nivell d'església, a nivell de política, a nivell de joventut, és un tema més ampli, no? Llavors té diferents xarxes, una que és la xarxa de teòlegs del Mediterrani, que es reuneixen i treballen en comú, una xarxa de santuaris del Mediterrani, que també es connecten a través d'aquests projectes i poden iniciar potser programes conjunts. Tenim també una xarxa d'actors de solidaritat, aquest grup de bisbes del Mediterrani i després l'Escola de la Pau per Joves.
0: Uh-huh. Em deixes preguntar-te, Aurora Ferro, us trobareu amb el Papa aquests dies o no? O no coincidireu per res? Perquè jo penso que el Papa, veure tanta joventut, també ho valoraria positivament.
2: Sí. El Papa l'any passat va estar al vaixell, per tant, coneix el projecte, però clar, està a Barcelona 48 hores i el temps és clar, el que hi ha.
0: Sí, sí.
2: El que sí, que formarem part de la vigília de pregària amb el Papa, tots, i llavors hi haurà part del projecte que els mossens i els bisbes que també doncs, participaran de la missa de la Sagrada Família. Uh-huh. Però com a joves formarem part de la vigília, una mica ens unirem a tota la ciutat de Barcelona que dona la benvinguda al Papa, ensenyant que Barcelona també té, en aquesta setmana, acull una part del Mediterrani.
1: Deixa'm dir, Teresa, que...
0: Sí, per favor.
1: Des de la meva part andorrana que em toca, que des del Bisbat d'Urgell també van, diguéssim, van treure com unes places perquè els andorrans que volguessin poguessin també... Van organitzar com una expedició, diguéssim, no? I, bueno, es van agotar el moment, em sembla que són 200 persones, no?, que aniran en l'expedició amb el Bisbat d'Urgell, diguéssim, no?, per anar fins a Barcelona i rebre, bueno, poder veure tot. Tota la rebuda del Papa i tot això, la Sagrada Família i de més. Vull dir que aquí a Andorra, a més, sempre hi ha hagut un gran arrelament religiós, no? I constantment hi ha canvis. Ara, per exemple, el rector de la parròquia de Sant Julià anirà formant part del Bisbat d'Urgell, també. I, bueno, aquí tenim el copríncep episcopal, que és la segona màxima autoritat, diguéssim, després del copríncep francès, no? Per tant, vull dir que a Andorra també hi ha una gran tradició eclesiàstica i religiosa.
2: Sí, al final dic, és un sol Papa i un territori grandíssim, però bé, no ens tanquem a res.
0: No, està molt bé, molt bé. És que no ho havíem parlat quan preparàvem el programa, però si no, en una altra ocasió li haguéssim pogut dedicar una mica més d'importància al que farà el Papa amb la visita aquesta d'Andorra en un estat tan a la vora. Jo voldria preguntar als nostres tertulians que tenim aquí si vosaltres volíeu fer una pregunta a l'Aurora Ferro, que ella és aquesta jove entusiasta. I abans d'acomiadar-la li voldríem fer una pregunta.
3: Sí, jo quan parlaves del tema del Mediterrani pensava en la realitat que s'ha convertit el Mediterrani en aquests últims anys. De vegades s'ha parlat que és un cementiri de persones doncs, que queden ofegades doncs, emigrant de les seves terres. No sé si en aquest missatge que tu has explicat molt bé també hi ha implícit aquesta realitat, no? Aquest intent de denunciar el que en podríem dir una situació que és irresistible, que no es pot aguantar més, com és aquesta de convertir moltes vegades el Mediterrani doncs, en un escenari de cementiri, que deia jo abans. Com ho veus?
2: Jo trobo que el projecte s'enfoca molt, i és una cosa que jo he pres, a mostrar realitats que si no haurien estat ocultes. És molt interessant que reunim joves de diferents països del Mediterrani que viuen en aquells països i que després del projecte tornen en aquells països. Perquè al final, un projecte intercultural de persones que han migrat a cert lloc perd una mica aquesta... Hi ha persones que després de 10-15 anys els conflictes que vivien als seus països d'origen queden una mica enrere perquè han refet la seva vida i ara els problemes són uns altres. Llavors, sí, dins del projecte, efectivament, hi ha moments de diàleg on es planteja què és el Mediterrani. I hi ha persones que consideren que el Mediterrani són vacances i hi ha altres persones que consideren que el Mediterrani és un cementiri. I això, quan ho parles amb persones de la teva edat, que tenen... que en aquest moment són persones que totes vivim amb la mateixa condició, dormim al mateix lloc, mengem al mateix lloc, ho fem tot igual, ets conscient que la realitat del Mediterrani és molt més complexa.
1: Però... I el conflicte del Sahel, també, perdoneu-me.
2: El conflicte del Sahel, tots els problemes dels Balcans, la realitat de Bòsnia...
1: Gaza, també, no?
2: Sí, hi ha moltíssimes...
0: Sí, no acabaríem, no acabaríem, eh?
2: Sí. Ell deia que era aprendre la història no a partir dels llibres, sinó a partir dels amics. Uh-huh. I és una manera que al final tot el que t'expliquen acaba formant part de tu. No és només una informació, sinó que acaba formant part de tu i per això acabes amb una idea del Mediterrani que molt més complexa. Jo sempre ho dic, vaig intentar anar per buscar respostes d'aquí del Mediterrani i al final he sortit amb moltes més preguntes de les que tenien un inici i van augmentant. Sí, sí. No paren mai.
0: Aurora Ferro, en què consistirà l'acte de reconciliació de la Mediterrània? És que te l'he volgut deixar pel final.
2: En què consistirà?
0: Sí. Quines conclusions en voleu treure? I quan el fareu, si ho teniu pensat ja?
2: La conclusió, la conclusió d'aquest congrés en concret es donarà on cada grup compartirà al final les conclusions que ha tret. Seran grups molt interessants perquè seran grups de treball on potser hi ha dos bisbes que sí que tenen, o bisbes o cardenals que tenen una influència més potser directa en certes esferes de poder, però també hi haurà joves, hi haurà persones de... Potser, no sé, en un grup imaginem que hi ha un bisbe de Nazaret, un d'Itàlia, un jove d'Albània i un altre de Tunísia i una persona que es dedica a l'educació dels migrants a Grècia. Llavors, totes aquestes persones es posaran en comú per intentar veure vies d'acció o per intentar entendre la situació. I llavors el fruit d'aquest projecte no és la conclusió del projecte en si, sinó és què passa quan tothom marxa a casa i quan tothom es posa a treballar a partir del que ha après. Però la conclusió final, que a mi m'agradaria com l'utopia una mica del projecte, és arribar a un punt on siguem tan conscients que el Mediterrani som tot de persones tan similars que sigui impossible acceptar que al final les persones no puguin estar al seu país perquè no hi ha situacions que els permetin i hagin de marxar i arriscar-se a un mar que al final és imprevisible i que et pots acabar quedant allà i mai arribar al teu destí. Que una mica això, que sentim més els drames de cada persona i que intentem no replicar i intentar minimitzar tots aquests efectes negatius que tenen.
0: En aquesta coordinació eclesial hi ha només catòlics o també hi ha gent d'altres religions?
2: Hi ha una part de bisbes, que evidentment són tots catòlics, hi ha una part de teòlegs, hi ha gran part que és principalment catòlica, però l'escola de joves, l'escola de pau per a joves sí que és intercultural, interreligiosa, i llavors dins del programa sempre hi ha una visió de conèixer les diferents realitats interreligioses i interculturals de la ciutat. Nosaltres, per exemple, com a part del programa de joves, anirem a visitar una mesquita i una sinagoga de Barcelona. Uh-huh. És a dir, que sobretot la part dels joves és més interreligiosa, perquè per la condició, per exemple, dels bisbes o dels dirigents de santuaris...
0: Ho tenen més difícil, probablement.
2: Ho tenen més difícil, sí, ja és més difícil trobar un bisbe catòlic que no sigui catòlic.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Aurora. Et convidarem en un altre dia, una altra vegada, un altre programa, a la pròxima temporada, per si ens pots venir a fer 5 cèntims del treball i de les conclusions que t'haureu fet o tingut en aquestes trobades mediterrànies, d'acord?
2: I tant.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Aurora Ferro. Molt interessant tota la teva aportació dels joves amb aquesta visita papal i com es mou la religió. I moltes gràcies.
1: Adéu, adéu.
0: Gràcies.
2: Gràcies.
0: També ha volgut opinar un jove professor de formació professional. Ell és en Josep Carreras, és cristià convençut i catòlic per tradició. Escoltem el que ens ha deixat en un àudio.
4: Per mi, com a creient, aquesta visita del Papa Lleó m'ha permès veure una mica què hi ha més enllà del Papa, no? Així com el Papa Francesc, de seguida ja es veia que tenia molt de gens i que tenia un tarannà i una manera de fer molt propera, el Papa Lleó semblava com més prudent, potser més semblant a altres papes anteriors, no? I en canvi, amb la visita aquesta que està fent a Catalunya, que ja marca l'agenda, la visita a la presó de Cambrians, que després també anirà a Canàries a visitar els centres de migrants, i tot això és més que el gest, no? El Papa Francesc mira més de gest, i ell, de moment, per la que marca la visita aquesta i les anteriors que té i les properes que té, em dona la sensació que és un papa més d'acció. Veurem, però per mi és molt significatiu també el fet que hagi escollit el lema, no? Que no l'ha escollit ell, però que el Vaticà hagi escollit el lema d'alça la mirada, és significatiu perquè és com mirar més enllà, no? No només estar amb l'Església i les coses que ens passen a l'Església, sinó ves a l'Església, ves al centre de refugiats, ves a la presó i mira quina és la realitat. I ves a mirar quines implicacions tindrà la intel·ligència artificial en el futur amb totes les classes socials, no? Per tant, de moment m'està sorprenent molt gratament el Papa Lleó. Estic molt a l'expectativa de veure com el temps que té per poder introduir canvis i per poder marcar perfil, però m'agrada molt que una institució com l'Església també s'estigui mullant amb temes tan actuals com la intel·ligència artificial, sense oblidar que mirant al futur per evitar desigualtats en el futur, també està lluitant per les desigualtats que hi ha en el present.
0: Moltes gràcies, Josep. Gràcies per aquesta opinió teva. El Papa encara no ha arribat a Catalunya, i arribarà la setmana que ve. Però, a veure, què em podeu dir vosaltres en aquests 4 minuts que ens queden d'aquest alça la mirada? Això que aquesta frase que el Papa Lleó XIV ha dit ja que constarà en la seva vinguda aquí.
5: No, a mi em sembla que és un home que em sembla que és llicenciat en exacte, em sembla una cultura molt gran, que el que vol és que, a part de la seva feina, que és la pastoral als que som creients, que s'alci la mirada més cap al món que la vertent social, que surt les persones, surten tantes coses dels conflictes socials que vivim avui dia, com la Mediterrània, que es comentava l'Aurora, que és una comunitat de propietaris mal avinguda perquè sempre hi ha hagut lius fenicis grecs, romans, cartaginesos, etcètera, no? Doncs hem de fer que a partir del moviment religiós hi hagi un moviment social que faci que el Mediterrani sigui més bons veïns, tots plegats.
0: Molt bé. Joan... Jason?
6: Sí, simplement a mi m'agrada molt el tema de... És molt actiu el tema de social, però també fa les coses molt poc a poc. La manera que fa no està buscant l'atenció, és simplement dient, mira, fem en aquesta manera i no és de agafar l'atenció per ell mateix, però posa l'importància sobre l'Església i el missatge que té.
0: Molt bé. Ramon,
3: sí, simplement
0: breument.
3: Mirant l'aire... o mirant davant, que és una altra manera de dir doncs, que el que no podem és quedar-nos allà on estem. tocant de peus a terra sempre, però sense tenir oportunitats o possibilitats de seguir avançant, no? I aquest, per mi, és el gran missatge. Ja potser he estat una mica contundent amb l'expressió que deia abans, allò de la Mediterrània com un cementiri. No voldria pas que se'm malinterpretés.
0: No pateixis.
3: Pensem que els temes
0: no
3: ja vam preguntar, anaven. No tenim temps. Ho farem en un altre moment.
0: Ah, exacte. Gràcies. Aquí acabarem. Haurem de veure quin serà el missatge del Papa, del viatge del Papa a Catalunya, perquè sempre deixen un missatge important, a veure cap on el farà anar. Gràcies, Gabriel Vázquez, per conduir el programa des d'Andorra una setmana més.
1: A tu, Teresa.
0: Gràcies. La setmana vinent, el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, el mataroní Ramon Bassas, analitzarà l'encíclica que ha donat a conèixer el Papa Lleó XIV, que parla de la dignitat del ser humà com a criteri per orientar el progrés tecnològic en temps d'intel·ligència artificial. Veurem també la mirada d'una jove, Teresa Gutiérrez, advocadessa, graduada en dret IADE per la Universitat de Barcelona i vicepresidenta d'una entitat que coneixerem que es diu Impuls Europa. Promou valors com la pau, la llibertat, la democràcia, els drets humans i la geopolítica. I també escoltarem l'opinió del gerent de la Universitat Catalana d'Estiu, editor i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, en Joan Maluquer i Ferrer. Moltíssimes gràcies a tots ells per contribuir en el Cruïlla d'Europa i que tinguin una bona setmana tots els nostres oients i els nostres convidats.
1: Adéu, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Una setmana que ve. Adéu, adéu.

0: Sonido Vinilo.
1: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
0: Sonido Vinilo.
1: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
0: Sonido Vinilo. Con José Verde. A Ràdio Rubí els dilluns toca Country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
2: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Sardanes d'Autor. Avui amb el mestre Pau Marons. I la primera sardana que escoltarem del mestre Pau Marons és la que porta per títol Palau del Vent. Ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

En interpretació de la cobla La Principal de la Bisbal, hem pogut escoltar la sardana Palau del Vent del mestre Pau Marons. Pau Marons és el pseudònim amb què Emili Saló i Remenc va signar algunes de les seves sardanes. Emili Saló neix a Granollers l'1 de juny de 1905 i mor a Barcelona el 13 de setembre de 1988. Va ser músic i compositor, especialment de sardanes. Descendent d'una nodrida nisaga de músics de Palau-Sató, el seu pare va ser cornetista, en Martí Saló, i el seu germà, Conrad, el director de la Principal de la Bisbal, durant 55 anys i compositor de sardanes d'anomenada. Als 4 anys, la seva família es traslladà a viure a la Bisbal d'Empordà. 3 anys més tard, entrà a l'Escolania de Montserrat, on va començar els estudis de música. De tornada a la Bisbal, els continuà amb el mestre Josep Maria Soler, instrumentista, compositor, mestre i director de la cobla La Principal de la Bisbal. S'incorporà a aquesta formació com a trompetista l'any 1923. Posteriorment, en fou contrabaixista i s'hi estigué fins al 1940. En una actuació a França, conegué el compositor Candelouf, amb qui va iniciar una correspondència molt formativa que bevia del programa pedagògic de l'Escola Cantorum de París. L'any 1947 marxà a actuar a l'estranger i no tornà fins al 1961. Escoltem ara una altra de les sardanes escrites amb el pseudònim de Pau Marons. És la que porta per títol Fiscorns Brunzents i ens la interpreta la cobla Ciutat de Girona.

Per la Cobla Ciutat de Girona hem pogut escoltar la sardana obligada de dos fiscorns titulada Fiscorns Brunzents. El mestre Emili Saló, a més de sinfonies i altres obres d'estil dodecafònic, és autor de més de 250 sardanes i altra música de concert per a cobla. Aquesta darrera requereix un notable esforç d'interpretació i és rarament programada en els concerts. Una part de la seva producció sardanista, d'estil més senzill i amb una menor tècnica musical, és signada amb el pseudònim de Pau Marons, que esdevé una mena de segona marca. Tot i així, aquestes sardanes, una seixantena, gaudeixen també de gran popularitat. El fons documental d'Emili Saló està depositat a l'Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal d'Empordà. I escoltem una altra de les sardanes d'Emili Saló signades amb el pseudònim de Pau Marons. És la que porta per títol El Moreno i el Rosset i ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, amb en Josep Puig Moreno i Joan Parés com a fiscorns i tible solista respectivament, hem pogut escoltar la sardana que el mestre Pau Marons els dedicà, en Moreno i el Rosset. D'entre la seixantena de sardanes escrites per al mestre Emili Saló i signades amb el pseudònim de Pau Marons, podem anomenar Assaltar, El Bruel de Pals, Les Coves del Mongó, Els Dos Tapers, Duet Festiu, En Joan de Serrallonga, En Nela i el Gat Vell, Fiscorns Bronzents, El Galliner Esvalotat, El Moreno i el Rosset, Palau del Vent, El Pi de les Tres Branques o Els Tres Caçadors. I ara la que us proposem d'escoltar és la que porta per títol El Galliner Esvalotat, sardana obligada de cobla que ens interpreta la Cobla Juvenívola de Sabadell.

Per la cobla jovenívola de Sabadell hem pogut escoltar la sardana El galliner esvalotat del mestre Pau Marons. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat al mestre Pau Marons, pseudònim d'Emili Saló i Remic. Ens acomiadarem tot escoltant la sardana Els Tres Caçadors, una sardana obligada de Tres Fiscons que ens interpreta la cobla La Principal de la Bisbal. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del que us parla en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins una altra ocasió. Adeu-siau i molt bon dia.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem!
3: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: de calor.
1: Sí.
0: La Núria ha arribat, que jo crec que no podia més ja amb la seva vida.
1: I és que normal. Hem passat ja els 30 graus, vull dir, quasi no, 35.
0: I 35. No, no, i 37, quasi. És sí, que... sí. Bueno, la ràdio ens té aquí fresquets, almenys, no?
1: Sí.
0: Que no se puede pedir más hoy. Mm. Bones sèries, també. Però no parlem de sèries avui. Sorpresa. Perquè avui, a la sèrie de la setmana, doncs, tindrem la segona pel·lícula d'aquesta quarta temporada del nostre programa. Concretament, la primera entrega de Star Wars en quasi 7 anys als cinemes. Parlem del Mandaloriano i Grogu, que ens va arribar el passat dijous a la gran pantalla per continuar la història dels dos personatges més icònics, no?, dels últims anys a la petita pantalla, no?, d'aquest univers fictici i que no veiem en acció. Jo pensava que eren 2 anys, no? Més de 3 anys.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que no els veiem els dos. Mm-hmm. Veurem si ha valgut la pena, Núria.
1: Bueno, ara ho comentarem.
0: Nosaltres ja ens coneixeu pel que hem parlat abans, sí. No? Llavors, bueno, se puede intuir. I, a més, doncs, donarem protagonista també a una nova adaptació de Spider-Man, una mica estranya, ja ho comentarem als estrenes, i també a una de les nostres muses, Paquita Salas, no?
1: Home.
0: Això al final del programa. Però abans, comencem, com sempre, amb actualitat, estrenes i notícies.

0: Doncs avui les notícies les centra la plataforma de HBO Max i primer ens anem amb un nou teaser, no? Una oferta a les estrenes que queden d'aquest 2026, Núria.
1: Doncs sí, HBO va llançar aquesta setmana un petit tràiler on es veuen noves imatges dels seus propers llançaments del 2026. Entre aquests es troben noves sèries com Lanterns, Stuart Fails to Save the Universe o el reboot de Harry Potter i continuacions com La Casa del Dragón.
0: Aquesta sèrie de spin-off de Big Bang Theory, que ara comentarem que és una cosa molt estranya, no?
1: Sí.
0: Però bueno, ja dèiem, HBO aquest any era un any bastant potent per la plataforma, encara que potser li faltava The Last of Us, per exemple, que sí, o The White Lotus, que són dues grans sèries, però traient això, van amb tot aquest any 2026 i veiem què ens ofereixen. I got a good feeling that you're gonna be just fine. You got so many wonderful things to see. So many people to love ahead of you. So many wonderful things to see. This is the moment you become queen. None of this is normal. Oh my God, what is this? Are you serious? The Green Lantern's oath is to protect the people. We both know I do a better job of this than you. Do you think you can still be sexy when you're 60? Yes! Hey, Jerry, call for you. Hello? He's the Pablo Escobar of reptiles. Life's meaning isn't where we came from. It's where we're going. Mr. Potter. I think we can expect great things from you. Let's see who you are. Doncs donant-nos algun tastet més de Harry Potter, no, el més interessant, potser d'aquest avançament, i a part, pues, La Casa del Dragón, segurament, pues, els dos estrenes més potents, no, del que li queda d'any.
1: Sí, vull dir, les noves imatges de Harry Potter tenien bastanta bona pinta, hem vist una miqueta més, vull dir, no molt, però bueno, alguna cosa hem vist, i la veritat és que tenen bona pinta. Jo haig de dir que aquesta de Big Bang Theory em sembla com una cosa molt random, o sigui, no ho esperava ni que la sèrie en si tingués un spin-off ni res, perquè ja fa bastants anys que va acabar la seva missió, però que sigui així en format com ciència-ficció estrany, que en veritat l'enganxa perquè eren uns friquis, sí, d'aquestes coses, però és com molt estrany, sobretot a persones de l'Stuart, o sigui, no ho sé, bueno, em fa gràcia.
0: Bueno,
1: però
0: potser li hem de donar una ullada. Jo vaig veure molts capítols de la sèrie, però no vaig veure la sèrie com a tal ben vista en ordre, i no vaig veure no vaig veure el final, llavors
1: sí,
0: no sé si veure aquesta sèrie o no. La Núria la veurà, entenc.
1: Sí, potser sí.
0: Bueno, ja ens donaràs la teva opinió, però sembla molt boig tot el que planteja. I, bueno, el rebut de Harry Potter ara parlarem, perquè ens va bé lligar-ho amb la segona notícia que tenim, i és que potser tenim rumors de que podrien tenir un possible Sirius Black a la sèrie d'HBO, Núria.
1: Doncs sí, els rumors dels actors que podrien interpretar personatges de Harry Potter continuen vigents. Tot i que apareixerien a partir de la tercera temporada, hi ha gran expectació per saber qui interpretarà els amics de James Potter, el pare d'en Harry. Els fans sempre han apostat per alguns actors i ara es podria complir el desig. Amb Ben Barnes, actor que moltes vegades s'ha associat per interpretar a Sirius Black, aparentment ha participat en els processos d'audició per al personatge a la sèrie d'HBO.

0: sorprèn sobretot pel que diem de la tercera temporada, no? Que és un personatge que no sortirà fins a aquesta entrega, però potser ja a la cadena li interessa tenir el personatge allà, o és que sortirà algun flashback o alguna cosa així.
1: Sí.
0: Perquè igual passava amb el personatge de Voldemort, que no sabíem res. Es deia que seria Paul Bettany, per cert, l'actor que teníem a Marvel des de fa molts anys. Mm. Però bueno, aquest actor en teoria ens agrada bastant i encaixa, jo crec, amb el personatge, sobretot amb la versió més literària, més jove, més atractiu, potser, que també... Sí. Lligava bastant en com es descrivia Sirius, no?
1: Sí, o sigui, jo, a mi em fa molta gràcia perquè és com, estant en les lares d'internet, hi ha hagut com moltes versions dels actors que podrien interpretar, no, els headcanons que es diuen, que podrien interpretar aquests personatges que sobretot doncs, són molt importants per explicar la història dels pares del Harry, i que prenen un paper encara més important als següents llibres. I jo la veritat és que el Ben Barnes el veig moltíssim, i a més perquè... crec que ha interpretat papers com molt diferents, tipo, per exemple va fer una versió de Dorian Gray quan era molt jove i és com que donava aquest estil del Sirius com molt desenfadado i tal, llavors està guai. Després també va fer aquesta sèrie de Sombra y Hueso, mi eterna cancelada, però bueno,
0: que, i de Punisher també, que no seria, sí, i Westworld evidentment també,
1: que té personatges així com més seriosos, més, no, més enfadats, vull dir que realment jo crec que té el, i a més té molt d'encant, vull dir, com a actor, sí, que
0: té carisma, sí, té carisma, li encaixa Sirius, sí, evidentment, no? Doncs home, hi ha molts rumors, però hi ha hagut molts rumors també que s'han fet realitat. John Lithgow també va començar així i al final va ser cert. El papa de Sidu com a Snape també va començar així i va ser cert. Llavors potser tenim aquí un altre nou actor. Aquesta sèrie recordem que sortirà al desembre, que ha anat un dia. No sé si faran el que vam dir del dia de Nadal per fer la gràcia. Però bueno, veurem què passa. Una sèrie que estarà creada per la Francesca Gardiner, que recordem que va ser la creadora també de La matèria oscura, una altra adaptació de llibres britànics. I bueno, veurem com surt, però nosaltres aquí sempre informando. Encara que J.K. Rowling no sabem quina involucració tindrà en aquest projecte. Això bueno, no ho sabem. Però bueno, anem a passar ja als estrenes d'aquesta setmana. Tenim més temps i vull comentar aquesta sèrie perquè és una cosa molt estranya a priori, però que ha tingut molt bones crítiques. Es diu Spider-Noir i va arribar ahir mateix a Amazon Prime Video, i la història segueix en Ben Reilly, un experimentat investigador privat amb mala ratxa a la Nova York dels anys 30, que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal, mentre la ciutat compta amb el seu únic superheroi. Aquesta sèrie és una mena de spin-off, podríem dir, prequela, o no sé,
1: sí,
0: de les pel·lícules d'animació de Spider-Verse, no? Que també ho han fet tant a taquilla com a crítica. I ha arribat aquesta sèrie protagonitzada per Nicolas Cage, que era qui donava veu a aquest personatge de Spider-Noir, aquestes dues pel·lícules, i ha sortit aquest projecte, a priori, que ens vam quedar com, això què és, no?
1: Sí.
0: Però que després de veure imatges vam dir, ojo, que té bona pinta, no? Doncs, bueno, veiem el tràiler i l'escoltem i veurem si aquesta sèrie, jo crec que la Núria i jo segurament l'acabarem veient.
2: ¿Has mirado ahí fuera? La ciudad es un caos. Tú antes eras...
3: Yo ya sé quién era antes. Y sé quién soy ahora. Voy a empezar de cero.
2: ¿Vas a ponerte insoportable?
3: Ah, sí, la verdad, me gano la vida siendo así.
4: Mi amigo ha desaparecido. ¿Es usted investigador? Investigue. ¿Vamos a pasar por alto que se convirtió en un monstruo de arena? Desde luego, no es moco de pavo.
2: ¿Qué coño pasa aquí?
3: Ahora no puedo explicártelo.
5: Solo sé que una vez que empieza, va a peor y rápido. Hasta que acaba consumiéndote vivo.
3: Es hora de enseñarle a esta ciudad quién manda aquí.
5: Cabello de plata.
0: Doncs a Amy Winehouse, el tràiler, si no se podia pedir més, i un blanc i negre, que aquesta sèrie per cert té dues versions, una blanc i negre i una en color, però jo crec que aquesta és la bona, no?
1: Sí.
0: Enganxa amb el personatge i amb el to de la sèrie, que a part del Nicolas Cage doncs tenim el Brendan Gleeson, gran actor, i a l'Amor Morris, que era un dels protagonistes també de Fargo, o sigui que bueno. Molt bon cas i molt bones crítiques. Estem parlant, en teoria, un dels millors estrenes del 2026, de moment.
1: Però,
0: bueno, hauríem de mirar això, no, Núria?
1: Sí, sí, totalment. Vull dir, té molt bona pinta dintre de, no, del gènere aquest que intenta fer. Vull dir, el tràiler ja pinta que va per aquest camí. La veritat és que, no ho sé, és molt interessant i Vull dir, en general, és això, Spider-Verse ja tenia una creativitat brutal i que ara estiguin sortint projectes en base a això i que també tinguin aquest punt creatiu o sortir una mica de la bombolla, doncs em sembla superinteressant. I a part que el Nicolas Cage a mi m'he captat. Mm-hmm. O sigui que...
0: I amb el doblatge mític, també, sí. No? De Nicolas Cage. Que sí, sí. Hi ha actors que tenen tan bon doblatge que ja costa, no sé si vull veure-la en anglès o doblada, no? Vull dir, una sèrie que pinta superbé. Tot i això, el seu creador, que és Oren Usiel, l'estic veient aquí al cafet i, bueno, tampoc són coses... La Sonic la pel·lícula, vull dir... Bueno, a vegades aquestes coses rares a Hollywood que potser no els deixen treballar massa al principi i després poden fer alguna cosa que de veritat...
1: Sí, com el Craig Mazin, no?, també, que va fer
0: sempre,
1: coses així.
0: Sempre és el gran exemple, no? Scary Movie. Scary Movie 4 o 3 era, que en part no era ni la primera, que la
1: sí.
0: No, no? I després doncs, va fer Chernobyl i The Last of Us, no?
1: Sí, sí.
0: Doncs veurem aquesta Spider-Noir com està, si està tan bé com diuen, i anem a passar al segon estrena d'aquesta setmana, que també ens va arribar ahir mateix, en aquest cas a Disney+, i és la cinquena temporada ja al complet de Colegio Abbott, aquesta comèdia que segueix un grup de professors plens de vocació en el seu dia a dia mentre intenten tirar endavant amb el sistema d'educació pública de Filadèlfia, aquesta sèrie que més d'un cop l'hem recomanat la Núria i jo, i ara, bueno, com està dividida en dues parts, diguem, cada temporada, ja teniu disponible totalment a Disney+, una sèrie que ha guanyat Emmys, Globus d'Or, i que, bueno, que sempre defensa, no?, l'educació pública, i això pues, sempre està bé, no? Veiem imatges i comentem.
6: Attention! I have a very important update regarding our school. Since there aren't enough second graders for two classes, Ms. Teagues will now have 40 students. I, for one, am excited to see if it will break her.
7: It won't. It might.
8: We are family!
9: Y'all know what time it is!
10: Welcome back.
11: I will be turning up.
12: She got me so excited!
13: Guys, this year is gonna be for...
14: Oh! You know, guys, I still think it's gonna be a great year.
15: Uh-huh.
16: We are
17: Ms. Chimenti will be moving up to teach middle school math and homeroom.
18: Preteens are a lot different than second graders.
19: You seemed way smarter when we were in second grade.
20: My student of 20 years ago...
0: Doncs, en tot el cas, no, retornar, com sempre, amb Quinta Branson, que és la creadora, guionista, protagonista, és la cabeza, no?
1: Todo.
0: Aquesta sèrie... Aquesta dona tan petita, per cert, que sempre que veig una gala de premis em sorprèn, no,
1: sí.
0: Això, però és una gran escriptora, no? Guanyadora de l'Emmy, per cert, a millor guió, i una sèrie pues, molt recomanable, no? Sempre ho diem.
1: Sí, vull dir, i de moment és això, porten 5 temporades, i de moment les 5 a mi m'estan agradant, vull dir, crec que no hi ha hagut com una davallada de nivell ni res, vull dir, estan mantenint bastant bé, i inclús això, una sèrie que potser... Sempre ha sigut com se'ls acaba passant, no? Que poden semblar repetitives o tal, i que va, vull dir, se van innovar bé, estan molt al dia amb les temàtiques que hi ha, i en general, vull dir, tots els episodis són superdivertits, vull dir que...
0: Jo espero l'Emmy a Janelle James.
1: Sí.
0: Si passa algun cop, perquè el seu personatge és increïble.
1: Sí.
0: I en aquesta última entrega, que jo vaig veure pues, la primera meitat, no? Quan la van posar, l'episodi del béisbol em va encantar. Se'm va quedar gravat.
1: L'episodi del béisbol?
0: Aquest que va amb la parella, la Eva, l'Ivo...
1: Ai, sí!
0: És boníssim.
1: Ai, sí, sí,
0: boníssim. La cinquena temporada estava molt bé. Veiem com acabarà la segona meitat, però ja, com diu la Núria, és una sèrie que de moment no ha baixat al seu nivell.
1: Sí.
0: I anem a acabar les estrenes amb una sèrie, en aquest cas, d'Apple TV. Això no ho sabia jo. Un spin-off de Per a tota la humanitat. Parlem d'aquesta sèrie, però Apple TV s'adentra en los spin-offs. També, en aquest cas, pues, amb aquesta sèrie que es diu Ciutat de les Estrelles, que no té res a veure amb La La Land, no?
1: Mític
0: tema,
1: pensar,
0: no?
1: Sí, sí.
0: De Sirio Vestars. I s'estrena, en aquest cas, demà 29 de maig, se centra a la Unió Soviètica quan es converteix a la primera nació a posar un home a la Lluna. Ja sabem que en aquest univers de Per a tota la humanitat passa al revés, no?, que a la vida real. Aquesta vegada la història s'explica des de darrere, del taló d'acer, i mostra les vides dels cosmonautes, els enginyers i els agents de la intel·ligència que formaven part del programa espacial soviètic i els riscos que tots van prendre per a fer avançar a la humanitat. Com diem, és un spin-off d'aquesta sèrie de Per a tota la humanitat que amb els anys ha fet la sèrie una de les sèries més ben rebudes a Apple TV, doncs pues Apple ha dit, per què no? No? Anem a fer... Crec que és el primer spin-off d'Apple. A mi no em sembla que hagi fet cap altre.
1: Jo crec que sí, no? És que no em sona.
0: Si no anem desencaminats, si no ara la busco en un moment, però jo crec que no. I està protagonitzada per el Reese Ifans, que l'últim que va fer Reese Ifans va ser La Casa del Dragón. Encara que l'últim cop que el vam veure, la segona temporada sortia dos episodis i la desapareixia.
1: Sí.
0: Bueno, això no ve al cas, però bueno, anem a veure imatges i comentem què ens sembla la sèrie.
21: Vístase. Acompáñenos.
22: Por favor, no sé qué ha pasado, pero somos buenos trabajadores.
23: Doy este paso por mi país, por mi gente y por el estilo de vida marxista-leninista.
10: Diseñador jefe nos ha convertido en la envidia del mundo, pero al KGB le preocupa ahora más que nunca lo que haga Occidente.
11: Los estadounidenses se han apoderado de sus planes para la base lunar. Alguien de Ciudad de las Estrellas trabaja para el otro bando.
10: Queremos que adelante el lanzamiento de Sbresta.
15: Enviaríamos a esos hombres y mujeres a una muerte segura.
16: Estamos amenazados. El nivel de seguridad se ha elevado hasta el nivel 1. Quiero saber qué está haciendo todo el mundo antes de que lo haga. ¿Qué está diciendo todo el mundo antes de que lo diga? ¿Qué está pensando todo el mundo antes de que lo piense?
15: No permitiré más muertes entre los míos por culpa de tu paranoia.
16: Tu forma de medir el riesgo es errónea, camarada.
10: Es una misión peligrosa.
0: Toda misión. Doncs m'he sorprès, Núria, perquè estava en els creadors de la sèrie. Són tres guionistes. Un d'ells és Ronald D. Moore, que és el creador d'Outlander.
1: O sigui, bueno,
0: aquí, detalle curioso, no?
1: Sí, sí.
0: Que també aquest home és creador de Battlestar Galactica, una sèrie també bastant mítica. Mm-hmm. I els altres dos són Ben Nevidi i Matt Wolper, que van estar també als guions de Para toda la humanidad, ja té sentit, no? Mm-hmm. I de Fargo, també. O sigui, creadors boníssims, en principi.
1: Sí, sí.
0: Que ara que he dit ja sé que no, tampoc té res a veure, però el creador d'Outlander, el Núria, estàs veient.
1: Sí.
0: L'última temporada és...
1: L'última temporada.
0: I què?
1: Estoy muy triste. Que ja s'acaba.
0: Però t'està agradant.
1: Però m'està agradant,
0: bueno,
1: sí.
0: Bueno, això és lo important, no? No hi ha hagut de ballada, llavors.
1: No, bueno, o sigui, és el que vaig dir, que sempre, o sigui, les dues primeres temporades per mi són les millors, mm-hmm. I arriba un moment que potser és com que s'estanca una mica, però vaja, segueix en el mateix nivell, no ha fet allò... No és horrible ni res,
0: bueno,
1: o sigui,
0: bueno.
1: Està bé, està bé.
0: Doncs ja parlarem algun dia d'Outlander, no se sabe. Jo potser la tinc a veure, perquè ara tinc més pressions que per la de la Núria.
1: Ah, sí?
0: Home, bueno, després te l'explico.
1: Vale, vale.
0: I anem a parlar de la nostra sèrie de la setmana. En aquest cas és una pel·lícula, però que ve derivada d'una sèrie, és The Mandalorian i Grogu.

0: Doncs no és el nostre top 10, perquè és la nostra sintonia, el top 10, no? Però, evidentment, havíem de posar el tema mític, no? Compost per Ludwig Göransson, que hem de dir que no ha treballat massa, no?, aquesta pel·lícula, no ha volgut fer nous temes,
1: no.
0: I ha agafat els mateixos i li ha posat una nota més o alguna cosa, i s'ha quedat tan tranquil, no? Una pel·lícula que tampoc voldrem explicar massa, ja sabem de què va, vull dir, és The Mandalorian i Grogu, són sí. aquests personatges que hem vist des de fa 7 anys, perquè la sèrie va començar el 2019, també passa el temps,
1: uh-huh.
0: va començar just quan va sortir l'última pel·lícula. El novembre del 2019 va començar la sèrie, el desembre del 2019 va sortir Episodio 9, aquella cosa, no?, que va passar als cinemes, no? Per mi l'única pel·lícula dolenta, realment, de Star Wars.
1: Mm.
0: I la Núria em va enviar un missatge dient, buf, que mal he salido del cine, no?
1: Imagina't, eh?
0: Imagina't, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Ens hem gastat diners en això.
1: Claro.
0: Però tampoc, jo en el meu cas no ha sigut massa.
1: No, jo 6 euros en mi cine local.
0: No està malament, jo 5,90 no puc queixar. Vaig mirar entrada, això ho hem de comentar també, perquè el dissabte valien 12,90.
1: És que...
0: Ah, això és una vergonya.
1: Anar el cap de setmana sí. al cinema és, sí, gastar-te les peles.
0: Però com pot ser que anar un dimarts puguis veure dos pel·lis i et sobra un euro per una Coca-Cola?
1: Sí,
0: vull
1: sí.
0: dir, de fora, sí, vull dir, bueno... Brutal. Però bueno, ara parlem de la pel·lícula, però com sempre veiem imatges i comentem una pel·lícula que hem anat, sobretot, analitzant els tràilers i dient que potser no pintava massa bé i jo crec que ha complert les nostres expectatives.
2: Los botones no se tocan. Necesito información.
3: Oh, por este precio te diré lo que quieras.
2: Estoy buscando un hat.
3: Está cerrado, gracias.
2: Gangsters. Criminales de guerra.
4: Larga vida al imperio.
2: Eliminaremos a todos los malos de tu baraja.
5: No se trata de venganza. Se trata de evitar otra guerra.
2: Cinturón.
6: Vas a sufrir. Y luego le tocará a él.
2: Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura. El crío vivirá durante siglos. No siempre estaré ahí para protegerlo.
4: ¿Tienes miedo? Deberías.
0: Doncs, Núria, vamos allá. Segona pel·lícula de què parlem aquest any, i vam dir. A veure si ens agrada més que la de Peaky Blinders. A veure, jo diré que potser una mica més, perquè és que Peaky Blinders directament es carregaven personatges.
1: Sí, todo.
0: Clar, aquí no arribem a aquest punt, no?
1: Mm.
0: Però, home... Jo espero bastant més. Parlem d'una pel·lícula de Star Wars.
1: Sí.
0: És la primera pel·lícula en quasi 7 anys. Ja sabem que no és la saga principal, bla, bla, bla.
1: Uh-huh.
0: Però a veure, que va sortir una pel·li de Han Solo que ningú va demanar i és millor que aquesta, rotundament. O sigui,
1: esteu... jo que ja ni me'n recordo. Sí que la vaig veure, però no m'acordo.
0: Te lo digo yo, que és bastant millor que aquesta pel·lícula. I Rogue One ja ni te cuento.
1: Ma, ja, sí.
0: Evidentment.
1: Ja.
0: Però que es podia fer una pel·lícula, s'ha demostrat que s'ha fet pel·lícules fora de la saga, que estan bé.
1: Sí.
0: Llavors, bueno, en aquest cas, no tenen massa excusa amb això. Però bueno, un altre cas de sèrie a pel·li que surt d'aquella manera.
1: Sí, a veure, jo crec que el problema més que res ha sigut que jo crec genuïnament que no sabien què fer a nivell de trama. O sigui, la trama en general és molt buida, al final també en general tampoc no implica un gran canvi o com justifica el fet que hagis de fer una pel·lícula per tal d'entendre alguna cosa millor del personatge o alguna mena de canvi o alguna cosa que sigui diferent del que ja s'havia establert a la sèrie. Vull dir, en cap moment passa això. Sí que és una pel·lícula que està entretinguda, però és això, a nivell de si has vist la sèrie, els personatges i tal, pues no et suscita molt. Clar, és una pel·lícula que potser si la vas a veure sense haver vist la sèrie, que jo entenc que també, en part, Disney potser ha volgut fer-la així perquè és ja en persona... Sí, jo què sé, jo quan vaig a veure la pel·li tot eren senyors grans que dubto jo molt que hagin vist la sèrie de Mandalorian. Per tant, entenc que també la volen fer de cara a un públic que potser no ha consumit la sèrie. Però clar, fins quin punt pots fer una pel·lícula d'acció sense tenir en compte això. Vull dir, encara que facis una pel·lícula que no tens per què tenir en compte, jo que sé, quan anaves a veure Rock One, jo quan vaig anar a veure Rock One no havia vist les pel·lícules de Star Wars originals. Mm-hmm. Llavors, no tenia context, però igualment la vaig gaudir. Per què? Perquè tenia una història i tenia un punt emocional que, encara que no hagis, no tinguis context de les altres pel·lícules, t'arriba igualment. Mm-hmm. Però és que aquí no existeix això, és a dir, no hi ha un canvi de personatge, algo que justifiqui mínimament que existeixi la pel·lícula. No ho sé. Sí que és una pena, perquè sento que, per exemple, la primera escena de la pel·lícula, el primer tros, està superbé, o sigui, jo estava molt dentro, les escenes d'acció en general estan bastant bé, però és això, a nivell de personatges crec que no han aconseguit molt. També un altre tema que ja parlàvem amb els trailers és el tema cinematogràfic, que a veure, si has de treure una pel·lícula, no pot ser que la pel·li luzca igual que la sèrie que ves en tu casa. O sigui, hauria de mínim tenir alguna cosa diferent que valgui la pena veure-la a la gran pantalla. Vull dir, i jo això doncs no ho estava veient tampoc. No ho sé, i en general això, que sento que la trama no estava ben executada o que no tenia com un sentit de ser a l'hora de fer-se pel·lícula. Vull dir, i això és que és evident, i vull dir, i clar, també no et qüestiones fins quin punt han fet la pel·lícula per sacar los cuartos, perquè el Grogu és mono i ja està,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, sí, per traure diners, però no, a veure, no massa, és que se'ns entengui. Sí, Star Wars sí. És una saga que amb les seves pel·lícules de normal guanya de 1.000 milions cap amunt.
1: Sí.
0: Això és el que se viene sent un taquillazo. Mm-hmm. De Lorian and Grogu no direm que ha fracassat tampoc, ha guanyat 173 milions, el seu pressupost és 165, però recordem, perquè tu guanyis beneficis s'ha de multiplicar per dos vegades i mitja el teu pressupost, per sí. Màrqueting, anuncis, tal, que es paguen més coses, cinemes i tal. Llavors The Mandalorian hauria de guanyar 400 i pico. Jo crec que si els guanyarà, però que s'oblida, guanyar 1.000 milions. Aquesta pel·lícula guanyarà menys que Episodi 9, i Episodi 9 al seu moment van dir que era un fracàs.
1: Sí.
0: Que a veure, no ho va ser, però bueno, s'esperaven més, no? Segurament de la saga principal. Mm-hmm. Jo crec com tu, Núria, és un episodi, per mi, me recordo veure crítiques de... Són les bones, que deien, són tres episodis juntos, però de los buenos. I no, és un, que no són ni tres, sí. I dels normals. No direm que dels pitjors, però dels normals. No,
1: sí.
0: No em pots comparar això amb els millors de la segona, per exemple, que eren brutals, no? L'episodi sí. Que sortia a Soca, al final de la segona temporada, al final de la primera, també. Mm-hmm. No hi ha ni punt de comparació. El que dius tu, sobretot, el més important, tu has de justificar que aquesta pel·lícula... o sigui, per què és una pel·lícula?
1: Exacte.
0: O sigui, per què no hem tingut una quarta temporada i hem tingut aquesta pel·lícula?
1: Mm-hmm.
0: La resposta no sé quina és, però jo crec que no em menjo el que digui Disney.
1: O sigui,
0: sí. Una trama molt simple amb els Hutt, que sí, que los Java i tot això, sí, nostàlgia, muy bien, però
1: em
0: dona una miqueta igual. També I el Jeremy Allen White, vale... que el nostre Carmi Versato, no, de DBR, que és un Java de Hood, en aquesta
1: pel·lícula. És molt fort, Jo, clar, sí. La vaig veure doblada i em va fer molta gràcia. En plan, escoltar com el doblatge, o sigui, és com... Si DBR, ¿sabes? Es como mi cerebro estaba contando.
0: Ahí el tío, ¡chef! Sí, és veritat, el doblatge és el mateix, s'agraeix també això,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Així també doncs, tens la gràcia de que no has de veure-la en original per distingir, no?, d'aquesta manera a l'actor, però sí que és veritat que... No sé, traient alguna coseta, la pel·lícula, com dius, el millor és l'inici, la primera seqüència d'acció, com es presenta el personatge de Mandalorian, no? Després d'aquests anys sense veure'l, doncs està guai. I sobretot el que jo et vaig comentar també, els crèdits. A mi em van agradar molt els crèdits, perquè es veuen les imatges molt més cinematogràfiques que la sèrie, i això de posar els crèdits sempre al principi, doncs és una tècnica que a mi m'agrada bastant, i no al final de la pel·lícula. Però més enllà d'això, que són 10 minuts, la resta de la pel·lícula, bueno, a veure, és entretinguda, però és que si li demanem això ja només a les coses, que m'entretenga ja està, però no. Ha de tenir alguna cosa més, les sèries i les pel·lícules i els llibres i qualsevol mena d'art, no?
1: Sí.
0: Només entreteniment a Star Wars, per molt que la gent digui, és més que entreteniment.
1: Sí.
0: I ho va demostrar la primera trilogia, ho va demostrar també les prequeles, encara que hi ha gent que no li agradi, però tenia su cosa i, evidentment, ho va fer Andor, per exemple, fa poquet, no? Llavors, home, dir que ens mantenim, nos contestamos con esto, con, bueno, me como unas palomitas y veo a Grogu dando saltos. A veure, que ole per qui pugui, jo no puc.
1: Ja.
0: O sigui, a mi em costa molt.
1: Sí, no? I a més tenia en compte que ja la sèrie de si parteix d'haver fet això, grans moments emocionals i...
0: Clar, és que la sèrie no és això només, és
1: exacte.
0: Més...
1: Exacte, o sigui, és que si partíssim d'una sèrie que només fos entreteniment i acció i pium-pium, doncs vale, però no és això, vull dir... I és això, també ja és el que vam comentar quan parlàvem de la tercera temporada, no? Aquesta davallada que va fer, que... Hi havia aquesta sensació en general que potser els escriptors no sabien molt bé cap a on se suposa que havia de tirar el personatge. I ja, o sigui, només partint de la trama de la pel·lícula, tampoc se'ns explica en quin punt estan el Grogu i el Mando del final de la tercera, en plan, què és el que ha passat entremig, o per què, sí. Saps? Vull dir, és com...
0: No hi ha un context general, jo
1: sí,
0: crec.
1: Sí, és com, de repente, venga, aceptamos esta misión, toma, ja, toma, pues, i ja saco. Està.
0: Sigourney Weaver sale por ahí també, sí. No? Una de les actrius que més destacava, no?, en els anuncis de la pel·lícula.
1: I no surt gaire, tampoc,
0: tres, tres, tres estonetes,
1: sí.
0: Pilotant una a la X, jo crec que a ella li feia il·lusió, això.
1: Inclús
0: no?
1: Això,
0: perquè si no...
1: T'anava a dir, el moment en què surten els ales em va fer també ràbia perquè vaig pensar, tampoc no es veu com ben fet, o sigui, a nivell també cinematogràfic, és a dir, inclús a les sèries de televisió ja havíem vist aquest tipus de transports, sí. I es veia estèticament com a les pel·lícules originals, no? Aquests, aquests tons, i aquí tampoc no s'han matat mucho en eso, ¿sabes? Vull dir,
0: hem d'assumir que mai veurem res millor que Andor, jo crec. Ja. A nivell Star Wars, sí. Perquè és que parlem d'Andor i som molt pesats, però
1: pues
0: a nivell
1: d'aquí
0: jo, però no, és que Andor a nivell visual,
1: sí.
0: Que no és això una sèrie superpolítica i tal, és que a nivell visual era espectacular. Mm. Es veu 300 vegades millor que aquesta pel·lícula, és una pel·lícula que està al cinema, i Andor a casa meva es veu 300 vegades millor,
1: sí.
0: Que aquesta pel·lícula. Però això és, al final, hi ha un carinyo, hi ha una forma de fer la sèrie, hi ha molts diners també, perquè a Mandalorian i Grogu hi ha 170 milions també.
1: Mm. Sí,
0: no,
1: sí.
0: No els hi ha faltat. Eso és pereza.
1: Sí.
0: Total i absolut. És un encàrrec, és una pel·lícula d'encàrrec, que es diu... Que sí, que no és la pitjor pel·lícula que hem vist, però, no sé, esperem més, i més d'una sèrie que la primera i segona temporada ens va oferir moltíssim.
1: Mm.
0: Va, d'una manera, va ser una mica de revivir Star Wars de Mandalorian, perquè va haver-hi tanta crítica amb la nova saga, no?
1: Mm.
0: Va haver molta gent que li va agradar també, però, bueno, va ser un mix d'opinions, no?, la última trilogia.
1: Sí.
0: I de Mandalorian va semblar que va com agrupar tots els fans un altre cop, que tots estaven contents amb aquesta sèrie.
1: Mm.
0: Ja sabem, bueno, la tercera temporada, ja ho sabem, què va passar, bueno, se le fue un poco.
1: Mm-hmm.
0: Però era indudable, no?, que aquesta sèrie era Star Wars, pur Star Wars, però diferent també a la vegada que la seva original. Per això, home, deixar de desitjar que se vayan a lo facilón, no?
1: Sí, vull dir, no ho sé, és que és això, sí, em vaig quedar com amb un molt mal sabor, però per això, perquè va ser com, vull dir, tota la pel·lícula més o menys bastant planera, tampoc, o sigui, inclús el moment potser així com més cúspide, més emocional de la pel·lícula, no?, que és aquest moment que es queden allà al planeta del Java,
0: sí.
1: És com en plan, o sigui, és com hauria de ser un moment de pànico, no? En plan, i tampoc no em va suscitar com això perquè vaig pensar, bueno, no crec que arribi a passar res, que hagués pensat, bueno, potser si passa alguna cosa i realment hi ha un canvi important, llavors potser sí que justifica la pel·lícula,
0: clar,
1: però
0: ja.
1: És que no passa. Vull
0: hi ha un moment que estava amb un amic i li dic, i si se muere ahora? I t'imagines que es mor al Mandaloriano?
1: Això, mira, hagués sigut millor.
0: No.
1: No, o sigui, no, en plan,
0: jo
1: però
0: no, m'hauria rigut.
1: Clar, però em refereixo que almenys hagués hagut alguna mena de canvi, però és que al principi de la pel·lícula, al final de la pel·lícula, estamos igual.
0: Sí.
1: Què ha canviat? Que s'ha hecho amigo del Hutt?
0: Ja està. I que el Hutt ara forma part de la rebel·lió.
1: Sí.
0: Bueno, mai ho havíem pensat, no? Mm. Era un Hutt amb músculs.
1: Sí.
0: No? I que fos Jeremy Allen White.
1: És que, a més, bueno. cada bitxo que salia era més feo que l'anterior.
0: Sí.
1: Bueno, el moment aquell de la batalla és tremendo.
0: És veritat, eh? Bueno, almenys s'han currat els dissenys, no?
1: Sí.
0: Dels bitxos, que això, bueno, a vegades deixa de desitjar, també.
1: Mm.
0: Però l'univers de Star Wars amb això no falla mai.
1: Sí.
0: També tenim el que ha dit el dels bitxos, el personatge d'Escorsese, no?
1: Ai,
0: que
1: és, sí.
0: Que Martin Scorsese, pues, el mític director, doncs, fa la veu d'un personatge d'ara, un cameíto,
1: sí.
0: Però bueno, li faria gràcia, no? No sé.
1: A mi em faria ser perquè podries... O sigui, no feia falta que em diguessis que era l'Scorsese perquè
0: cara.
1: Li veus la puta cara i ja...
0: Sí, les faccions, no, de l'alienígena són
1: és
0: semblants
1: sí.
0: a les del director i això és... també està guai.
1: Sí, sí.
0: I parlant de la sèrie i del seu camí, no, que ha tingut i d'aquesta davallada que va tenir també lloc en la sèrie de Boba Fett, no? Van passar coses rares,
1: sí.
0: No? I aquesta sortida de Grogu, però després per penedir-se, no? Sempre hem parlat d'aquest Mandalorian, hauria d'haver continuat sense la figura de Grogu, o almenys durant un temps,
1: sí.
0: Però no van tenir la valentia de passar un episodi sense Grogu.
1: Yeah.
0: Jo sé que costa.
1: Mm.
0: És un personatge icònic, que vende mucho, que bonito, però home, de Mandalorian es diu de Mandalorian.
1: Clar, clar.
0: Llavors,
1: el
0: bueno,
1: bitxito va a parte.
0: El bitxito va a parte i sabem que és un icono, que sí, però que com, tal com va acabar la segona temporada, ja ho hem dit més un cop, aquí és el moment clau on canvia tot. Després està el tema de que no sé si això va passar també per aquest univers que sempre s'ha dit que el Dave Filoni, no, que és ara mateix el jefe, no, podríem dir creatiu de Star Wars i que és el guionista també d'aquesta pel·lícula, pues vol fer més pel·lícules, vol fer una mena de crossover amb les sèries animades, jo que sé. Hi ha molta gent que diu que Mandalorian va començar a anar malament quan Dave Filoni va començar a posar coses de les sèries animades, quan va sortir Ahsoka i tot això. jo penso que la segona temporada va funcionar perfectament.
1: Sí.
0: Jo crec que el problema són altres i comença a partir de la tercera i de no tenir massa clara la història. No? Sí. El problema és el que diem, jo crec, d'aquest moment clau on la Boba Fett, doncs, bueno, van fer el que van fer.
1: Sí, perquè al final, vull dir, jo crec que ara, o sigui, ja veus i es nota que al final és Disney, que és una empresa que bàsicament ja hem vist en els últims anys que només volen tenir diners, perquè només parla de les live actions de Disney, per exemple, uh-huh, que això és una sacada de dinero constante. Vull dir, sí, ja es nota que...
0: Però el públic...
1: Sí, sí, no, sí, això sí. Vull dir, però perquè saben que funciona, m'entens? Uh-huh. Vull dir, llavors, entenc que amb el Grogu van fer el mateix, de dir, bueno, el tornem a insertar a la sèrie perquè sabem que funciona i que si no hi ha Grogu, hi haurà el públic general que potser no està tan ficat en la història, uh-huh, o no valora tant aquestes coses, igualment veurà la sèrie i tindrà aquesta retribució. Potser això els hi pesa més que potser fer una bona història i realment explorar qui és el Mandaloriano sense el Grogu. Vull dir, que de fet per mi és inclús més interessant, per no... Bé, vull dir,
0: totalment.
1: Que me lleve una visió, però és verdad.
0: Totalment. I no hem parlat també de... Parlant de Mandaloriano, és parlar de Pedro Pascal, no? Sí. Pedro Pascal, evidentment, que si no havia d'ensenyar la cara, sí, a la pel·lícula...
1: perquè si no, que no sale.
0: Ah, és que si no el seu agent diria, a ver, gente, yo no...
1: yo no, como promociono esto.
0: Pedro no va a hacer la pel·lícula, no? Sabem, sempre hem dit, ho hem dit a comèdia, però sabem que podria ser perfectament cert, no?, que Pedro Pascal no anés al set i enviés uns àudios de WhatsApp. O sigui, vull dir, ja saben com funciona la sèrie de Mandalorian.
1: Sí. El Jeremy Allen White lo ha hecho.
0: També, o sea, evidentment. No? Ho fan tots. L'única que estava al set era Sigourney Weaver. Sí. L'única. Però Pedro Pascal, pues, té un petit moment, no?, on se li veu la cara, com a totes les temporades de Mandalorian. Jo, sí, que, jo crec que això per contracte ja és que sí, ho tindran firmat, no?
1: Sí, sí. Vull dir, a veure, tiene que passar... A veure, jo també ho entenc, perquè al final, sí, vull dir, poses el nom de Pedro Pascal, sí, i no sale en ningún momento, pues dius, a veure, que he venido a ver el Pedro Pascal, un señor con casco.
0: És que, quan s'enteri, és que los mandalorianos, cuando sepan, és que s'ha quitat el casco, otra vez,
1: li diran, chico, para allá.
0: No té, o sigui, segons el seu credo, no té vergonya, literalment, ja, és un... Bueno, no vamos a decir nada. Però segons els mandalorianos, està desterrat, per sempre.
1: Sí, sí.
0: Ara queda veure si farà una quarta temporada... O serà la cinquena, o hi haurà una altra pel·lícula, o què passarà amb això. Però sí, això es queda en stand-by i veurem quants anys triga això en tornar.
1: Yeah.
0: Però diguem-ne que l'espera no mereció mucho la pena.
1: No, vull dir, això és que al final ens ha deixat això amb el sabor de boca, però perquè ja en general es nota que no saben molt bé què fer amb la història, que saben que és un producte que ven moltíssim, que és això, o sigui, el Grogu és la major estratègia de màrqueting dels últims anys de Star Wars, però...
0: De la
1: història. Però hasta qué punto, pues això serveix a la història, no? Sí. Llavors, bueno...
0: Bueno, veurem què passa. Jo crec que la segona temporada de Soca, que crec que sortirà l'any que ve, començarà a veure's, jo almenys espero que es comenci a veure per on va aquestes sèries i si té un final o un crossover en plan Avengers o... Però almenys que sàpiga què estan fent, no?
1: Claro.
0: Que jo crec que això és important. Doncs ja parlarem en una altra ocasió de l'univers Star Wars, no sabrem quan tindrem oportunitat, però si no passa un cop a l'any al nostre programa, pues, si no, me pego un tiro, no? Evidentment, era important, no?, parlar d'aquesta pel·lícula. I ara escoltarem una cançó abans del nostre top 10, com sempre, i d'un artista que la Núria, pues, va veure fa molt poquet, com molta més gent, perquè ha fet dos concerts aquí a Barcelona, no, Núria?
1: Doncs sí, la cançó és Nueva York, de Bad Bunny, i apareix a la sèrie Will Trent, a la quarta temporada, al quart episodi.
0: Doncs escoltem la cançó de l'artista puertorriqueño i tornem amb el nostre top 10.
7: Nueva York!

0: Doncs comencem amb el nostre top 10, precisament amb la sèrie que dèiem abans, que ja té un spin-off, que sortirà demà mateix a Apple TV.
1: Doncs sí, la número 10 és Per a tota la humanitat, Apple TV.
0: Que, si no m'equivoco, acaba demà mateix la seva cinquena temporada. O sigui que la gent, que ja sempre ho diem, que no els agrada veure la sèrie setmanalment, doncs ja té completa la temporada d'aquesta sèrie. Passem al 9.
1: Número 9, tenim Hacks, HBO Max.
0: Un altre que també acaba demà mateix ja, però acaba per sempre, amb el seu últim episodi d'aquesta cinquena temporada. Veurem què passa. Tinc ganes jo de veure sempre els finals, que eren expectatives, encara que no sigui el de The Boys, eh? Però bueno, jo tengo ganes. I més després del que ja vaig comentar que va dir l'actriu, que m'hi va agradar i als mesos s'ha reconciliat con él. A veure què passa. Passem al 8.
1: Número 8 tenim Half-Man a HBO Max.
0: Que també acabarà, crec, si no m'equivoco, també aquesta setmana. Totes acaben, totes les sèries del món acaben aquesta setmana. I Half-Man també ho fa amb el Richard Gere, que vaig veure una entrevista on deia que seria molt polèmic al final de la sèrie, no sé què. Jo, bueno, preparant el terreno. Més ganes de veure aquesta sèrie, que dèiem que a Núria i jo li donarem l'oportunitat segurament, perquè tenim allà una setmana que no sabem de què parlarem. Hi ha tantes opcions, eh? Tenim aquesta, Spider-Noir, La maldición de Widow's Bay, que hago spoiler, la següent, ja dic, el número 7, La maldición de Widow's Bay, d'Apple, aquesta sèrie, ja ponme la imatge ja, Àlex, també, sí, pasamos. La maldición de Widow's Bay. Aquesta sèrie és boníssima, Núria.
1: Ja, és
0: veure...
1: que tinc moltes ganes
0: de veure-la. Sí, estic flipant. Sí, és una sèrie superestranya. L'últim episodi està dirigit pel director T. West, de les pel·lícules que ha estat a Pearl i tot això, que, bueno, una sèrie superestranya, que mezcla comèdia i terror d'una manera que jo poques vegades he vist que funcioni. I en aquest cas, pues, ho fa molt bé. Ja dic, molt recomanable. Veurem si parlem d'ella o si no. Ja dic, el meu top de final d'any crec que segurament sí que estarà. I dit això, pues, passem al 6.
1: Al número 6 tenim Rebelear a HBO Max.
0: Que es va estrenar la setmana passada, la sèrie de HBO. Molt bé, també, el primer episodi, Núria, no sé si tu l'has...
1: No l'he vist.
0: No, jo, almenys, el castellà és tremendo, eh? És que vaig veure el trailer un altre cop en el castellà, que va posar a l'app d'HBO.
1: És criminal, bueno. Vull dir, lo mateix, vull dir, pubertat, totes aquestes sèries s'han de veure en versió original, vull dir, no...
0: Sí. I es confirma el que dèiem, aquesta influència, no?, de sèries mítiques com Succés o No de Bear, però sobretot per mi, la sèrie que més influència té és Industry. O sigui, clarament, jo no em crec que el Pol Rodríguez, creador de la sèrie, no hagi vist Industry.
1: Sí,
0: vull dir, la música, els planos, o sigui, és bastant exagerat. Però bueno, és més homenatge que no còpia, eh? La trama no té res a veure i parlar de temàtiques molt, molt diferents, no? Ja veurem també si parlem. És que hi ha moltes sèries. Estan acumulant, i llega el verano i nos vamos. Passem al 5.
1: Al número 5 tenim Rick i Morty a HBO Max.
0: Que es va estrenar aquest dilluns, la novena temporada, amb un molt bon episodi. I, bueno, passen les temporades i encara tenim un bon nivell aquesta sèrie d'animació, cosa que celebro. Veurem quan comença a caure de forma definitiva. Los Simpsons va ser per la 10 o 11. Bueno, esperem que no passi el mateix. Passem al 4.
1: Número 4 tenim From a HBO Max.
0: Que segueix també aquesta ja... també encara en la recta final de la seva quarta temporada i penúltima. La Núria crec que ja no ha vist,
1: no,
0: no ha vist més...
1: Clar, bueno, ara vaig acabar From i ara he començat Outlander. O sigui que...
0: La gent lista acaba temporades i després comença altres.
1: Clar.
0: No es deixa a mitges. Les sèries no es deixen a mitges. I si es deixen a mitges, es deixen entre temporades.
1: Claro.
0: Si no, no hi ha aquesta sensació d'abandono.
1: I així no. També dones una mica d'espais, que clar, també són quatre temporades, és bastant. Sí, sí. Tomàs, mira, cop,
0: jo estic molt a favor de fer... Abans no ho feia, quan començava una sèrie llarga, la veia tota sencera, però sí que és veritat que això de veure una temporada per a veure una altra és una bona opció, sobretot si és una sèrie, pues, com aquest cas, bastant llarga. Passem al 3.
1: Número 3 tenim Berlín i la dama de l'Armiño a Netflix.
0: Que segueix fent molt bones dades a la plataforma, però uf, jo vaig veure així també de reojo, ahí por mi casa, bueno, terrible. Com es veu la sèrie, yeah, els diàlegs...
1: És que luces... Bueno, sèrie Netflix, no?
0: Brutal, brutal. Pitjor encara, jo crec, eh? Coses que passen en Espanya. Passem al 2.
1: A número 2 tenim The Boys a Prime Video.
0: Que encara segueix generant, no?, polèmica i molts memes després del seu final.
1: Sí.
0: Jo cada cop em surten tants memes de... Se murió el mayor meme de nostra generació, que és el patriota, no? Però bueno, hem reposat una miqueta al final i sí que la veritat que jo penso igual que la setmana passada. Inclús, no sé si pitjor, però bueno. Bueno, los finales. I passem a la número 1.
1: Número 1 tenim Euphoria, HBO Max.
0: Que també és una sèrie que encara hi ha el seu últim episodi, el pròxim dilluns, veurem si últim de la història d'Euphoria, això ja es veurà. Però home, s'ha de dir, jo aquest penúltim episodi, Núria, m'ha semblat un episodi bastant bo. Que jo què vols que et digui? Un episodi d'una hora i 20 de duració, que em vaig quedar quan vaig entrar a l'app, dic, hòstia, una hora i 20. Però que em va mantenir tens tota l'estona. Una sèrie que és el capítol, aquest sí que ho dic, és el capítol menys Euphoria de la sèrie per mi. Però no treu que sigui per mi un bon episodi de sèrie. Notable. En esas estoy, Núria.
1: Bueno, jo no sé si estic en aquest vaixell, però bueno.
0: Una serpienta ahí de cascabel, bueno.
1: Bueno, això és ja, que...
0: La setmana que ve, la setmana
1: sí,
0: que ve.
1: Sí, sí, sí, ja, ve, ja parlarem.
0: Parlarem en profunditat d'aquesta segona meitat, no?, de la tercera temporada d'Eufòria, veurem com acaba. Potser se va tot el traste per mi, eh? Això també pot passar. I amb Sam Levinson, sobretot. Doncs deixem ja el nostre top 10 i anem a acabar, com sempre, amb l'actualitat al món de les xarxes socials.

0: Doncs, com mencionàvem a l'inici del programa, avui parlem una miqueta de Paquita Salas i dels Javis, no?, perquè han estat presents al Festival de Cannes, Núria.
1: Doncs sí, els Javis han arrasat aquesta setmana al Festival de Cinema de Cannes i els seus personatges icònics han ressorgit. L'actor Carlos González ha sigut confós per Bryce Effe, qui realment interpretava a la icònica Paquita Salas. A més, molts usuaris de les xarxes han començat a preguntar-se com reaccionarien els europeus i americans en veure sèries com Paquita Salas, La Veneno o La Messias.
0: Paquita Salas no entendrien, jo
1: crec. No, jo crec que no. O sigui, el 90% de la sèrie crec que no la podrien entendre. No, no, o sigui, increïble.
0: Imagina't que la doblarien a l'anglès, em faria molta gràcia.
1: Hòstia.
0: Seria espectacular. Però clar, és que, en anglès.
1: És que, a més, també, em fa ser perquè van començar a sortir clips, jo què sé, la pel·li de La Llamada també, sí, no? En plan, La Messias, l'escena aquesta de El rei està casado con Leticia. Bueno, uf, és que tot meva. Això... Però, no sé, també és això, per exemple, hi ha un youtuber que segueixo que aquesta setmana ha anat a Cannes, que m'he d'una envidia que no veus, que és de Canadà, i això, hi parlava de La Bola Negra, i va dir que això que li va agradar molt i tal, i clar, hi parlava de los Javis, és que em fa fer molta gràcia, perquè és com, per mi esto es muy, muy loco, ¿sabes? Vull dir, sí. És molt estrany.
0: Sí, sí, La Bola Negra, que està és la segona, no?, pel·lícula, després de La Llamada, sí, que m'han fet més, no?, dels Javis, que ha estat al Festival de Cannes molt ben rebuda, d'una manera brutal, per la crítica espanyola, però la crítica internacional més mixta. O sigui, no dolenta, però més variada l'opinió, però és el que diem a vegades també, les temàtiques, potser... A veure, que és una pel·li, sí, una pel·li és boníssima, d'igual del país que sigui, l'idioma que sigui, que arriba, sí, ens arriba a tothom, però en aquest cas potser, mira, comparable la pel·lícula amb... com era una pel·lícula mítica, no sé si era, Magnolia o no sé quina pel·lícula era, però en plan espanyol, una versió espanyola, no? Que potser els americans no ho pillaven massa, no?, aquesta pel·li de La Bola Negra, però bueno, veurem què tal, és de les pel·lis més esperades de l'any, sens dubte, no? Sí. Aquí al nostre país, junt amb la Rodrigo Sorogoyen, que també hem tingut un any espanyol a festival brutal. Doncs anem a acabar el programa, en aquest cas, amb una sèrie de Netflix, que ja no ha estrenat ni els nous episodis i ja té crítiques, Núria.
1: Doncs sí, ja sabem que els remakes de dibuixos animats no sempre surten bé. Aquest mes vinent s'estrena la segona temporada d'Avatar, La Leyenda de Aang, i ja s'ha comentat a xarxes el primer tràiler d'aquesta entrega. Molts usuaris estaven d'acord que el coloratge és molt més apagat i que algunes de les escenes no corresponen a la trama del segon llibre a la sèrie original.
0: Bueno, la Núria ha vist la sèrie animada, o sigui que té coses a dir.
1: Sí, vull dir, és que hi havia coses que sortien, o sea, el CGI ja és que no vamos ni a hablar de eso, però és que, no ho sé, també ara aquesta segona temporada apareix un personatge que és la Toph, que és, o sea, la mejor, i és com a la sèrie es veu tant que és una persona... més gran, que no és la que pertoca, vull dir, a més és això, els actors estan començant a créixer i es nota que no són nens, és que són tantes coses que no.
0: Quan fa ja de la primera? Dos anys? O tres?
1: Dos o tres anys, és que...
0: Hosti, passa el temps.
1: És que clar, vull dir, i són nens, que se suposa que tenen com 12 o 13 anys quan passa la sèrie, vull dir que és que, bueno, en fin, jo... recomiendo encarecidamente que es vegi la sèrie original, que és boníssima, o sigui...
0: Jo de veure-la, està valorada com una de les millors sèries d'animació de la història.
1: I merecidíssimament, o sigui, increïble.
0: Bueno, pues, està a Netflix, no, també, entenc, l'animada?
1: Aquí crec que no. Crec que està al Sky Showtime, em sembla, d'aquests de Prime, mia, de pagament. Sí, sí, sí, o sigui, bueno...
0: Si és que lo que hay que hacer para ver series.
1: Coses rares.
0: Doncs amb aquestes crítiques a Netflix que sempre celebrem, arriba aquest programa dalt de sèrie. Esperem que hagueu dit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve per parlar d'Eufòria un altre cop. Jo, amb la cara que has posat, ja tinc ganes de debatre sobre la sèrie d'HBO. Però abans, per acomiadar-nos, us deixem amb el tema Happy Birthday, que no ha fet cumpleaños a nadie, no. És una cançó que és així, de la banda de rock britànica Black Country New Road. La cançó publicada el 2025 dins l'àlbum Forever How Long apareix al setè episodi de la sèrie de Netflix Algo Terrible Está a Punto de Suceder. Un àlbum molt, molt recomanat, aquest. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

Fórmula Rubí, la millor fórmula musical del Vallès. If you cross it, that's your motherfucking ass.

0: Prepara't perquè ara comença l'hora de conte!
1: Així m'agradaran. Començar amb un bon somriure i molta alegria. Sigueu tots molt benvinguts amb aquest viatge de la imaginació. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, hola a tots dos i hola a tothom. Quina alegria tornar a saludar-vos.
1: Doncs sí, ja tornem a estar aquí, puntuals com cada setmana, preparats per compartir amb tots els nens i nenes, els amics i les famílies, noves històries plenes de màgia i encant.
3: I és que ens encanta obrir aquestes finestres que ens transporten directament a mons fantàstics, plens d'aventures trepidants i personatges que es quedaran per sempre amb nosaltres.
1: Però espavileu, que el menú d'avui ve ben carregat. Us portem tres contes: La neguet lleig, Els tres porquets i La caputxeta vermella. Tres clàssics explicats a la nostra manera.
3: Doncs molt bé, i com sempre, anirem a la recerca d'aquella paraula amagada o oblidada. I el que farem serà rescatar-la del passat i us la portarem perquè la pugueu fer servir en el vostre dia a dia.
1: I tampoc ens oblidarem de la lectura. Remenarem de dalt a baix els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes. L'excusa perfecta per gaudir sols o en companyia d'una bona estona de relax.
3: I per tancar la festa, acabarem el programa movent el cos amb molt bona música. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar cada setmana a la vostra ràdio de proximitat. Som a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la fantàstica feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així que, sense esperar ni un segon més, engeguem els motors. Passem les pàgines del nostre gran llibre, de l'Hora del Conte, fins a arribar exactament a la pàgina 577. I la primera aventura d'avui és La neguet lleig. És un d'aquells contes que tots hem escoltat alguna vegada, un clàssic de clàssics, que ens ensenya que ser diferent dels altres, de vegades, pot ser una autèntica meravella.
3: Doncs i tant, Lluís. Viatgem fins a una granja on acaba de néixer un aneguet una mica més gran, més desmarxat i més gris que els seus germans. Tots el miren de reull i li diuen coses molt lletges, pobret, sense saber que el temps el convertirà en l'animal més elegant de tot el llac.
1: Obriu bé el cor i els ulls, que ja arriba l'hora del conte, l'aneguet lletge.

Com cada estiu, la senyora Ànega es va posar a covar els seus ous i totes les seves amigues del corral estaven desitjoses de veure els seus aneguets, que sempre eren els més bonics de tots. Va arribar el dia en què els aneguets van començar a obrir els ous a poc i tots es van reunir al voltant.

0: més gran que els seus germans, però, sorpresa, moltíssim més lleig i malgirbat que els altres sis. La senyora Ànega es moria de vergonya per haver tingut un aneguet tan lleig i el va apartar amb l'ala mentre se tenia els altres sis.
1: Oics, aquest no pot ser, fill meu, és molt lleig.
0: L'aneguet es va quedar molt trist perquè se'n va adonar que allà no el volien. Van passar els dies i el seu aspecte no millorava, al contrari, empitjorava, ja que creixia molt ràpid, era molt prim i malgirbat, a més de bastant maldestre. Els seus germans li feien bromes pesades i se'n reien constantment dient-li lleig i maldestre.
2: Au, vés-te'n d'aquí, que tu no ets de la família, lleig, més que lleig.
3: No m'estima la meva mare i els meus germans tampoc em volen. Me'n vaig lluny d'aquí!
0: L'aneguet va decidir que havia de buscar un lloc on pogués trobar amics que de veritat el volguessin, a pesar del seu aspecte desastrós. I un matí, molt aviat, abans que es llevés ningú del graner, va fugir per un forat de la tanca. Així arribà a una altra granja, on una vella el va acollir i l'aneguet va creure que havia trobat un lloc on per fi l'estimarien i el cuidarien. Però també es va equivocar, ja que la vella era malvada i només volia que el pobre aneguet li servís de primer plat i se n'anà d'allà corrent. Va arribar l'hivern i l'aneguet lleig quasi es mor de gana, doncs havia de buscar menjar entre el gel i la neu i havia de fugir de caçadors que pretenien disparar-li. Al final va arribar la primavera i l'aneguet va passar per un estany on va trobar les aus més velles que mai havia vist fins aleshores. Eren elegants, gràcils i es movien amb tanta distinció que es va sentir totalment acomplexat perquè ell era molt maldestre. De totes formes, com que no hi tenia res a perdre, s'hi va apropar i els va preguntar si podia banyar-se també. Els cignes, doncs eren cignes les aus que l'aneguet va veure a l'estany, li van respondre:
4: doncs esclar que sí, ets un dels nostres.
3: No us burleu de mi. Ja sé que sóc lleig i malgirbat, però us heu de riure de mi per això.
4: Mira el teu reflex a l'estany i veuràs que no em mentim.
0: L'aneguet es va introduir incrèdul a l'aigua transparent i el que va veure el va deixar meravellat. Durant el llarg hivern s'havia transformat en un cigne preciós. Aquell aneguet lleig i malgirbat era ara el cigne més blanc i elegant de tots els que hi havia a l'estany. Així fou com l'aneguet lleig es va unir als seus i fou feliç per sempre.
5: I de l'estany de l'aneguet ens anem directes cap al bosc, perquè a la següent pàgina del nostre gran llibre hi ha tres germans molt rodonets, de nas rosat i amb moltes ganes de construir-se una casa. Un es fa una cabana de palla, l'altre de fusta, i el més treballador de tots decideix fer-la de totxos i ciment. Us estem parlant del conte dels tres porquets.
6: Sí, però alerta, perquè amagat darrere dels arbres hi ha un veí molt pelut, amb les urpes llargues i molta, molta gana. Escolteu, escolteu, sembla que ja s'acosta el llop ferotge, agafant aire amb ganes i cridant allò de bufaré, bufaré i la casa en l'aire llançaré.
5: Ai, ai, ai, prepareu els totxos del ciment que ja arriba l'hora del conte, els tres porquets.

0: Hi havia una vegada tres porquets que vivien tots junts al mig del bosc. El més petit era el trapella de la família. El mitjà era el més juganer. I el gran era el més assenyat i treballador dels tres. Un dia van decidir que viurien separats i que cada un es construiria una casa. El porquet petit va decidir fer-se una casa de palla.
1: La palla pesa poc i és fàcil de manejar. I així me'n podré anar a fer malifetes ben aviat.
0: El porquet mitjà, que també volia anar ràpid per anar a jugar amb son germà, va decidir fer-se la casa una mica més enllà, però de fusta.
2: Tot i que la fusta és més pesada que la palla, jo sóc més fort que el meu germà petit

0: i acabaré molt ràpid.
1: Dit i fet, en ben poc temps ja s'havia fet la seva caseta i va marxar corrents a jugar. El porquet gran, però, va decidir que el més lògic era fer-se una casa de maons. Una mica més lluny d'on s'havia fet la casa al mitjà, va començar a apilar els maons i a posar-hi ciment, mentre els seus dos germans jugaven allà a prop. Però, amagat darrere un arbre, els estava espiant un llop que vivia per aquella contrada. Quan cada porquet va anar cap a casa seva, ell va sortir del seu amagatall i va anar cap a la casa del més petit. El porquet va mirar pel forat i, en veure que era el llop, va dir:
2: "Fora, llop! No t'obriré pas la porta."
3: "Oh, no! Si no m'obres la porta, bufaré! Bufaré i la casa tiraré!"
1: Va començar a bufar i... oh! La casa de palla va volar pels aires! El porquet petit va fugir corrents i es va refugiar a casa del seu germà mitjà. Al cap d'una estona, el llop es va acostar a la casa de fusta. Els porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
0: "Fora, llop!
4: No t'obrirem pas la porta."
3: "Oh, doncs, si no m'obriu la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré."
1: Començar a bufar i bufar i... oh, la casa de fusta! Tot i aguantant un primer moment, va acabar cedint i les fustes van anar caient una a una. Els dos porquets van sortir: "Cames, ajudeu-me, corrents!" I se'n van anar a refugiar a casa del seu germà gran. No havia passat gaire temps que el llop es va acostar a la casa de maons. Els tres porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
4: "Fora, llop! No t'obrirem pas la porta."
3: "Doncs, si no m'obres la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré."
1: Va començar a bufar i a bufar, però la casa no va caure pas. Bufant, i quan ja no podia més, va veure que era impossible tirar a terra una casa tan ben construïda amb maons i ciment. Aleshores, se li va ocórrer entrar per dalt de la teulada, per on hi havia la xemeneia. Afortunadament, el porquet gran s'estava preparant el sopar abans que arribessin els seus dos germans i havia col·locat una olla amb aigua escalfar a la xemeneia. Quan el llop es va deixar anar a xemeneia avall, va caure dins l'olla amb l'aigua bullent. I es va escaldar tot. Cansat i adolorit, escaldat i derrotat, el llop va marxar cap al bosc i mai més no va tornar a molestar els tres germans porquets que, feliços i contents, van decidir viure conjuntament a la casa de maons. I vet aquí un llop, i vet aquí un gat, i mireu per la finestra, que aquest conte ja ha volat.
5: I per tancar la tanda de contes d'avui, ho farem amb una versió d'allò més sorprenent. Tots coneixem la història de la Caputxeta Vermella de Charles Perrault, oi, Mercè?
6: I tant que sí.
5: Però us imagineu que l'acció passés aquí mateix, a Catalunya?
6: Ui, doncs mira, prepareu-vos, perquè ens anem directes cap a la comarca de l'Alt Penedès, concretament a Sant Pere de Riudebitlles. L'aventura no comença al mig del bosc, sinó a la pastisseria de la plaça del poble. Entre l'olor de brioixos i el xafardereig dels clients de tota la vida.
5: Sí, perquè mentre prenen el cafè, corre la veu per les taules. Diuen que s'ha sentit uns trets d'escopeta a la muntanya i que, molt a prop de les cases, s'hi ha vist passejar un llop ferotge. Ai, què hi farà la Caputxeta entre els carrers del poble?
6: Doncs no ho sé, però s'haurà de vigilar molt el cistell dels pastissos. Gaudim de l'última història d'avui, la Caputxeta Vermella de Sant Pere de Riudebitlles.

0: La tardor havia arribat a Sant Pere de Riudebitlles i el bosc lluïa de mil colors. Les fulles ballaven amb el vent i les feia caure a terra, deixant els arbres despullats. Tot era calma i silenci fins que... Pam! Pam! Pam! Uns trets d'escopeta van ressonir pel bosc endins espantant tota l'ocellada. Aquella tarda, a la plaça de l'Ajuntament, tothom en parlava. I dintre de la pastisseria de Calmora, un grup de dones deien...
1: Heu sentit quin on han passat aquest matí a la mestressa de Cal Cirerer?
2: A la Quimeta?
1: Sí, ella mateixa. Diuen que el llop ha entrat a casa seva i se la volia menjar.
2: I ara? Quina por! El llop, dius?
0: I un home, que hi era assegut a la taula del costat i que va escoltar la conversa, va dir...
3: Jo hi era. Si voleu, us ho explico com ha anat.
0: En un tres i no res, les dones van convidar l'home a la seva taula i totes l'escoltaven amb un gran interès. Fins i tot la Sílvia, la fornera, s'hi va afegir al grup.
3: Aquest matí, quan he sortit de cacera, he vist una nena que passejava tota sola pel bosc. Duia una caputxa vermella i un cistell sota el braç.
4: Ah! Doncs era la Júlia, la neta de la senyora Quimeta. Avui ha vingut a comprar el pa i duia posada la seva caputxeta vermella. M'ha explicat que la seva àvia estava malalta i que el cistell hi portava tot de coses per ella, que no podia sortir de casa.
3: Doncs la caputxeta vermella és una noieta massa confiada. De camí a veure la seva àvia, el llop ha sortit al seu pas i ella li ha donat conversa. Li ha dit on anava i fins i tot li ha ensenyat el que duia el cistell.
1: Amb el llop s'ha aturat a parlar. No té dos dins de front aquesta nena.
3: Jo he pensat el mateix. Per això he decidit seguir-la de lluny fins a que hem arribat a Cal Cirerer. I he vist com hi entrava. La porta estava oberta i he sospitat que em passava alguna. Així que m'hi he acostat i he parat l'orella darrere la porta.
2: Quina intriga! Segueixi, segueixi! No s'aturi, sisplau.
3: Al bosc, després de parlar amb la caputxeta, el llop ha sortit a correcuita i ha agafat el camí més curt que porta a Can Cirerer.
5: I el llop l'esperava dins, oi?
3: No només l'esperava, sinó que, a més... li ha fet creure que era la seva àvia. S'ha posat el seu pijama de dormir i també les seves ulleres. I s'ha fet passar per la senyora Quimeta, amagat al seu llit.
2: I no se n'ha adonat, la nena, que era el llop? Com pot ser?
3: El cas és que, per el que es veu, la nena s'havia deixat les ulleres a casa.
4: Sí, és veritat. A mi ja m'havia estranyat que no les portés, perquè fins i tot es va equivocar a l'hora de pagar el pa. Confonia un euro amb una moneda de 50 cèntims. Però, disculpi, continuï.
3: El cas és que alguna cosa deu haver sospitat, perquè la nena li ha dit... Àvia, quins ulls més grossos que tens! I el llop, imitant la veu de l'àvia, li ha contestat... Som per veure't millor, filleta! I llavors ella... i ha tornat. Però, àvia, quin nas més gros que tens? I ell li ha contestat... És per olorar-te millor!
0: A aquestes alçades de la narració del caçador, tots qui hi eren dintre de la pastisseria tenien els ulls oberts com taronges i el cor encongit, i escoltaven atents les paraules d'aquell home. Tots estaven pendents de com s'acabaria la història.
1: I per què no hi entraves?
3: Quan he sentit a la caputxeta que deia... Àvia, quines dents més grosses que tens! I el llop que cridava... Són per menjar-te millor! He entrat corrents amb l'escopeta carregada i...
0: I de sobte, una veueta va dir...
6: I ara, per culpa teva, el meu amic és ara a l'hospital.
7: La caputxeta vermella? És aquí!
6: Que us empatulleu amb la caputxeta. Sóc la Júlia, la neta del Cal Cirerer, i aquesta història no ha anat com us ha dit aquest home.
0: Allò es posava del més interessant. La gent se la mirava expectant, esperant que algú els aclarís què és el que havia passat aquell matí amb el llop, a Cal Cirerer.
6: Fa temps, quan jo encara duia bolquers, el caçador del poble van perseguir una família de llops que vivia a la rodalia del poble i els van fer fugir cap a les muntanyes. Però un dels jovetons que havia nascut aquella primavera es va quedar enrere i va perdre el rastre dels seus. La meva àvia el va trobar uns dies després, brut, prim i famolenc, afònic de tant cridar i plorar, i el vam acollir a casa seva per cuidar-lo.
4: Pobret, quin cor tan gran, la senyora Quimeta.
6: Com us deia, aquell jovetó va créixer com un mes de la família Cirerer. I és el llop que ara tu has disparat aquest matí.
3: Perquè se't volia menjar. He sentit com t'ho deia.
6: Estàvem jugant. Ell i la meva àvia sempre fan bromes i jo els segueixo el fil, que no sóc cap beneita. Si es veia d'una hora lluny que era el llop.
8: Ja ho deia jo, que era estrany que no te n'haguessis adonat.
6: Ara bé, tinc que dir que al bosc sí que m'he espantat.
1: I com és això?
6: Quan m'he adonat que un desconegut em seguia d'amagat, he donat algunes voltes per despistar-lo. I he estat a punt d'arrencar a córrer cap a casa de la meva àvia. Quin malament ho he passat.
0: De cop i volta, el caçador es va adonar del seu error.
3: Disculpa'm, Júlia. Desconeixia allò del llop i jo el donava per un animal dolent. Pensava que t'ajudaria i he aconseguit just lo contrari.
0: Ara hi havia un llop innocent ferit a l'hospital i una nena que tenia tota la raó d'estar enfadada. Els va demanar disculpes i va aprendre la lliçó. A Sant Pere de Rodevilles encara se'n parla d'aquell dia, tot i que no tothom ho fa de la mateixa manera. Encara hi ha qui creu que un bon dia el llop va entrar a casa de l'àvia Quimeta i que, si no arribasse per un valent caçador, s'hauria cuspit la caputxeta vermella, una nena massa confiada i una mica beneita.
9: Després d'aquests magnífics contes, tornem a la secció de les paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que té més d'un significat.
0: Molts?
9: Sí, la veritat és que feia temps que no la sentia. Tot i així, he estat jo qui l'ha dita. M'explico. La meva filla m'ensenya la bata del col·legi del meu net. S'havia de cosir perquè tenia el trau estripat. El trau. Quant de temps que no sentia aquesta paraula. Trau, aquella petita obertura feta en una peça de roba per la qual es fa passar un botó cosit en l'altra vora. Diuen que els orígens d'aquesta paraula és molt més antic que el llatí encara. Creuen? Sí. Creuen que és una paraula gàlica, de la Gàlia, que es deia traecom. Fixa't que estrany. Es veu que traecom vol dir forat.
0: Forat. Bé. Sí. Doncs sí, hi ha paraules que mica en mica van desapareixent del nostre dia a dia. Has dit que aquesta paraula té més d'un significat. I sí, una altra pot ser incisió profunda feta al cos d'una persona o animal per ferida de instrument agut. I apa, que no ens havíem fet traus quan érem petits jugant pel carrer, oi? I no passava res. Acostumàvem a curar-se sols. Doncs apa, ja hem recordat una altra paraula. Esperem que no se'ns oblidi també. I ara, si voleu descobrir quin gran secret es trau d'entre les pàgines dels llibres més antics, anem a la nostra biblioteca.
9: Doncs molt agut, del verb traure. Perfecte,
0: exacte,
9: Lluís, genial.
0: Exacte.
9: Genial, genial.

0: La setmana passada presentàvem un conte dedicat als avis. Ho recordes?
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, avui ho farem a les àvies. Aquestes persones també que sempre hi són i hi som. Avui proposem aquest llibre com un homenatge a totes les àvies que donen l'amor més especial del món. Els avis també, Lluís, ja ho sabem. I aquest llibre es diu Història d'un jersei blau. I com sempre, Lluís, ens en pots fer 5 cèntims?
1: I tant que sí, Mercè, com no. Explica una mica, va. En un jersei hi caben moltes coses, sobretot si el fa una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se i de créixer, també d'acomiadar-se. Una història amb una àvia, un net i un jersei, que acompanya amb calidesa les escenes quotidianes que la vida, de vegades, ens proposa.
0: M'agrada molt això que has dit, una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se. Tu creus? Entre tots aquells punts que hi ha en el jersei, quanta estimació hi ha cap al net o neta que ha de rebre aquest jersei? Doncs molt bé, visca les àvies i visca els avis, i tant que sí. Per tot això recomanem a tots els nens i nenes i avis i àvies el conte Història d'un jersei blau de l'autor Florenci Gattari i editat per Pagès Editors. I a quines edats podem recomanar-ho? És que jo ho recomanaria
1: a
0: tothom.
1: Per totes les edats.
0: Jo ho recomanaria a tothom, exacte.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé. I un cop s'ha tancat el cistell de la caputxeta, arriba el moment més rítmic del programa, el nostre punt final preferit, que és la música.
1: Ai, avui ens acomiadem amb una lletra i una veu que a l'hora del conte ens encanta, la gran dama d'Isalabert.
0: Oh, que bé.
1: I és que ens porta una cançó que transmet una energia encomanadissa i que ens recorda que els dies ja són més llargs, que el sol pica i que comença l'estiu.
0: I pica, pica de debò, eh?
1: Molt, molt.
0: Sí. És una època fantàstica, de fet, perquè la neguet lleig nedi ben fresquet per l'estany, transformat en un gran cigne i preciós. I perquè els tres porquets surtin de les seves cases a prendre el sol sense por de cap llop.
1: Vinga, a ballar tothom, a riure i a gaudir dels jocs de l'aire lliure. Nosaltres marxem, però només per uns dies. Vaja, una setmana.
0: Sí.
1: Que passeu una setmana de llibre i recordeu...
0: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
2: I aquí ja fent l'escalfament per entrenar la nostra creativitat una setmana més amb la creativa empordanesa que ens acompanya setmana a setmana, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
3: Hola, Cristina. Com vas?
2: Ai, molt bé. Avui anirem de maniquís.
3: Avui sí. Avui, i tot això ve perquè vull posar una cançó, no t'ho perdis,
2: tot
3: eh?
2: Tot ve per una cançó?
3: Tot ve per una cançó que m'agrada molt, Dic, és que he de buscar com posar-la. Doncs ja està, he fet un tema.
2: Per tant, una cançó ha inspirat tot un programa de ràdio, eh?
3: Bé, i també perquè ja posats a parlar de maniquís, doncs, com que jo em distrec molt, ja aquestes alçades de la pel·lícula. De la pel·lícula, ja jo crec que ja ha quedat entès.
2: Que bona.
3: Doncs, què em passa? Que quan vaig a mirar doncs, els aparadors, em fixo molt, a part de que m'agrada molt tot el tema d'aparadors, el màrqueting i tot això que sempre hem parlat, i a vegades em passa que miro algun maniquí que em crida l'atenció i no em fixo en la roba que porta, miro l'expressió i penso, ai, si tingués vida, no? Què faria? Què no sé què? Què deu estar aquí avorrit pel plantat?
2: I et muntes la pel·lícula, tu, després.
3: I la pel·lícula, sí. I això, poca feina, ja t'ho diré, eh? Poca... Però també és una manera de... Doncs de trobar una calma mental, eh?
2: Vull dir que és un exercici. Mirar maniquís, eh? No la roba, que després ens entra la compradora compulsiva que tenim a dintre. No, anem a mirar els maniquís.
3: Però tu no t'has distret mai amb un maniquí?
2: Te'ls mires.
3: Però allò de mirar una mica més enllà, mirar-li la cara, mirar, ai, per què té aquesta posició, o per què aquesta expressió...
2: Jo saps què em pregunto a vegades?
3: Què?
2: Si fos una persona real, s'aguantaria dreta? Perquè vaig descobrir que la Barbie no.
3: No, clar, té el suport aquell, per això porta els talons així.
2: No, però que per les proporcions que té la Barbie, si fos una noia real, no es podria mantenir de peu. Per la cintureta que té, el com està formada...
3: O sigui, amb peus rectes, però si es podria mantenir amb un peu davant de l'altre.
2: Que no tindria equilibri, que està massa desproporcionada.
3: Vale, és igual.
2: I els maniquís, doncs, també són enganyosos. Dius, oh, que maco aquest vestit, i te'n vas tu a provar-lo i dius, oi, què ha passat?
3: Els maniquís i els miralls, Cristina, són enganyosos.
2: Sí. Ja en fiquen alguns també que et veus millor quan arribes a casa, dius també què ha passat.
3: Doncs jo tinc un mirall que té un punt d'inclinació.
2: Aquest és el que tinc a casa.
3: I aquest és una
2: meravella.
3: Ara després vas amb un altre que no té inclinació i dius, catxis, què ha passat aquí? No és el mateix. Bé, és igual. Vas, anem als maniquís. Doncs tot això ens porta la cançó. I la cançó és de la pel·lícula Maniquí de l'any 1987. No sé si l'has vist, aquesta pel·lícula.
2: No?
3: Ai, doncs mira, és vintage, és una pel·li vintage, però està bé, és entretinguda. I mira, i tot comença, ara aquí és on també la màgia que ens agrada a nosaltres.
2: Sí.
3: Doncs bé, amb un encanteri que li fan fa molts i molts anys amb una dona egípcia, que es va reencarnar amb un maniquí.
2: Ai!
3: Sí, i resulta que aquest maniquí va anar a parar en unes galeries de moda, no? I el noi encarregat de tot el tema dels aparadors i tot el tema de les galeries d'allà, doncs era i del magatzem, no? Doncs aquest home es veu que tenia un do, o no sabem si és que el maniquí tenia una connexió especial amb aquest home, però era l'única persona que podia veure de nit com aquest maniquí tenia vida. I aquesta dona egípcia agafava vida i intentava fer vida normal, i clar, si era l'aparador, doncs a la que es feia fosc, es començava a moure, creia que tot m'al·lucinava. No hi deia, uau, què està passant aquí? Doncs es van fer amiguis. I més que amics.
2: Ai! Anava a dir, clar. No facis spoiler, però clar, si fa 40 anys que està fet, spoiler poc.
3: Sí, spoiler,
2: no?
3: Poca cosa, eh? Però bueno, tu encara la pots veure. Doncs bé, que s'enamoren i tenen aventures i passen coses.
2: De nit, sempre de nit, no?
3: Sempre de nit. I això, que vull posar la cançó ja.
2: Que ja, posa-la.
3: Posa-la.
2: Ja callem.

0: Exclusíssima cançó de Starship, aquest Nothing's Gonna Stop Us Now. Per tant, res ens pot aturar ara mateix a nosaltres, eh?
1: Res de res. I clar, és que aquesta cançó també a mi em porta... Tu imagina, el 80... Jo tenia 16 anys. I clar, és d'aquella edat. I jo recordo perfectament anar passejant per un carrer. Era l'època que jugava a escacs. I anava amb el meu equip i passejar pel carrer, entrar en una botiga i allò que sona aquesta cançó.
0: Sí.
1: I no sé per què en aquell moment em va quedar... gravada.
0: No, no, li hauríeu d'haver vist la cara a la Roser.
1: I és que m'emociona molt, i per això dic que és una de les meves cançons de la meva vida. Un dia faré la banda sonora.
0: Home, això està molt xulo, de la teva vida.
1: De la meva vida, des de les facetes dels escacs, una cosa i l'altra.
0: Aquesta ja ha de sortir un altre cop, eh? La reservem.
1: Sí.
0: No, no, és que no li heu vist la cara, però l'estam escoltant, ballant, amb un somriure d'orella a orella. Vinga, doncs, la música, el que dèiem, important, eh?
1: Importantíssim. Doncs mira, ara t'explico la història de què, per què ens van inspirar la pel·lícula que hem dit de Maniquí.
0: Sí.
1: Doncs la història ve, és de veritat, la història, ja veuràs que és surrealista, però va passar de veritat. I això va ser al voltant del 1930 i el creador de nines, a veure ara com ho pronuncio això, el Lester Gava, això com s'ha de dir realment? No sabem, no? Jo literal ho pronuncio.
0: Molt bé.
1: Doncs va crear un maniquí, una maniquí hiperreal. I era per als operadors uns grans magatzems de luxe a Nova York. I la gent, quan veia aquest maniquí, es pensaven que era una model humana. O sigui, era
0: tan realista.
1: Exacte, que es pensaven que era de veritat. I sempre la feia lluir, a més, amb les millors vestits, les millors joies, no? És com que tenien tot d'operadors i tot de maniquís, però aquell maniquí era l'estrella. I bé, aquest home la cuidava tant en aquest maniquí i li va agafar tant de carinyo que la va batejar i es deia la Cíntia.
0: La Cíntia.
1: La Cíntia. Doncs a les altres maniquís no tenien nom ni res, però la Cíntia sí. I com que s'anava cada cop doncs, agafant més connexió amb aquesta maniquí, va fer un pas més enllà i la va treure de l'operador. Però clar, aquesta no tenia vida. Lo de la vida va ser la pel·lícula, eh? Perquè es va inspirar en això. Doncs ella agafava la maniquí i se l'emportava com de parella a esdeveniments.
0: Oh.
1: I portava la Cíntia en braços, o la portava de bracet, però clar, la Cíntia no es movia. Doncs anaven a tots els actes que els convidaven. I bé, tenia una obsessió amb ella. De fet, feia com vida normal, eh? Clar, tot això va crear un espectacle que cada cop que ella apareixia en una festa de moda amb la Cíntia, doncs és com que tothom anava a saludar.
0: Era el moment, no?
1: Tothom volia saber alguna cosa i anar a comprovar que realment no fos de veritat, no? Doncs mira fins a on va arribar el boom de la Cíntia, que fins i tot va tenir patrocinadors. O sigui, marques com Tiffany's, Cartier, marques de luxe, els hi deixaven les joies. O sigui, era la musa. Per poder posar tot això.
0: Carai, eh? Doncs...
1: Sí, sí, el que és una maniquí que va arribar més enllà. Però què va passar? Què va passar? Doncs que en Lester, clar, feia vida normal amb ella i un dia doncs, la tenia en una cadira sentada i pel que sigui va fer un mal moviment i va caure i es va trencar mil pedaços.
0: I adéu, Cíntia.
1: I adéu, Cíntia.
0: Pobre sí. Cíntia.
1: Sí. Sí, sí. I d'aquí ve la inspiració de la peli.
0: Molt bé.
1: Que li van donar vida.
0: La van fer renéixer, no?
1: La Cíntia, sí, sí. Doncs mira, d'on ve la paraula maniquí?
0: Maniquí, clar.
1: Maniquí. Ve del flamenc maniquín, que vol dir home petit.
0: Ah?
1: I si
0: potser eren més petits abans els maniquís.
1: Sí, sí. Perquè si anem a mirar l'origen del primer maniquí, de la història, que no té res a veure amb la moda, això va néixer al Palau d'un Faraó i va ser l'arqueòleg Carter que va descobrir la tomba de Tutankamon que hi va trobar un tors petit de fusta policromada amb la cara del faraó i no devia ser gaire gran en Tutankamon perquè eren de mides reals i ho van fer, i van descobrir que havia, o sigui, tenia aquest tors perquè en aquell moment bé, no es podien tocar, el Tutankamon no el podia tocar ningú, no? Doncs el que van fer és fer-li com una rèplica perquè així els sastres doncs, fessin els vestits i tot en la rèplica. I d'aquí va venir doncs, la idea del maniquí.
0: Del maniquí.
1: Què et sembla?
0: Doncs mira, pensament lateral també, eh? I al
1: també,
0: final com tot això ha evolucionat fins a dia d'avui.
1: Clar, dius, home, no el podem tocar, doncs hem de buscar la manera. Doncs en aquell moment el que tenien a mà era això, doncs era fer-los la rèplica. Doncs, i al final és la còpia del cos, eh? El maniquí. I què més? Segles més tard van aparèixer les poupées de moda, que són les nines de moda franceses. I aquestes també eren figures petites, i el que feien és que hi posaven les últimes tendències en roba i les enviaven a les grans ciutats perquè vegin quina moda hi havia a París.
0: Ah, i és el catàleg del moment, però en format real.
1: Això mateix.
0: No,
1: era el màrqueting del moment. Era el catàleg, però amb petites nines. I llavors els enviaven doncs, a Londres, a Roma, a París...
0: No és una mala cosa, eh?
1: No, però clar, no és pas un màrqueting econòmic, eh?
0: No, econòmic no.
1: No, perquè si n'has de fer, no sé, quants vestits tenien una col·lecció en aquell moment, però clar, n'has de fer moltes.
0: Però veus real, veus com cau la roba, quina textura té, no? Que ara ho veus per internet i dius, ai, mira que maco aquell vestit, i t'arriba i la tela no és el que t'esperaves.
1: No és el
0: Aquestes
1: que
0: coses passen, eh?
1: Ah, sí, avui en dia ja no és el que era, això,
0: no,
1: eh?
0: No.
1: I mira, el gran salt va arribar quan van fer el primer maniquí de cos sencer pels operadors. Mm? I això va ser a París, com no? La ciutat de la moda, al finals del segle XIX. Al principi eren de cera i fusta, molt pesats i cars, també. Però funcionaven perquè, clar, va ser la manera en què la gent s'aturava els aparadors i veien la roba posada. Perquè al final el que volem és veure la roba posada. Perquè amb un catàleg, com una foto, està bé. Però si tu pots veure...
0: Com cau, com girar-te, queda posat d'esquena... Sí.
1: Això mateix, doncs és el que volem, no? Doncs el maniquí va sortir una mica d'aquesta necessitat, també. I va anar canviant, perquè això, segons l'època, el moment, no? Perquè després de la Primera Guerra Mundial, doncs, moltes cases de moda van començar a reduir els pressupostos per no tenir tanta despesa. Uh-huh. I què van fer? Van començar a treure braços i cames als maniquís.
0: No fa falta!
1: No, menys despesa, doncs anem a reduir maniquí, i llavors et quedes amb el tors. I el tors també va funcionar. També és una manera que funciona per...
0: A l'hora de dissenyar, sobretot, són aquest tipus de maniquins,
1: sí,
0: els que no tenen braços ni cames.
1: I per joies, per exemple, també es fan servir més al tors, no? Que no cal tenir, a menys que siguin braçalets, però si en principi per collarets no cal tenir res. I un cop es va inventar el maniquí de tors i el de cos sencer, què falta?
0: Què falta?
1: Ens falta moviment.
0: Ai,
1: o sigui, clar. I d'aquí va sortir l'ofici de model. I això va venir també a París, el dissenyador...
0: No.
1: Mira, no diré el nom, Cristina, perquè no... Però és igual. El dissenyador d'aquell moment, que era molt ben considerat a París, li va demanar a una venedora de la seva casa de moda que s'hi podia passejar amb els xals que tenia que havia estat dissenyant. Mm. I li va agradar tant com ho feia aquella noia que li va començar a posar faldilles, vestits...
0: Pur
1: i màrqueting,
0: tota una mica. Eh?
1: Pur màrqueting. I va dir, ostres... del maniquí ens anem a la model de veritat, perquè el moviment encara es ven més. I va ser així. Li va agradar tant com ho va fer aquella noia que fins i tot li va demanar per casar-s'hi.
0: Què dius?
1: Sí,
0: va sortir amb feina, creant una nova professió i marit.
1: Què més volem? No? I això ens porta a una altra cançó, perquè ja ens anem a un altre tema.
0: Sí? Què tens ganes d'escoltar, Roser?
1: Radio Futura. Va, anem a fer un canvi de registre.
0: Vinga, Enamorado de la moda juvenil.
1: Això mateix.
0: M'encanta.

0: Quin tema de Ràdio Futura, que bé, també ha passat generacions. Almenys a la meva va arribar, no sé si ara els nens d'ara la coneixen o no.
1: Però a mi
0: és un tema
1: també
0: que me dona molt bon rotllo sempre.
1: Sí, molt xula, molt xula.
0: Maniquís, doncs, seguim parlant de maniquís, estem fent
1: sí,
0: creativitat amb maniquís avui.
1: Parlem de materials ara, perquè hi havia maniquís de cera.
0: Sí,
1: però clar, aquests els van deixar de fer perquè a l'estiu compta que aquell maniquí gotejava.
0: I treure la cera de la roba té les seves dificultats, eh? Que si la planxa, el paper de diari, aquestes
1: sí,
0: coses, eh?
1: No era gens pràctic, però bé, són recursos, eh? Si hi ha cera, doncs fem un cera.
0: Mm-hmm.
1: Després també van començar a fer amb paper matxé, que aquests encara n'hi ha, eh? Jo de fet en tinc un al taller.
0: Sí?
1: Sí. I després amb guix també, perquè cada cop hi anàvem posant més realisme.
0: Clar,
1: no?
0: Podíem fer més formes, no?
1: Més formes, exacte. I de porcelana també, que aquests de porcelana eren considerats com objectes d'art, perquè eren molt elaborats, a més, molts anaven pintats amb molts de detallets, no? Molta filigrana, i aquests inclús els tenien a cases particulars.
0: Eren els d'alta gamma, podríem dir, no?
1: Els d'alta gamma, eren els de luxe, sí. I bé, van anar evolucionant els materials fins a arribar a fer maniquís de plàstic, de làtex, de vinil, no?, entre altres. I també, de la mateixa manera que van evolucionant els materials, també han anat canviant les formes.
0: Mm.
1: Perquè la forma de maniquí, als anys 50, per exemple, eren amb molta curva, no?, perquè era el model de la Marilyn Monroe. Diríem que a cada època han triat una persona i
0: sí,
1: han creat el maniquí d'aquella persona, no? Sí, llavors aquest era... Als 80, per exemple, es va posar de moda l'aeròbic amb la gent fonda i van modificar una mica la figura.
0: Uh-huh.
1: Els 90, per exemple, eren més prims i llargs perquè es van inspirar amb la Kate Moss. Aquest sí que era un maniquí.
0: Sí, que costa de complir les mides, eh?
1: Sí. Però bueno, a dia d'avui podem dir que hi ha maniquís que ja representen tot tipus de cos, diferents formes, perquè ja s'està promoguent la diversitat,
0: tenen,
1: no?, la indústria de la moda.
0: Tenen mobilitat, com deies abans, els hi poden posar els braços i les cames com volen.
1: I ja hi ha de tot tipus de talla, que això també, que ja passes per un operador, hi ha talla més petita, talla més gran, no?, i és una manera que si tu veus realment com pot quedar tu de veritat...
0: Això és ser realista.
1: Això mateix. I mira, en aquí hem de dir que la cantant la Rihanna, com es pronuncia?
0: Rihanna.
1: Vale. Ella està promoguent la diversitat amb la indústria de la moda i ha col·laborat amb una marca de maniquís per crear una línia més inclusiva i diversa. O sigui que...
0: Està molt bé, és el que deia jo, que
1: està molt bé.
0: Ho veus el maniquí quan t'ho proves tu,
1: sí,
0: canvia tant, que potser si fas una cosa més estàndard, unes
1: sí,
0: mides més estàndards, pues, després no canvia tant o no enganyes tant de bones a primeres.
1: I també què passa? Que a vegades veus una foto que és una talla petitíssima, una 34, i resulta que t'has d'imaginar com queda una 40, 42, 44, i, no,
0: i
1: és molt difícil.
0: I els tallatges
1: difícil,
0: ja són diferents, eh?
1: I la llargada, i tot plegat. Doncs, però bueno, perquè no passi això, saps que et pots fer un maniquí a mida?
0: Sí o no? Com?
1: Sí, com en Tutankamon, però, sí? Però no igual. No. Avui en dia te'ls fan amb un escàner. O sigui, te passen l'escàner per tot el cos.
0: A tu mateixa?
1: A tu mateixa. I llavors això passa a una impressora 3D i ja te creen el teu cos, el teu maniquí. Què dius? I això per què? No?
0: Clar, per veure si li queda millor al maniquí que a mi.
1: Doncs mira, això diré que a moltes famoses tenen maniquís aquests i no un, ni dos, ni tres. Els tenen repartits per diferents cases de moda, perquè clar, tu imagina't que ets la Beyoncé i tens que anar doncs a un concert a no sé on. Truques a la casa de moda que t'agradi, Chanel, Dior, el que vulguis, i li dius, busqueu-me un
0: vestit.
1: Doncs clar, com que ja tenen el seu cos, la mida real, sempre han de dir, ei, Beyoncé, ha passat alguna cosa aquest mes?
0: Estem iguals o no?
1: Has menjat
0: no
1: més pistatxos, no? Què ha passat aquí? Doncs és això, llavors elles ho tenen repartit, la Beyoncé, la Georgina, doncs tenen maniquís, vull dir que ho han explicat, a diferents cases de moda, i llavors és una manera pràctica, no?
0: Oh, i tant.
1: Clar.
0: Ja també en el vestit que saps que et va bé i que et quedarà bé. I ja
1: a casa
0: està
1: també, perquè si ja els tens posats el teu vestit amb la teva talla, perquè nosaltres perquè ho tenim tot penjat, però aquesta gent no. Aquesta gent tenen sales i ho tenen exposat.
0: Oh, jo m'hi perdria per allà dintre.
1: Un espectacle. Doncs també tenim els maniquís virtuals, no? Els que ja pots provar. Tu ja poses la roba o les joies, o el maquillatge, i pots veure com quedes tu, pots posar la teva cara i el teu cos, i tu proves, saps com...
0: Oh, sí, com un avatar, diguéssim, no?
1: Sí, a decoració també hi és. Tu poses una habitació i dius, com quedaria aquesta habitació de color vermell? Pum, i te la pinten. Mm-hmm. Doncs tu també, tu poses això amb la IA i com quedaria aquest vestit? Pum, i te'l posa. Ja està.
0: Ah, oh. Sí. No se m'havia acudit fer això, veus?
1: Provo, que ja... És molt fàcil, o sigui que mira...
0: No és que la Beyoncé no ho sé, però jo sí que vaig ara una mica amunt, ara una mica avall, i vaig jugant molt, eh? Hauré d'anar regulant
1: doncs
0: el maniquí.
1: Doncs fes servir la IA, perquè per això va molt bé.
0: Foto recent, no enganyem.
1: No, poses la foto i li dius, m'agrada aquest vestit, com em quedaria? I si et fas la idea. Doncs mira, parlem d'art.
0: Vinga.
1: Que ara feia un programa que no atrevíem
0: feia
1: el tema,
0: molt,
1: eh?
0: Que
1: sí,
0: no.
1: Parlem d'art. Perquè el maniquí també és un símbol del surrealisme. Mm. Perquè el maniquí, pel surrealista, representa una mica el que els associava, el cos humà sense vida, sense consciència, sense ànima, humà i no humà, no? Tota aquella part de real, de fals, no? El pensament... I clar, és l'objecte ideal per parlar de somnis, de l'inconscient, no? De la frontera d'això, del que és viu i del que no ho és, o com portar-ho més enllà. I en l'Exposició Internacional del Surrealisme de París del 38 van fer protagonista absolut els maniquís. Mm. I llavors tots els maniquís eren intervinguts per diferents artistes, com en Duchamp, en Dalí... No? I en Dalí...
0: Dalí feia molt que no sortia, també.
1: També, però ara avui també, a més, parlem del Teatre Museu de Figueres, en sí? Dalí, perquè ell va fer el seu museu en el Teatre Antic de Figueres i el que volia doncs, era un museu com un escenari teatral, no? I va construir això sobre les restes de l'antic teatre. I el que volia era com un espectacle i els maniquís que hi ha a la façana, més que decoratius, el que ell volia era que actuessin. I per això estan en diferents posicions, no? En diferents postures. I un porta àtoms...
0: Mira, s'aprenen coses noves sempre.
1: L'altre representa el bussejador que ell mateix volia ser o va ser, no? Són com actors congelats en un escenari permanent. Què et sembla?
0: Surrealista.
1: Pues així és mateix, no? Doncs mira, i ara anem a canviar de tema. Això, mira, m'ha fet molta curiositat.
0: A veure.
1: Saps que hi ha gent que pateix el símptoma de la por als maniquís?
0: Que et facin por als maniquís?
1: Sí.
0: Jo conec gent amb fòbia a les olives, vull dir que sí, m'ho crec.
1: Doncs sí,
0: és com
1: sí,
0: els pallassos, que no acabes de veure clar què passa per
1: això
0: allà.
1: Això és veritat,
0: eh?
1: Bueno, però és que hi ha pallassos que tenen tela.
0: Sí,
1: eh? Doncs mira, sí, i saps com es diu? Es diu la vall inquietant. I això és per quan te genera aquella angoixa i aquella sensació d'incomoditat, que no saps com explicar-ho, uh-huh. I això passa molt amb les nines, també.
0: Amb les nines, sí. Les nines tenen mal rotllo, algunes,
1: doncs
0: eh?
1: Doncs és una mica, això és el mateix.
0: Aquella nina de porcelana,
1: Sí, sí. Doncs és el mateix símptoma de les nines que dels maniquís, doncs amb uns més d'una banda o amb uns d'una altra banda. Què et sembla?
0: Alguna última curiositat?
1: Doncs jo crec que gairebé ja podríem anar cap al consultori, no?
0: Sí?
1: Sí?
0: Doncs som-hi.
1: Vinga, va.
0: Ara pensarem al maniquí.
1: Fem la nina.

0: Sempre hem de marxar passant pel consultori creatiu. Roser Martínez, a veure, quins deures ens poses avui?
1: Avui activarem el nostre bròquil, la nostra ment, però d'una manera que diràs què t'ha passat.
0: Aviam. Ai.
1: Mira. A veure, imagina't que tu ets un maniquí.
0: D'acord.
1: Sí? Fins aquí anem bé, eh? Llavors, on t'agradaria estar posada, perquè estaries allà 24 hores al dia?
0: Però sóc conscient i tal, o sóc un maniquí objecte?
1: Sí, però no pots moure. Ah, tu estàs quieta. Però ets conscient de tot el que està passant al teu voltant. Per tant, a on t'agradaria ser per observar, escoltar tot el que està passant al teu voltant? I és un exercici de dir que, de fet, això és posar-ho, és un exercici com de pensar això, però que això es fa servir molt amb estratègies de màrqueting, que és com dir, seure en una terrassa d'una cafeteria i observar la gent que passa pel voltant per fer un estudi de mercat, no? Què porten posat de roba, de què parlen, o fer enquestes, doncs vés-se una mica, doncs, si tu fossis un maniquí, què escoltaries i què veuries, no?
0: Jo, per una banda, he pensat primer en altures per poder tenir allò 360 graus de...
1: Més visió?
0: Però, clar, si no em puc veure, 360 no els podré veure. Però això una, i si no, allò a peu de carrer o alguna plaça on la gent es concentri, aquestes coses, no? Allà t'enteres de tot.
1: Sí.
0: A la carnisseria, a la perruqueria, també.
1: Sí. És un bon lloc, també. Sí.
0: Doncs bé, ja, que et facin idees al Roser Martínez Creativitat,
1: això,
0: a l'Instagram.
1: Que ens enviïn a Instagram a veure a on volen ser, volen estar exposats de maniquís.
0: Home,
1: i
0: clar que sí.
1: Escoltar i tafanejar, i que ens agrada aquestes coses,
0: ens agraden molt, Roser.
1: Sí.
0: Fantàstic. Doncs maniquís.
1: Vinga, ens veiem a la propera.
0: Ai.
1: Adéu.

0: Rubí Sound amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Alegria, alegria, que ja s'apropa la festa major. Amb aquesta efusivitat desaforada encarem el penúltim programa de la temporada. Dos capítols per tancar el curs radiofònic 2025-26 que tindrem, com no, a la Festa Gran de Sant Pere com a absoluta protagonista. Això sí, com no podria ser d'una altra manera, ho farem des de la perspectiva local. Artistes i entitats musicals rubinenques que han preparat tota una programació ben especial per la gran data de l'any. El Rubí Sound i la Ràdio Rubí estem per això, per promoure i difondre tot allò que és Made in Rubí City. Avui en tindreu una bona prova. Convidarem els amics de l'associació Jazz en Rubí i de l'associació juvenil La Sònica perquè ens avancin tots els detalls de les jornades de jazz i d'un nou capítol de La Sònica Takes the City, una bona prova de l'eclecticisme musical de Rubí City i, com no, evidentment, d'aquest programa. Aquí continuem, sí, rebentant el tòpic de que no hi ha música a Rubí. Sí, sí, de que no hi ha protagonisme musical, per exemple, a la Festa Major de Rubí. Protagonisme musical local. Qui ho diu? Doncs qui ho digui, que s'ho faci mirar, o millor dit, que escolti un nou capítol de l'autèntic i genuí...
0: Rubí Sound.

0: La reconeixeu, no? És la sintonia que sempre hem utilitzat per donar la benvinguda a la gent de l'associació juvenil La Sònica, que deixaran de nou la seva empremta a la Festa Major de Rubí amb una nova edició de La Sònica Takes the City. Una nit protagonitzada íntegrament per DJs de tots els gèneres musicals que ompliran l'espai de la plaça Pep Rovira de bones i variades vibracions. I per parlar d'aquesta programació i de tots els seus detalls, qui millor que dos senyors molt actius de l'entitat de La Sònica. Estem parlant de l'Adrià Ursel i el Màrius DJ. El Màrius, què tal? Com esteu, nois?
1: Hola, bona tarda. Molt bé, molt bé.
0: Com va tot?
2: Bé,
0: Adrià. Has mirat el Màrius com dient-li ara? Comença tu. Comença tu, que és la teva primera vegada.
2: Bueno, que s'estreni.
0: No m'ho puc creure, no m'ho puc creure, tio. És la primera vegada que el Màrius l'entrevistem aquí a la ràdio. Mira que té vinculació amb nosaltres a la ràdio de Rubí, perquè, doncs, com tu ben saps, Màrius, doncs, has sigut també estudiant en pràctiques aquí i vas deixar la teva empremta, les teves habilitats, que després ja hem vist que no només es vinculaven directament en el món DJ, com avui repassarem amb aquesta programació de La Sònica, sinó que també tots dos esteu vinculats en el món de la tècnica, no?
2: És correcte, és correcte. Sí, sí.
0: Molt bé, nois, escolteu una cosa. Van bé les coses per La Sònica?
1: Bé, sí, sí, anem fent últimament.
2: Estem molt centrats en fer els esdeveniments de la 14-13, aquest espai que ens cedeix l'Ajuntament un cop al mes. I, bueno, vam fer el Blest ara ja fa un parell de mesos, ja, no? Sí? I pues, bueno, una mica seguint en la nostra línia.
1: Sí, sí, durant aquesta temporada anem fent i no parem. O sigui, una vegada comença setembre, octubre, fins juny, pràcticament, que acaba Festa Major, no parem.
0: Ben actius des de l'Espai 14-13. De fet, em sembla que ara, a hores d'ara, sou els únics que esteu fent programació regular, amb una certa regularitat, dins de l'espai, perquè la gent de Ruby Rock ja em sembla que no estan fent res directament, diria jo.
2: No ho sabia. Jo, almenys, no ho sabia, pot ser.
1: Bueno, alguns havia arribat, però tampoc tenim tota la certesa del que fa Ruby Rock, però sí que... Sí que sabem, tenim constància, que som els més constants allà a la sala i el que fem, els explotem al màxim.
0: I la vostra relació amb la sala, bé? Vull dir, esteu contents? Molt bé, molt bé. Ara mateix també ens escolta molta gent de l'Ajuntament, si cal fer una crítica constructiva i directa. Ens agradaria que passés, no, o que s'arreglés o que millorés alguna cosa de la sala. Jo crec que podríem prendre nota. Vull dir que si voleu, fins a un cert punt, amb educació i claredat, podem dir, escolta, podríem arreglar això o no? O m'agradaria que, en el futur...
1: Bueno, hi ha alguna cosa que ens agradaria i és ser una mica propietaris del magatzem que n'hi ha allà, però bueno, és algo que tampoc... tampoc ho hem plantejat com a tal, però a vegades ens passa pel cap i ens estalviaré alguna cosa de feina també, però bueno.
0: Vale, per poder deixar material potser i així doncs, crear les vostres mogudes de Sound System, etcètera, etcètera. Va d'aquí la cosa, sí?
1: Sí, bueno, coses de l'esdeveniment que cada dia pugen i baixen, cada dia que anem a fer coses allà i mira, ens estalviaríem un espai a la furgoneta també i una mica d'esforç també s'agraeix, però bueno.
2: També jo recalcaria el tema dels horaris, no? Ser l'única sala així alternativa de Rubí pública, bueno, sí. Ens agradaria un horari una mica més laxa. Ara mateix estem acabant les festes a la 1:30.
0: Més flexible, no? Amb un punt més flexible per acabar una miqueta més tard, potser?
1: Sí, una mica. Estaria bé.
2: Home, també... horari típic normal de sala, com a les 3, 4. No demanem molt, tampoc, però...
1: Sí, tampoc ens passem que després s'ha de recollir sí, i acabes a les tantes, però...
0: El Màrius és pràctic. Escolta, tio, tampoc va fer falta que t'engoriles, perquè sí, acabarem sí. A les 5 de la matinada després de recollir
1: tot
0: i no
1: té,
0: cal.
1: Tot té punts forts i punts febles i... I, bueno, ho mirem de la millor manera possible.
0: Bé, és un espai que també hem utilitzat en la gent de ràdio durant dues temporades complertes muntant el Festival Rubí Sound, del qual, evidentment, també heu sigut protagonistes i que crec que podria donar molt de sí. Li hem posat totes les ganes també per coordinar i per impulsar i per demostrar que allò es pot omplir. Vosaltres ho feu cada setmana, gairebé cada setmana, en cada convocatòria. I, bé, és una reflexió que hauríem de tenir també doncs, per acabar de definir si la volem fer encara més estable, més regular, si podem adaptar doncs, la sortida d'emergència perquè la capacitat sigui més gran, etcètera, etcètera. Coses que se n'han parlat i que des de la ràdio doncs, hem comentat i que ells també han dit que estaven predisposats disposats a fer-ho, però les coses del Palacio van despacio i són complicades, i allò és un centre cívic que està vinculat en part a la Generalitat, però també a l'Ajuntament, però també al Pinar, però sí, però no, i és... Aquest encaix es diu fàcil, venga, que lo arreglen, no? Però no és, no és tan, sí, sí, tan senzill, tant de bo que la 14-13 continuï evolucionant i vagi cap a, cap a això, un espai encara més, més polivalent. Escolteu, parlem de la Sonica Takes the City. No sé si també li posareu el número del volum, volum número tal o no?
1: Número del volum... No te'l sabria dir directament.
0: Quart, cinquè, cinquè, potser?
1: Quan ostres,
2: mira que jo els he fet tots i no me'n recordo, la veritat.
0: És que he mirat l'últim i no sortia tampoc el número de volum.
2: Potser és que no el van posar. I bueno, ja és bueno, com és tradició, no?
1: És tradició,
2: no
1: cal. Sí, sí.
2: Ja quan fem el 25è aniversari o alguna cosa així, ja ho posarem.
0: 25è aniversari. Doncs mira,
1: si arribem.
0: 25è aniversari, el que celebraran els amics i amigues de Jason Rubik, que de fet arribaran, com he dit, doncs han arribat abans i ens han fet tota la programació de la Festa Major, i això és qüestió de temps. La Sonica, ja quants anys porteu?
2: Doncs des de 2000...
1: Sí, 7 anys heu portat, no?
2: Sí, 2018 va ser el primer esdeveniment, 2019, primer castanyasso, per ahí, 2017, no recordo, tinc molt mala memòria. Però bueno, ja, clar, jo tenia 18 anys i ara tinc 29, eh?
0: Jo és que et diria que a mi em sona més tirant cap a 10, eh? Però no sé, ara potser em llenço molt a la piscina.
2: Com ho passa el tiempo?
0: Bueno, potser una miqueta menys, no? Perquè el Robinson va començar a fa 12 temporades. Mm-hmm. Aquesta és la 11a temporada. No hi éreu a l'inici, però sí que ja a partir de la segona o tercera temporada em sembla que ja vau començar a aparèixer com a activadors de l'escena musical rubinenca. Felicitar-vos, ja sé que és que queda molt formal, tal i qual, però de veritat...
2: Bueno, ja són anys, ha evolucionat molt la cosa, però...
0: Però aquest esforç, any rere any, actualitzant amb gent jove, que li dona empenta, que li dona ganes i que vol programar adequadament perquè es mogui la història musical.
2: Alguns joves, alguns ja no tant.
0: Sí, bueno, clar.
1: Baixo una mitja, jo, per això.
0: Clar, és que estic parlant jo, que soc molt jove d'esperit, però que tinc molts anys, i per mi tots vosaltres sou uns joves, uns pipiolos. Escolteu. Programació plena de DJs, 100% DJ aquest any, amb col·laboracions extras, però bàsicament DJ, no?
2: Correcte.
0: La primera programació 100% DJ, nois?
2: A Festa Major, sí.
0: Sí, no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, hem decidit que és una mica per al... És el que fem més habitualment, que aquí cada mes fem les festes aquestes que hem començat comentat a la 14-13, que són purament de, ja sigui sound system o música més electrònica, techno. I, bueno, hem pensat, ostres, a Rubí pues, ja està en el Rubí Rock, ja està tot el que fan a l'Escardíbul, ja està tot el que fan a la plaça del Casino, a la plaça de l'Església, perdó. I, bueno, som els únics ara mateix que portem una programació totalment electrònica. I jo crec que tothom que estigui una mica atent a tot això sap que aquestes festes funcionen molt bé i és una alternativa que no ofereix la ciutat. Llavors hem dit, serà una mica el nostre reclam, no? Si voleu música electrònica a Rubí, sobretot per nit golfa, doncs veniu a la plaça...
0: Pep Rovira. Digues-ho, no passa res. Tothom la coneix com la plaça del Porro. I ja està, i no passa res.
2: Vaig veure que si la busques com a plaça del Porro a Google et surt. És una cosa increïble. És molt
0: algú
2: guai.
0: L'ha vinculat ben directament, no? Perquè no hi hagi problemes. Sí. Està clar, és una plaça de referència, però no és el vostre lloc habitual. Salvador Allende sempre ha sigut el vostre hàbitat propi. La trobareu a faltar, no? Descobrireu una plaça que us encissarà fins a ser punt que direu, jo d'aquí no em vull tornar a moure.
1: Qui sap, jo crec que potser ens agrada, o sigui, jo de primeres m'agrada més la idea, però bueno, aviam, haurem de provar i l'experiència dirà...
2: Hem de provar, jo només hi ha una cosa que em fa tírria, és el terra de terra.
0: No, però això és no molt és de sinó. Rave, tio, això és molt ostres, de música electrònica, no?
2: Després,
0: de la
2: quan
0: rave,
2: arriba,
0: no? Que si dice hoy en día,
2: quan arribes a casa amb les sabates de color marró quan eren blanques, ah, sí, ostres, sí. Quina mandra, eh?
0: T'ho dic per experiència, ja també hem fet un festival Rubí Sound, el vam fer fa 3 anys, 3 festes majors, o 4, ara ja em perdo, i jo pensava que l'espai era més petit, perquè tu el mires des del tren quan passa i dius, això és molt pequeño, però l'espai és bastant més gran del que sembla, i té un rotllo molt especial, per això de que hi hagi com graderies, que hi hagi aquesta configuració com com d'esglaons grans i que tingui també doncs, una part més al fons i cap als cantons, fins i tot del carrer superior també. Clar. La gent et pot mirar des de dalt. Li dona un rotllo molt amfiteatre, molt, molt xulo, eh? Mm-hmm. Ja veureu com
1: se'n fa una plaça més adaptada pel rotllo de concerts o música en viu que no l'Allende, que al final
0: sí.
1: L'Allende és gran, però entre que posen l'escenari ja... Hi ha els altaveus al terra, posen el control al final, doncs se t'acaba fent molt petita i una mica ampla, però és una distribució rara. Llavors, per això m'agrada una mica més la PDP, que li diem també.
0: La PDP. Fantàstic. Jo crec que tindreu un bon lloc per gaudir perquè tothom gaudeixi de la vostra música, perquè també vosaltres gaudiu de la Festa Major, perquè en el fons es gaudeix o es pateix més? I manteneu la pregunta. Vull dir, no és lo mismo estar ahí, venga de fiesta, que organitzar, preparar, coordinar, apagar els petits incendis, en metàfora, que succeeixen durant tota una nit, tota una jornada. Es pateix més o es gaudeix més, nois?
2: Mig.
1: És una mica de les dues, sí.
2: Des de luego és molt gratificant al final de la nit dir, ostres, hem fet un fiestón i ha vingut molta gent, perquè sobretot hem valorat d'altres anys, ostres, és que... Sembla que no, però els quatre micos que som li hem fet competència al Versió Impossible i hem portat un munt de gent aquí que, bueno, busca una festa, diguem-li, alternativa. Hi ha gent que no li agrada aquesta paraula. I hem portat un públic que, com he comentat abans, pues busca una cosa una mica diferent i allà hi troba el seu lloc. Així que això és guai. Per altra part, pues, és una feinada.
0: I és una feinada, una
2: treballar
0: responsabilitat.
2: Treballar per Festa Major és una mica pal, però bueno, mira. Una de cal i una d'arena, no?, que diuen.
0: Abans també fèieu diversos dies, no?, em sembla. L'any passat ja va ser només una nit?
2: Correcte. I algun cop hem fet com alguna tarda o algun vermut i després la nit ens fem grans. Ja, aquestes coses... ja no.
0: I també, doncs mira, dinamitzes la possibilitat de que en aquell espai o de que en diferents circumstàncies de la Festa Major, depenent de si hi ha més dies o menys, doncs es pugui compensar tot això, no? Perquè tothom pugui tenir el seu espai i hi hagi molta música i molta moguda local. Escolteu, què us sembla si anem pam a pam dia a dia? No, dia a dia no, perquè és un dia bueno, un dia barra dos, no? Perquè si traspassem l'hora de les bruixes, doncs ja serà el dia 28, però tot, evidentment, com a referència, el dia 27, el dissabte, el que tothom diu com a nit golfa, hi haurà moguda a on? Doncs, en aquest cas, a la plaça Pep Rovira, PDP has dit que era?
1: Sí.
0: La plaça del Forro per tothom, que no passa res, estem en horari nocturn, bueno, també hi ha repetició durant el dia, però què hi farem? Hi haurà mogudes musicals, faltaria més. La gent de la Sònica s'ho munta molt i molt bé. Els que esteu connectats a RadioRubí.cat no només esteu escoltant això, sinó que esteu veient aquesta actuació en directe des de l'espai 14-13 en un festival Rubí Sound amb els protes, o part dels protes, que iniciaran tota la moguda de la Sònica Tech the City. Serà el dia 27 de juny a partir de les 21 hores. Allò que denomineu en el món artístic, en el món del DJ, sobretot com a warm-up, escalfar una mica l'ambient, però és que ells l'escalfen i el posen ben i ben calent, no, nois? De què estem parlant?
1: Estem parlant de Redland, amb la seva selecció i el seu cantant Hugo Otto i el Jaime Budokai, que ens acompanya també el trombó. I la combinació aquesta, jo crec que és una mica un delicte posar-la com a warm-up, però...
0: també és veritat, eh?
1: Però és que no quedava una altra, o sigui...
0: Que en aquest cas també va ser warm-up del Festival Rubí Sound i són imatges de la primera edició que va costar arrencar perquè començava molt d'hora i a mi em sabia un greu perquè deia, ostres tu, amb la gent que vindrà després, que la gent no pugui arribar i trobar-se això ja gairebé ple, perquè és que li dona un rotllazo i tenen un feeling, tenen un groovin, tenen un... O sigui, allò és molt especial, eh? I a l'Ugot hem de dir que, a part de ser col·laborador habitual vostre, és un crac. És un crac, m'encanta el que fa. Estava el Dani també als controls? Qui hi haurà als controls?
1: Era el Dani, sí. I, bueno, l'Hugo pues, és un cantant que té trajectòria ja amb bandes, amb festivals de reggae mundials. I, bueno, és tot un plaer tenir-lo també amb nosaltres, no només a la Festa Major, sinó continuadament amb la Sònica, amb Redland. I és que aquest home, o sigui, el veus cantar en directe i fa... i fa pujar el públic cap a dalt i és tot un plaer veure'l.
0: És molt crac aquest paio, fa autèntiques virgueries, com vosaltres allà, manegant tots els filtres, creant aquells entorns reggaes i molt particulars per escalfar. Hem de dir que també el Jaime, no sé si ho has dit, però jo estava aquí pensant i mirant diverses coses, el Jaime Muñiz, Jaime Tron, per los col·legues, doncs també farà les seves delícies amb el seu trombó. Mira, amb el trombó, no?
1: Sí.
0: Jaime Tron, el del trombón.
1: Ho fa molt bé, també.
2: Ho fa molt bé, dona un toc molt únic a l'espectacle que estan portant últimament amb Redland, no? Hòstia, no tots els col·lectius poden dir que tenen un vent metall allà en directe que dona tan bon caliu, no? Tan bona presència i fa que la música en directe pues, tingui aquest toc més orgànic, no sé. Bueno, un montón.
0: Toc orgànic. Sí, està molt ben definit, perquè en el fons és això, eh? Encara que tothom sap que realment doncs, és so que llences amb un vinil, que també té bastant d'orgànic, hem de dir, comparat amb els temps que corren, i que després doncs, hi ha un processament digital, també hi ha aquells filtres naturals propis, aquelles maquinetes que estan en aquest rack que ara mateix els que esteu connectats a RadioRubí.cat podeu veure aquest rack allà on hi ha tots els filtres.
2: Tot de catxarros.
0: On passa tota la cadena de senyal que vosaltres sabeu ben bé de què parlo i que finalment doncs, s'aconsegueix aquest rotllo tan i tan particular. Continuem avançant en la nit, ¿vale? Creia que tenia a l'abast una sessió, però no tinc una sessió, però sí que tinc un tema del protagonista que després omplirà aquell espai de la plaça Pep Rovira de ritmes que també fluctuen una miqueta amb el rotllo d'aquest warm-up, no? Ritmes afro-vibes, no sé com dir-ho, en ritmes reggaes, sound system... Bueno, ara m'ho expliqueu. Posem alguna de música. Un tema bastant particular.
3: Ramblita.
0: Dos sound systems a la vez. DJ Rambla i Slow Bow.
4: No te puedo comprender.
0: Em sembla fantàstica, a més, aquesta versió electrònica.
1: Un dels seus clàssics, aquest.
0: Sí, no, suposo que en el moment en el qual està la cosa de la sessió està ben amunt, deu fer aquest break i ho deu repetar, perquè és utilitzar un tema clàssic de Diego El Cigala, si no m'equivoco, d'un àlbum que també us recomano jo perquè és espectacular. És un àlbum de flamenc, sí, però que segur que vosaltres que sou gent que teniu percepció de la qualitat ho gaudiríeu. Això sí, amb el rotllo...
4: No estar loco.
0: Amb el rotllo particular, reggae. I també canviar la lletra.
2: Clar.
0: Que la lletra... Dos sound systems a la vez, dos mujeres a la vez, dos amores a la vez.
4: Mi explicación no tiene gran selección.
2: No, va, mira, el DJ Rambla és amic nostre des de fa ja anys. Sempre que necessitem alguna cosa, bueno, el Blest, la temporada passada va ser bàsicament la celebració del seu aniversari. Ell ens va ajudar amb tota la coordinació, ell va ser qui va decidir quin equip de suportava, i amb el Rambla sempre hem treballat molt, molt bé, i ara és veí de Rubí, s'ha mudat a Rubí recentment.
0: Llavors, últimament està venint molta gent a Rubí. Sí,
2: mira.
0: Sí, sembla bé, A més, ho dic d'una forma molt positiva, I en artista...
2: Unes...
0: Clar, és que estem a l'Estarradi, de Barcelona, gairebé som Barcelona, i aquí els preus són més barats. Encara que si els compares amb el Vallès, també, els preus dels pisos i tot això, i de viure, no és gens barat, i menys si l'enxampes directament a Rubí, no?, amb els recursos que té, però és el que té, no? O sigui que... Ja el tenim com a rubinenc oficial?
2: Ja el tenim com a rubinenc
0: oficial.
2: Ostres,
0: tu, doncs això m'obre a mi una possibilitat d'una entrevista, veus? Ja tinc un nou fitxatge pel Rubisound.
1: Podem parlar després, facilitem el contacte.
0: I tant, faltaria plus, faltaria més. Escolteu, doncs això ens portarà, si no m'equivoco, a veure que ho tinc aquí, la informació ens portarà de les 22:30 fins a les 00, i a les 00, pedazo crack que va actuar. Qui actua a l'hora de les bruixes? A la mitjanit. Aixeca els dits si esteu veient des de la versió visual del nostre Ruby Sound. És el DJ Marius, o Marius DJ. Com t'agrada més? Marius DJ?
1: Marius DJ, ja va bé.
0: Escolta, jo he posat música així, electrònica, així de fons.
1: Sí,
0: mosques
1: ja
0: una
1: bé,
0: llista,
1: ja
0: i però no sé exactament cap a on t'aniràs. Què estàs fent últimament o què tens pensat per aquesta festa major, que jo crec que dels teus sets particulars, que en fan uns quants durant l'any, deu ser un dia molt especial i particular.
1: Home, sí, està guai també poder participar a la festa major de Rubí, un ambient més cèntric i més divers de públic. Però, bueno, en general, com... amb la continuïtat del que li diem al line-up, que són els següents DJs que venen després, li hem intentat buscar un rotllo del que fem més a les 14-13, el reflex de tota la feina feta durant la temporada. I estem buscant, hem provat aquest any fer una mica més, un estil més de rave, més de free techno, que se'n diu també, i amb variants d'aquests estils i provarem, i aviam com ho caça la gent també, aviam, hem de provar i acostumar una mica a la gent també.
0: Clar, que podríem dir que si algú estigués des de l'inici, com passa a molta gent, que arriba a les 9, a quarts de 10 i es queda per allà fins al final i s'ho passa bé, doncs pensant en la línia, en la fluctuació de cap on tenia tota la cosa, doncs dius, vale, hem començat amb el rotllo aquest Sound System en directe, amb actuacions musical també més orgànic, cap a un reggae Sound System electrònic de DJ Rambla, i ara ja saltem, no? Saltem el pas i ja comença la festa. En diràs per aquest tipus de tempo? Més ràpid, més lent, més atmosfèric, una mica de tot?
1: Una mica de tot, o sigui, tampoc tinc exactament molt clar el que posaré, perquè també és... O sigui, sé una mica quins estils vull tirar, però també la gràcia d'un DJ que pot improvisar una mica dins del que es prepara.
0: Vale, tu ets un DJ d'escola clàssica en aquest aspecte, no? Vull dir que tens
1: una
0: clar
1: mica,
0: què faràs,
1: mica,
0: però també tens un marge.
1: Esclar, jo
0: perquè hi ha gent que va molt amb la sessió, la tinc molt apamada i me va entrar com el sea,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sobretot amb aquests ambients que són més diversos, no són tan tancats com els que fem a la 14-13, que la gent ja sap a lo que va. Aquí deixo una mica de marge per veure com reacciona la gent i poder acostumar-me una mica dins de certs límits també, perquè jo vinc a fer la meva actuació i aquests són els meus gèneres i també estic molt limitats.
0: Clar. Màrius DJ és un artista de música electrònica que va començar la seva trajectòria el 2021 amb una àmplia experiència com a DJ. Destaca per les seves mescles progressives suaus i la seva capacitat per generar emocions fortes en el públic.
2: Article de Wikipedia,
0: ja. No, de Wikipedia no, tio. Això, bueno, no sé si és Wikipedia.
2: És però... Wikipedia worthy, és digna de Wikipedia, segur.
0: No, és digna de la pàgina web de l'Ajuntament. Vull dir, l'Ajuntament tu hi vas i allà, quan programes, quan busques la programació del dia, surt això, la seva música.
1: Està publicat, ja, eh?
0: Sí, molt, tant. Molt. Ja fa estona, si es va presentar el passat dilluns. La seva música abasta diversos estils electrònics, incloent techno, minimal, techno, hard techno i free techno. Vamos, mucho techno. Mostrant la seva... Això ho dic jo, eh? Mostrant la seva versatilitat i passió per explorar diferents sons i ritmes. Ets tu, no?
1: Aquest sóc jo,
0: qui trobes identificat, no?
1: I tant.
0: Doncs vale, doncs tampoc ho fan tan malament els companys de comunicació de l'Ajuntament. Ja sé que sona molt així, com...
1: Sí, està... És
0: nota de premsa clàssica i...
2: Corporatiu.
0: I jo també li he donat un toque així de... Te lo estoy leyendo, no? Nota de premsa. Vale, doncs això. Tu aniràs... Llavors, amb aquesta hora intensa, des de les 00 fins a la 1 de matinada. I després, què passarà? Tindrem la irrupció d'una dona que porta per nom Hedera. Ho dic bé? O
1: així
0: Hedera?
1: És. Sí, Hedera.
0: Hedera, expliqueu-nos de què va aquesta noia i com s'ho munta.
1: Doncs ella la vam conèixer fa relativament poc. va venir com a convidada a una festa nostra a la 14-13. I la veritat, ens va deixar molt sorpresos per la varietat que feia també i també el nom que té una mica, perquè ella ve una mica més als ambients de festivals de psytrance, ha punxat en festes importants d'aquest estil, i també alhora barreja una mica estils que ens agraden més a nosaltres, i per al que també enllaça una mica amb el DJ productor final, i llavors vam dir, mira, és perfecte, i a sobre és una tia de puta mare, que ens cau superbé.
0: Clar, és que,
1: i hem volgut comptar amb ella aquest any.
0: És que al final vols gent que sigui bona, però també que hi hagi bon feeling, que hi hagi bona comunicació, que s'integri en l'espai, que hi hagin bones vibres, no només quan estigui punxant, sinó que tingui aquesta capacitat d'adaptació. I en aquest cas, a vosaltres ja els coneix, la coneixeu vosaltres a ella, i jo l'he vist en entrevistes i en continguts, em sembla una tia molt, molt, molt maca, molt, molt dinàmica. Cada vegada estan més de modes les noies DJ. Costa una mica més, però jo dic perquè hi ha referents DJs de noies que ho estan megapetant, Ja no sé si tant ara... per la imatge i pel rotllo que donen a nivell personal de soy una chica DJ, que no tant pel contingut o per tota la vegada, però es va compensant això. I costa més, però mira, l'escena també sí, provinent que en tenim unes quantes opcions. Tenim a DJ Owlet, tenim a les PDF, etcètera, no? I...
2: És cert, ara mateix el món així de festivals grans de techno, el Samacodés, la Sara Landry I ostres, la tenia a la punta de la llengua, però sí, hi ha grans referents de dones, però nosaltres sobretot volíem tenir una mica de varietat al cartell.
3: Clar, clar.
2: A vegades costa, sobretot en els
3: mons
2: una mica més undergrounds, no?, que aquest cartell ho és especialment, però sempre fem l'esforç per tenir-ho i, ostres, més en un escenari tan important com és el de la Festa Major, que per nosaltres és probablement la festa més important de l'any.
3: Clar, quan abans li deia al DJ Marius, al Marius DJ, li deia ja ho tens pensat, perquè clar, en el fons és mola, no? És una responsabilitat, és un subidon extra, no? Dius, hosti, el meu poble, la meva gent, la meva entitat, el meu entorn, això també motiva un plus més, no? Escolteu, i ja, per rebentar la nit en el sentit més figuratiu, perquè la nit doncs quedi maquíssima, espectacular, tenim a Molt de Tech. Què m'expliqueu de Molt de Tech? Qui és Molt de Tech?
2: A.K.A. El Molas.
1: A.K.A. El Molas.
2: El nostre
1: aquest
2: amic.
1: També és un noi amb el que hem col·laborat una vegada també a la 14-13. I, de fet, aquest noi se'n diu Ràpid, però és un, podríem dir, dels productors del seu àmbit, dels seus estils, pues amb més repercussió d'aquí a Espanya, diria, pràcticament, perquè aquest home...
3: A mi em sona, i perquè em soni a mi, que tampoc sóc el seguidor de l'escena techno-DJ.
1: Sí, aquest home també està viatjant per països com Bèlgica, Alemanya, França, i tocant a molts festivals, i està marcant-se una posició i fent-se un lloc a l'escena també, que... Mm-hmm. Que, bueno, que tenir un productor d'aquest calibre aquí al costat, que és aquí, viu aquí al costat...
3: És un luxe.
1: Sí, és un luxe, i clar, tenim també bona relació amb ell i hem volgut comptar amb ell també perquè ens agrada el que fa i també, pues, mira, per deixar-li un lloc a l'escena també aquí a Rubí i aviam com va.
3: Segur que anirà bé, home, fantàstic. I ja la gent ja estarà doncs ben contenta. I és l'hora punta d'una nit de dissabte, que estem parlant des de la quarts de 3, 2:30, fins a les 4. Un productor d'àcid de Barcelona que ha estat produint des de principis del 2018, enamorat del Sinte TBR 303, que intenta donar-li un toc àcid a tot. I quan dient àcid no és només de que sigui àcid en si, sinó del concepte àcid a nivell electrònic, no? Vull dir que també treballa amb maquinària, fa coses, fa petits lives en directe, no només punxa música, sinó que manipula.
1: De fet, ell fa live.
3: Fa live.
1: Ell punxa produccions pròpies.
3: Vale. O sigui, porta el seu PC amb les seves pistes, amb tota la seva moguda,
1: sí,
3: i en directe llança tot allò que té més o menys preparat, però ho va modulant, ho va canviant,
1: exacte,
3: va creant els bucles i va creant doncs, tot aquest rotllo d'un live en directe. Mola, no?
1: Sí, sí, està guai. Això són les seves produccions i el teu ha aconseguit un nivell de sintetitzacions i modulacions molt guai i és molt curiós i té un so de qualitat.
3: És que el so, quan vas per una TBR, per aquests processadors, encara que tot d'una forma o d'una altra acabi sent digital, ¿vale?, perquè t'acabarà una taula digital i sortirà digitalment, bueno, sortirà en àudio pels altaveus, però amb aquella senyal digital, és com que hi ha unes freqüències, hi ha uns harmònics, hi ha un rotllo que li dona aquest punt ret que també hem de dir està molt de moda i que li donarà aquest puntasso definitiu.
2: Ah, mira, un show amb molta ànima que, bueno, potser l'hora no és la més convenient per anar a presenciar artísticament una mescla, que jo quan va venir a la última 14-13 la sessió em va semblar espectacular i amb un ànima i amb un ambient, una atmosfera que es va crear super, super interessant, super guai, que, bueno, estem en un ambient de festa, sí, però realment hi ha molta gent en aquesta escena que aprecia aquestes coses i que li dona un toc molt característic que és... A mi m'encanta.
3: Doncs ja ho tenim, eh? Una nit fantàstica. A les 4 ja estareu començant a recollir, a respirar, i que tot ha sortit molt bé. Una més per la col·lecció. I després què feu?
1: Sí.
3: Després teniu energia per anar a donar una volta i fer alguna cosa? O ja és que tenim prou de feina per recollir i marxar cap a casa?
2: Veurem.
1: Veurem, aviam què tal.
2: A veure si arribem als xurros.
1: Sí, sí.
3: Bueno, tampoc us quedarà tan lluny.
2: No,
3: a nivell temporal no us quedarà tan lluny. Companys, una forta abraçada per totes les amigues, noies i companys també de la Sònica. Ja sabeu que aquesta és vostra casa, que quan vulgueu, doncs, aquí ens teniu. I suposo que en el futur no gaire allunyat ens tornarem a veure. Molta sort i a gaudir de la Festa Major, amics.
2: Moltes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies.
3: Ciao. Rubí Sound.
5: És la una del migdia.

0: Què tal, família? Molt bon dia. Ja tornem novament al programa de tota la setmana. Jo esperant el Litu, què tal? Sí, senyor. Litu, què tal? Programa de salut, benestar, programa de tot. Avui parlarem d'algú que inclús no us imagineu, que també entra dintre una mica del concepte humà a nivell profund. Parlarem de mentalisme. Programa número 34. I el convidat, un convidat estel·lar que es diu David Baró. Fa temps que vaig darrere del David Baró i avui ha vingut aquí als estudis de Ràdio Rubí. Avui m'escolteu des de la 99.7, avui no hi ha streaming perquè estic a l'estudi número 2. Algú m'ha preguntat per què no estàs a l'estudi, que ha vingut el papa. No, no ha vingut el papa, no li han deixat al santo pontífice l'estudi, hi ha altres cosetes, però bueno, em podeu sentir perfectament i penjarem alguna imatge perquè pugueu veure també part del programa amb el David, que ara us ho presento. Els comandaments de la nau. Home, tinc el Robert Fernández Morante, que és un crack, ja el coneixeu del Rubison, Avui he canviat de tècnic, he canviat d'estudi, avui he canviat de tot. I, de fet, com que no em veieu, he vingut en pijama, Gràcies per estar aquí en aquest programa número 34 i gràcies també per totes les preguntes que m'heu enviat per poder fer-li amb el nostre convidat, amb el David Baró. Es nota, que us agrada el tema del mentalisme, que us agrada la hipnosi, us agrada tot, Sou la bomba, Ara resoldrem algunes cosetes. El tema de fons que jo li vull plantejar al David és, bàsicament, el tabaquisme. Farà uns dies, el dia 30 de juny, havíem passat el dia sense tabac. I, home, jo crec que és un bon moment, ara que ha passat pocs dies, podem parlar una mica d'aquest tema. ¿Vale? On podeu fer les preguntes per poder optar a la nostra tassa del programa? Pues ara mateix el Robert Fernández ens ho diu. Ahí ho teniu.
1: Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo por Instagram en ¿Y tú qué tal Radio Rubí? Por WhatsApp al 687707203. En directo llamando al 93-588-5960. O si lo prefieres, escríbenos un mail a ituquetalradiorubi@gmail.com.

Dijous 11 de juny, Dia Internacional del Joc. Molt important, perquè des del 14 de març del 2024 la ONU va decidir proclamar oficialment aquest Dia Internacional. S'ha de jugar, s'ha de ser feliços, s'ha de ser encara molt nen, 11 de juny, també un dia una mica no tan divertit, però bueno, que hem de commemorar, que seria el Dia Mundial també del càncer de pròstata, una patologia que encara afecta a més d'un milió i mig de persones en tot el món. Hi ha algunes de les senyals que s'ha de tenir en compte amb aquesta patologia, com poden ser, per exemple, la demora a l'hora de començar a orinar, esforç també a l'hora d'anar al lavabo, disminució de la força o intensitat, allò que diuen del xorro miccional, increment de la freqüència a l'orina també, quan notes allò que la bufeta no s'ha acabat de buidar, pèrdua de pes, disfunció erèctil, presència de sang en l'orina i també amb la matèria seminal, dolor als malucs, columna vertebral i vaja, tot plegat tenint en compte que l'edat i factors genètics també poden influir. I per últim també dic que, com a Dia Internacional, fem també menció d'un síndrome estrany, d'una malaltia rara que es diu la KBG, no la KGB, la KBG. És un síndrome estrany, una malaltia de les que s'anomenen rares per mutació genètica d'un gen que es diu ANKRD11. Després li preguntaré al Robert a veure si se'n recorda. Moltes felicitats a tots els que feu riu al Robert, clar. Bueno, ells s'han recordat de la KBG, no de la KGB. Moltes felicitats i ho dit, que passeu un gran dia 11 de juny.

0: Sí, sí, jo no paro d'estudiar i per això acostumo a dir que el que jo tinc són estudis, perquè clar, comprendràs que la gent em pregunta si tinc poders. Quan veuen un espectacle, les coses que faig, o fins i tot relacionat amb la hipnosi, sempre surt la paraula poder o tenir un do. No, no, no, jo tinc estudis. Sempre dic el mateix, el que jo tinc són estudis. Tot el que jo faig s'estudia. Per tant, una persona que estudiï mentalisme, que estudiï hipnosi, psicologia, que estudiï tot el que jo estudio, també podrà fer-ho. No tinc cap poder especial.
1: Molta observació a la gent, suposo.
0: Sí, i tant. De fet, directament del mentalisme, la realitat és que llegim a les persones. Uh-huh. L'expressió facial, sobretot, que parlem molt des d'aquella expressió facial, el llenguatge no verbal, sí. Aquesta comunicació no verbal ens dona molta informació. Per això, quan ens posem a confessar realment què fa un mentalista no llegeix. Diguéssim, els pensaments, jo no escolto el que tu estàs pensant, jo no escolto la teva veu interna, Jo no escolto veus, no, això seria esquizofrènia, no fotem. No escolto veus.
1: I tant, i tant.
0: Sinó que el que llegeixo és la teva expressió facial i molts detalls, no? Llavors, si s'acostuma a dir que allò de que la cara és l'espejo de l'alma, per tant, el que tu estàs pensant es reflexa en la teva cara, doncs llavors potser sí que t'has llegint la ment, però a través de la cara.
1: El David és una persona que ja ve de família d'artistes.
0: Mm-hmm. Sí, senyor.
1: I fas una mica així el teu primer abordatge escènic amb 9 anys?
0: Sí, senyor, jo acostumo a fer la broma de que sóc la vieja glòria més jove del món.
1: Home, jo crec que sí, amb 9 anys que hagis fet ja una actuació, deu ser la bomba.
0: Sí, sí, sí, mare meva. Perquè, bé, l'any passat vaig celebrar doncs, els 40 anys d'artista, no?
1: Sí.
0: O sigui, perquè ara en tinc 49 i vaig començar amb 9 anyets. Uh-huh. Per tant, 40 anys trepitjant escenaris quan sóc... A veure, em considero bastant jove encara. Doncs, sí. Per això dic que sóc una vieja glòria molt, molt jove. Vaig començar amb la ventriloquia. Jo vaig ser el ventríloc més jove d'Espanya. Amb 9 anyets, amb molta influència d'aquell moment José Luis Moreno i Mari Carmen.
1: Home, Déu-n'hi-do, José Luis Moreno, mare meva.
0: Tothom que m'ha vist fer ventriloquia em diuen que sóc un moreno espectacular. O sigui, que
1: però jo,
0: influència.
1: Sense moure la boca, jo... Sí?
0: Bé, la Mari Carmen i el Moreno movien bastant la boca, sobretot sí, la Mari Carmen, sí, sí, sí. Pobreta, pel descansi. Jo em deien que era molt moreno perquè jo, quan feia ventriloquia, estava amb el somriure sempre, no? Amb el somriure posat a la boca mentre parlava, que és el que feia el Moreno.
1: Uh-huh.
0: Més amb el somriure. No tant amb una boca mig tancadeta com aquesta influència americana de grans mentalistes, ventrílegs que hi ha americans, sí. I tenen la boca pràcticament tancada,
1: uh-huh.
0: Sinó amb el somriure, no? Per això em deien que m'assemblava el Moreno.
1: Si haguessin de parlar del David Baró, per si hi ha algú encara que no el coneix, David Baró és un mentalista, conferenciant i autor especialitzat en memòria, sugestió psicològica aplicada, hipnosi i percepció. El seu treball combina entreteniment, divulgació, apropant sempre al públic amb conceptes relacionats amb el funcionament de la ment humana i amb la seva trajectòria professional, doncs, home, déu-n'hi-do, ha actuat en teatres, events corporatius, congressos, espectacles de proximitat i, a més, desenvolupa continguts divulgatius sobre memòria e hipnosi. També cal dir que és un gran reconegut en el tema del mentalisme perquè va destacar com a primer Premi Nacional del Mentalisme a Càceres el 2014. Home, déu-n'hi-do, no... Tens... És com sí, per no. Fer-s'ho, no? De...
0: No em puc queixar, no em puc queixar, que he anat aconseguint forces coses i això dona molta satisfacció i molta responsabilitat, perquè, mm-hmm. Per exemple, doncs, el Premi Nacional, que en aquell jurat hi tens doncs, dels millors mags d'Espanya valorant, perquè és un premi doncs, que et donen els teus propis companys i companyes de professió, doncs uau, jo en aquell moment allà jo hi tenia, per exemple, el mestre Anthony Blake o el mestre Juan Tamariz. Ojo, reverència, que quan anomenem en Juan Tamariz o l'Anthony Blake, aquí hem de fer una reverència, i clar, una responsabilitat espectacular.
1: Tenim una connexió mental, jo crec, important, perquè, bueno, justament avui, quan t'havia de trucar, m'estaves trucant, al sí, mateix minut, i justament quan et volia parlar del mestre Anthony Blake, l'està sí, anomenant sí, sí. Ara mateix. Què significa tenir un mestre, un padrí, si em permets dir-t'ho així, com l'Anthony Blake, que en el llibre que he portat avui, Els misteris de la ment, llibre meu, que he portat aquí, que avui demanaré que em signis, va fer el pròleg. Déu-n'hi-do. Mm-hmm. Anthony Blake, no parlem de qualsevol.
0: Sí, doncs que et dic doncs, un gran honor, evidentment, el gran referent. Acostumo a dir que a Espanya o no saps què és el mentalisme o coneixes l'Anthony Blake. Per això directament, quan a vegades ens diuen però què és un mentalista? Dius, Anthony Blake. Ah, vale, sí, ja sí tu. Perquè, clar, es va fer famós l'1-2-3, quan tot Espanya mirava l'1-2-3 als anys 80, perquè, de part, no hi havia més que televisió

0: espanyola, per tant.
1: Sí, sí, era que... tota l'audiència és nostra.
0: Sempre em diu el Blake, diu, ara em diu Blake, ara lo tenéis difícil, per haceros famosos.
1: Sí.
0: Perquè, claro, jo salia en el 1-2-3 i me veien 40 milions d'espanyoles.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Ara, no sé, per exemple, l'Hormiguero, que té 3 milions a vegades d'espectadors.
1: De sí, de vegades 4, però vaja, 3, sí, sí.
0: Compara amb 30 milions que tenia està, aquesta gent.
1: Està molt, molt per sota.
0: Clar, es van fer superfamosos i un gran honor. Doncs tot el que he après, jo he estat en molts seminaris i ha sigut molt mestre directe meu en l'Anthony Blake i segueixo en contacte amb ell, i que m'escrivís el pròleg, doncs clar, un lujasso.
1: Un pròleg, per ser molt maco, però jo no desballaré res perquè l'heu de comprar. De fet, hi ha altres llibres. A mi aquest dels misteris de la ment, sincerament, crec que és una mica tot un resum de moltes cosetes, i a part, ara el despleguem una miqueta si vols, però... que deixes una mica tant exercicis que es poden fer, coses... O sigui, expliques molt de lo que és la tècnica del David Baró.
0: Sí, correcte. És que fixa't que jo tinc tres línies. Tot això que has comentat meu professional realment està en tres línies, no? O sigui, mentalisme d'espectacle, llavors la hipnosi clínica, principalment per deixar de fumar, com estaves abans comentant, i la meva tercera línia, que sóc formador de venedors amb tècniques de mentalisme. I els tres llibres és un llibre de cada faceta, no?
1: Sí.
0: Els misteris de la ment, que estem comentant, més cap a l'espectacle, mentalisme. Llavors, Hipnosis clínica positiva, que és el llibre clínic de la hipnosi, i l'altre llibre, que és El vendedor hipnòtico, que és el mètode que ensenyo, doncs, jo sóc professor de la Cambra de Comerç de Sabadell, de la meva ciutat, allà professor habitual, o em contracten les empreses per formar els seus equips comercials amb aquest mètode. Perquè aquestes tècniques que utilitzem els mentalistes per influir en els espectadors, un venedor o una venedora, doncs, ho pot utilitzar per vendre més.
1: De fet, haig de dir que la gent de la casa del llibre, que em van explicar molt bé quan volia un llibre, jo, que pogués preparar una bona entrevista amb el David, em van aconsellar aquest, perquè em van dir, si vols ja cara enfocat al comerç empresarial i tal, més persuasiu, em van dir comunicació efectiva, influència psicològica, i dic, hòstia, el vendedor hipnòtico, o sigui que et coneixen també, a les llibreries. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Però, David, estem en un moment on, tot i que les dades que reflexa el Ministeri, no sé si... Home, jo vull imaginar que siguin correctes, si no ens prenen el pèl, perquè jo vaig pel carrer i veig que fuma molt la gent. Jo no he fumat mai, i sempre respecto a qui fumi, no? Però aquesta preocupació que tenim del tabaquisme, aquesta preocupació dels vapers, no?, com a substitutiu, per què no agafem com a substitutiu una tècnica que et permeti deixar de fumar o, com a mínim, no tenir aquesta dependència del tabac?
0: Sí, esclar, mira, el representa que la situació actual... Jo sóc soci de la societat, de l'Associació Catalana de Tabaquisme, l'ESCAT, i vaig a congressos de tabaquisme. Llavors, doncs el d'aquest any, perquè això es fa cada febrer, el d'aquest any ens van tornar a dir que la cosa va bastant bé, que tal, perquè, clar, anys 80 fumava el 60% de la població.
1: Poca broma,
0: que fumava més gent fumant que gent sense fumar, o sigui, més de la meitat, no? El 60% de la població fumava als anys 80. Val. Ara es parla d'un 25, que jo no m'ho crec massa. Però perquè
1: no, jo tampoc.
0: Jo veig molta gent fumant.
1: Sí. Val?
0: I el gran problema és que ve cantera, perquè sí que és cert, jo aquest any faig 50 anys, la meva generació està deixant de fumar, els meus pacients em diuen, m'estic quedant sola, no? Quasi que no fuma ningú del meu entorn. Però lo trist és que ves a un institut que tots són vapers, tot és tabac, o sigui, que sembla que estiguem als anys 80, o sigui, que ve cantera.
1: Sí,
0: aquest,
1: senyor,
0: és el problema. Tota la feina s'hauria de fer molt orientada a que no comencin els adolescents.
1: Exacte.
0: Perquè com tota addicció, el gran problema no és deixar de fumar, el gran problema és mantenir-ho. La gent recau perquè un cop ja estan enganxades, que des d'un plantejament potser més biomèdic, no? És quan diuen que això és una addicció, que és una malaltia, tota addicció, i que és crònica. Per tant, la persona exfumadora sempre serà exfumadora en perill de recaure. Què és l'ideal? Doncs com tu i com jo, no fumadors. No haver començat mai.
1: Clar.
0: Per això hauríem d'anar als instituts. Jo faig xerrades als instituts.
1: Molt bé.
0: Perquè aquí és on hauríem d'anar, als instituts. Perquè ja no comencin.
1: Sí, això està molt bé, però clar, hi ha gent que sí que va començar l'hàbit, que el té molt instaurat i que necessita dels teus serveis, perquè hi ha molta gent que t'està escoltant precisament per això. Jo recordo que podeu trobar Hipnosi Clínica David Baró, vale? Entre altres coses, no només deixar de fumar, sinó també control de la dieta, fòbies i pors, estrès i ansietat, o alteració de la son, que déu-n'hi-do, d'això també podríem fer un programa,
0: sí,
1: un dia. I a www.davidbaró.cat, vale? i, si voleu algun telèfon, al 93 715 56 88 o el 655 688 021. Això ho deixarem també a la nostra xarxa social, vale? A l'I tu què tal, perquè ho podeu tornar a veure, i ara, abans d'acabar el programa, tornaré a repetir tot això. Però, bueno, posant David Baró, té plana web. El David Baró està a xarxes socials, però, vamos. Però, clar, David, quan pot anar, quina edat... Moltes preguntes de les que m'han arribat va per aquí. Amb quina edat pot anar una persona tal per hipnosi, no? Això de la hipnosi, no? Posant-nos en el context de deixar de fumar.
0: Val, doncs, evidentment, a qualsevol edat. De fet, una de les meves frustracions és que jo no tinc pacients joves. No tinc pacients joves. O sigui, els joves, és el que dèiem, fumen, però, clar, ho veuen tot molt llunyà, i és aquella cosa que ens ha passat tots a la joventut, doncs, que, clar, que ens sentim immortals, no? A part, el tema d'aquesta droga, del tabac, és que, clar, allò de que el perill està lluny és el que fa que, realment, aquella persona, quan s'està fumant un cigarret, pensa, aquest cigarret no em matarà. Aquí i ara, aquest cigarret no em matarà. I és veritat, aquest cigarret no, però, clar, acumulativament, però com que la cosa queda llunyana...
1: Clar.
0: Quan ja se li comença a veure les orelles al llop, però, clar, aquí el tema és que no sigui tard, eh? Et deia, els meus pacients, la mitjana és que tenen 40, 50, 60, 70 anys o més, però el problema és que moltes vegades ja tenen un hemapoc, un emfisema pulmonar, tenen un càncer de pulmó, o sigui que ja, millor que ho deixin, però és una mica, potser que ja venim una mica tard, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Quan abans es deixi, millor. Però a mi em sap greu, jo realment per sota de 30 sí, sí que n'he tingut, i sobretot noies, per exemple, que es volen quedar embarassades, evidentment han de deixar de fumar.
1: Clar.
0: No em fumeu embarassades, per l'amor de Déu. Per tant, a qualsevol edat, i quan abans millor.
1: Uh-huh. Anem a fer una autòpsia de lo que és una hipnosi. Com es desenvolupa? Què es fa?
0: Vale, és molt complex, perquè fixa't que a tu truques aquests telèfons, la meva secretària et dirà, doncs et bloquejo una primera cita amb el David Baró de 2 hores. La primera cita són 2 hores, per què? Perquè necessitem estona. La primera part és la part informativa, on jo faig una xerrada que explico què és i què no és la hipnosi, perquè el gran problema de la hipnosi és el desconeixement. I la confusió, com que està barrejat amb espectacles i pel·lícules i coses, i pèndols, i clar, la gent... Val? O sigui, tu, per exemple, tu ets fisioterapeuta, entenc que quan ve un pacient al teu centre no li has d'explicar ni la història de la fisioterapia, ni li has de desmitificar mites, ni perquè no està la fisio barrejada amb bruixots...
1: Bon exemple.
0: Què em passa a mi? Coi, que la hipnosi... Va, directament, suposo que hi haurà gent que no vindrà mai perquè directament ja fa por, no? Per això faig divulgació, per treure-li aquesta por. Per tant, el primer que jo haig d'explicar són moltes coses i desmitificar moltes històries, val? Que en podem parlar després, si vols. La hipnosi no és dormir, la hipnosi no espera el control, la hipnosi no és perillosa... Bé, és tot el que hem de desmitificar, no?
1: Uh-huh.
0: Llavors, la persona m'explica la seva relació amb el tabac, i aquí ve el tema. Hem de decidir que la hipnosi és per aquesta persona. La hipnosi no és per tothom, és molt específica i no és per tothom. Per això, llavors, doncs, sabem que hi ha altres maneres. Vull dir que jo després et podria derivar al CAP, que allà et parlin dels TSN, tractament substitutiu amb nicotina, que són els pagats de nicotina, o la medicació, el Refigarum, Todacitant, el Champix, tota la medicació que hi ha, no? Perquè la hipnosi no és per tothom. Per tant, aquí valorem. I això fins i tot fa que aquesta primera part en mi és gratuïta. És gratuïta, o sigui, jo no vull que ningú perdi el temps, jo tinc molta intenció de fer divulgació. Si decidim que la hipnosi no és per aquesta persona, doncs ni tan sols li cobro res, val? Llavors, a partir d'aquí, quan decidim que sí, llavors ja és quan fem la sessió d'hipnosi. La manera més ràpida de definir la hipnosi és estat de concentració mental conscient. És un estat de concentració mental.
1: Uh-huh.
0: És molt semblant a fer una meditació guiada. Això seria l'analogia més ràpida, eh? És com una meditació guiada. Per tant, la persona està conscient, la persona no perd el control en cap moment. Això és tot el que em toca de desmitificar per culpa dels espectacles. Per tant, jo sóc part culpable, eh? Perquè jo he sortit de TV3 fent així, la persona caient a tot allò que hem vist en els espectacles.
1: Sí, sí, sí. Home, és que la gent recorda allò dels taurons, allò de... Segurament, no sé quantes vegades t'han preguntat què número de loteria va sortir.
0: Exacte, sí.
1: El mentalista ve lo que passa, eh? Quan has arribat t'he dit, mira a veure què té en el cap el Robert, no? Tampoc, el tècnic, no va d'aquí la cosa.
0: No, per això dic que jo sóc part culpable, tot i que no ho trobo un problema, perquè, al contrari, això vol dir que jo connecto tota la hipnosi. Conec la hipnosi d'espectacle, conec la hipnosi terapèutica, clínica, pregunta'm el que vulguis. O sigui, als anys 80, perquè un senyor es menjava una ceba pensant que era una poma quan es feia hipnosi en espectacle? Jo t'ho explico, o sigui, jo conec tota la hipnosi. Perquè, atenció, la hipnosi és real, eh? O sigui, també aquest tipus de gent, que una mica ho entenc, eh? Per treure-s'ho al damunt, diuen, no, la hipnosi d'espectacle, no, això és mentida, això no té res a veure. No, és mentida. La hipnosi d'espectacle és real. Sé que l'objectiu és un altre, clar. És fer entreteniment i tal, però l'estat d'hipnosi, aquest estat de concentració que activa la sugestió de la persona, que sigui més o menys sugestionable, l'estat és el mateix. La hipnosi és la mateixa. És l'objectiu el que és diferent.
1: Treballes també paral·lelament amb aspectes així que diuen sofrològics?
0: Va, Coitros, aquí obres un meló interessant.
1: Toma ja.
0: Com que, sí, sí. Com que la hipnosi és tan desconeguda i té aquesta aura de misteri, històricament el que s'ha fet és anar-li canviant el nom. La sofrologia, que això als anys 60 el doctor Caiceo doncs, va, diguéssim, inventar la sofrologia. Sofrologia és hipnosi barrejada una mica de cent. Però bé, li canviem el nom i ja ho correm i tots. Ara, per exemple, hi ha un moviment que es fan dir els Theta Healers,
1: sí,
0: que fan Theta Healing, i tu busques la definició de què fan els Theta Healers i et diuen que treballen amb la persona quan la persona està en Theta, diguéssim, no? Les, sí, ones cerebrals, sí, que són beta, alfa, zeta i delta.
1: Correcte.
0: Quan la persona està alfa, zeta, allà podem treballar. Dius, coi, això és hipnosi.
1: Jo recordo allò que deien per encima de la línia, per sota de la línia, eh? Una cosa... Va,
0: doncs això és hipnosi. Per què li canviem el nom? Va, doncs jo ho entenc per què li canviem el nom. Perquè la paraula hipnosi fa por i està barrejada amb espectacles, però és el mateix. Tots estem fent el mateix amb altres noms. Jo no li canvio el nom. Prefereixo fer divulgació i explicar què és la hipnosi. Comptes de canviar-li el nom. Se li ha intentat canviar el nom moltes vegades.
1: I es veu que això de la hipnosi pel tema del tabaquisme, déu-n'hi-do, data dels anys 50-60, ja fa temps, eh? Sí. He trobat que la hipnosi aplicada al tractament del tabaquisme té els seus orígens en la hipnosi anomenada de clínica moderna. No sé si tu em corregeixes si dic alguna cosa que no. Eh? Una disciplina que es va començar a desenvolupar en el segle XIX i que al llarg del segle XX ja es va incorporar progressivament a la psicologia i medicina. Actualment la hipnosi diuen que es considera una eina complementària que pot ser útil per a algunes persones, especialment quan es combina amb suport psicològic, estratègies de canvi d'hàbits i una forta motivació personal, que és el que tu estaves dient abans. Són més difícils les dones o els homes?
0: No és un tema d'homes o dones. És un
1: ni
0: tema...
1: per hormones? No, però quan diem això, diem, no, todos somos iguales, no, però és que... som hormones totalment diferents, no? Els homes no tenim la menopàusia, no?
0: Sí, correcte, correcte. Però el tema que important és el grau de sugestionabilitat, eh? És a dir, lo sugestionable que sigui una persona, eh?
1: Sí.
0: Entenent, doncs, com a sugestió, quan el teu cervell fa cas a unes ordres perquè se sent bé fent aquelles... O sigui, seguint aquelles ordres, no? Vull dir, hi ha persones doncs, que són molt sugestionables. Per exemple, les que ploren en el cine. Jo sempre pregunto, tu has plorat en una pel·lícula? Perquè si em diuen sí, he plorat en una pel·lícula, aquí ja m'estan donant bon rotllo.
1: Anda.
0: El cine és hipnòtic. És un estat d'hipnosi totalment natural, perquè en el cine, fixa't, apartem el fet racional de que són actors i actrius fingint, i ho sabem, i és la veritat, però hem après a apartar, per exemple, Tom Hanks per creure'ns a Forrest Gump. Doncs això és hipnosi. Val? Si la persona em diu que ha plorat en una pel·lícula, doncs, vale, doncs és, pot ser més o menys sugestionable, no? És un tema estadístic. Tots els papers, els estudis que podríem trobar, parlen de que hi ha un 20% de la població que serien altament sugestionables. I això, que hi ha aquest 20% superior, que és el que fa que la hipnosi sigui molt famosa, perquè, clar, compte que el 20% dels meus pacients et diran que jo tinc poders, que la hipnosi és màgica. No, jo no tinc poders. Ells són màgics. Jo els hi dic màgics. Ells i elles resulta que són altament sugestionables, formen part d'aquest 20%, i, clar, la hipnosi els ha funcionat, que van por ahí dient que això és màgia. No, és que ells són molt sugestionables. Val? I això ho hem sabut sempre a l'espectacle, és el gran secret. Jo pujo a un escenari i miro el públic, sé que el 20% cauran, és estadístic. Els haig de trobar, perquè sóc jo que busco. Un espectacle, jo faig exercicis.
1: I aquells que miren cap al cantó al contrari i tal, són... Bueno,
0: que ja pinten també a vegades, però jo faig una prova...
1: Molt bé, molt bé.
0: Fixa't, Pep, jo faig una prova que feia el professor Fassman. Ara m'ha anat als anys 30, el primer mentalista català, famós Fassman, nascut a Sort, el 1907, primer mentalista català.
1: Sí.
0: He estudiat molt també en Fassman, conec la seva filla, la biògrafa, la Maria Mir... I en Fassman feia una prova que jo segueixo fent la mateixa. Li dic a tot el públic, poseu les mans com si estiguéssiu resant, així entre lligades, com si estiguéssiu resant, poseu les mans així. Ara imagineu pegamento a les mans s'estan enganxant, bla, bla, bla. Separeu les mans i no podreu. El 80% de la gent separaran les mans i hi haurà un 20% que començarem a sentir què passa, jo no puc, jo estic enganxat, i se'm comença a aixecar el 20% del públic amb les mans enganxades. Són aquests els sugestionables. Els trobo en 2 minuts.
1: Sí, sí, m'has parlat d'aquest i bueno, tinc aquí un carruatge de gent que segurament coneixeràs, com el Luis Boyano, Juan Roldán, el Luis Pardo, que el vam tenir precisament amb els Murphy.
0: Companys tots, i tant.
1: Javier Luxor, Larry, Max Verdier, però bueno, un llarg aquí no, carruatge de noms que us coneixeu tots.
0: Com que som pocs, tampoc som tants. Com que som pocs, ens coneixem tots, i tant.
1: David, m'agradaria fer una mica així de desplegament de, dels misteris de la mente, i parlant per punts, hi ha un... M'ha agradat molt, que és el de l'art de la memòria, on dius o expliques que una bona memòria no és un don innat, no?, sinó que és una habilitat que podem entrenar.
0: Sí, sí, sí. Podem entrenar la memòria de manera... com a entrenament, no? O sigui, és que hi ha certs detractors de les tècniques de mnemotècnia perquè diuen que és memòria falsa. Bé, no és que sí memòria falsa, és que és memòria associativa, que és com més podem recordar les coses quan està relacionada la memòria amb l'emoció. Clàssic exemple, tothom recorda, tothom que tingués, doncs, certa edat, tothom recorda què estava fent quan van caure les Torres Gemeles. Tothom recorda què estava fent en aquell moment.
1: Correcte.
0: Perquè, clar, en canvi, a l'11 de setembre d'un altre any no recordes què estaves fent. Però l'11 de setembre del 2001 saps què estaves fent, perquè va passar allò, i allò és un impacte, no? El que fem amb mnemotècnia és unes tècniques que fem de manera, digue-li si vols, artificial, que el que volem recordar ho associem a coses que ens impacten, sobretot a imatges que ens impacten, perquè es quedi ben gravat, no? Tu, quan comences a estudiar les tècniques de mnemotècnia, el primer que penses és, però això per què no és una assignatura de l'escola? O sigui, això per què no m'ho van ensenyar, si és una passada? Doncs perquè hi ha detractors que diuen això, doncs que no és memòria natural, no? Bé, jo trobo que és absolutament unes tècniques, una meravella. Que sí, que jo, per exemple, les ensenyaria a l'ESO, no a l'EGB. Primer agafem memòria natural i després, doncs, podríem utilitzar aquestes tècniques, no? Tornant en Blake, a mi aquest any em van donar perquè me la va otorgar ell mateix, la menció iberoamericana a la memòria, perquè vaig demostrar, jo he memoritzat 5 llibres, 1.152 pàgines, i la demostració és que l'espectador agafa un llibre, llegeix una mica, i jo li dic el número de pàgina que està llegint.
1: Ostres.
0: Això ho anem repetint, i tinc 1.152 pàgines en el cap. Amb aquestes tècniques
1: regles
0: que ensenyo.
1: Regles mnemotècniques, sí.
0: Exacte, regles mnemotècniques.
1: Que dintre d'aquest llibre, ho estàvem comentant abans d'entrar a micros, que sí, que deixes part de la teva essència aquí perquè entenguem, i és veritat, fas unes frases, uns números que combinem, sí, és correctíssim.
0: Per exemple, en consulta he ajudat a opositors a notaria, perquè els opositors a notaria, a ser notari i notària, han de memoritzar literalment unes barbaritats que dius, coi, doncs utilitzem tècniques, o sigui, per què vols matxacar-te la memòria natural memoritzant totes les lleis i tot el que ha de fer un notari? Doncs utilitzem aquestes tècniques.
1: Sí, i així en el llibre em vas fer pensar també en un pacient que hem parlat també abans de... Ja no qüestions de deixar fumada, sinó persones que poden tenir, doncs, un Alzheimer, un problema de demència. I recordo que l'altre dia amb un client en principi d'Alzheimer li vaig preguntar, què, com ha ido el dia tal? Què has comido? I justament ell no li sortia què havia menjat, però em va acabar dient dibujos animados, espinacas, sí, no? Sí, per arribar a espinacas, em va dir fuerte. I vaig dir, ostres, espinacas. I va dir, això, no?
0: Exacte, Popeye.
1: Havia buscat dibuixos animats, s'havia recordat de Popeye, no? I al final, imagina't, no?
0: Sí, sí. Associant.
1: Així que, això, aquest llibre, molt recomanat, sincerament, El podeu trobar a qualsevol llibreria, Los misterios de la mente, del David Baró. Ara farem com una petita pauseta, que anem a sentir el consell del nostre farmacèutic, del I tu què tal, el Javier Gutiérrez, i si et sembla bé, quan tornem parlem de fenòmenos inexplicables, David.
0: Wow.
1: Vinga.
2: Consejo del día.
3: Hola, buenas. Soy Javi, farmacéutico de I tú qué tal. Esta semana os quiero hablar sobre el tabaquismo. Es un problema muy importante de salud que no va ligado simplemente a ser un mal vicio o que te falte fuerza de voluntad. El tabaquismo se da porque el tabaco contiene una sustancia altamente adictiva, que es la nicotina, que lo que hace es que tengas una dependencia psicológica de esta droga. Esta necesidad también de fumar va muy ligada a las rutinas que se pueden tener. por ejemplo, pues la hora de tomar café, el ir a comer fuera, el quedar en sociedad, que agravan estas ganas de querer fumar. Desde la farmacia os podemos ayudar y mucho. Primero es valorar el grado de dependencia que se pueda tener, ya que no todo el mundo está igual, no es igual de dependiente del tabaco. Podemos ayudar a escoger una fecha para dejarlo y hacer un seguimiento para ver cómo está funcionando. También nos podemos ayudar, hay ayudas en la farmacia para facilitar quitarnos esta dependencia a la nicotina, como pueden ser los parches, los comprimidos, chicles o incluso sprays de nicotina. Y en casos más agudos o de que sea más complicado, también podemos valorar derivar a un médico, ya que existen tratamientos con receta para dejar de fumar. Un mensaje muy importante que me gustaría dar desde la farmacia es que si lo has intentado y has recaído, no significa que es un fracaso. Es que esa ruta no era la idónea y hay que buscar otro plan o hay que volverlo a intentar. Y que ánimo, que se puede salir del tabaco.

0: Clar, quan tens aquí el David Baró, li estava dient ara, mentre sentíem una mica el consell del Javier Gutiérrez, dic, David, quasi m'has de signar que tornaràs la propera temporada, perquè això no es pot parlar en una hora ni de broma. David, fenómenos inexplicables, eh? Parles també en el llibre de temes com la telepatia, els somnis premonitoris, les experiències properes a l'amor i altres fenòmens paranormals. Això també agrada, eh?
1: Això sí que és un meló. Això sí que és un meló espectacular.
0: Allò com diu a la meva mare, que t'està sentint també, una tajadita, eh? Te pongo una tajadita,
1: sí, eh? Sí, sí, sí, això sí que és un meló. Clar, és que jo en espectacles de mentalisme barregem coses sempre des de la part que té el mentalisme d'il·lusionisme, que el que té potent... O sigui, jo soc mag, eh? Jo segueixo sent mag, el meu pare era mag, jo segueixo sent mag. Uh-huh. Vull dir, repeteixo que no tinc poders. El tema és que, clar... Fem coses misterioses i, per exemple, en un espectacle, el espectacle Aneman, jo feia una sessió d'espiritisme amb els morts del Titanic. Clar, aquell número, bueno, guapíssim. Dintre d'un teatre i un espectacle i tot, evidentment, allà no hi havia res real, eh? No estàvem contactant amb cap esperit dels que van morir en el Titanic. En el Titanic. Però què passa? Que llavors, el que dic al llibre, quan estàs a l'entrada saludant a la gent, doncs la gent t'explica coses, la gent et pregunta coses i tal. I clar, jo, doncs, tinc aquella inquietud d'estudiar totes aquestes coses, sempre des del meu escepticisme, perquè jo soc molt científic, i alhora des del respecte, perquè, escolta'm, jo respecto molt les creences. Quin és el tema? Jo sé que la gent que ha viscut coses no estan mentint, ells estan explicant el que han viscut, i això ha de quedar clar, que no estan mentint i que ells han viscut allò. El tema és que potser li donen una explicació i des de la ciència, si a mi... Jo trobo una explicació científica sempre em convencerà més, no? Uh-huh. Jo ho dic, ho acabo dient en el llibre, vaig a fer una mica d'espoiler, eh? Jo acabo dient, jo per tot el que sé, no em puc creure segons quines coses. Ara, reconec que m'han arribat a fer dubtar. Que jo al llibre entrevisto una psíquica, bueno, o suposta psíquica, no?, que estàvem en una cafeteria, jo fent-li l'entrevista, i per exemple em diu, perquè tu quanta gent veus aquí? Jo conto, dic, doncs 14 persones. Diu, doncs n'hi ha 15, perquè jo em veig 3... Bé, jo aquí ja flipant, no? I clar, era molt, molt, molt creïble, no? Però és que, en què insisteixo? És que aquella senyora no estava pas mentint. Aquelles tres presències que ella percebia que era una al·lucinació, era real, no ho sé. Jo em poso aquí a estudiar tot. Ara el tècnic s'està flipant amb nosaltres.
0: El Robert... Home, poder, a més, els que escolteu l'Itu què tal a la nit, a les 11 de la nit, tenim Los Misterios del Robert Fernández. Perdona, David, continua.
1: No, per favor... Llavors, Goita, és que a més m'enxampes que jo ara he llegit molt i he estudiat molt els treballs del doctor Saúl Martínez Horta, que està molt on fire,
0: Però on fire,
1: Un neuropsicòleg de referència, de l'Hospital Sant Pau. Llavors, jo, a més, que ara, quan acabi el grau de psicologia, estic fent el treball de final
0: de grau. Sí, m'estaves dient i...
1: Pràcticament ja ho tenim. Jo faré màster en neuropsicologia, a mi la neuro és el que més m'interessa. I, clar, el doctor Saúl Martínez Horta és també molt escèptic, alhora, molt respectuós, i ell el que diu, si jo vull creure, el que passa que, si trobo explicacions científiques, doncs hi ha malalties com el Parkinson que estan associades a al·lucinacions. Sí. La persona té unes al·lucinacions, però perquè té doncs, aquella acumulació de proteïnes i tal, doncs perquè té aquesta malaltia, no? O gent amb Alzheimer que tenen al·lucinacions. I que l'explicació no l'hauríem potser de buscar en coses esotèriques, si hi ha una explicació de que allò ho està fent el cervell, no? Per tant, sí, jo aquella tercera part del llibre em vaig ficar aquí en un jardí i...
0: Sí. Però bueno, que moltes vegades també, a nivell inclús teatre, saps que hi ha metges que també estan fent ara mateix conferències...
1: Sí, tant.
0: Hi ha un molt de conegut,
1: sí,
0: vale?
1: De qui parlem, sí.
0: Experiències cercanes a la muerte, clar, però tu estàs dient un metge, clar, tu estàs dient un mèdico. Clar, no sé fins a quin punt el que el metge està dient...
1: Si tornem a la hipnosi, a la història de la hipnosi, hi ha un metge, jo t'anomenaria en Brian Weiss, sí, que és l'autor de Muchas vides y muchos maestros, que és qui va posar, anem a dir, entre cometes de moda, les regressions a vides passades.
0: Sí.
1: Clar, parèntesi, vides passades. Un moment, aquí hem de creure en la reencarnació, perquè si no creus en la reencarnació ja no té cap sentit les vides passades, no? Va, doncs en Brian Weiss també era un metge i la va liar, jo considero que la va liar parda, però d'una manera espectacular. Jo he llegit el seu llibre i, clar, ostres, jo trobo altres explicacions, però vaja... Això fa que, per cert, haver dit això, a mi la gent em demana regressions i jo mai faig regressions. Mai faig regressions. Regressió, diríem que, doncs també, en una sessió d'hipnosi, d'anar enrere en el temps, eh? Ni a la pròpia vida de la persona, ni molt menys vides passades, ni tot això. Per què no faig regressions? Perquè la nostra memòria, això també neurocientíficament molt estudiat, la nostra memòria no és fiable. La nostra memòria és reconstructiva.
0: Seria com el chat GPT aquest, que lo que no sabe se lo inventa o...
1: Exactament.
0: Ah, amigo, veus?
1: Nosaltres inventem moltíssim, sense mala fe, però reconstruïm, omplim forats.
0: Sí, senyor, perquè moltes vegades dues persones que han estat en un mateix lloc diuen les coses totalment diferents. Sí.
1: Aquí ho tens, o estàs recordant alguna cosa de la infància, la teva mare, no, nen, que això no va ser així, que va ser això. Bueno, clar, cadascú s'està fent la seva versió. Per tant, de què servirà anar a fer una regressió si la persona el que recordi, un gran percentatge no serà veritat? I a més, que això és perillós, perquè es poden implantar falsos records. Aquí la doctora Loftus és mítica amb els estudis de la memòria i en implantar falsos records, que ha estat molt criticada als Estats Units perquè és la que està criticant molt el tema dels testimonis visuals. Uh-huh. Un testimoni visual a un judici és una cosa tan delicada perquè si la memòria no és gens fiable, com ens podem creure aquell testimoni, no?
0: Sí, sí,
1: per
0: sí,
1: tant,
0: sí.
1: A mi que no em demani ningú regressions perquè jo no faig regressions.
0: Hi ha també aquí alguna coseta. Bueno, jo, així, resumint, diria que, bueno, que el llibre m'ha agradat moltíssim i serà dels que tingui jo al meu prestatge. Però vaig fer com un resum que dius que, bueno, en aquesta part de fenòmens inexplicables, el teu enfoc vindria a ser, corregeix-se també si no vaig bé, mantenir poder una actitud oberta, però també crítica i racional, i analitzar testimonis a investigacions disponibles sempre, no? Una mica així, tema comparatiu, saber cadascú què opina, què tal, i respectar totes les idees, no?, que la gent va...
1: Exacte, exacte. Respecte, i però tenir un punt de vista crític, no? O sigui, saber, doncs, buscar informació és el que més els hauríem de dir a la canalla. I més ara, amb les xarxes socials i amb tot, que no es creguin qualsevol cosa, sinó que tinguin un esperit crític, no?
0: Jo, David, vaig treballar molt temps, uns 6 anys més o menys, i és molt temps, i moltes hores allà, a l'Hospital del Tòrax de Terrassa.
1: Ah, wow.
0: Has anat allà alguna vegada?
1: No.
0: Saps que hi ha visites guiades?
1: Ah, sí?
0: Sí, sí. Podies anar un dia.
1: Val.
0: Allà també vam tenir fenòmens inexplicables, que si vols algun dia...
1: Wow.
0: I et faig com a l'Anthony Blake, et faig un pròleg. Sí, sí, sí, que era una mica misteriós. Uh-huh. David, tornant a les sessions novament i com a fil conductor del tabaquisme.
1: Sí.
0: Vale, que has parlat de la predisposició de la persona i que si poder no d'això, doncs, bueno, es descarta, no han de pagar ni res. Jo crec que el tema dels diners és el de menys quan realment busques una solució. Però què ha de saber una persona realment que va a la consulta i s'ho planteja? A part del que has explicat, no?, de la metodologia... Quin grau d'èxit pot tenir si realment és competent?
1: Val. A mi, evidentment, com que em demanen grau d'èxit, doncs jo porto 9 anys a la consulta i cada any faig la meva estadística i 80%.
0: M'agrada.
1: Jo tinc un 80% d'èxit, que està dividit. Per tant, tornem al que et deia. Tenim una campana de Gauss perfecta, eh? 60%, 20 per sota, 20 per damunt.
0: Sí.
1: El 60% són persones que l'hipnosi els ajuda a deixar de fumar, però han de posar de la seva part. I han de voler molt, i jo dono eina, eh? La gent fa hipnosi a casa. Val?
0: Sí.
1: Perquè això sempre és autohipnosi, de fet, eh? Jo dono l'eina i la gent treballa per anar-se mantenint. Aquestes persones són el 60%. No et diran que la hipnosi sigui màgia. Els que et diran que la hipnosi és màgia són el 20% superior que us deia abans.
0: Uh-huh.
1: Per tant, aquest 60 i aquest 20 suma el 80% d'èxit, no? El que ha de saber la gent, doncs, evidentment el que estàvem dient, ni cap medicació, ni cap pagat, ni cap cosa deixaràs de fumar si tu no vols. Evidentment, has de voler, això està claríssim. Tots són ajudes, però tu has de voler. Perquè tot i volent, sempre hi haurà una part de tu que no voldrà.
0: Clar.
1: Que és quan anem a la famosa metàfora, angelito y demonio. O sigui, aquella baralla que tenim, aquella baralla interna, no? La persona es baralla amb si mateixa. Una part vol deixar de fumar, l'altra no. Aquella dissonància cognitiva, que diríem des de la psicologia, eh? Aquella dissonància. La persona està fumant i sap que allò és molt dolent, que tard o d'hora allò el pot matar, i alhora ho està fent. Doncs aquesta baralla. Com que sempre hi haurà una part que no voldrà, doncs la part que vol ha d'estar potent,
0: molt
1: ha d'estar receptiva i forta.
0: Clar,
1: perquè
0: sí.
1: La part que no vol sempre hi serà. Et deia allò de l'exaddicte, que podríem dir directament que no existeix. Tu saps que un exalcohòlic, li dius exalcohòlic i et dirà, no, jo no sóc ex, jo sóc alcohòlic amb rehabilitació.
0: Clar.
1: Segueixo sent alcohòlic, no puc tocar una gota. Doncs el fumador igual, i sembla que no ho tinguin tan clar. perquè fumadors recauen. A mi m'expliquen recaigudes. Vaig estar 10 anys sense fumar, vaig recaure 15 anys, 25 anys. M'han arribat a dir 30 anys. Això és el que demostra que això és crònic. Per tant, han d'haver-hi moltes ganes i per això jo dono l'eina pel manteniment. A mi em preocupa el manteniment.
0: El manteniment.
1: Deixar de fumar no és pas tan difícil. Lo difícil és mantenir-ho.
0: Clar, vindria a ser una mica quasi com a la persona que va al dietista, nutricionista i diu, que m'ha de pesar, m'ha de medir, no sé què tal, i ja només pel fet de no passar la vergonya, moltes vegades no, la persona fa els deures, o com a mínim que té una persona que li està donant tots els consells, tot el que ha de fer, no? Però al final tot passa per la teva actitud, clar.
1: Exacte. I sí. El mantenir, és el que, aquí tornem al mateix, quanta gent ha fet, que no són recomanables evidentment, quanta gent ha fet dietes milagro, coses d'aquestes, sí. Ha perdut de cop 10 quilos i després els ha recuperat, ha fet un rebote espectacular,
0: sí, senyor.
1: Que lo difícil és mantenir.
0: Ahí està. Ja sabeu que el David Baró el podeu trobar a la seva clínica a Sabadell, teniu molts mitjans per poder trobar-lo, info@davidbaró.es o www.davidbaró.cat i el telèfon també de contacte al 655 68 80 21. David Baró, és un crac. David, jo he seleccionat algunes preguntetes que han arribat en aquesta quasi darrera part de, del programa, a una secció que nosaltres diem el Rubí Xafardea, perdó, Rubí Pregunta. Anem a sentir-lo.
2: Rubí Pregunta.

0: Bueno, el Rubí pregunta, o Rubí xafardea, hi ha preguntes de tot tipus. M'han arribat 60 només amb l'estona que estem parlant.
1: Wow.
0: Sí, perquè tinc aquí un comptabilitzador.
1: Carai.
0: I, bueno, i més les que ja tenia, que aquesta gent entren, ja ho saps tu, Robert, al sorteig de la nostra famosa tassa, eh? Saps que li vam donar la tassa al papa, al santo pontífide? El vaig haver, sí, gràcies per la benedicció, sí, el vaig haver d'esperar allà per, no sé si va ser pel carrer de Balmes o por ahí, què passava, eh? Vaig agafar un nano i dir, papa, i quan vaig fer el canvi li vaig donar la tassa, vale? I tu diràs, i per què no ha vingut aquí? Ah, molt senzill, mira, per dos raons. Poder el David sí que s'ho imaginaria. La primera, perquè el papa volia l'estudiu, i com que estic a l'estudi 2, doncs no ha vingut. I l'altra perquè em va dir el xòfer que el papamòbil no pot entrar en zones de baixes emissions. Què t'ha semblat, eh? Que està bona, Robert. Mira, preguntes pel David Baró. Hi ha molta gent que diu, mira, aquesta és molt rara, eh, David. Siempre que miro a alguien a la nuca, se gira y me mira.
1: Carai, i la pregunta?
0: Sí, sí. Pues la pregunta és...
1: Ah, no, la pregunta quina és?
0: ¿Por qué? ¿Saps aquesta història de que mires a una persona molt fixament i s'acaba girant? Tenim algun poder mental o hi ha alguna energia que...
1: Ostres, a mi no em consta, eh? A mi se'm dispararia l'escèptic que acostumem a dir casualitat.
0: Sí.
1: A mi se'm dispararia l'escèptic. Però ara, més aviat, el tema és que existeix el que diem a l'esbiaix de confirmació. I això fa que només recordis el que t'ha impactat. O sigui, quantes vegades aquesta persona deu haver mirat la nuca, aquella persona no s'ha girat, i aquesta no la recorda. Recorda les vegades que s'ha girat, que això seria l'esbiaix de confirmació.
0: Veus? Sí, sí, sí.
1: T'he dit que jo no m'acabo de creure que només fumi el 25% de la població. Val, però és que jo tinc un esbiaix de confirmació, jo veig molta gent fumant perquè ja sóc jo que els busco sense voler.
0: Exacte.
1: Per tant, suposo que aquí pot haver-hi aquest esbiaix.
0: Per aquí també deu anar. Aquesta era la Lídia Ruiz. Em diu la Sònia Galeno, diu, David, sempre que vaig pel carrer i veu alguna persona que s'hi sembla una altra, al final l'acabo veient. No sé si va pel mateix...
1: Sí, sí, sí.
0: Això és mentalisme, això és sort, això és casualitat. A mi m'ha passat, eh? Sí, a tu també, sí, això, sí. Segurament, no?
1: Sí, sí, sí, i tant. Aquestes coses, sí, és el que et dic, que li donem potser massa importància, però vaja, la resposta seria...
0: Però estàs veient que al final la gent està veient com el mago Merlín, eh?
1: Sí,
0: una...
1: oi?
0: Sí, ni... No sé, és una cosa... Bueno, jo moltes vegades també estic fent el cafè al matí i penso, mira com si sembla que hi ha el Robert, i passa, i és el Robert que està passant. Però bueno, no sé, Sònia, si t'hem pogut ajudar, però ja veus que moltes vegades és el que tu dius. Mm. Quantes vegades pensem en algú i no passa. Què hi ha de veritat, diu la Anna Saez, sobre els somnis premonitoris? Has parlat una mica abans,
1: sí, has dit.
0: Però bueno, això se li ha de fer també molt de cas, has de fer una estadística de...
1: Clar, és que estaríem els mateixos, eh? El tema
0: saps, perdona, David, que no, hi ha llocs, tu que has viatjat tant, vens de Colòmbia fa poquet i de Madrid i tal, hi ha llocs, Andalusia ho he vist molt, que somien amb algú i ja tenen un nom amb una terminació de número, he somiat amb un difunt.
1: Sí,
0: has de comprar la terminació 00 perquè és Los Muertos.
1: Sí.
0: Sabies això? Sí, no?
1: Alguna cosa havia escoltat, és que amb somnis, igual que el tema doncs, del significat dels somnis, de la interpretació, bueno, el famós Freud ja la va liar amb la interpretació dels somnis i demés.
0: Sí.
1: Sí que hi ha tot un camp, que és les parasòmnies. Les parasòmnies, doncs que, perquè això ja són trastorns i afeccions doncs, com la paràlisi del son, que molta gent ha tingut paràlisi del son, per exemple, però somnis premonitoris, doncs és que jo et diria el mateix, quantes vegades somies alguna cosa i no ha sigut premonitori de res, i evidentment aquesta no la recordaràs, és que, és que clar, fixa't, vaig donant la mateixa resposta a totes les preguntes.
0: Sí, sí, sí. La Lluïsa Martínez diu, David, ¿qué te fascinó más de pequeño, la magia o la mente humana? És bona aquesta, eh?
1: Uau, molt bona, molt bona. Clar, el meu pare era mag i jo, de petit, doncs, clar, diguéssim, la màgia, eh? O sigui, el tema de la ment, el mentalisme el descobreixes dintre de l'il·lusionisme,
0: sí.
1: Però clar, ja era bastant gran. Jo quan vaig descobrir aquesta branca més del mentalisme i t'atrapa que has d'estudiar doncs, aquestes coses més de la ment i no tant de manipular cartes i monedes amb les mans, eh? Però de petit, clar, la màgia.
0: Hi ha moltes que preguntes allò si recordes la teva primera actuació, ja has fet una mica de menció del tema, també que et va portar a especialitzar-te en el mentalisme, si no ho he sentit, podeu mirar una mica. quan se t'ha reconegut com a mentalista i a més se t'ha donat un premi, com va ser el 2014, quina sensació tens personal? És una satisfacció, suposo, no? Molt gran, no? De dir, ostres, allò que volia fer ho he aconseguit, continuo treballant amb això, però tothom que diu David Baró sap que és mentalista.
1: Sí, sí, evidentment, satisfacció i el que dic responsabilitat. En quant al premi, no va ser com una culminació d'una carrera, si va ser l'inici, si aquesta va ser la sorpresa. Jo vaig aparèixer en el Congrés Nacional de Màgia, que no em coneixia pràcticament ningú, i menys com a mentalista, perquè jo diria que portava 4 anys especialitzat en mentalisme, no portava més, i que va ser la gran sorpresa que guanyés jo el premi. O sigui, que no va ser la culminació, va ser l'inici.
0: I ja, mira, em van quedant poquetes per poder fer-te per hora, que ja estem quasi ja quasi m'estan fent fora aquí, eh? Diu, bueno, una noia que diu que es diu Raquel, no m'ha posat el cognom, t'he visto en Cinco Monos, eh?
1: Sí, sí,
0: t'he vist
1: sí,
0: en Cinco Monos. ¿Para cuándo otro espectáculo, David?
1: O sigui, exactament, no, jo sempre estic donant voltes i ja tinc un nou espectacle donant-me voltes pel cap, però exactament no ho sé quan tornaré estant en teatre, però vaja, si em segueixen. Jo principalment estic molt actiu en Instagram,
0: sí.
1: Arroba d'Inveromental, i allà ho anuncio tot, per tant, anunciaré el nou espectacle al seu moment.
0: Paco Rodríguez diu, la intuïció existe o és una il·lusió, David?
1: Uah! És un...
0: Uau, està, això és examen de... Això és treball de final de carrera, eh?
1: Clar, la intuïció, doncs, per definició, el coneixement d'alguna cosa sense raonaments. O sigui, no raones, sinó pum, et ve, no? Ostres, clar, això sí, clar, jo crec que sí que existeix. El que no és clar, no sabria donar-te cap explicació científica ni cerebral.
0: David, el que tens aquí un repertori de dones preguntant, que té la Maria Morales, diu que com se puede detectar si alguien miente. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
1: Al 100% no podem, eh?
0: Però això del llenguatge visual, dels ulls i tal...
1: I jo vaig fer un postgrau amb el que és detecció de la mentida a la Universitat Udima de Madrid, i el primer que et diu el professor és no es pot detectar la mentida al 100%. Que quasi dius, vale, doncs ja me'n vaig, perquè vinc a fer un curs d'això i em diu que no es pot. Si al 100% no es pot. Però hi ha molts indicis que es poden estudiar, sí.
0: I la Ruth Llucià, per acabar aquí ja com... Ya para el repertorio de preguntas, foto las dudas que ha fet. Una, ¿cuál ha sido tu actuación más difícil, David? Y si alguna vez salió algo completamente mal. Completamente, Ruth.
1: Completamente mal, no, perquè tenim molts recursos i jo acostumo a tenir plan B, plan C, plan D, com a mínim. Però sí que m'ha tocat moltes vegades remar, que remar vol dir quan la cosa no està sortint com ha de sortir i comences a remar per solucionar el tema, però alhora a mi això m'agrada, em dóna vidilla,
0: sí.
1: Que la cosa surti bé la primera no té tanta gràcia com que hagi de remar. Sí, sí.
0: De fet, m'has dit el primer, que t'agrada molt els directes, amb el qual és un tio amb recursos per salir de los tiburones, i si voleu veure com surt els taurons i tal, heu de mirar al YouTube, només que poseu David Baró sortirà mogollon de coses, persona molt activa. I David, jo crec que és una de les entrevistes que se m'ha passat més ràpida, de llarg.
1: Que guai, a mi també. Sí,
0: tenia moltes ganes de conèixer-te, ets un tio encantador. L'Anthony Blake diu que parles amb els ulls, i és veritat, parles amb els ulls, parles amb la cara, tens uns coneixements que jo crec que són inexplorables. I a Ràdio Rubí sempre tens casa teva per venir, i bueno, que... Vull que deixis aquí constància i jo et regalaré una tassa quan tornis.
1: Moltes gràcies. I tant, tornarem.
0: Si la té el papa, León XIV també la tindrà el nostre amic David Baró. David, una forta abraçada, molt agraït, i ho dit, ens veiem novament aquí a Ràdio Rubí i allà on estiguis.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I a tots vosaltres, moltes gràcies. Gràcies també al meu gran amic i tècnic Robert Fernández, que ha estat aquí controlant-ho tot, fent aquí, i amb el màgic de Queen. Setmana que ve parlarem de fibromialgia i també parlarem de situacions de malalties post-Covid amb un gran metge que parlarà des de Madrid. Ojo, no us ho perdeu. I ens veiem propera setmana. Forta abraçada. Sí.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
2: També es troba afectada el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut reestablir.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Més mobilitat, la P7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 a Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en aquest sentit cap a Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
0: Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí teníem temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 33 graus, i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-36 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat, amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda, aparició d'algun ruixat que podrà anar acompanyat de tempestes, sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: Parlem també de cultura. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock.
2: Ho ha fet amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
0: I en els esports, a la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga aquesta nit a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Comencem avui parlant de mobilitat, perquè la circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser, a la comarca del Ripollès, per un presumpte sabotatge a la catenària, així ho ha informat Adif.
2: Al seu compte d'X, el gestor ferroviari ha adjuntat quatre fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, a l'Alt Empordà, encara que en aquest cas ja s'ha reestablert l'atenció i es circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
0: Marxem ara a les carreteres. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, i diem han concentrat perquè a hores d'ara la situació ja es troba bastant més normalitzada, però en aquest sentit ens porta a la darrera hora des del Servei Català de Trànsit. Fina Araque, Fina, bon dia.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac. En aquests moments encara hi ha un carril tallat arran d'un accident que s'ha produït a la calçada en sentit nord, en sentit Sabadell. La incidència encara provoca retencions a la mateixa C58 des del nus de la Trinitat i també afectació viària a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, des de l'altura, com dèiem, de Santa Coloma fins al nus de la Trinitat, en aquesta Pota Nord, i també a la Ronda Litoral, a la B10, amb retencions des de l'altura de Sant Adrià de Besòs en sentit Trinitat. També destaquem a la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, un tram de retencions a la zona de Poblenou fins a arribar a la Barceloneta, i acabarem situats a la demarcació de Tarragona, on hi ha una grua de gran tonatge a l'altura de Tarragona, a la T11, on provoca afectació viària arran d'una grua de gran tonatge que està cremat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Moltes gràcies, Fina. Seguirem molt atents en les properes hores a l'estat, doncs, de la xarxa viària del trànsit a Catalunya. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts. Entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinència d'armes.
2: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tello, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana.

0: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants, Zona Franca, amb dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
1: Seguim parlant de successos i no ens movem de la capital catalana. La Guàrdia Civil investiga dues persones a la província de Barcelona per una estafa en la compra-venda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
0: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió, va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i bastides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era qui havia de gestionar l'enviament del material.
1: Passem ara a Girona, on el jutjat de guàrdia ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys, tots ells, a canvi de mantenir relacions sexuals.
0: Segons ha avançat el diari de Girona i ha confirmat la CNN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre dimecres 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes tres menors de 16 anys, i a qui coneixien i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
1: Parlem ara del risc d'incendis, i és que les temperatures d'aquesta primavera són més altes del que és habitual i això, com diem, està fent augmentar la preocupació pel risc d'incendis forestals.
0: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
2: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
3: Demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
2: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El cos recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
4: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera. Això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada puguin ser potencialment molt més perillosos.
2: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida i imprevisible i d'una intensitat extrema.
1: Obrim ja plana política. Parlem del Partit Socialista, que ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. Els socialistes, recordem, han guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
0: Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, i primer secretari del partit.
5: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Albagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
1: Seguim parlant d'acció de govern, o en aquest cas del govern socialista, precisament, i és que s'eliminaran les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
0: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits.

0: Units. Ho ha demanat precisament des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions tot plegat a Televisió Costa Brava.
1: Hem augmentat les ajudes, també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en la utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I, per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que s'elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, eh? Jo crec que ens hi juguem molt.
0: Els pescadors d'arrossegament només poden sortir a pescar fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
2: Parlem ara de política local, perquè el republicà Raúl García és, des d'aquest migdia, el nou alcalde de Torredembarra.
0: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les municipals de fa 3 anys. Ens ho explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
3: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre, el tarragonès, s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels tres partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança, i García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
4: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
3: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els dos darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes, García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
2: No és l'únic canvi de govern que es du a terme aquest cap de setmana, perquè Vot tanca també avui el capítol de traspassos d'alcaldies a les Terres de l'Ebre, fruit, com diem, de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
0: Núria Molet, de Som Vot, Movem Terres de l'Ebre, tenen tres regidors, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
2: Anem ara amb un apunt de salut, perquè avui es celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Pell, i és que els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya. Cada any se'n diagnostiquen 1.200 de nous i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
0: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia, evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
2: I anem ara amb un parell de notícies d'àmbit local. El centre de Sant Cugat del Vallès torna a acollir una nova edició de la Nit en Blanc, la Festa del Comerç.
0: Enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments relacionats amb l'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
5: Amb el lema «Quan la lluna minva Sant Cugat s'encén», la ciutat s'omplirà de vida aquest dissabte al vespre amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga de marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. Pel que fa a la faceta més cultural de la jornada, Sant Cugat tornarà a ser l'escenari de moltes de les escoles de música i dansa de la ciutat. Concretament, enguany participen en la Nit en Blanc 9 escoles de dansa, 2 escoles de música, 9 grups de música amateurs i 6 cantants, així com el Centre Genori de Moragues i l'Escola Menxo Duran. A més, tant a la plaça de Sant Pere com a la plaça d'Octavià hi haurà 2 espais de degustació amb un total de 4 restaurants associats.
2: I seguim amb una altra notícia d'àmbit local, i és que fa un any que el ramat de vaques del Corb, situat al peu del poble del Fonoll, a la Conca de Barberà, forma part d'una prova pilot del projecte Territori de Vincles de l'Associació Vall del Corb per promoure així la silvopastura d'una forma sostenible i rotativa. Des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molner.
6: Per fer això possible, les 20 vaques del ramat porten instal·lat un collar amb una bateria amb GPS incorporat. El ramader pot dissenyar la zona de pastura amb una aplicació i els animals no poden sortir del traçat dissenyat virtualment. Ho explica el promotor de les vaques del Corb, Miquel Bufarull.
7: Aquests collars es basen, bueno, porten un monitor, una bateria aquí al coll, com si fos una esquella antiga, però sense esquella, on va una bateria i dintre pues, un petit d'aixòs que rep via satèl·lit, rep la informació. On pot fer un ballar virtual, que no cal l'embrada ni contaminar amb alambres i ni pals ni pues, els costos que té en fer una alambrada. I bueno, llavors pot fer moltes divisions internes i un control molt fàcil. Un ballar virtual, tu fas un ballar virtual amb el programa que tens al mòbil o a l'ordenador i on fas pues, les diferents zones on vols que pasturin i les modificacions com tu vulguis, les hores que tu vulguis.
6: Això ajuda a evitar l'impacte al paisatge amb tanques reals i fa que la gestió de silvopastura per zones sigui molt més fàcil de gestionar i planificar.
2: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
0: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les quatre actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, The Tallets o Buos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre avui i demà reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
2: Parlem també de cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiadarà avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i participació.
0: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
8: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingold. Durant l'acte també es lliurarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambín i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècord de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambín, codirectora del FICAT.
9: Queda una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
8: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
2: Continuem amb cultura. Marxem ara fins a Talarn, al Pallars Jussà, que es converteix avui en la capital del vi de muntanya.
0: La Fira del Vi del Pirineu arriba avui al seu dia central amb l'obertura del recinte firal i els tasts guiats. Des de Ràdio Tren Pallars Ràdio, Júlia Garcia.
10: Dissabte de plena activitat a la 14a Fira del Vi del Pirineu a Talarn. Després dels primers tasts d'ahir, avui el municipi s'omple de propostes. Aquest matí ja s'ha fet la ruta pels cellers particulars del poble i aquesta tarda els tasts continuen a la sala polivalent. Però el plat fort arriba a les 7 de la tarda amb l'obertura oficial del recinte firal a la plaça Ana Maria Jané, que s'allargarà fins a la matinada amb el Talarn Music Tasting. Escoltem l'alcalde de Talarn, Àlex García.
11: Vam començar a Talarn a fer una petita fira ja fa 14 anys, podem dir, i, bueno, i ara estem, bueno, doncs crec que tenim una fira molt maca on representem el vi del Pirineu, per això ens podem nomenar com a capital del vi del Pallars, perquè veig que li donem un valor per projectar el món a partir dels seus propis recursos. Vull dir, al final és això. I el vi per nosaltres és un producte extraordinari i és una manera d'explicar qui som i d'on venim.
10: La fira continuarà demà diumenge amb més maridatges.
2: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
12: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora el partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió.
0: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
13: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest playoff. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial. L'equip de l'ex Arlequinat Òscar Cano a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esport Sabadell.
2: Seguim amb futbol català. El Badalona afronta demà l'anada de la tercera eliminatòria i la darrera d'ascens al camp del Compostela.
0: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit a les 6 de la tarda es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
2: I baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet i el Sant Maure juguen avui l'ascens a la tercera federació.
0: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
14: La Pobla de Mafumet i el Sant Maure juguen l'ascens a tercera federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínima del partit d'anada davant el Sant Maure d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament al tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
15: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
14: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Morell, es veu molt del partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o amb pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla de Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla de Mafumet i el Sant Maure es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
2: Parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta es juga a les 9 de la nit. La Champions masculina ho farà contra el Prorreco italià.
0: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la segona Champions de la seva història, 12 anys després de conquerir el títol continental.
2: I qui també busca una nova Champions és el Barça d'handbol. En el seu cas, juga a les 6 d'aquesta tarda la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip a qui precisament va derrotar a la darrera final que va guanyar ara fa 2 anys.
0: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
2: I acabem parlant d'hoquei patins, perquè l'Igualada va caure golejat al primer partit de la final de l'hoquei Lliga a la pista del Liceo.
0: L'equip de Marc Montaner no va tenir cap opció davant un conjunt gallec que es va mostrar molt contundent i es va apuntar al primer punt de l'eliminatòria guanyant per 8-2.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
3: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va a pas de tortuga. Hi ha dies que sembla que tothom corri i a tu no t'ho sembla. Sents que vas tard, que no dones a l'abast, que mentre tu encara estàs obrint els ulls, la resta ja ha fet 100 abdominals, ja ha anat al mercat a comprar la verdura fresca i ha penjat un post a l'Instagram. I tu? Doncs tu et mires el cafè com si fos una prova d'accés a la vida adulta i et preguntes: vaig massa lenta? O és que el món va massa ràpid? Doncs avui vull parlar-te d'una faula. Segurament la coneixes, la de la tortuga i la llebre, però te l'explicaré de diferent manera. Mira, escolta, la llebre corre tant que es confia i s'atura, es distreu. I la tortuga? La tortuga no corre, però tampoc para. I aquí és on estarà el lliçó. I no és sobre guanyar, és sobre com avances. Perquè potser tu no tens pressa, no ets de les que fan soroll, o potser no tens una vida perfecta com les de l'Instagram, però tens una cosa molt i molt important: la persistència. I això no surt als reels, però saps què? Et fa imparable. I la creativitat no neix corrent, neix en silenci, amb la constància i en fer un pas rere l'altre. No et deixis enlluernar per les llebres, perquè moltes corren tant que no saben ni on van. I tu, tortuga sigilosa, sense pressa, però en direcció. A la teva manera, ja estàs arribant, al teu ritme i amb sentit. Així que, si avui et sents lenta o cansada, recorda, no cal córrer per arribar a bon port.

0: la xarxa de comunicació local. Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
2: També es trobava afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut restablir.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Més mobilitat, la P7, la C33 i la C35 han concentrat les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 a Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en sentit Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
0: Parlem també de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí teníem temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 30-30. 31 graus i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-36 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda aparició d'algun ruixat que podran acompanyar de tempestes sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, a la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
2: I en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de les semifinals de l'ACB per 90-76. A l'altra semifinal, el Barça té avui el primer matchball a la pista del Tenerife.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33 minuts. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. La circulació a l'R3 de Rodalies continua interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària, així ho ha informat Adif.
2: Ho ha dit al seu compte de la xarxa social X. El gestor ferroviari ha adjuntat 4 fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe, per la seva banda, ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, encara que ja s'ha restablert, l'atenció ja circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
0: Passem ara a la xarxa viària. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. A hores d'ara, però, la situació ja es troba molt més normalitzada, tant en aquests punts d'accés com a la resta de la xarxa. Només hi ha un carril tallat a la C58, al tram de Montcada i Reixac, en sentit Sabadell, en un accident, aquí precisament s'ha produït un accident que en el seu moment ha obligat a tallar dos carrils, ara com diem només en queda un de tallat, també un carril tallat a la C60 a Argentona en sentit Granollers i un últim carril tallat en aquest cas a Tarragona a la T11, al tram entre Constantí i Reus en direcció Lleida. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, que entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives més per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tillo, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
4: Bé, hem tingut incidents puntuals, tots lligats amb el crim organitzat, que és una problemàtica global, però sí que tenim un augment, el notem, ens preocupa, perquè s'està treballant d'una manera molt professional i molt efectiva per baixar les dades delinqüencials i aquestes incidències doncs, fan que hi hagi alarma, que passis de tenir una ciutat molt controlada, on es viu bé, on pot ser que hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs és pujar l'alarma social.
2: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants Zona Franca, amb dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria. També va actuar a Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
0: Continuem parlant de successos, en aquest cas amb un apunt d'última hora, perquè els bombers treballen a hores d'ara en un incendi que s'ha declarat en un camp de conreu a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, i estan treballant 18 dotacions i 5 mitjans aeris. Els bombers intenten evitar que el foc es desplaci cap a una zona de massa forestal. Estarem molt atents en les properes hores a aquest incendi declarat, com diem, a Sanaüja, a la comarca de la Segarra. Seguim parlant de successos, perquè la Guàrdia Civil investiga dues persones a la província de Barcelona per una estafa en la compravenda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
2: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i bastides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era que havia de gestionar l'enviament del material.
0: I encara un apunt més de successos, perquè el jutjat de Guàrdia de Girona ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals.
2: Segons ha avançat el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre el dimecres, 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes tres menors de 16 anys, i a qui coneixien, i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
0: Seguim molt atents a aquest incendi que s'ha declarat fa uns instants, com us acabem d'informar, a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, i mentrestant parlem precisament d'aquest risc d'incendis forestals, i és que les temperatures d'aquesta primavera estan sent més altes de l'habitual, un fet que precisament està augmentant aquesta preocupació pel risc d'incendis.
2: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
5: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
6: Demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateixi un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
5: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El cos recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
7: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera. Això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada siguin, que puguin ser potencialment molt més perillosos.
5: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida i imprevisible i d'una intensitat extrema.
0: Obrim ja plana política. El Partit Socialista ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions municipals com a alcaldables. El Partit Socialista de Catalunya, recordem, ha guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
2: Escoltem el president de la Generalitat i primer secretari del partit, Salvador Illa.
8: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Obagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
0: Seguim parlant de política i en aquest cas d'acció de govern, perquè el govern català eliminarà les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
2: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions de Televisió Costa Brava.
9: Hem augmentat les ajudes també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en la utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que s'elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, jo crec que ens hi juguem molt.
2: Els pescadors d'arrossegament només poden sortir fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
0: Recuperem la política municipal perquè el republicà Raúl García és des d'aquest migdia el nou alcalde de Torredembarra.
2: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les eleccions municipals de fa 3 anys. Ens ho explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
10: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre, el tarragonès, s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels tres partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança, i García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
11: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
10: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els dos darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
0: No ha estat l'únic relleu de la jornada perquè Vot tanca avui el capítol de traspàs d'alcaldies a les Terres de l'Ebre fruit precisament de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
2: Núria Molet, de Som Vot, Movem Terres de l'Ebre, que té 3 regidors en el consistori, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts, i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
0: Parlem ara de salut, i és que avui és el Dia Mundial contra el càncer de pell. Els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya i cada any se'n diagnostiquen 1.200 nous casos i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
2: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia: evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'Oques Grasses, que ha posat el colofó de la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
2: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, The Tallets o Búhos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre ahir i avui reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
0: Aparquem la música i passem al cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiada avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i de participació.
2: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Ens ho expliquen des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
12: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingold. Durant l'acte també es lliurarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambini i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècords de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambin, codirectora del FICAT.
13: Que anar a una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
12: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
0: Seguim amb més cinema. La directora tarragonina Marta Viña Verbís fa el salt al llargmetratge Amb la memòria de les papallones, una producció que es pot veure des d'aquest divendres als cinemes de tot l'estat.
2: La pel·lícula és l'òpera prima de la cineasta i ens informa des de Tarragona Ràdio Tere Ortega.
14: Mamà, clar, no anem a jugar amb mi, tu m'ho vas prometre.
15: Anne, es diu Anne.
16: El film, rodat en un poble de la Terra Alta, explica la història de la Maria, una dona marcada per una infància complicada, i de l'An, la seva filla adoptiva. El repartiment principal està encapçalat per Núria Florença i Ivan Massaguer. Des d'aquest divendres es pot veure a les sales de cinema de l'Estat. A Catalunya es projecta als cinemes Maldà, al Cinebaix de Sant Feliu, a Sant Cugat, a l'Espai Texas i als cinemes Odeon de Girona. Marta Viña ha explicat a Tarragona Ràdio com ha estat fer el salt del curtmetratge al llarg format.
17: I quan vaig començar a escriure aquesta història, realment ja me'n vaig adonar que no es podia quedar amb un curtmetratge, no? Sinó que necessitava donar aquest salt. Llavors crec que ha sigut una cosa molt fluida, que tampoc ha sigut buscada, simplement anar escrivint la història, no? Anar sentint-la i per això al final s'ha de terme el llargmetratge com a tal.
16: La productora posa a disposició dels exhibidors una versió adaptada amb audiodescripció.
0: I marxem ara fins als Jardinets i la plaça del Gas de Sabadell, al Vallès Occidental, que acullen fins demà diumenge la 5a edició de la fira Sakura Matsuri.
2: Una mostra que busca reivindicar la cultura nipona. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Pol Peiró.
15: La cultura japonesa envaeix Sabadell. El Sakura Matsuri ofereix una àmplia oferta gastronòmica, però també activitats de tot tipus al voltant del Japó, com ara el manga, les arts marcials o una demostració sobre com vestir un kimono. Alhora, també hi haurà pèrgoles d'inspiració japonesa, com el komodo, repartides per tots els espais on es fa la fira. La regidora de Turisme i Projecció de la ciutat, Sílvia Garcia, celebra que la proposta estigui plenament consolidada.
18: Volem que durant aquell cap de setmana les famílies es puguin traslladar i que pugui semblar que estiguin al Japó i sobretot que puguin aprendre d'aquesta cultura que tant ens agrada i que per tant per nosaltres també és important. Hem de tenir en compte que aquest any, per exemple, hem rebut per part del Consolat General de Japó de Barcelona una menció especial.
15: L'esdeveniment gira enguany al voltant del concepte Ichigo Ichie, una filosofia que posa en valor la creació de moments únics i irrepetibles.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora, el partit d'anada de la final, per pujar a segona divisió.
2: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
19: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest playoff. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial. L'equip de l'ex-Arlequinat Òscar Cano a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esport Sabadell.
0: I a la Tercera Federació, el Badalona afronta demà l'anada de la tercera i última eliminatòria d'ascens al camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit, a les 6 de la tarda, es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: I baixem una categoria més encara. La Pobla de Mafumet i el Sant Mauro juguen avui l'ascens a la Tercera Federació.
2: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
20: La Pobla de Mafumet i el Sant Maura juguen l'ascens a Tercera Federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínima del partit d'anada davant el Sant Maura d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
21: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
20: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Mora i els Belmut del partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o amb pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla de Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla de Mafumet i el Sant Maura es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
0: Parlem ara de fitxatges, en aquest cas, de futbol, per suposat. A la segona divisió, el Girona ha confirmat la incorporació del davanter ucraïnès Oleksandr Pischur fins al 2031.
2: L'ucraïnès, procedent del Aleto Futbol Club hongarès, arriba a canvi d'1 milió d'euros i és el primer fitxatge gironí per buscar l'ascens a primera.
0: I en futbol femení a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat una renovació, la de Naima García, fins al 2027.
2: La davantera continuarà defensant la samarreta blanc i blava la propera temporada.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça juga a les 8 del vespre d'avui, el tercer partit de les semifinals de l'ACB a la pista del Tenerife.
2: Si guanya, l'equip blaugrana aconseguirà la classificació per a la final, després de sumar els 2 primers punts de la sèrie al Palau.
0: I menys sort va tenir ahir la sisa Joventut, que va perdre el segon partit de la seva sèrie de semifinals a la pista del València per 90 a 76.
2: Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la tan esperada final.
0: Seguim en bàsquet, dies de moviments, en aquest cas a les oficines de l'Espar Girona.
2: L'equip gironí ha comunicat avui el fitxatge de la pivot turca Tilbe Señorek, doble campiona de l'Eurolliga amb el Fenerbahçe.
0: I novetats també al Cadi La Seu.
2: El club urgellenc ha fitxat a la jove Paula Suárez, que arriba a terres catalanes després d'una trajectòria internacional que l'ha portat per l'Eurolliga, la Lliga Universitària dels Estats Units i la Sèrie A italiana de bàsquet.
0: Passem ara al waterpolo. L'Atlètic Barceloneta disputa a les 9 de la nit la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià.
2: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la seva segona Champions de la seva història. I ho faran 12 anys després de conquerir aquest títol continental per última i única vegada.
0: I més Champions, en aquest cas la d'handbol, perquè el Barça juga a les 6 la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip al que va derrotar precisament a la darrera final que va disputar l'equip blaugrana ara fa 2 anys.
2: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
2: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
1: Un impuls.
2: Un refugi.
1: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
2: I fer-se sentir.
1: Això és el que volem que sigui l'alenada.
3: Ens acompanyes?
4: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El dia de la revelació.
6: Oye, ¿tú qué has hecho todo esto año?
7: Trabajar por ahí de temporero.
6: Yo es que nunca me he ido de aquí.
7: Ya, es muy fuerte eso.
3: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria, on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
8: L'ambassador s'ha enterat de l'auditoria. Intenta aconseguir que solament echen el 10%, però tu no tienes que ayudar.
9: Sí, señora.
10: El váter pierde agua, les daré $100 más.
11: ¿Qué dice?
9: Que si le arreglamos el váter.
11: Somos afinadores, arreglamos pianos.
10: 200.
11: 500 y hablamos.
3: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
12: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
13: ¿Qué has robado?
14: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
3: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us ho expliquem. A l'apartat de l'entrevista, avui parlarem del caso Vitruvio.
2: El caso Vitruvio. Cuando una moneda se vuelve la protagonista, es que algo bien raro va a suceder.

0: és que avui entrevistarem a Jordi Bendive, director, creador i responsable de Black Zinc Productions, i Ernest Vila, director de Common Films. Amb ells parlarem de la pel·lícula El Caso Vitruvio, que s'està rodant durant aquests dies a Barcelona, al Maresme, entre d'altres Canet de Mar, al castell de Santa Florentina, i Badalona. I, com sempre, no pot faltar la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria amb la història de la tele, que no falla mai, no falla mai l'Assumpta. I amb ella parlarem de tres programes mítics de la televisió. I després, per acabar, atenció, el Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot, com sempre diem, i aquest cop des de l'Unicorn Prides. No us ho perdeu perquè... jo de vosaltres, o sigui, és que és imperdible això, és imperdible. Seguiu-nos a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, allà on sigui, ens seguiu, i gràcies com sempre també a totes les emissores que ens feu confiança. Arrenquem ja el programa, preparats, preparades, comencem.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer, que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
0: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental. Doncs bé, assumpte, d'aquests parlaràs tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, amb vostre nom, comença nostra història. El títol era molt maco. Amb vostre nom, comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola a Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que al llarg del temps

0: mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó i tarat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques. Per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure'ls en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havien com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai. Genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i
5: Castejón Girona. Es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró, pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Han estat entre els 15 i els 20 graus.
5: Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: Meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé. Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'assumpte, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El Hombre del Tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: esto lo tiramos para adelante, como que me llamo Dani y te llamas Jordi.
1: Pues claro que sí, Dani. Sí, el equipo lo está dando todo, los actores se lo están currando muchísimo, están enseñando un montón. Vamos a hacer la mejor película de la historia.
0: Pues Jordi, a ver, que no me está respondiendo y estamos ya a menos 3 semanas, tío.
1: Que falta pasta, que vamos mal de tiempo, no sé, tío, no sé si lo vamos a conseguir, en serio.
0: No, Jordi, cancelar es lo último que se te pasa por la cabeza en estos momentos. No me puedes decir esto, Jordi.
1: Tienes razón. Vamos a seguir para adelante con todo y esto lo sacamos, tío. Claro que sí.
0: Para adelante, Jordi. Después de un año, tío, ya está aquí. 2 semanas, tío, 2 semanas y empezamos.
2: A las 16:35.
3: Deja de defenderse, joder, tiene que calle. ¡Dame esos cálculos, no me sale!
4: Me diréis que no hay putas señales en el mundo, tío.
5: El caso Vitruvio. Para más información, elcasovitruvio.com.
6: I és que avui posem el focus en una pel·lícula que promet fer-nos reflexionar sobre el valor dels diners, la necessitat humana i la societat actual. Parlem del Caso Vitruvio, un drama social dirigit per Jordi Mendive i produït, entre altres, per Ernest Vila. La pel·lícula ens presenta una moneda marcada amb una creu que connecta 3 històries aparentment independents, un rodamón, una família i un empresari. Un viatge simbòlic que parla de supervivència, ambició, pertinença i de com el diner s'ha convertit en una nova forma de fe. Tot plegat amb una aposta visual molt potent, marcada pels plans seqüència i una mirada molt humana i crítica sobre el món contemporani. Avui tenim amb nosaltres l'Ernest Vila i el Jordi Mendive. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, nois.
7: Gràcies a tu.
8: És un plaer.
6: Hem vist imatges, hem escoltat també aquest àudio de presentació del projecte. El Caso Vitruvio gira al voltant d'una moneda marcada amb una creu. Com neix aquesta idea i què simbolitza exactament dins la història? No sé si podeu fer 5 cèntims.
7: 5 cèntims no, te puc fer 1 euro.
6: Perfecte, em va bé.
7: Una mica la idea neix de mostrar què és el que passaria si seguíssim una moneda per la ciutat, no? Per quines mans aniria, quines històries veuríem. I també estem en un moment en què la gent li agrada molt, no? Posar l'ull i veure això que no hauria de veure, poder ser, no? El ojo este de buen cubero, ¿eh? Com es diu l'expressió?
8: Hòstia, algo així, no?
7: La vieja del visillo.
6: Això, la vieja del visillo.
7: No? La pel·lícula és una mica això, no? És com si poguéssim veure coses que no hauríem de veure, situacions una mica fora de lo comú a través d'aquesta moneda. Per tant, no empatitzem amb cap protagonista, sinó que nosaltres seguim la moneda en pla seqüència per la ciutat.
6: En el dossier, o una mica amb la informació que ens faciliteu, expliqueu que la pel·lícula parla de la carença humana, de la carència, no? I de la substitució de Déu pels diners. Creieu que avui vivim més condicionats que mai pel valor material de les coses?
7: Sí, jo crec que sens dubte. De fet, una de les crítiques més importants que té aquesta pel·lícula, que de fet quan vam començar el projecte amb l'Ernest, la pel·lícula es deia Maslow, la piràmide de Maslow.
6: La piràmide mítica, sí.
7: Correcte. Doncs aquesta piràmide, a mi el que em va passar quan me la van explicar a la carrera de psicologia és que jo vaig dir, això no és veritat. No pot ser que la necessitat més bàsica, primordial de la piràmide sigui l'alimentació, després vingui la seguretat, l'afecció social i de més, i al final estigui l'autorealització, quan els nens petits, quan neixen, els posem a dalt de tot de la piràmide, els hi donem menjar, els hi donem amor, els hi donem seguretat, i quan van creixent és quan van caient, no?, aquesta piràmide, i després quan són adults es troben que han de tornar a pujar aquella piràmide perquè els han acostumat a estar allà dalt. En canvi, un sense sostre és un exemple d'una persona que pot estar vivint al carrer, que no té cap d'aquestes necessitats bàsiques cobertes, però es pot sentir autorrealitzat perfectament. Aleshores, aquesta pel·lícula intenta una mica criticar aquest concepte i portar-lo a l'actualitat, que sí, que actualment jo crec que tenim, per no dir tothom, no?, una dependència material o... Bueno.
6: No sé si l'Ernest vol afegir alguna cosa
8: sí,
6: més.
8: És que la societat ja en si està dissenyada perquè estiguis atrapat amb ella, sí. Sí. Econòmicament, socialment... és molt, molt, molt difícil poder sortir d'aquesta telaranya capitalista, sí.
6: La pel·lícula està estructurada en tres actes molt diferents. Parlàvem abans, el rodamón, la família i l'empresari. Què representa cadascun d'aquests mons dins d'aquesta piràmide humana que plantegeu i que precisament ara parlàvem de la piràmide de Maslow?
7: Bueno, tot està una mica definit també per lo que ve sent... És que és una pel·lícula molt concepte, no? Però el principal també que intenta tocar és... no sé si coneixes l'arquitecte Vitruvio de l'antiguitat,
6: sí,
7: que va ser un arquitecte de l'antiga Roma, i després Leonardo da Vinci va ser qui va agafar les seves...
6: Les regnes.
7: Sí, exacte, no? I va fer l'ombra de Vitruvio. Però Vitruvio el que deia és que tota arquitectura perfecta té tres conceptes, que són la bellesa, la firmesa i la utilitat. Uh-huh. Aleshores, el que hem intentat mostrar en aquests tres actes és justament això, no? L'acte 1 mostra la bellesa, però... adornada, no?, per una moneda que només t'ensenya el que volem que vegis. L'acte 2 mostra la firmesa d'una família que no té pensat canviar la seva forma de veure el món, que no té pensat cedir davant de situacions que inclús ja veureu a la pel·lícula, però que semblen inhumanes o semblen molt dures. I l'acte 3 pues, mostra la utilitat, no? El que seria una resolució ràpida de conflictes. Jo vull això, doncs ho agafo. Jo vull resoldre aquest problema, doncs vaig i el resolc, sense donar-li masses voltes. I crec que són les tres formes en les que una persona pot resoldre un problema. Pot dir, no, jo vaig a intentar buscar la forma creativa de resoldre'l, no, jo no em moc de la meva situació, o, no, no, jo faré el que faci falta per resoldre aquesta situació.
6: Sí. Ernest, no sé si vols afegir alguna cosa més...
8: Amb aquestes coses jo és que... ell és el guionista i és el que ha parit la història i és un crac explicant-ho.
6: Ho té més clar, no?
8: És així. Jo si vols parlo de temes tècnics
6: ara
8: i de producció...
6: Ara en parlarem, sí, ho tenim preparat. Aquest home ja ho té aquí molt estructurat.
8: Podem fer-li, vamos, una entrevista sol, un monòleg i vamos.
6: I no hi hauria problema, totalment, no?, d'omplir un parell d'horetes, potser... visualment, el film aposta molt pel pla seqüència que comentàvem. Què aporta aquest recurs a l'espectador i per què era important explicar aquesta història d'aquesta manera? Un tema arriscat, no?, també fer-ho d'aquesta forma, jo crec, no?
8: Tècnicament és un merder.
6: És complex,
7: Bueno, és per dos motius, eh? Realment, un és el que et diré aquí, amb tota tranquil·litat, dir, no, és perquè volia transmetre aquesta tensió, aquesta... tu, quan estàs en el cinema i veus un pla seqüència, al final... quasi que ni pestanyeges, no? Estàs allà en tensió veient a veure quan tallen la càmera.
6: Sí, què passarà, no?
7: I això et permet també tenir l'espectador molt, molt concentrat. Però després el que no et direm, però que t'ho diré igualment,
6: no.
7: És que tenim els diners justos per rodar durant una setmana. Per tant, sí. Si vols rodar una pel·lícula en una setmana...
6: És caríssim, no?
7: O la fas tota del tirón o busques la forma de tenir més pressupost. Aleshores, sí, pues, sí. També vam aprofitar i vam decidir fer el pla seqüència aquest per poder estalviar dies de rodatge, que també ens ha donat un munt de feina de preproducció, d'assajos i de proves, però ens permet doncs, anar una mica més tranquils després de metratge.
8: És així, és així.
6: Ni més ni menys.
8: Sí, sí.
6: A nivell tècnic, suposo que... doncs, serà una mica complicat, com comentàvem abans, no? Però els riscos tenen els seus perquès, no? I jo crec que una mica ens ho acabeu d'explicar.
8: Sí.
6: I Ernest, des del punt de vista de producció a nivell més tècnic, quin ha estat i quin és el repte més gran d'un producte tan ambiciós visualment i emocionalment?
8: Fer una criatura d'aquestes és complex, vull dir, no només a nivell creatiu, tècnic, visual i d'actors i tot el que és de la parafernàlia més d'elenco de cine i tal, és un merder. Ara estàvem parlant de temes burocràtics, de documents i de permisos i tal, és complex. És un repte, és una pel·li que val... tots els esforços que estem fent, perquè realment ara estem fent ja els assajos i està quedant la cosa molt bé, però és ingent, és una feinada. Nosaltres també aportem tota l'experiència que ja tenim amb altres projectes a la peli, però a tope. Vull dir, és feina, és tècnica i a nivell de producte és una complexitat bèstia, però ho volem fer... perquè la pel·li estem convençuts que és una pel·li que ha d'anar als màxims i estem convençuts que hi anirà, sí.
6: Molt bé.
7: Sí, sí. Bueno, així per afegir alguna cosa, però el meu somni des de que tinc gust de raó és fer una pel·lícula en pla seqüència. El meu primer tatuatge és La vida és una pel·lícula en plena seqüència. Aleshores, si la primera pel·lícula que feia no era en plena seqüència, doncs estava fallant-me també una mica, no? Sí. I l'Ernest ha estat tan boig com jo per dir, vinga, som-hi.
9: Sí. Que bo.
6: Bueno, ara, de fet, no sé, a nivell televisiu també s'està posant de moda.
7: Mm-hmm. Però m'estan copiant tots.
6: T'estan copiant, sí. T'estan copiant. Ho dic perquè, per exemple, Televisió Espanyola ara té un programa que és Pla Seqüència.
8: Ja està molt xulo.
6: Sí, i és un programa fet tot en Pla Seqüència, que el presenta el Jordi Basté, i és una entrevista totalment feta en Pla Seqüència, o sigui, sense talls.
8: M'encanta més el programa, l'entrevista, o sigui, sí, la postentrevista que l'entrevista. Com ho han muntat, és una passada.
6: És tremendo, la veritat.
8: Sí.
6: Parlem del càsting que combina actors molt coneguts amb perfils emergents. Què buscàveu en els intèrprets perquè encaixessin en aquest univers tan simbòlic?
7: Naturalitat. Al final,
6: molt més ni menys.
7: Sí, perquè si el que vull és mostrar un reflex de la societat actual, el que hem de mostrar és, de veritat, qui hi ha a la societat actual. De fet, hi ha actors que he anat al carrer i els he agafat.
6: Pim-pam.
7: Sí, sí. De dir,
6: Vols fer un càsting o vols participar en una pel·lícula? A veure, és que això passa a vegades, en aquest món.
7: Per suposat. Sí.
6: Molta gent no s'ho creu, però és així.
8: Hi ha hagut actors revelació que literalment no han fet cap pel·li i han guanyat Oscars. Vull dir, fem un max mix, eh? Tenim gent que ja està consolidada en el món del cine, tenim noms molt reconeguts, però també gent molt, cony, que promet moltíssim.
6: Que sí, també és important, eh? Donar oportunitats a gent, doncs, que vol també tenir el seu espai, que també vol tenir la seva oportunitat, no?
8: Sí.
6: La pel·lícula parla de destí, d'atzar i de decisions humanes. Fins a quin punt creieu que nosaltres controlem la nostra vida o simplement formem part d'un sistema que ens arrossega? Què us sembla, veure?
8: Hòstia, això has tocat un tema molt filosòfic, eh? No ho sé. Sí,
6: és que m'ha fet pensar aquesta pel·lícula, clar, no? En molts aspectes. És que és una pel·lícula que té un fons
8: però una
6: molt
8: cosa
6: potent.
8: És, una cosa és el que penses, una cosa és el que...
6: Exacte, aquí està.
8: O sigui, ja és com que a vegades molts de cops presentem... O sigui, notem coses, no? Hi ha moltes històries aquí, podem filosofar quasi com els mèdiums que heu portat aquí, no? De dir, hòstia, realment tot està ja lligat? O sigui, podem fer alguna cosa que surti de lo que ja està encaminat o no? Jo crec que, evidentment, aquesta pel·li posarà sobre la taula moltes coses que donaran de pensar a la gent sobre aquestes filosofades que tenim tots i totes.
6: Ni més ni menys.
7: Sí. Al final, jo sempre he tingut la sensació de que n'hi ha un destí, n'hi ha un... Hi ha un punt on pots arribar, hi ha una parada final d'aquest metro que diem vida, o d'aquest tren, si queda més maco. Però totes les parades entremig, tot el camí que recorres, tot el mig del laberint, aquí et pots perdre. Sí. Jo crec que hi ha infinites possibilitats i pot ser que arribis a la parada que et tocava o pot ser que, com que t'has perdut pel camí, al final arribes a un lloc que no t'esperaves. Sí. Però també sento que quan estàs en el camí que et toca i quan estàs en el teu... en la teva línia correcta de... Bueno, correcta, no? Això és molt relatiu. Però quan estàs en el teu camí, jo crec que ho notes. Jo crec que tothom sap quan està bé i quan no està bé.
8: Exacte.
7: I això el cos t'avisa.
8: Sí. Sí, perquè el destí, al final, entre cometes, el sabem. Sí que és veritat que ara hi ha altres coses, no?, després d'aquesta vida, però lo important és que fem durant aquest camí i aquesta pel·li parla molt de com es pot torcer una cosa o no, o sí, o... Mm-hmm. És molt interessant, això.
6: És molt interessant. La gent que ens estigui escoltant, aquesta pel·lícula té una pàgina web, que és elcasovitruvio.com, no? I allà hi trobareu no només un munt d'informació, a part que està molt ben feta, està molt currada la web, de veritat, us felicito, perquè és en plan...
8: Gràcies.
6: Caso cerrado, això, saps allò?
8: Ho hem d'agrair aquí un senyor que tenim aquí present, que és en Marc Muñoz, que és un crac que està amb la producció i amb la pàgina
6: aquí,
8: web.
6: Sí. Que avui no vol sortir, escolta'm, si vol...
8: Està amagat.
7: És tímid.
6: Si vol parlar, però no, avui no vol, eh? Ens ha apartat el micro, eh? Ell està aquí avui en
8: és
6: plan
8: crack,
6: de suport.
8: És un crac.
6: Suporter. I també teniu obert un Verkami, que això és importantíssim.
8: Correcte.
6: Fem un parón en l'entrevista per dir-ho, perquè és important. Expliqueu una mica com pot participar la gent, com ho podeu fer. Endavant.
7: Bueno, al final hem decidit treure un crowdfunding, un Verkami, perquè la gent pugui col·laborar i ajudar-nos a que la pel·lícula pugui arribar més lluny. I de formes, pues, també considerem molt, molt xules, perquè doncs, bueno, poden treure ja entrades per venir a la premiere al cinema, poden aconseguir la moneda oficial de la pel·lícula, guió firmat pues, per l'equip, contingut exclusiu, coses d'aquestes, però el que considerem més atractiu al final és l'entrada, perquè nosaltres sabem que aquesta pel·lícula, un cop l'acabem, l'estrenarem una setmana en el cinema, però també estem amb els dubtes de, ostres, una setmana potser és molt poc i potser aquesta pel·lícula al final acaba sent un èxit. Llavors, si la gent no treu l'entrada ara a través del Verkami, potser es queden sense.
9: Exacte, correcte. Qui sap? Qui sap?
8: Qui sap? No, jo no deixaria perdre el Verkami, eh? Feu-hi una ullada, si podeu, i ajudeu-nos.
9: No costa res. I, sí, escolteu-me, la gent que participi, home, jo crec que té molts incentius aquí, eh? Vull dir que està molt bé, ara ho estem passant també en pantalla per la gent que ens estigui veient via streaming, i està molt, molt bé.
8: Sí, home, més d'un cop ens pensem això, ens estem fotent en un marrón, vull dir, o sigui, tu des de fora poses res, 5, 10, 20 euros, i reps molt més, que a vegades és, hòstia, que tindrem més feina a sobre de la que ja tenim.
9: Home, és un curro,
8: però,
9: això, nois.
8: Però vull dir que està molt bé, és molt assequible, i a més
9: com
8: estem...
9: Com el pack de tinta i sudor.
8: Epa!
9: Sí.
8: Interessant.
9: Home, atenció, eh?
7: Hi ha un pack molt interessant pels nostres oients, que si volen conèixer l'Octavi Pujades, o si volen conèixer el Marcos Franz, per o exemple, algun dels actors que participen a la pel·lícula, doncs hi ha un pack que poden venir al sopar oficial, conèixer-los en persona, sopar amb ells, patar la xerrada, i a més veure la pel·lícula el dia de l'estrena.
9: Brutal. Pues sí, pues a més, sí, a més tenen uns noms molt en plan de caso cerrado, no? Com dèiem, no? Això és detective, sospechoso, està molt ben pensat. Jo crec que productor executiu, és important. La veritat és que a més les fotos estan molt cuidat. És un projecte, deixeu-me dir-vos, molt cuidat. Sí. I no només a nivell que comentàvem ara d'història, de tècnic, no? Sinó també molt cuidat el tema visual, el tema de màrqueting, el tema de xarxes, que això és molt important avui dia. Sí, ho heu cuidat. I això també s'agraeix i es veu.
8: Sí, és ara mateix quasi tots els projectes que tirem endavant tenen un rerefons, un sustent, no?, a través de xarxes, i avui mateix hem estat, bueno, si ens seguiu, tenim un Instagram també bastant potent i estem fotent canya, sí, sí, sí.
9: Comentar-vos també que ara el juny arrenqueu ja, no? O sigui, ara el juny arrenqueu amb tota la feina, diguem-ne, més directa.
8: Tots els rodatges.
9: No? Arrenqueu amb rodatges, una mica, no sé si ens podeu dir a grans trets el planning, quants dies teniu previstos de rodatge, postproducció, com ho teniu més o menys organitzat?
8: I tant.
7: Sí, bueno, la idea és, comencem a rodar ara, el dia 1 de juny, i els primers dies ens roda el Castell de Santa Florentina, Canet de Mar, una localització preciosa. També un agraïment des d'aquí a la gent de Santa Florentina, que ens han fet molt fàcil poder gravar allà.
8: Sí.
9: No tothom pot gravar allà, tampoc.
7: No.
8: Allà ha gravat Juego de Tronos, per dir alguna
9: cosa. Poca broma,
7: I deixa de comptar, no?
9: Es du aviat.
7: Sí. Després rodem doncs un parell de dies més a Barcelona, Badalona, i ja està, o sigui, el rodatge dura una setmaneta.
9: Pim pam.
7: Sí.
9: Per lo que dèieu abans, no? Sobretot per reduir costos.
7: Clar, perquè
9: és que l'equip, quin equip moveu més o menys?
7: Més de 60 persones.
9: Bo.
7: I volem fer un projecte oficial, legal, tothom té la seva nòmina, tothom té el seu contracte, per tant, no és un projecte d'escola que li podem dir, vine, i et donem 5 euros així.
9: No,
7: volem que tot sigui oficial, perquè el presentarem a premis com els Goya, els Gaudí, a festivals.
9: Sí.
7: De fet, la ronda de festivals comença aquest mateix any. Al setembre ja enviem la pel·lícula a Sundance, Festival Internacional de Cinema, com a pel·lícula estrangera, i això ja arrenca. O sigui que...
9: Està aquí ja.
7: Està aquí.
9: El rellotge ja té el compte enrere posat, nois?
8: Sí.
9: Sembla que no, però a més és treballar amb una mica de, bueno, pressió, una mica així com afegida, no? Una pressió afegida, que és tot el que hi ha després, no? O sigui, però centreu-vos primer a gravar, i després ja vindrà l'altre, no? Tot i que suposo que hi ha l'equip que ja s'està encarregant de fer tot el tema aquest, no? Presentar paperassa i tot això, És un curro, això, eh?
8: És una liada. Si això,
9: i
8: són
9: quan
8: dies
9: no demanen
8: de...
9: una cosa, demanen una altra.
8: Són dies de molts de papers, de burocràcia, i ara ens ha faltat això, ara l'altre està malalt. És un merder. Estem apretant les mandíbules des de fot una setmana i ens queda un meset ben bo.
9: Un meset potent,
8: sí, sí,
9: no?
8: Sí, sí, sí, sí.
9: Ja és això, ja és això.
8: Sí.
9: Escolteu-me, la moneda, que parla de la història, que part, doncs, la gent que vulgui i que participi a Albert Camí pot aconseguir, que això és molt xulo també, doncs, de tenir aquesta moneda a les teves mans. La moneda passa de mà a mà unint persones que no es coneixen. No es coneixen. Volíeu parlar també de la interdependència entre classes socials? Això és una de les coses que potser volíeu tractar, perquè són gent de tot tipus de classes socials, no? I estan aquí units, sí, per una simple moneda.
7: De fet, la moneda passa per tots els nivells de la piràmide de Maslow,
9: correcte,
7: que és el tema que parlàvem al principi. Sí. Però també n'hi ha una piràmide social, no? De classe social. Per tant, sí, la moneda al final uneix totes aquestes classes socials, però crec que també la gràcia justament és que aquesta moneda no és una moneda normal. Mm-hmm. És una moneda que té 6 braços a l'home de Vitruvio.
9: Exacte.
7: I en principi l'home de Vitruvio en té 4. Aquests dos braços extra que li hem posat representen les manos del capitalisme, no? Per dir-ho així.
9: Correcte, que dèiem, comentàvem abans.
7: Llavors, bueno, és un fil invisible que nosaltres tracem i que qui vol el veu, cada espectador també tindrà la seva reflexió, cadascú entendrà aquest recorregut d'una forma, potser algú diu, ostres, mira, ha passat per totes les classes socials, però un altre mira la pel·lícula i diu, ah, no, el que ha passat és per tots els estats d'ànim. I un altre et diu, ah, no, el que ha passat és per, jo què sé, per la piràmide de Maslow, no? Crec que la gràcia justament és aquesta, que deixem una ambigüitat també i deixem que l'espectador sigui el crític, sigui el que decideix què és el que ha vist.
9: Exacte, cap on va una mica el camí, no? Que cadascú tria una mica el camí per on decidiria tirar en un moment o un altre, no? de la història. Uh-huh. A veure, Ernest, com a productor, així que estàs allà ficat amb el tema de la trastienda, que diríem, com es convenç un equip i a gent per invertir i per apostar per una proposta tan autoral i tan, doncs, arriscada en aquest moment? Com està tot? Ja sabem com està el món audiovisual, no?
8: Primer, que la cosa no està fàcil, i partint d'aquí, i a més amb una, no sé si dir-te, un boom, nosaltres des de Common rebem guions cada setmana, vull dir, propostes de coses xules arriben cada 2x3, però no sé... És si tens algú que realment toca, algú que realment està viu i que fa molt bona pinta, és fàcil de vendre, i nosaltres amb la gent amb la que hem parlat en seguida s'han volgut pujar al carro. És diferent que vulguis embaucar a un equip si tens una cosa relativament ni fu ni fa o más de lo mismo, no? Crec que en Jordi, i hem de parlar també d'en Dani, estan fent un bitxo que donarà de parlar, perquè diferent. Ho dic en sèrio, és rebem moltíssimes propostes en aquest sentit, i és algo que és fàcil de vendre.
9: Que el sector s'està movent, i això és important.
8: Sí, sí, sí.
9: I que hi ha propostes com aquestes que han de tenir el seu lloc,
8: i que
9: està soles. Molt bé que tinguin aquesta oportunitat de poder sortir a la llum. Jordi, i si vols, Ernest, també pots contestar, ets molt jove, ja presentes una obra amb una mirada molt filosòfica i social. Quins directors, pel·lícules o influències t'han marcat més?
7: Molts. El que sempre dic que és el meu director preferit, per dir-ho d'alguna manera, seria el Paul Thomas Anderson, que just aquest any ha guanyat l'Òscar a millor...
9: Ni més ni menys.
7: A millor pel·lícula amb la de Una batalla tras otra, i ara està en boca a tothom, però és curiós perquè fins fa poc era un director que tampoc era tan reconegut.
9: Tenia un reconeixement tan gran.
7: Però ell té un estil molt concret, com per exemple passa a Magnolia, o passa a pel·lícules com Boogie Nights i de més. Uh-huh. Bueno, Boogie Nights justament no, però sí que, jo què sé, a Pozos d'ambició també.
9: Correcte.
7: Ell fa pel·lícules molt corals, no hi ha un protagonista clar, són pel·lícules llargues, pel·lícules amb els seus tempos, i crec que, bueno, sempre m'ha agradat això, no? És un director que mires les seves pel·lícules i no sents el que sempre sents en una pel·lícula, sents coses diferents. Uh-huh. I m'agraden els directors que et fan sentir aquestes coses. El Guy Ritchie també considero que és un director que et fa sentir coses diferents. Pel·lícules que m'han marcat, doncs, que faria una llista i no acabaríem fins demà.
9: Inacabable, no?
7: Sí.
9: Bons noms.
8: Apoyo la emoció en total.
9: Sí?
8: Jo és que vaig, jo soc de la vieja escuela, a mi m'agraden les pel·lis de tot tipus. Des de les pel·lis més anades de l'olla de Corea del Sud fins a...
9: Molt bones, sí.
8: O sigui, m'agrada molt el cine també d'Amèrica del Sud, m'agrada molt el cine en general.
9: Què us agradaria que el públic s'endugués després de veure el caso Vitruvio? Quin debat o reflexió voldríeu generar?
7: I per començar m'agradaria que mai més tornessin a rebre el canvi i no miressin què tenen a les mans.
9: Que bona aquesta.
7: Perquè vivim en una societat en la que deixem de fixar-nos en els detalls. I molts cops et tornen 3 euros de canvi i te'ls guardes a la butxaca. I no et dones compte que una d'aquestes monedes, pues una és una moneda, potser és especial. Potser aquesta moneda la busques per internet i costa 50.000 euros. Doncs el que m'agradaria és que la gent deixi d'anar tan en automàtic i comenci a fixar-se una mica més en el que el rodeja.
8: És bona aquesta. Ara la penya se'n paranoiarà i estarà mirant les monedes a loco.
9: La gent ja no comprarà metàl·lic ara. Sí. Ja.
8: Jo crec que si la gent surt del cine o d'on sigui que hagi vist la peli i li dona una miqueta al tarro, jo ja estaré content, perquè crec que donarà de pensar, i a més jo crec que també serà un bon moment. O sigui, també hem de tenir bons moments a la vida. Sí, reflexius, el que vulguis, però que també passar-t'ho bé, sí.
9: Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més per acabar. Recordar aquest Verkami, que el teniu en marxa. Podeu entrar a elcasovitruvio.com, allà trobareu l'enllaç directe al Verkami, i sobretot recolzem projectes com aquests perquè mereixen la pena. A més, un equip fantàstic, un equip que, si veieu els vídeos, transmeten una bona vibra, que és brutal, que és tremendo. A més, és important perquè són moltes hores junts, moltes hores de feina plegats, i si a més, doncs, com a mínim tenim aquesta recompensa de passar una bona estona entre companys, doncs què menys, no? No sé si voleu afegir alguna cosa més.
7: Per part meva, només agrair a unes quantes persones de l'equip que porten des del principi donant suport, com el Dani Arrom, l'Adrià Rodríguez, l'Edi Ferreira, gent que, com ben dit, estan suant sang i estan donant tot el que tenen per fer possible això, jornades de més de 12 hores d'oficina, trucades a totes hores i coses d'aquestes.
9: Sí, sí,
8: sí.
7: I res, pues, infinites gràcies, perquè estan fent que una cosa que era un somni i que era una simple idea, doncs, estigui ara materialitzant-se. I bueno, per no agrair a Common tot el suport des del principi, també. I no sé, que si segueixo em poso un motiu.
9: Molt bé, també va bé.
8: Agrair a la vida, agrair a aquest home que tingui aquestes idees, agrair a la gent que té creativitat, a la gent que té empenta, a la gent que té ganes de fer coses, de canviar i de sortir una mica, de jugar-se-la. Mm-hmm. Agrair a la gent que creu que pot canviar les coses i que pot incidir, que pot apostar i que pot ensenyar coses i que... Agrair a la gent valenta i a la gent que no ho és, també. Agrair a tothom i a la gent que està currant, que és una passada l'equip que tenim.
9: Avui hem conversat amb Ernest Vila i Jordi Mendive sobre El caso Vitruvio, una pel·lícula que combina drama social, reflexió filosòfica i una proposta visual molt singular. Moltes gràcies, de veritat, als dos per compartir aquesta estona amb nosaltres, i molta sort amb el projecte. De veritat, us seguirem la pista de ben a prop. El caso Vitruvio, una abraçada.
8: Gràcies.
7: Gràcies. Adéu.

0: La gent el senyala, la gent el critica per tot arreu, però amb ell això li importa un bledo. Sabeu qui és, no? Tothom ho sap. Jo crec que sí. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu, que avui, atenció, avui és un Toni Rovira especial, perquè fem una connexió des de el Pride, de l'Unicorn Pride, i no ho sé com el trobarem. Jo us aviso. Anem a veure si connectem amb ell, anem a connectar la nostra televisió dels encants, a veure... Toni, que estàs aquí! Toni, què tal? Ai, que no surt. Ai, Toni!
1: Què tal, la gent de la Caixa Tonta? Soc Antoni Rovira i tu, que estem endavant, amb la caravana de l'amor.
0: Bueno,
1: la caravana de l'amor. La caravana de la felicitat en el Unicornio Sprite. A Roquetes estem.
2: A Roquetes,
1: no, Sergi?
2: A Tortosa, justament al costat de Tortosa, Roquetes.
1: A veure, puja la música perquè vegi. Ahí está, ahí está, con el tiburón todos, ahí está, todos, ahí se la llevó el tiburón, no pare, chingue, chingue, no pare, todos, todos, arriba, vamos, os falta fuerza, más fuerza, vamos, va, venga, calidad, va, Miskiana, va, al centro. Miskiana, al centro, vamos. Miskiana. Una super vedette con cuatro brillos y lo demás al aire libre, Miskiana.
3: Besitos para todos.
1: A ver cómo mueven las caderas. De arriba abajo, va, dadala, va. Todos, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va. David, estás súper gordito, pero... Ven, a ver cómo te mueves, diles.
4: Hola, ¿qué tal, Caixa Tonta? ¿Cómo esteu? Estem aquí a Roquetes, en l'Unicorn Sprite.
1: Heu tingut sort que us ha parlat en català, perquè sempre parla en castellà. No, ja entenc. Va, va, va, va. El Carlos Guant també avui s'ha deixat les robes a casa i va d'Eivissa amb un mocador de molts colors que simbolitza la llibertat i la festa. I aquí ballant amb Miskiana. Balla, balla. El tiburón.
5: Un petó per la Caixa Tonta.
1: El tiburón, canta.
5: No pare, sigue, sigue. No pare, sigue, sigue. No pare, sigue, sigue.
3: No pare, sigue, sigue.
1: A veure, a veure, a veure, a veure. Dóna més volum. Més volum a la veu. La bruixa Lola. Què fa la bruixa Lola?
6: Hola, què tal? Qué bien lo estamos pasando.
1: Aquí vols mossegar avui.
6: ¡A todo el mundo!
1: ¡Té ganes de mossegar! A veure, puja la música. El Henry Méndez, que té que tornar al programa, el tiburón. ¡Hola, hola, hola, hola, Paco!
7: ¿Cómo estamos? Aquí hay un follón que uno los aclara con este chivantesco gerente... Chivarrio de coña.
1: Pues, camarero, ¿dónde está lo que lleva?
7: Ah, bueno, luego lo haremos, que hay fideos a la cazuela y pollo a la brasa.
1: Porta els bigotis d'en Salvador Dalí. Qui és aquesta noia tan maca?
8: Hola, jo sóc la Maria Espatec, et volia fer unes preguntetes.
1: A mi unes preguntes per bolet.
8: Perquè, Toni Rovira, normalment entrevistes tu, però avui me toca a mi. És el segon any que participes a l'Unicorn Sprite Ebre.
1: Estem sortint per la xarxa, per el programa La Caixa Tonta, Ho compartim o no?
8: I tant, que sí, sense problema.
1: Com te dius, perdona?
8: Jo, Maria Espatec, la de Casa Tarradellas.
1: Maria Espatec, la de Casa Tarradellas, què vols dir?
8: Pues, com és que aquest any us heu animat a participar una altra vegada i per què és tan important fer-ho?
1: Bé, perquè la diversitat, l'amor, el color, la festa, celebrar la vida, és el que fem cada dia Toni Rovira i tu. I vosaltres aquí, com que ho feu d'una manera propera i entranyable, doncs aquí som nosaltres, per aportar el que puguem. I mira, si t'hi fixes bé, és la carrossa de la diversitat. On no hi ha edat, on no hi ha... Mides, tu tens unes mides extraordinàries, però com pots veure n'hi ha algunes que han perdut ja a la cintura, no?
8: I tant, superimportant.
1: I edats, jo ja sóc gran, ja gent gran.
8: I tant, com ha de ser, com ha de ser.
1: Quina pintat aquesta cara tan guapa?
8: Jo mateixa.
1: Tu mateixa? És pintora?
8: Sí, i tant. Doncs digue'm. Gràcies, Toni, aquestes són les seves superparaules.
1: Molt bé, gràcies. Adéu, guapa. Records a la Casa Tarradellas.
2: Adéu, adéu, que vagi molt bé.
1: Bé, a tu. Paqui, demostrem que no hi ha dificultats. La Paqui Salguero aquí està. No te puedes agarrar, pero bueno, tú ahí estás.
9: Yo aquí estoy dándolo todo y...
1: No vas a perder el ritmo ni nada.
9: No voy a perder ni el ritmo ni nada.
1: ¿A qué vienes?
9: Vengo a disfrutar y a pasármelo súper bien como siempre.
1: Más diversidad y color no puede haber.
9: No, esta es la mejor que tenemos.
1: Bueno, sabes que es la mejor. Mira quién acá baja, las vedettes a dalt, homes vestits de vedettes. Baixa la música, que estem fent el reportatge. Baixa una mica la música. Què passa? Però què passa?
9: No passa res.
1: La veig enfadada, aquesta dona. Què et passa, noia?
9: Jo no. Le dicho si quiere el abanico.
1: Les coses de família, que som una gran família. I aquí. Charito, pareces la bruja.
10: La bruja Lola. Algo de bruja tengo, porque si no fuera bruja, ¿qué mal iríamos?
1: Avui ha volgut imitar l'Alaska i els cabells en punta, com una punky, i pintada com, bueno...
10: Una puerca.
1: A veure si faig un vídeo després i us ensenyo com n'hem pintat, eh? Ai, bueno, amics de la Caixa Tonta, aquí la diversitat, el color, la festa, la llibertat, i nosaltres aquí, com us deia, és una carrossa on no importa ni l'edat, ni les mides que té cada un, no busquem només doncs models que tinguin la talla que es desitja per ser model, sinó que models curvis i de tota edat estan aquí presents. Amics, segueix la festa aquí, la festa d'Unicornius Pride, com he dit aquí, a Roquetes. Abogat, si veiéssiu l'abogat, va en pandilla. De qui vas?
11: Del más mejor del mundo mundial.
1: Aquí va, sisplau. En quin personatge t'inspires?
11: M'havia de vestir el Tiquili 4, al final he fet un fix.
1: És veritat, m'ha enganyat. Ha dit que vindria el Tiquili 4 i ha acabat pintat. Bueno, pintat com un Pierrot.
11: No sé de què.
1: Una mica trans, eh?
11: Però bé, no?
1: Xavi Prats, l'abogat, avui va de trans.
11: Destrans total.
1: Mare de Déu. No us imagineu això, el que és tota gent aquí mirant-se, i això que encara no ha arrencat la carrossa, eh? Estem en línia de sortida. Alguns s'hi van posant totes les carrosses que van arribant, però som l'única que ballem, saltem i que gaudim de la festa. Tu, som la carrossa més diversa i més divertida, la més original, on hi ha tota mena i tota edat. Com és la vida, que està composada de totes les persones sense entendre diferències. Ara van al sal.

Doncs fins aquí aquesta connexió especial avui del Toni Rovira i tu, des de l'Unicorns Pride, que ha sigut brutal, Toni, com sempre, i és molt espectacular, ojalà haver-hi pogut estar, però ens heu traslladat allà amb aquest reportatge. Ens acomiadem d'aquesta secció amb aquest tema que justament parla d'això, no?, de la llibertat i de la diversitat. No hi ha altre amor, de Verónica Romero, juntament amb Ariel Rec. Seguim amb el programa.

0: Doncs avui ens acomiadem amb Sau, perquè molt aviat tindrem nosaltres el Pep Sala, que ens explicarà com està funcionant aquesta gira de Sau en concerts. No us la perdeu. Gràcies al Jordi Mendive, director i creador i responsable de Black Zinc Productions, i l'Ernest Vila, director de Common Films, que amb ells hem parlat del Caso Vitruvio. Com sempre, gràcies també a l'Assumpta Vitòria i la seva secció de la història de la tele. I el racó del Toni Rovira, avui, connexió des de l'Unicom Pride. Gràcies a l'Helena Soldate, que avui l'hem tingut de tècnica, un plaer. I gràcies a tots els nostres oients que ens seguiu cada setmana. Recordeu que ens podeu, us podeu connectar a través de les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà hi som, YouTube, Instagram... Busqueu-nos, que allà ens trobareu. I res més. Gràcies per escoltar-nos i ens retrobem, si tu vols, la setmana que ve, aquí, a la Caixa Tonta.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Chekhov és el clàssic que avui ens recomana Natàlia Cerezo.
2: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
1: I Donar-ho tot és la nova novel·la d'en Jordi Boixadors, publicada per La Campana, amb una narrativa molt ben trobada i uns personatges amb una gran dimensió.
3: És un personatge, la manera de pensar d'ell, d'una manera o altra s'ha de justificar. És a dir, és un personatge que no pren les decisions, que pren moltes decisions, però algunes de les decisions que pren, i concretament una que apareix, no sé, cap al primer terç de la novel·la, el marca molt perquè no la pren. I aleshores ell té una recança tota la vida que l'arrossega, no?
1: La poesia de la Clara Centenera, A evitar la llum, publicat per Edicions Tremendes, ens apropa als paisatges de l'Empordà i a la dualitat entre la llum i la foscor.
4: Un eix, una, no, tota una estructura, la poesia per mi almenys és a vegades certs moments de pausa, certes imatges, certs coses molt concretes, no? Que en determinats moments doncs, necessito com explicar-ho en paraules.
1: I per al final del programa us hem preparat un petit viatge a la vida quotidiana dels romans amb el grup de reconstrucció històrica del Museu de Badalona.
0: I un cop repassat el sumari, entrem en matèria. Posem-nos a escoltar aquesta edició, la 345 de El Calaix, temporada 7, capítol 40. Ah, per cert, tenim un correu electrònic a la vostra disposició per fer qualsevol comentari i suggeriment que ens vulgueu fer. Preneu nota, elcalaix.onalatorre@gmail.com. Us ho repeteixo, elcalaix.onalatorre@gmail.com. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació. I Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano 24 contes de Chekhov. Anton Chekhov, escriptor i metge rus, va néixer a la ciutat portuària de Taganrog el 1860. La seva professió, de metge, li va permetre conèixer a fons tots els estaments de la societat de l'època. Conegut també per obres de teatre com L'oncle Vània o L'hort dels cirerers, en aquesta selecció de contes, amb una traducció magnífica d'Arnau Barrios, podem trobar professores de la Rússia rural atrapades en una vida de tedi i un passat esplendorós, persones que troben l'amor en poblets de costa un dia rúfol, funcionaris amb una barbeta com un taló de peu, tots tan vius, tan tangibles, que gairebé sembla que puguis anar a fer un cafè amb ells. La mort va trobar Chekhov amb la mateixa elegància que gastava l'escriptor amb les paraules. Allotjat en un balneari alemany per tractar-se la tuberculosi, un dia va dir al seu metge que es moria. El metge va contestar tranquil·litzant-lo, va punxar-li un calmant i va demanar xampany. Chekhov va buidar la copa, va somriure i va dir: "Feia molt de temps que no em bevia de xampany", i llavors es va morir. Encara que només tenia 44 anys, va deixar una obra ingent, d'una desena de volums, entre els quals podem trobar aquest fragment del Monjo Negre. Escolteu la primera al·lucinació de Kobrin, un jove amb deliris de grandesa. Unes ones estremien el sègol. El ventijol del vespre li va passar al lleuger arran del cap descobert. Una estona després hi va haver un altre cop de vent, més fort. El sègol va començar a fer remor i al darrere es va sentir la queixa sorda dels pins. El Kobrin es va aturar, esbaleït. A l'horitzó, com un remolí o una trompa, pujava de terra fins a dalt del cel una mànega alta i negra. Tenia uns contorns vagues, però de seguida es veia que no s'estava quiet, sinó que es movia a una velocitat terrible, que es movia precisament cap aquí, de dret cap al Kobrin, i que, com més s'apropava, més petit i precís es feia. El Kobrin es va llançar cap a una banda, al sègol, per deixar que passés, i tot just després de fer-ho, si voleu saber com continua, ja ho sabeu, 24 contes de Chekhov a Club Editor.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Jordi Boixadors és escriptor, traductor literari i músic. Ha publicat diverses novel·les que han rebut l'elogi de la crítica i els lectors, com ara Mentre la neu sigui blanca o L'home que comptava diners. Com a músic, ha publicat diversos àlbums en solitari i és membre fundador de la banda Mala Lletra. També forma part de la companyia de teatre La Pèrfida. Amb poc més de 60 anys, retirat en un poble d'Occitània, el nostre protagonista rep una visita inesperada que desfermarà els records que havia maldat per oblidar. La música, amb en Tomàs, un jove brillant assetjat per les ombres del seu propi cervell, l'amor i la passió amb la gosarada Eugènia i, sobretot, el fill, a qui mai no ha pogut adreçar-se com a pare. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura amb Mònica Socies.

Donar-ho tot és una gran frase i és la novel·la que m'acabo de llegir. He passat per tots els estadis. Estupefacció, posar-me nerviosa, desesperar-me, pensar però què estàs fent, i després per altra banda

0: M'alegro perquè és el que pretenia, de fet, que en general ho pretenc sempre, que els personatges no deixin indiferent. Bé, és un personatge, té unes, la manera de pensar d'ell, d'una manera o altra s'ha de justificar, és a dir, és un personatge que no pren les decisions, que pren moltes decisions, però algunes de les decisions que pren, i concretament una que apareix, o sigui, cap al primer terç de la novel·la, el marca molt perquè no la pren. I aleshores ell té una recança tota la vida que l'arrossega. No? No és el remordiment d'haver fet una cosa que després dius això no ho hauria d'haver fet, allò no ho hauria d'haver fet, que també ens passa al llarg de la vida, tant de bo no hagués fet tal cosa. Però és que trobo que la recança és, encara és pitjor, perquè, ostres, jo hauria d'haver fet una cosa i no l'he fet. I de vegades ens marca tota la vida. I llavors fa que el personatge quedi encadenat a aquella decisió i continua prenent decisions incorrectes, perquè ja no troba sortida. I això, evidentment, sé que algunes persones que llegeixen el llibre es posen nervioses. Però jo els animo que continuïn fins al final perquè llavors s'entén tot, com has dit, Mònica. I
1: Sí.
0: aprofito per dir que la vaig escriure en primera persona perquè, si no, crec que era molt difícil entendre per què prenia aquestes decisions el personatge. Les que no pren i les que pren.
1: Està molt bé aquest punt de vista, perquè normalment fem les coses que no ho hauria d'haver fet, però quantes persones al llarg de la vida, quan arriben al final, diuen: és que ho hauria d'haver fet i no ho he fet. No sé de què me n'arrepenteixo més. I és cert, eh? Ara és meravellós. Després, haig de dir que és tot un camí de vida, perquè comencem per aquesta joventut i vas intercalant, no?, la part de més jove i la part de més gran. I aquest final, aquesta maduresa, jo l'he trobada d'una bellesa impressionant.
0: Jo he de dir que quan arribava al final tenia moltes ganes d'arribar-hi perquè pensava és el moment, diguem-ne, que hi hagi llum. De fet, el llibre està partit en tres. Bueno, està partit, té tres. Està redactat, es van alternant el present i el passat en forma de records. I en dos àmbits molt diferents. Enmig d'una muntanya, el present, aïllat, enmig de boscos al centre de França, i el passat, bàsicament, a Barcelona. I el personatge va evolucionant, perquè, com bé dius, comença més o menys cap allà als 16 anys, 17, i ja fins als 60 llargs, no? I és una repassada general de la seva vida molt marcada per aquesta recança, però que hi ha una llum al final, que jo tenia moltes ganes que arribés. Tenia moltes ganes que arribés. I llavors sí que és veritat que hi arriba un moment que el personatge ja pren decisions encertades. En el moment en què ell ja és prou madur per prendre-les.
1: Anava a dir, arriba un moment a la vida, bueno, no tothom les acaba, hi ha gent que s'ha mort i no n'ha encertat ni una, eh? Però
0: Efectivament.
1: l'evolució natural és que n'aprenguem i al final madurem, que en aquest cas sí que passa. Tu parlaves de tres estadis diferents, tenim com a tres l'estructura del llibre està en tres parts: vertigen,
0: Sí.
1: tedi i llum, aquesta llum al final, no?
0: Sí, és una vida vertiginosa que, de fet, correspon bastant al final de l'adolescència, al principi de la joventut, de la primera joventut, que, a més, i això ja és una cosa que algunes persones de la meva generació han agraït, perquè jo vaig néixer l'any 58 i això vol dir que el meu primer curs d'universitat se li va acudir morir-se el Franco, que ja ho podia haver fet una mica abans, i els que ens vam trobar en aquella edat i en aquell ambient universitari, aquell any concretament, vam viure una mena de revolució de la manera de veure el món. Allò era absolutament meravellós, i a més post-hippie, que ens arribava tot i del maig del 68, que allà ja s'havia acabat i aquí va arribar tot. I aleshores va ser una època bastant turbulenta i es barreja les turbulències personals amb les turbulències de l'entorn. Però clar, després arriba la vida de la maduresa, que en aquest cas, en aquest personatge, li arriba molt aviat, també com a conseqüència de les decisions no preses. I aleshores entrem en una etapa que per aquest personatge és més tediosa, fins que al final, doncs, madura, triga bastant. Vull dir, clar, cadascú se sap el seu. Hi ha gent que triga més a madurar i gent que triga menys. Jo
1: Triga,
0: revelaré la meva, no? Perquè no és l'important, l'important és el personatge.
1: triga i rep, eh? Perquè creu-me que té una capacitat de carar les coses que li venen els i els cops, que jo penso, jo aquest home ha de tenir un temple per dintre, perquè si no, no ho entenc, eh?
0: Potser aquest temple és el que fa que

0: maduri també una cosa amb l'altra. Perquè
1: Mira.
0: madurar es pot madurar en molts sentits. Jo crec que en el cas d'aquest és encaixar i encaixar i llavors digerir tot el que li passa i jo crec que acaba... Jo m'atreveixo a dir que s'acaba bé.
1: S'acaba molt bé. Després de tot el que ha patit...
0: Sí,
1: home,
0: sí,
1: clar, el que ha patit... És bonic aquesta, també, aquesta reflexió sobre la novel·la. És bonic parlar amb vosaltres, amb els autors, quan fem les entrevistes. Perquè ara penso... tot el que ha patit, però realment això jo penso que li ha fet valorar fins i tot molt més, i a nosaltres com a lectors també, aquest final. Aquest final. Assegureu-me
0: millor. Bueno, és un final, és una novel·la que, entre altres coses, parla de la paternitat. I en aquest cas, home, sí, no revelem cap secret, no explico el final, però hi ha una paternitat no exercida. Que
1: ja surt a l'inici, surt a l'inici.
0: I surt a l'inici, hi ha una paternitat no exercida. I aquest és un tema... que sí que, home, actualment, i a més té molta lògica, es parla molt de maternitat, però de paternitat se'n parla bastant menys. No? I aleshores jo vaig pensar, ostres, què sentiria jo i què faria jo si no pogués exercir una paternitat i em veiés impulsat o d'alguna manera obligat, o diguem-ne com vulguem, a no exercir-la. Jo tinc un fill i ara tinc dos nets, net i una neta. I, ostres, jo crec que m'ho passaria molt malament. En canvi, hi ha persones que a la vida han decidit jo no vull exercir la paternitat, au. Però el meu personatge no és així. I aleshores jo crec que aquí hi ha una intensitat que jo entenc que el personatge la viu d'una manera, doncs això, molt intensa, em repeteixo.
1: La viu i ens la fa viure perquè realment hi ha escenes que són molt impactants. Eh? Jo me n'emporto algunes quantes que no sé, Jordi, si les oblidaré mai. Vull dir que hi ha coses que queden.
0: Sí, algunes són molt fortes, tenen a veure amb malaltia mental. Ell també es veu també bastant al principi de la novel·la que forja una gran amistat al voltant de la música, perquè en el llibre es parla molt de música, es parla molt de teatre, també es parla de caminar per la muntanya, i són coses que jo faig i que m'agraden, perquè jo m'he dedicat uns quants anys a la música i també soc actor i a part d'escriptor, i aleshores d'alguna manera les he ficat aquí dintre. I ell, el personatge, fa una amistat molt al principi amb el germà de la seva gran amiga, còmplice i mig parella, que no acaba de ser-ho, I llavors té amistat amb el germà, que és una persona que té problemes psiquiàtrics importants i això doncs, té molt d'efecte a la novel·la. Hi ha escenes bastant potents, fortes, que impacten.
1: El Tomàs, l'Eugènia i el Tomàs, els dos germans, sí, que realment... bé, clar, és que aquesta primera part, no? Vertigen, és la que concentra tot aquest tema de la malaltia mental. Vull dir, ja veieu, eh? Paternitats no exercides, malalties mentals... I això que el títol és donar-ho tot.
0: Sí.
1: I anireu encaixant les peces. Però jo penso que està... Ostres, està molt ben trobat. I ha sabut trobar el to narratiu per mostrar-ho i que el lector ho pugui rebre. No? També és important de quina manera ho escrius. Per llegir-ho... A veure, no és dolç, però sí per llegir-ho bé.
0: M'agrada... Jo em sento molt còmode amb aquest registre. De fet, dels 11 llibres que porto, els que més m'agraden a mi de la manera que escric són de l'any 2000, que costa bastant de trobar, que és Mirades de dona, que eren 8 relats de personatges femenins. I aquest, perquè estan escrits amb un toc a mi que és molt, molt com mirant de reflectir com pensem. En aquest llibre jo vaig intentar, a més, la veritat és que em va influenciar bastant una autora sueca que vaig traduir, vaig tenir la sort de traduir, és Iain Berry, escrivint més o menys intentant escriure com pensem, intentant escriure amb el mateix curs del pensament. Jo em sento molt còmode amb aquest registre. També, clar, amb això m'ajudava també a escriure en primera persona, perquè clar, és més fàcil, no?, que si escrius en tercera persona intentar reproduir el curs del pensament. I jo crec que això fa que et sentis una mica còmode, excepte per la gent que em coneix molt, perquè llavors, quan escrius en primera persona, la gent que et coneix molt es pensa que ets tu. Però no és el cas. És una tria d'estil que jo vaig fer específicament per aquest personatge. I la veritat, celebro molt que m'ho diguis.
1: És que és important també saber llegir segons quins temes. No és fàcil escriure-hi. Bé, jo en cap moment et t'haig de dir que no he pensat, vull dir, jo t'aprecio molt, només ens hem vist una vegada, però t'aprecio molt i no he pensat que totes aquestes coses et passessin, eh? Però la vida sorprèn a vegades. No,
0: sí que al principi hi ha... Mira, al principi hi ha dos personatges. Hi ha dos personatges que estan agafats de la realitat i els he portat a l'extrem, que són precisament l'Eugeni i el Tomàs. Perquè l'Eugeni és una persona... Jo m'he inspirat en una persona que vaig conèixer moltíssim i amb la que vaig tenir molta amistat, però que tenia unes característiques de persona, diguem-ne, amb molta supèrbia, amb molta... I amb molta prepotència i el poso en contraposició al personatge del protagonista, que és tot el contrari. Això em donava molt de joc, perquè estic portant dues persones a l'extrem que tenen una relació molt forta, que s'estimen molt, però una és, doncs, escolta, trepitjo qui calgui per arribar jo on vull, i l'altra és el contrari, que deixa passar la vida sense prendre decisions. Hi ha un moment en què fins i tot no desvello el final, però hi ha un moment en què el protagonista diu potser m'hauria convingut un palet de supèrbia quan era més jove, que tampoc està de més tenir una miqueta d'autoconfiança. Doncs aquests personatges estan inspirats en la realitat, per això els autors ho fem molt. No? Hi ha algunes anècdotes del principi que les vaig agafar, perquè les he viscut directe o directament, i alguna situació no anecdòtica que també he viscut directament. Per això els autors ho fem sempre. No cal escriure en primera persona, perquè ens alimentem de l'entorn que hem viscut.
1: He sigut benevolent, però després de llegir la novel·la i el que m'has dit, penso que, escolta, ho has fet molt bé, perquè no ho hagués dit, i mira, guaita. Ah.
0: Sí, no passa res. No.
1: Hi ha una frase...
0: Ara, no és la meva vida, però hi ha cosetes. Digues.
1: Hi ha una frase que m'agrada molt i va molt bé amb aquest fragment, amb aquesta tertúlia que estàvem fent. Dic, hi ha dues menes de persones, les que miren l'escenari i les que hi són a dalt.
0: Sí, mira, un amic de l'època, recordo més el lloc, els records són traïdors, però jo diria que el recordo bé, a la plaça Reial, una nit d'aquelles que has begut una mica, l'any, jo què sé, 79-80, quan jo ja començava a compondre cançons i tal, i ella em va dir, hi ha dues menes de persones. Em va dir aquesta frase. Jo me la vaig quedar perquè després és curiós perquè ell me la va dir, però ell es va quedar sempre fora de l'escenari. I jo en un moment de la meva vida vaig decidir que volia pujar a l'escenari. De fet, he pujat a l'escenari, he tocat en directe, he pujat a l'escenari fent d'autor i he escrit. I pensava, ostres, ell que m'ho va dir, no ho ha fet. I, de fet, una mica el personatge principal de la novel·la, aquest que diem doncs, que deixa que la vida passi, té tocs d'aquest amic meu. Tocs d'aquest amic meu que també, d'alguna manera, vaig agafar. El que passa és que els he portat a l'extrem, els personatges, perquè la novel·la així guanya riquesa.
1: Molt a l'extrem. Si parlem de música, també us identificaré, perquè en Jordi Boixadors, ell forma part del Mala Lletra, del grup Mala Lletra. Jo t'he vist en directe, Jordi?
0: T'has vist? Ah, sí, t'he vist. On, a veure si va ser el Diego Benfebé o el Diego Benfebé.
1: Ho vau fer molt bé, la Setmana del Llibre en Català, ho vau fer molt bé.
0: Ah, la Setmana del Llibre en Català. Sí. No, no és el millor concert, que ens faltaven alguns elements, alguns cantants que no poder venir.
1: Però els que ens esteu escoltant i us agrada molt llegir, recordeu-me la lletra per qui no el conegui, perquè sí, això és...
0: Es Mala Lletra és un grup d'escriptors que també fem música i jo també m'he dedicat a la música i altres potser no s'hi han dedicat, però i n'hi ha un concretament que és músic, bàsicament, que és el Jordi Campoy, que també escriu. Jo diria que en el seu cas és a l'inrevés, però la majoria som escriptors que toquem. I la veritat ens ho passem molt bé.
1: Vull dir que si els voleu descobrir, xafardegeu com veieu algun concert d'aquests que van fent, sobretot. Aneu i disfruteu perquè tindreu música i literatura.
0: Som divertits.
1: Sí. I tornem a agafar el fil de la novel·la perquè, per acabar, m'agradaria... Jo ara diré tres paraules i són tres sentiments que tu hi poses molt d'èmfasi al llarg de la novel·la. La primera és recança.
0: Sí, bé, faig una distinció que potser no és correcta filològicament entre remordiment i recança. Identifico personalment la recança amb no haver fet allò que saps que hauries d'haver fet, que t'hauria convingut i que hauria convingut fins i tot a l'entorn haver fet. I què passa després?
1: I va, aquesta paraula va...
0: Aquell pes a darrere.
1: va sortint. Després tenim La rancúnia.
0: Sí, un... Ostres, un sentiment dels més negatius que hi ha, perquè no et deixa viure tu i pot arribar a fer mal als altres. Sí, jo no sé si parlo tant de rancúnia en aquest cas.
1: No, més de recança.
0: Més de recança. El personatge no en té gaire.
1: No, el personatge ell mateix no.
0: No en té, no.
1: No, però surt. I després hi ha també, que també surt poquet, però hi és, l'enveja. Són tres conceptes que jo he agafat aquí. No?
0: Sí, aquí també hi ha una miqueta d'enveja. Jo crec que, a veure, és molt difícil evitar-la, l'enveja. És com allò que... Aquella persona té molt d'ego, ego en tenim tots, el que per la qüestió és com el gestionem. I jo crec que les enveges passa una mica el mateix. Allò que dius, a veure, un moment, aviam. Estic sent envejós o és que realment estic avaluant les coses tal com són? Jo crec que val la pena fer-se aquesta reflexió. Tampoc és gaire envejós aquest personatge, però potser li hauria convingut tenir una mica d'enveja i aleshores actuar per millorar. Perquè si la converteixes en algo positiu et pot ajudar a tirar endavant. Però vaja, ara m'estic posant una miqueta massa filosòfic.
1: Però escolta'm, que també dona de sí, la novel·la, per posar-s'hi. Jo ahir he agafat un fragment cap al final de la novel·la, però tranquils, no desvetllo res. Diu, la repressió de les emocions és un exercici que m'ha comportat anys d'entrenament. M'ha dut a viure allà on la gent no vol viure i m'ha carregat el cos de drogues de la farmàcia. I tinc perícia. I és que deixar-nos anar és tan important.
0: Sí. Em feia pensar molt en persones del meu entorn. Dèiem això de les drogues de la farmàcia per persones doncs, que hi he conegut que han tingut doncs, problemes de depressió doncs, d'aquest tipus que tots en coneixem i amb episodis personals d'haver-ho passat més bé o més malament i de dir, ostres, a veure com aconsegueixo superar-les, no? I com aconsegueix l'entorn superar-les i quan no se supera. M'he perdut una mica, arran del que deies, però aquesta frase, aquesta és un... Mira, has enganxat un dels meus fragments favorits de la novel·la.
1: N'hi ha molts, però jo ja t'ho he dit que al final, Jordi, o sigui, aquest... Bueno, no al final, al llarg de la novel·la, aquest espai on col·loques, no? El protagonista en la maduresa és preciós.
0: Sí. Aquest és el moment en què jo crec que aquest personatge s'està reconstruint i moltes d'aquestes frases com aquesta que t'ho has dit ara, jo vaig buscar la manera de construir-les des del punt de vista d'estil perquè s'entengués fins al final exactament què volia dir. I amb aquesta, doncs, em sembla que és de les encertades i de les més encertades i això ho he procurat al llarg del llibre perquè s'entengués que el personatge es reconstrueix. Perquè a vegades que jo mateix li hauria fotut tres calabots. Començava, no... I aleshores, a l'espai de l'actualitat, que és quan ell està dalt de la muntanya, envoltat d'arbres, que esclar, jo em sentia molt còmode perquè a mi m'agrada molt això. Personalment, i això es reflecteix, no es pot evitar, doncs és un espai, diguem-ne, que jo el volia lluminós perquè s'entengués que ja es reconstrueix.
1: Realment hi ha un joc d'escenaris fantàstic. Jo és una novel·la que us recomano. No hi ha pressa en llegir-la. És com la vida. Vas fent camí. He descobert en Jordi Boixadors amb aquesta novel·la. No, soc sincera, sempre soc massa sincera, no hauria de ser, potser no hauria de ser, però en aquest cas m'ha sorprès i m'ha agradat molt el tractament dels personatges i com aprofundeixes en la humanitat, no? No et quedes en la superfície, vas molt més enllà i això ho he trobat preciós.
0: Això és el meu motiu per escriure des de la primera novel·la. En algunes vegades hi he reeixit més que en altres, però sempre he procurat anar al fons dels personatges. Jo escric novel·les de personatges. I he escrit un parell de novel·les que s'han considerat novel·la negra perquè, actualment només que hi hagi un mort i et fiquen com a novel·la negra. No és una crítica. Però també, quan he escrit novel·les que després han considerat els editors o he anat al Diana Negra un parell de vegades, vull dir que m'han cridat a presentar els llibres, també he procurat que els personatges mai es quedessin a la superfície. No. I en aquest cas crec que de cap manera s'hi ha quedat. Al contrari.
1: No, Vertigen és absolutament un capítol, una part del llibre de Vertigen absolut i Llum també. Per tant, us deixem aquí. Espero que us hagin entrat ganes de llegir Donar-ho tot, en Jordi Boixadors, recordeu, publicat per La Campana. I gràcies, Jordi, per aquesta estona.
0: Gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer. Ara, és una frase que es diu molt, doncs és veritat. Doncs fins a una altra.
2: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a La Xarxa.

0: El món reflectit és la conquesta de la calma, de Gaston Bachelard. A redós d'una anèmona, veig ballar les salpes prop de l'escull, com balla la cabellera, de mar endins fins on es deixa morir l'onada. El moviment exigu de les llises, reflectit sobre la sorra, sobre les línies irisades que perfilen la llum d'un matí, de l'aigua clara. Ni els crits ofegats de les gavines ni el tartamudeig incansable de les cigales poden arribar a trencar la calma. Sols les ombres dels pins sobre les roques fan visible el temps. Aquesta és la baldufa de cop, l'única certesa que no estem dins l'esfera del somni.
1: Clara Santanera Ribas és llicenciada en Belles Arts i treballa en els àmbits de la literatura i la mediació cultural. La seva escriptura va més enllà del paper i es complementa amb la dansa, el teatre i el circ. Ha publicat el poemari Migració al magma, d'Edicions Tremendes 2018, i en la seva faceta narradora ha guanyat el Premi de Narració Curta Vent del Port i l'accèssit al Premi El Molí d'en Xec. Evitar la llum és reconèixer la llum i la seva ombra. En aquest poemari, Clara Santanera indaga en la relació entre aquests dos extrems del viatge vital i ho fa amb un treball exhaustiu i delicat de la sinestèsia, connectant les sensacions de claror i foscor amb la paraula i el silenci. El ritme trencadís, a voltes agombolant i a voltes frenètic dels poemes, evoquen també aquesta dansa entre la llum i la foscor, plena de matisos de penombra, que és la vida. El calaix, obre'l i trobaràs cultura, amb Mònica Socies.
2: I de la veu de la Clara Santanera, obrim aquesta entrevista d'aquest poemari d'Evitar la llum. I és que ara, clar, jo ara pensava, jo no vull parlar ara, perquè t'estava escoltant, Clara, benvinguda, i dic, ara no vull dir res, perquè es fa aquest silenci i és tan bonic escoltar-te recitar.
0: Moltes gràcies, Mònica. Hola.
2: Evitar la llum és el poemari que presentem avui d'Edicions Tremendes. Ens acompanya la Clara Santanera Ribas. Clara, és el teu primer poemari?
0: No, és el segon.
2: És el segon. Uh-huh. Has repetit.
0: He repetit, sí.
2: Has repetit. Editorial. Sí, sí. Ha repetit editorial, ha repetit gènere. Per què la poesia?
0: És que la poesia va una mica amb mi, no? Vull dir, qui escriu poesia és una cosa que li acompanya. Llavors, a vegades, així com la narrativa, a vegades requereix com un eix, no? Tota una estructura, la poesia per mi almenys és a vegades certs moments de pausa, certes imatges, certs coses molt concretes, no? Que en determinats moments doncs, necessito com explicar-ho en paraules. No? Llavors, si tens una llibreta, la poesia t'acompanya, diguem-ne, saps el que vull dir, ja que la tens?
2: M'encanta. Sí, jo sempre us ho pregunto perquè, com que normalment no és un dels gèneres més estimats, entre cometes, sempre agrada saber el motiu, el per què us hi apropeu i per què, no, que editorials com Tremendes, afortunadament, aposten per la poesia. I tu que has fet un gran exercici, perquè a més vas recordant al llarg d'aquest poemari, vas encapçalant alguns dels poemes amb cites, tant de poetes d'abans com de poetes molt actuals.
0: Sí, jo crec que els poetes ens llegim molt entre nosaltres, que és absurd negar-ho, no? I evidentment novel·les i tots els gèneres, no? Però entre poetes, no? I més quan estàs, jo crec, involucrada més en un llibre, que ja estàs com agafant, tot va agafant aquesta forma, d'alguna manera encara estàs més doncs dins de l'àmbit poètic en general, llegint més poder, no? Més, encara més immersa, no? Llavors, sí.
2: Trobareu cites de poetes més que ja no ens acompanyen i d'altres que són molt actuals, o sigui que agafeu també aquest fil de la Clara Santanera per descobrir noves lectures. I l'estructura m'ha resultat fantàstic, perquè tu has recitat el segon poema, perquè n'hi ha un que marca tot aquest poemari.
0: Sí, de fet, el nom li ve d'aquest poema. Era un poema que és Evitar la llum, no? I com que, bueno, és un poema que no m'acaba de resultar del tot afí a la resta, era un poema descartable, però m'interessava molt, alguna cosa del poema era allò que m'interessava molt, no? I la manera que vaig decidir que aparegués era amb aquesta una mica metàfora del que es veu i del que no, que té a veure, evidentment, amb la llum. Llavors, hi ha aquestes frases, no?, que estan més velades i aquestes frases que estan més il·luminades, diguem-ne, més llegibles, que permeten doncs, donar una mica aquest peu de pàgina als capítols, no?, com encapçalar els capítols.
2: És molt bonic, ja ho anireu descobrint, perquè a més tot va entrellaçat. Llums i ombres, trobar l'equilibri, però més aviat és un poemari positiu.
0: T'ho sembla, me n'alegro.
2: A mi sí. Home, té moments, perquè evidentment la vida és això, són llums i ombres. Mm. Però jo més aviat et dic que m'ha arribat molt, hi ha poemes que tenen molta força, molta energia. Mm. Ara te'n diria un, perquè n'hi ha un, que és el Dos cavalls, potser és... Aquesta energia, aquesta força desbocada. No sé, ha arribat aquesta intuïció.
0: També hi ha un treball, no tots, perquè bueno, hi ha un treball bastant rítmic, quan la poesia ja ho té, a vegades segons el gènere poètic, no? Però, i aquesta cosa rítmica, clar, dona molta força.
2: I després n'hi ha que els de metals he trobat molt passionals.
0: Sí, n'hi ha de passionals.
2: Vull dir que trobareu aquí de tot. Però... Quan tu tries la llum, aquest equilibri de llums i ombres, i ara m'ha sobtat molt perquè m'has dit, tu creus, tu l'has trobat positiu? I ara he pensat, potser no ho era de positiu. Com va néixer?
0: És molt interessant que m'ho diguis perquè quan fas la selecció, de la tria de l'ordre, que és molt complicada, al final és el que et dona més l'estructura narrativa. A mi em va ajudar com a donar-li una estructura narrativa i al final els més positius, potser els més passionals, no? Aquesta cosa més, més poder de llum, estan més cap al principi i arriba un punt que ja costa trobar-la. Aquesta. Però se'n va cap a un lloc que no acaba de ser fosc ni trist, simplement cap a un altre sentiment. No?
2: Catastròfic del tot no és. N'he llegit de molt catastròfics. El teu no, Clara.
0: No és catastròfic, no.
2: Però certament hi ha etapes a la vida. Jo n'hi ha un que penso que et dona una imatge preciosa que a mesura que el vas llegint, el vas veient, diu un camí de lluernes en vaivé, així, invisible en la nit, l'hipnòtic raig de llum sobre el mar, esquitxos de plasma, el cormorà, les ales obertes. En qualsevol moment baixarà en picat, trencarà amb mil bocins el mirall de l'aigua. Mm. És d'una imatge tan preciosa.
0: Sí, és bonic això que ho diguis, perquè si té aquest punt paisatgístic, no? I com realment un paisatge et pot inquietar o et pot transmetre, no? Certes emocions i els elements del paisatge, no? Segons com estan narrats, no? Aquest cormorà pot anar cap a un lloc o cap a un lloc, ostres, no? Que trencarà el mirall de l'aigua, no? Ja passarà alguna cosa, no?
2: És molt bonic. L'Empordà és molt present, evidentment, és el teu territori.
0: Exacte, sí. Està molt present.
2: Com t'inspires?
0: Doncs, difícil dir, però, bueno, primer ja requereix com calma, no? Jo, gran part dels poemes, al final, els vaig escriure en èpoques més d'estiu, no? En aquest estat on hi ha aquella calma, no? Treballes o no, vull dir, aquella cosa de, no, que està l'ambient, no? I llavors, a mi m'agrada molt realment estar en espais determinats o bé en espais itinerants, poder viatjant, poder davant d'un espai natural. Per això hi ha molt de paisatge, perquè realment molts poemes surten mirant una imatge, no?, d'un espai i intentant doncs, descriure a través del meu filtre això que estic veient. No?
2: Quan surt al carrer el poemari, Clara, quina sensació tens? Com creus que serà acollit? Fa por? Fa pànic? Fa il·lusió?
0: Ostres, fa molta il·lusió, sí. Fa molta il·lusió. És curiós, perquè la feina de l'escriptor, que això suposo que els novel·listes, mare meva, és molt solitari. Vull dir, tu estàs realment en la teva bombolla, no? I hi ha altres arts en general, que abans de parir, diguem-ne, hi ha com més gent que veu, que escolta, que tal, hi ha com més feedback, no? Però l'escriptura té un punt realment solitari, que quan surt a la llum no ho ha vist gaire gent. Per sort tinc alguns amics poetes i gent del món de les lletres i així, i bons amics doncs, que s'han pogut també llegir algunes coses, no? També és bonic perquè tu dones a llegir, a vegades, doncs, per sort, no? Rebre comentaris, rebre feedbacks, coses que t'ajuden a millorar, no? I llavors, doncs, moltíssima il·lusió, perquè té aquesta cosa, doncs, de donar una part molt íntima de tu. Però el bo del llibre és que, tot i que ho donguis al món, segueix sent molt íntim, perquè tothom té el seu moment de soledat llegint el llibre, que fa que sigui una exposició, però una exposició dins un lloc molt íntim, no? Dins un espai íntim.
2: Aquests petits bombonets que jo recomano que llegiu, d'aquest Evitar la llum, jo no puc no recitar-ne un dels que més m'han agradat. Clar, són del principi, però tranquils, ja us he dit que no és cap drama. N'hi ha un que m'encanta. Diu, fes teu aquest incendi, et vaig dir. Amb la meva pell no n'hi ha prou per assadollar totes les flames. Visca la passió.
0: Visca la passió. Sí.
2: La vida no és sempre de color de rosa, clara, però que bonic agafar la part positiva.
0: Sí, i tant. No, i és que bonic també la pluralitat de sentiments, no? Que tots siguin benvinguts, és una cosa... Sí, és l'únic, la passió ha de ser-hi. És que la poesia és molt passionant, vull dir que és aquella cosa. No poder descriure la passió en paraules, mare meva, no té preu.
2: No? Bueno, jo aquest me'l guardo i me l'emmarco perquè m'ha agradat molt. Aquest és per compartir. Clara, no sé si vols afegir alguna coseta més.
0: No, convidar molt la gent a llegir poesia, no? Perquè a vegades sí que és un gènere... Bueno, és un petitó, no? A vegades, no? Els poetes ens trobem que els recitals hi ha a vegades poqueta gent, o és una cosa molt íntima sempre, i la poesia té aquesta cosa que lliga molt bé amb totes les altres disciplines literàries, perquè dona, una mirada, no?, envers les coses, o una profunditat a vegades, que, bueno, que, no sé, és molt interessant, no? Llavors, encara que t'agradin les ciències, encara que t'agradin l'àmbit social, la poesia... Bueno, la poesia sempre és, no sé, és interessant que acompanyi, no? Crec que dona una mirada bonica a les coses, una mirada especial, una mirada profunda, sí.
2: Una mirada profunda perquè en pocs versos els poetes sou capaços de ficar-hi, de fer-hi encabir tot un món. I això és magnífic. Per molts anys de poesia, Clara.
0: Per molts anys de poesia, que així sigui. Per mi, per tots els poetes.
2: I que et puguem tornar a llegir.
0: Exacte, moltes gràcies, Mònica. Tant de bo, tant de bo, tant de bo.
1: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura amb Mònica Socies.
1: El Festival Tarracó Viva ha assolit una vegada més un gran èxit de visites i participació. Entrades esgotades, cues per assistir als actes i tots els espais de la ciutat plens de vida. Passejant per Tarragona, aquests dies podies trobar gladiadors, plebs romana o algun emperador envoltat de soldats. La ciutat s'ha transformat novament en un espai de divulgació i recreació històrica que ha fet les delícies de milers de persones. Nosaltres també l'hem volgut gaudir i avui us compartirem tot el que hem après i viscut. La primera parada la compartim amb el grup de reconstrucció històrica nascut al Museu de Badalona, que és qui els hi facilita tot el material que utilitzen i que compta amb l'assessorament i la coordinació de l'arqueòloga Clara Font. Un grup de reconstrucció que forma part de l'associació El Círcul de Badalona, associació emblemàtica de la ciutat. Ells han recreat al Camp de Mart la vida quotidiana dels romans, amb espais com la Tabernae, professions com el Piscator i el món més ocult amb la Segana. Escoltem-los. Ens endinsarem ara en una Tabernae, les tavernes romanes, les tavernes d'aquella època, i ho fem amb la Paquita Hernández, que està al capdavant i ens explicarà una miqueta com funcionaven, qui venia, què es venia...
2: Gràcies, sobretot, perquè...
3: Ah, no hi ha res.
2: Us he provat el temps una estona.
3: Tranquil·la. Nosaltres estem en una taverna, però podia ser pues un termopòlio, una caupona, una pepina, que eren les botigues de menjar. El Thermopolion era on la gent passava, comprava el seu menjar calent i se'l duien a casa. La Pepina podien seure en una taula i menjar-se-la allà o quedar-se a dormir, que també es podia fer. I la Caupona pues, també era per menjar. Llavors, el menjar era molt simple, era pràcticament igual que ara. Uns cigrons amb verdures, un formatge amb paioli o unes verdures com per amanir. O sigui, era el mateix. No hem canviat gaire. Les coses que funcionen bé duren molts anys i això passa igual, no? Qui no s'ha pres o els nens al matí un got de llet amb cereals? Pues ells feien el mateix.
2: I això que ens sembla que no pugui ser, eh?
3: Pues sí. Els feien les farinetes aquestes, que eren el pols, amb aigua i farina. De vegades li posaven cansalada o li posaven fruits secs, però feien això. Qui tenia més possibles li posava llet, qui no, pues amb aigua. I això era, l'esmorzar. Al mig matí pues s'anaven a treballar i es portaven pues la fruita, formatge, un tros de pa, fruits secs, perquè això pues
2: donava energia
3: i es posaven a una mica en forma, no? Sí, llavors a la nit o a la tarda quan passaven cap a casa seva, passaven per la Thermopolion i es compraven el menjar calent. Al menjar que estaven en unes com en una estina de fang que era que aguantava molt la calor i amb el menjar calent s'anaven a casa a menjar o es quedaven allà, agafaven un platet, menjaven i tornaven al plat.
2: Clar, s'entén que tothom això no ho podia fer, no? Vull dir, quines classes socials eren les que venien?
3: Bueno, pues eren la gent del camp, la gent que treballava, la gent pues que tenia un cert nivell, clar, igual que ara. No hem canviat tant, eh?
2: No. Fa molts dies que diem des de l'època romana que
3: no hem canviat tant. Llavors la gent que tenia les grans mansions, les cases, pues tenien cuina pròpia. Però les insulars, que eren molt petites, que potser només tenia una habitació, no tenien espai per fer-se per cuinar. I de vegades, en molts llocs estava prohibit fer foc dintre de les cases i de les insulars, perquè era un perill per al foc.
2: Clar, ara també entenem una miqueta, no?, aquest servei que feien tots aquests espais culinaris romans, sí, que ens has explicat. Tenen molt més sentit, fins i tot, que ara, perquè ara podem cuinar a casa.
3: Clar, Molta gent quan ve i els expliques, la gent passava i compraven el seu menjar, els el portaven fet, la gent es queda una mica així, com dient, ostres, si això ho fem ara també. Sí. I passant al matí anem amb el cafè i venim de treballar i passem a comprar un plat de genties cuinades o carn, i pues és el mateix.
2: Nosaltres ho fem perquè no tenim temps i ells ho feien perquè no tenien cuina.
3: No tenien cuina i, a més, clar, era més còmode. Si volien menjar calent, pues tenien que passar. A més, també els agradava molt socialitzar. Llavors era una manera, pues, també, no?, de que si anaven amb una popina i podien menjar sentats a taula i fer pues, una xerrada, i pues, també podien fer-lo. De vegades podien fins i tot jugar a jocs de taula. I era una manera, pues, també, com ara, et trobes al bar amb els amics, fas una cervesa, pues, els feia un vi.
2: Doncs jo us deixaré i me'n vaig amb la Paquita perquè veig moltes coses cuinant-se, veig unes fruites fantàstiques i formatge, que a mi m'encanta.
3: Sí.
2: O sigui que per una estona
3: molt
2: estarem
3: bé.
2: En una cuina, en una tabernae romana. Doncs
3: pues aquí estarem.
2: Gràcies.
3: De res.
2: I de les tabernae ens n'anem al piscator, al pescador. I ens acompanya l'Àlvaro Banderas per explicar-nos una miqueta perquè tenim aquí, però que jo penso, si diem que no s'ha canviat massa, és que no s'ha canviat massa, perquè el material que veig aquí, Álvaro, és una miqueta com el que utilitzem actualment.
4: És pràcticament, bueno, són pràcticament les mateixes tècniques que es fan servir avui dia. El que passa és que el material és molt diferent. El material nostre és més natural que no pas el que són plàstics o el que sigui. Per exemple, tenim les canyes de pescar que ja es feien servir amb una canya de riu, vale, que es ficava una miqueta amb humitat perquè sigui més flexible, un cordill, vale, de llim, un plom per fer de pes, un ham i un suro per fer de boia. Vale? És pràcticament això. És totalment igual, el que passa és que no hi ha carretes, és tot amb força i amb molta més manya i paciència.
2: Manya, paciència i temps, eh?
4: I temps, i tant. Però no és l'única tècnica que tenim. Per exemple, fem servir les xarxes de pesca, vale? És totalment igual i la tècnica de fer-les manualment és la mateixa. Però el que passa és que nosaltres teníem més temps a l'època romana per fer-les, vale? Però la tècnica és la mateixa, és una pesca més massiva. Que no pas la canya. El que passa és que a l'època romana la pesca massiva no es pagava gaire bé perquè el peix no era de molta qualitat i no era fresc. La canya, per exemple, no danya tant el peix, aleshores sí que es pagava molt més.
2: També, clar, és que algunes diferències hi havia d'haver, sobretot els materials naturals i les canyes. Les canyes, evidentment, no són iguals i penso, clar, eren uns artistes, perquè no deixa... Per mi... Els meus ulls ara mateix, veient aquí tota la parada que teniu, eren uns artistes i s'ho havien de fer tot ell.
4: A més que aprofitaven tot de la natura, les canyes, el fil... Òbviament els sams li demanaven a un ferrer perquè no podien fer-les com a tal, ¿vale? Però, per exemple, l'espart, ¿vale?, que ho manufacturaven en el funicularius, nosaltres l'utilitzàvem per fer, per exemple, trampes. Com la nansa, que la nansa avui dia sí que s'utilitza.
2: Sí.
4: S'utilitza tal qual, és el mateix. Ja després de 2000 i pico d'anys que han passat, encara és el mateix. Algunes són de metall, però l'espart encara es fa servir.
2: Per tant, en algunes coses sí que hem evolucionat, especialment en materials. Bé, evolucionat o potser no, perquè el plàstic no és massa reciclable i les canyes sí.
4: Potser és molt millor com ho fèiem els romans, perquè ho aprofitaven tot i era més orgànic. I no contaminava tant, la veritat.
2: Exacte, reciclava sol. Jo penso que podríem fer una crida, ja que us hi heu de passar temps. Mira, si tinguéssiu el material, seria una bona opció de reciclatge. Álvaro, qui consumia peix a l'època?
4: Pues pràcticament tot. Era una economia, sobretot en les costes, ¿vale?, en les costes tant sigui Mediterrani o sigui Atlàntic, pràcticament tota la població consumia peix, era assequible, era barat. Nosaltres el veníem, els pescadors, per exemple, venien els peixos i eren barats, sobretot el de pesca a rastre. El que passa és que hi havia els peixos, com la tonyina, per exemple, que eren molt més cars. Mm. Hi ha una cosa també que es diu el garum.
2: Sí,
4: ¿vale?
2: Exacte,
4: que és com un condiment del menjar, perquè el menjar romà, la veritat és que no era tan... No era molt més soso del que tenim ara, no hi ha tantes espècies com tenim, i havien de condimentar d'alguna forma. Hi ha grans quantitats de fàbriques de garum que es paga molt bé, perquè es fan tripes de peix, ¿vale?, i era el top de lo top de l'època romana. La veritat és que no ho sé, perquè olora molt fort i sap molt fort, però bueno, era el que agradava, el que agradava realment i, bueno, tothom tenia accés al peix.
2: Jo haig de dir que avui he tastat el garum i, mare meva...
4: Bo, veritat?
2: No sé si sobreviuria a l'època romana, jo.
4: Bueno, són gustos diferents, al final estàvem més preparats.
2: Sí, tenien les papil·les gustatives més preparades que les nostres.
4: Potser un ketchup a ell no s'hi agradaven.
2: Oh, que pobra gent, no els hi donaríem, els mataríem amb el ketchup. No, no. Moltíssimes gràcies, de veritat, feu una gran tasca i per apropar-ho sobretot a aquesta divulgació que feu. Gràcies,
4: Albert. Moltes gràcies.
2: També hem de parlar de la religió, perquè estem acostumats als déus, però també hi havia una part més oculta en aquesta Roma antiga. I avui estic amb Sagana, perquè ella, jo li he demanat concretament un conjur per l'abundància. Però si heu de fer alguna revenja, té molt de material fantàstic i meravellós que us pot ajudar. Escolta'm, si tenim algun enemic, com ho podríem fer? Perquè veig que tens unes tauletes aquí.
5: Mira, l'idea és fer una taula de fessioni, val? Què són? Són unes tauletes que es fan, s'han de fer 20x30, es pot fer en diferents materials, el plom, el fam, en papir o el que sigui. I l'important és que escrivim molt clarament el que volem. Vale? Primer, a qui dirigim aquest malefici? Val? A la persona amb el nom complet, amb el nom i el nom de la mare, si també. Els déus o els espíritus que volem fer-lo. Val? I després el conjur que volem, del malefici que volem. Una vegada que ho tenim, què hem de fer amb aquesta tauleta? La pleguem, la lliguem o li clavem un clau. I l'hem d'amagar o bé en l'esquerda d'una casa, de la casa d'aquesta persona, o bé en una tomba. Si és una tomba d'un nen o d'una mom violenta, molt que millor. També a l'aigua. L'aigua de les termes també va molt bé. Val? Si no es descobreixen aquestes tauletes, funcionarà de meravella. Segur que s'acompleix.
2: Escolta, mi tenim aquí un ninotet de cera lligat amb un fil vermell. Això ho volem saber.
5: Mira, aquest és el meu home i no vull que se m'escapi. Llavors, què he fet? He fet uns lligaments, uns nusos, val? I l'he lligat amb ell. I aquí l'he tinc jo, que no se m'escapa. El dia que no vulgui, la deslligarem i ja veurem, podem dansar-la després amb una inscripció al foc i es podran complir la nostra desig que hem fet en l'inscripció.
2: Escolta'm, la Sagana, es treballàveu molt amb tot això, perquè veig que teniu molt de material.
5: Exactament, però també hem fet. La màgia en el nostre món romà és una manera de comunicar-nos amb els déus. Ho podem comunicar d'una forma oficial, que ho fan els sacerdots, amb veu alta, suplicant als déus, o podem fer-la també d'una manera més il·lícita, que és la manera de fer que fan els fetillers, que és amb veu baixa, que llavors no supliquem, sinó demanem, que serien tot aquest tema més de conjur. Però també podem fer endivinacions.
2: Però ara, quan tanquem el micro, ens hi posem de veres.
5: Exactament, i així serà. Aquí no es pot saber tot.
2: Ai, Sagana, moltes gràcies.
5: A vosaltres, que vagi molt bé. I aquí estic, si voleu qualsevol cosa.
2: Sí, jo no marxo, tanquem micro, no?
5: Perfecte.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Benvinguts i benvingudes a una nova setmana de l'Inspira't. Avui arrenquem amb aquella energia que només surt quan tens ganes de menjar-te el dia o la tarda. Perquè sí, cada setmana és una nova oportunitat i avui venim a recordar-te que quan fas el primer pas amb decisió, la resta del camí s'obre sol.
1: Als micros, l'Estelma i Lluís de la ràdio, Carmen Moreno, Cuca Fernández, volant baix però amb el motor a tope des de la 99.7 de la FM aquí a Ràdio Rubí. Prepara't que avui venim amb ritme i amb històries que et faran arrencar un somriure. Som-hi!

0: Avui a l'Inspira't ens acompanya una artista que té una manera molt especial d'explicar el que sent. Escriu cançons i les canta, però sobretot les sent. Anem a conèixer-la més de prop. Ella és Joana Kras i ens presenta el seu disc Vèrtigo, on parla d'aquells moments en què la vida et sacseja. Bona tarda, Joana.
1: Bona tarda, què tal? Com
0: esteu? Què tal?
1: És un plaer estar aquí.
0: Bueno, nosaltres ens explico. Comencem per el significat d'aquest disc, no? Vèrtigo, què significa per a tu?
1: Puc canviar d'idioma, no?
0: Bueno,
1: em poso a parlar en castellà,
0: com
1: que
0: tu et sentis més còmoda. Millor.
1: Pues Vértigo para mí ha sido el proyecto de mi vida. Literalmente, o sea, me ha abierto un poco en canal y he mostrado todo lo que soy con mis malos días, con mis intentos de que mejoren, pero siempre muy transparente. Y eso es lo que he querido para lograr conectar con la gente que me escucha.
2: Mm. El descrius com el teu diari personal, fet sí. Cançons. Quin és aquest moment que tu dius, escolta'm, tot això que estic escrivint i component, ho vull traspassar en un disc. Quan és el moment?
1: Pues mira, justament m'agrada dir-ho així, que és com un diari fet en cançons, perquè o sigui, jo quan vaig començar a fer aquest disc no era conscient de que l'estava fent fins que o sigui, jo escrivia molt a un diari, perquè sempre m'agrada com expressar-me, que m'expresso millor escrivint les coses, i portava com una bona temporada escrivint coses així de, com el que portava a dintre, i em vaig adonar compte que hi havia com massa material com per fer un disc, i vaig dir, buah, és que és com el moment de que tot això agafi forma i ho posin en cançons, perquè al final és com que estava una mica ja com saturada de parlar sempre d'amor, de desamor, sentia com que la gent que m'escoltava tampoc em coneixia a mi com sento les coses més enllà de l'amor o el desamor. Llavors em va donar com per obrir-me de veritat i expressar-me no només en aquest aspecte, sinó en altres àmbits de la meva vida.
0: Però no només escrius un diari, sinó que cantes. En quin moment descobreixes que la música formarà part de la teva vida d'aquesta manera?
1: Bueno, des de petita. O sigui, al final és com lo típic, però jo crec que molta gent que es dedica a la música és algo que porta des de sempre, d'això que tens ja com et surt sol de petit, ja és com aquesta sensibilitat per tocar un instrument o per, jo què sé, veus un concert i t'emociones, és com algo ja que et ve de sempre, jo crec.
2: A l'ADN, no?
1: Sí, sí.
2: A l'ADN. I tens sí. ADN, també, d'aquests de generacions anteriors?
1: No gaire, O sigui, sí que els meus pares m'han posat sempre molt bona música, que m'han influenciat bastant, però no és que es dediquin a la música ni res.
0: Quina música? Anem a descobrir referents.
1: Pues, és que de petita, jo quan tenia com 10 anys o així, la meva mare sempre em posava com R&B en anglès, tipus, jo què sé, Craig David, Leona Lewis, bueno, artistazos.
2: Perdona, que hi ha una cultura musical important, eh?
1: Sí, o sigui, m'encanta. O sigui, la música que he escoltat des de petita em sembla lo mejor de la música. És com... I, bueno, a dia d'avui considero que hi ha moltes... O sigui, com molts matisos d'aquells referents a la meva música. Tot i que no faci... O sigui, jo no faig R&B, però sí que sento que a nivell melodies, a nivell compositivo, sí hi ha com arrels d'aquest gènere, saps?
0: Com definiries el teu estil, parlant d'estils?
1: És que per mi jo faig com indie pop molt nostàlgic. I intento que sigui orgànic, així com amb guitarres, amb instruments, doncs, això, orgànics.
2: Quan parlem d'indie, a mi m'agrada molt,
1: sí.
2: O sigui, perquè sobretot és gent que fa com un tipus de música molt lliure.
1: Sí.
2: Molt emergent, molt... Però quan arribes tu a dir, ja faig un indie pop, perquè jo, per lo poc que he conegut de la teva música, ostres, hi ha una maduresa ja interessant, eh?
1: Ai, m'agrada.
2: Per lo jove que ets.
1: M'agrada que ho diguis, això. A veure, jo considero... o sigui, m'agrada dir indie pop perquè al final... O sigui, jo soy una chica pop, realment. I sí que és com... Sento que el pop està en el tema de l'estructura, per exemple, que al final l'indie com a tal sento que és algo més experimental, que potser no té una estructura, que potser és més... Sí, experimental, jo diria. Però en el meu cas m'agrada com sempre que portar-ho a la part una mica més pop. Llavors, diguéssim que... té com aquestes dues bandes.
0: Què t'ha costat més posar en paraules? Perquè sents moltes coses, les escrius, però hi ha alguna cançó que t'hagi costat més d'escriure o d'explicar el que et passa? perquè t'ha superat una mica, sí, com l'emoció...
1: Bueno, realment, les noves que estic escrivint ara m'han costat bastant. O sigui, he estat com 2 mesos, literalment, bastant bloquejada, de que sentia com moltes coses, perquè acabo de sortir d'una relació. Llavors, tenia com moltes emocions i no era capaç d'agafar una i plasmar-la en un full, o sigui, que no podia. I ara sí que començo a veure unes coses amb més claretat i estic intentant com ordenar més les idees que tinc. Però és complicat, també.
2: O sigui, el desamor t'ha inspirat.
1: Hombre, pues sí. Es que al final es autobiográfico lo que hago, entonces...
2: Ara s'ha de buscar la nova inspiració, no?
1: Sí, sí, total.
0: I què et provoca aquest vertigen, aquest vértigo que dona nom al disc?
1: Què em provoca? Moltes coses. Vértigo del paso del tiempo. Vértigo nostálgico de sentir que me estoy desprendiendo de una versión de mí, ¿sabes? No sé, vértigo a dejar a la gente, a desprenderte de la gente que ya no te está aportando. Uh-huh.

0: molta valentia, no? Perquè quan sentim vertigen, moltes vegades et quedes com parada, bloquejada, però a vegades el que has de fer és, no?, vèncer aquesta resistència i
1: sí, sí,
0: endavant.
1: Total. O sigui, jo crec que aquest disc és com que m'ha ensenyat com a sentir les coses, o sigui, aunque siguin dolentes i bones, és igual, però també és com et dona la sensació que estàs vivint, saps? O sigui, les persones, almenys, que són molt intenses, crec que és com tiene lo bueno y lo malo, però està bonito poder sentir les coses al 100%, saps?
2: I com ha sentit el públic aquest vertigen? Perquè, clar, jo ara sé que fa uns mesos vas estar a la sala Razzmatazz.
1: Sí.
2: Això per tu també ha sigut una mica...
1: Wow,
2: no?
1: Ha sido una... O sea, para mí un sueño, de verdad. Li vaig obrir el concert a Cartelino, que és un artista uruguayo, que és increïble. I això, li vaig obrir el concert a la sala Razzmatazz, a la U, que és la gran, i per mi és que era un somni. En plan, sempre he volgut cantar en aquella sala, perquè és que he anat molts cops a veure concerts d'artistes que m'encanten, i sempre ha sigut com la sala de referència de Barcelona per mi.
2: I què vas cantar?
1: Pues vaig fer 5 temes.
2: I del disc, de
1: sí.
2: Vertigo?
1: Bueno, i vaig fer 3 del disc i 2 noves, que són les últimes que trec.
2: I com va rebre el públic aquestes noves?
1: Superbé. No, superbé. O sigui, em va sorprendre molt. La gent estava com molt oberta a escoltar el que estava cantant. Que a vegades, pues, jo què sé, no saps, vas a cantar-li a un públic que no et coneix res. I, bueno, però va ser un feedback meravellós.
0: Aquí ens agrada molt, molt la música en directe, ens inspira moltíssim.
1: Sí.
0: No sé si és molt demanar que cantis
1: claro.
0: A capella, que ja sabem sí. Que a capella no és el mateix que amb un acompanyament musical,
1: sí.
0: Però que ens cantis algun fragment d'alguna cançó
1: claro,
0: que tu vulguis, amb la que et sentis més còmode.
1: Pues...
0: Àlex, a veure si ens indica si podem ser, sí, així, pim-pam.
1: Bueno, no quiero saturar el micro, però...
0: I espera, això ho gravem, Sí.
2: Com t'agrada,
0: la Cuca
2: em
0: diu, grava.
2: Com
0: sí,
2: t'agrada
0: sí.
2: Això, a tu?
0: M'encanta.
2: A mi m'agraden les exclusives, a tu t'agrada les cançons en directe.
0: Tal qual, o sigui, però és el que explicava la Joana abans, no? Que allò quan tu sents una cançó i t'emociones, tu saps que allò és per tu. Llavors jo ara estic en aquest moment.
2: Joana, regala-li a la meva companya aquest
1: Luego
2: espai. I als nostres oients.
1: Vale, pues a ver... Vale.

0: Casino, al Random Festival, que és la festa major de Rubí. I això, ja estarem fent un concert, que és superxulo, a més, al Casino, que he vist fotos, i està precioso. Mm. Así que estáis todos invitados, si vos.
1: És gratuïta, l'entrada?
0: No ho sé. Crec que és algo simbòlic.
2: Normalment sí, el Casino i el Random, crec que és una cosa simbòlica.
1: I a quina hora sí. És? El dia 21?
0: De... El 21 de juny a les 7, en teoria. A les
1: 7. Ah, interessant, eh?
2: Buscarem.
0: Sí, però quan tingui més informació, la penjaré i tal.
1: Perquè... No, ens ho passes i nosaltres sí. Ho comentem aquí al programa. Vale. Home, això ho hem de seguir.
2: Sí, sí. Sí.
1: I com reps? Que la gent, quan et veu la gent de la ciutat, què? Com ho sents?
0: Ai, jo estic encantada. És que... o sigui, des que vaig sortir al diari de Rubí, com que m'estic sentint com molt acollida per la ciutat, diguéssim. Ja ves, o sigui, m'heu invitat vosaltres també. Estic com amb moltes ganes de poder compartir la meva música a Rubí perquè sento com mucho apoyo cap al meu projecte. Llavors pues, estic molt contenta de tocar aquest.
1: Home, i un projecte com aquest s'ha de recolzar...
2: Totalment. A part, parlàvem de la sala Ratmetaz, que és una sala molt important a Barcelona, i també he de dir que el que passa a Ratmetaz es queda a Ratmetaz. Aquí queda.
1: Aquesta és bona, Carmen.
2: Has actuat també a festivals en la NOM com el Pride Barcelona, el Cher Festival i el Negrita Music Festival.
0: Sí.
2: T'han servit per consolidar la teva presència en directe?
0: Sí, evidentment, jo sento que cada cop que toco en directe és com un aprendizatge. Jo cada cop que acabo un concert com que analitzo què podria haver millorat, però al final són tables. Tot el que sigui experiència encima d'un escenari, quant més, millor.
1: Perquè... Vas amb banda, sempre, amb la mateixa banda?
0: Vaig amb banda, però ara estem fent més acústics, perquè la veritat és que m'està agradant molt i el feedback de la gent també com que és molt bo pel tema acústic i vull potenciar-ho més, la veritat. A part és com... va molt d'acord amb l'estil que faig, llavors és xulo també.
2: Aquí hem parlat moltes vegades, Cuca, de com canvia també, com canvien les preferències, perquè jo he passat també de... que també soc molt festivalera, però amb els anys cada vegada ve més de gust a coses més intimistes, sí. No? Més acústiques, no sé si necessitem com que ens abracin les paraules.
1: Sí, comencem a valorar unes altres coses, no? Potser...
0: Sí, a mi m'agrada molt. Diguéssim, jo, quan he anat a acústics d'artistes que m'agraden, com que és una energia molt, molt diferent, com que realment connectes amb la persona i, a més, les cançons se senten molt, molt diferents a la que està, per exemple, a Spotify. És com una versió diferent, també com el que l'artista fa com variacions de la cançó, no sé, és com una altra energia.
1: I pel públic també, es rep diferent.
0: Sí.
1: Jo sempre dic que, has parlat de Ratmetaz, hi ha la sala Apolo, però jo cada cop som més fan de sales petites, i és com poder mirar el teu artista del moment als ulls.
0: Sí.
1: Llavors, és, per mi és superimportant com a públic.
0: Total.
1: Sí, no sé si tu ho reps igual,
0: sí,
1: però,
0: sí, sí.
1: Però jo ho sento tal qual i cada cop més fan d'això.
0: A mi m'encanta.
2: Aquí a l'Inspira també moltes vegades fem aquesta pregunta. Qui hi ha al darrere d'aquest projecte? Perquè normalment no caminem sols, no caminem
0: claro.
2: Soles. Quin equip tens al darrere?
0: Pues mira, jo o sigui, treballo amb diferents productors. Sí que és veritat que amb qui més estic treballant ara és un productor que es diu Mateo, que és de Madrid, i el vaig conèixer fa com un any i la veritat és que hem fet com match i diguéssim que ja està portant una mica tot el que és la producció del projecte a nivell, o sigui, producció musical em refereixo, i també em junto amb altres artistes que són compositors i compositores i m'agrada molt perquè sí que és veritat que jo soc compositora, però quan vaig a l'estudi a Madrid sí que m'agrada molt juntar-me amb més persones, perquè crec que t'aporten també com diferents conceptes o, per exemple, jo què sé, estic a una sessió, el que més m'agrada d'això és que de repente dic una idea i l'altra persona diu una altra i em desbloqueja a mi alguna cosa al meu cap que és com, ostres, però això no ho havia pensat, mira, i de repente jo tinc una altra idea, saps? És com molt, molt xulo.
2: Com ens enriquim si estem sí. Obertes? Perquè a vegades, no? Si estàs tancada no entra res allà, no? Però si ens obrim,
0: total,
2: no?
0: Sí.
2: Com ens enriquim moltes, moltes vegades. Aquí també, Joana, el que fem molt és posar, aquí ens imaginem que posem sobre la taula dels desitjos, i ens agrada que llanceu somnis, que projectis, que projecteu.
1: Col·laboracions, pròxims concerts, on t'agradaria, i projectem, vinga.
2: Què t'agradaria?
1: Somiem amb tu.
2: A un any vista, o vinga, fem un any vista i a 10 anys
1: any
2: vista?
1: Any vista, vinga.
2: Any vista, comencem any vista? Per any vista.
0: Vinga, vale. Pues mira, l'altre dia vaig anar al Primavera Sound i jo sempre, o sigui, un dels meus somnis sempre ha sigut com actuar en un escenari que estigui com davant del mar, perquè és que m'encantaria. I vaig veure un escenari que era com del patrocinat per Aperol Spritz, diguéssim, que era com, és supermaco, és que era preciós, estava allà davant del mar i jo en plan, dios, és que ojalà tocar en este escenario, és preciós. O sea, a ver, ojalà tocar en el escenario grande, ¿no? Pero en ese me vale, vamos, yo encantadísima.
1: Doncs vinga, un any vista, projectem.
2: Vinga. I d'aquí 10 anys vista, què? Ja
0: d'aquí 10 anys.
2: Estic anant lluny, eh?
0: A ver, jo d'aquí 10 anys, ojalà pugui dir que tengo una vida estable de la música. Para mí eso sería... Es que, claro, 10 años ya tendré 34.
1: ¡Re, una
0: Entonces,
1: nena! Una nena.
0: Pero para mí, mi sueño sería poder tener mi familia, estabilidad económica con la música y que mi proyecto esté más que consolidado. O sea, eso sería mi sueño, realmente.
2: Bueno,
1: feina,
2: que jove, i quines reflexions ha fet, sí. Que també parlàvem abans de començar el programa aquí, fora micro, no? Com la gent jove a vegades doncs, et dona lliçons i et fa veure les coses d'una altra manera i reflexionar. I jo crec, Joana, que aquí ens has donat aquí moltes idees, que ens has fet també veure les coses d'una altra manera. I ens ha inspirat.
0: Que bonitas sois.
2: Sí, total.
1: Clar, és que al final aquestes relacions intergeneracionals sempre parlem els grans com si ho sapiguéssim tot. Sí, clar, la maduresa et dona sabidoria, que sempre ho diem, que ens arriba molt tard, no?, la sabidoria. Però, ostres, que hi ha gent jove que realment té històries supermaques per explicar i per això, per inspirar-nos.
2: Que s'estan obrint camí. I la Joana sembla ser, Joana Cras, que
0: bueno,
2: t'estàs obrint
0: poc a poc, a
2: camí. Poc a poc. Ens queden dos minuts. Jo et vull preguntar per aquest videoclip que estem veient aquí al darrere.
0: Sí.
2: De qui és aquesta idea? D'on ha sorgit això?
0: Aquesta idea va ser meva, he de dir. Bueno, per començar, si queréis algo de chisme, esto...
2: Sempre, sí, chisme,
0: Home,
2: chisme.
0: Ens encanta. Esto era casa de mi ex.
2: Vale.
0: Porque se supone que la canción era para ella. Porque estábamos en una mala etapa y yo le escribí esta canción tipo, va a salir bien, solo es cuestión de tiempo. Entonces quise como... simbolizar como que las flores eran un poco como ese elemento amoroso que no siempre hay que regalarlas en fiestas especiales, digamos. Y bueno, pues eso es básicamente como esa sorpresa de ir a casa de la pareja con las flores.
1: ¿Y la margarita amarilla tiene un sentido?
0: Pues es un poco el símbolo que le estoy dando al EP, todo el tema de las margaritas amarillas. Porque, bueno, básicamente... Es que me encantan, es un color, bueno, es como mi flor favorita, además. Y siento como que es algo que yo cuando quiero mucho a alguien me gusta mucho regalar flores. Aunque sea un lunes, o sea, da igual, el día
2: sí,
0: que
2: igual.
0: Sea.
2: Sí, sí.
0: Me gusta mucho como hacer esas sorpresas con flores. Entonces, bueno, pues es básicamente eso.
2: Jo crec que podem acabar aquesta entrevista amb la Joana Cras, doncs, convidant a tots i totes les oients a escoltar-te, Joana Cras, i també a... regalar flors.
0: Claro que sí, són precioses.
2: Encara que no hi hagi un dia festiu, el motiu pot ser que et ve de gust fer-ho o que vols sorprendre l'altre.
1: Podem convidar la gent a regalar flors i escoltar música de la Joana Cras.
2: Sí, eh? El combo.
1: Que és la combinació perfecta.
2: Combinació perfecta. Anem a acomiadar la Joana, però anem a escoltar-la també.
1: Home, i tant.
2: Sí,
1: no podem marxar sense escoltar un tema que és Vértigo.
2: Sí, eh? Però anem a posar-li un compromís, que és tornar aquí a l'Inspira't d'aquí
0: vale,
2: un any, quan estiguis tocant aquell escenari del Primavera Sound amb vistes al mar.
0: Por favor. Ojalá venga y diga.
2: D'aquí 10. I d'aquí 10, si continuem aquí, la Cuca i jo, amb el programa Inspira't.
1: Vean que ens ha parat el destí.
2: Que ens ha parat el destí.
1: Sí.
2: I si
1: no ens foti a nosaltres.
2: Que li fotin el destí. Tu.
1: Exacte. Joana, moltes gràcies, un plaer.
0: Moltes gràcies.
1: I et continuarem escoltant, eh?
0: M'ho he passat molt bé. Merci.

0: I seguim a l'Inspira't de Ràdio Rubí, el 99.7 de la FM. Anem a Reus per parlar amb David Hidalgo, que publica el seu nou llibre de 17J. Bona tarda, David, el tenim per videotrucada. Comprovem que tècnicament estem connectats. David, ens escoltes? Et veiem, eh?
1: Alto y claro.
0: Molt bé.
1: Alto y claro.
0: Ja està, tenim aquí de nou, li deia la Cuca, a la meva companya, li recordava que ja havíem tingut el David Hidalgo, l'havíem tingut aquí per parlar del teu projecte audiovisual, i avui doncs ens sorprens amb un canvi de registre per parlar de la teva novel·la, un thriller polític que hauran de resoldre els espectadors / lectors.
2: Tenim moltes idees, últimament.
0: Sí, sí, déu-n'hi-do. Què va passar exactament, David, aquell 17 J, i què et va empènyer a tu com a periodista tancar-te a escriure aquesta història?
1: Bé, doncs, com a periodista, t'he de dir que jo no soc periodista, realment. Jo soc guionista, soc director de cinema i publicitat i soc realitzador audiovisual i de continguts, a part de divulgador d'intel·ligència artificial, videomàrqueting i demés. La meva realment façana de periodista és només d'observador de la realitat, però no sé, és com fins i tot m'ha resultat una mica pedant, no? Això, dir-me a mi mateix com observador de la realitat. Però, bueno, d'alguna manera sí que sempre que escric o creu, me baso molt en la realitat, d'acord? El que passa és que després sempre li dono una volta bastant ficcionada, no?, a tot plegat, perquè al final el que vull és entretenir, en última instància. No vull tampoc fer proclames polítiques, tot i que aquesta novel·la té molt de política i vull pensar també que té molta part discursiva, però sobretot que farà que molta gent que la llegeixi s'hi senti identificats, identificades, no? Però bé, la motivació principal d'aquesta novel·la realment era fer una història que en aquest clima que tenim de descontent polític, que és majoritari, no?, vagi més enllà de les banderes, dels partits polítics, de les proclames, no?, i que al final vagi a l'essència de l'ésser humà, que és al final que, bueno, totes les persones volem prosperitat, totes les persones volem sentir també que tenim uns dirigents que es preocupen per nosaltres, que volen el nostre benestar, i estem veient que després, a l'hora de la realitat, no és del tot així, que al final cadascú mira pels seus propis interessos, que surten mil trames de corrupció i, d'alguna manera, s'ha generat un clima que ja va més enllà del descontent cap a certes polítiques. És un descontent sistèmic, és cap a tot el sistema que ens envolta, no? I és una mica el que volia reflectir i també parlar una mica, doncs, d'aquesta era que tenim ara de viralització, de tendències, no?, i barrejar-ho tot al final en un còctel que al final és un thriller polític d'intriga, no?, que sobretot el que pretén és intrigar, mantenir el lector enganxat, no?, a cada capítol, a cada pàgina, i explicar una història potent.
2: Hi ha molta documentació, no?, darrere d'aquest llibre, perquè parlar amb testimonis de fets tan complexos i remoure records, que de vegades ens fa molt de mal, no deu haver estat gens fàcil, no?
1: Doncs mira, és que de fet, clar, per aquest llibre al final s'ha d'entendre la trama, per realment entendre d'on parteix tota aquesta documentació. Jo al final he creat una història que és: què passaria? I això és una pregunta que tothom es podria fer, no?, en algun moment. Què passaria si tu tinguessis segrestat i lligat a una cadira al president del govern, no? Què li diries, què li faries, com el tractaries, no? I a partir de llavors jo ho he portat més lluny. El president del govern, que és un president fictici, Gerardo Salerno, té 60 minuts per davant, ja que està segrestat per una parella, ell i ella, que van disfressats amb màscares de xais, amb masks, sí. I bàsicament el que té 60 minuts. Té tres opcions, d'acord? La primera és confessar, ja que està acusat de molts delictes de corrupció dels quals ell diu que no és culpable. Bueno, si confessa, no serveix com a prova contra ell en un judici, però sí que, d'alguna manera, tota la seva carrera i les possibilitats de ser reescollit en les reeleccions se'n van a Norris, anem a dir. La segona és defensar-se, i com hi ha un comptador de vots, ja que és una retransmissió a la Dark Web, és un streaming online, el judici que mai tindran tribunals i que li fan ell i ella és un judici online, hi ha un comptador de vots, i no serà culpable. Si surt innocent i ell s'ha defensat i ha demostrat amb proves i demés, surt lliure i a sobre, diguéssim, beneficiat políticament. Però si surt declarat culpable, doncs ell i ella l'assassinaran en directe. Li faran una execució online.
0: Wow.
1: Clar, aquesta és la trama del llibre. I realment, per poder justificar una història així, clar, estem partint d'un món fictici on d'alguna manera s'ha de ser versemblant però no necessàriament realista, però és veritat que tot i que jo controlo les regles, volia tenir unes bases mínimament versemblants i realistes. És a dir, hi ha, per exemple, certs procediments policials, no? Hi ha informació també una miqueta tecnològica. Per exemple, l'altre dia, rellegint el primer capítol, em vaig adonar que té molta terminologia electrònica, no? I digital, però és necessari perquè si tu ja estàs creant un univers on, vale, amb aquest tallafocs estan prevenint que els hackegin la IP, no? Per exemple, o una VPN, etc. Si tu ja planteges un món amb unes bases i està tot bastant documentat, després ja és alimentar-lo amb els teus detalls. I políticament també hi ha molta documentació, perquè d'alguna manera m'estic inspirant en la història general d'Espanya, especialment durant la democràcia, en els casos tant de corrupció com fins i tot alguna catàstrofe natural. O sigui, realment és un llibre que parla de moltes inquietuds de la població i dels votants.
0: I més enllà dels grans titulars polítics o judicials, David, quin és el missatge humà que t'agradaria que s'endugués al lector quan tanqui l'última pàgina del llibre, de 17J?
1: És una molt bona pregunta. És un llibre que al final la gran pregunta que fa és: en aquesta situació, i tu què faries? I no només és una pregunta que és el que cadascú pensaria, no? En plan, si tu fossis el segrestador, no? No, no, és que també arriba al final del llibre i realment pots entendre l'ésser humà que hi ha al darrere del president. Ell és l'antagonista de la història, però pots entendre certes coses. No, potser no les compartiràs, però com a mínim t'adono totes les peces i tota la informació perquè entenguis a cadascun dels personatges. I per tant, la gran pregunta és: en aquesta situació personal que té cada personatge i la seva realitat personal, tu què faries?
0: És a dir, que et poses en la pell ben bé d'aquesta persona a la qual s'està jutjant.
2: I tant.
0: I donem el poder al poble.
2: I
0: al
2: podem
0: final
2: jugar
0: és qui jutja.
2: Amb aquesta realitat i aquesta ficció, em sembla una cosa molt innovadora. T'haig de dir que m'estan agafant ganes ja de tenir el llibre entre les meves
0: sí,
2: mans.
0: Sí, el que passa és que tenim la tauleta de nit, que moltes vegades
2: sí,
0: que no
2: hi
0: caben més llibres, però aquest també s'hi sumarà.
2: I tant,
0: aquest
2: i tant.
0: Segur que s'hi sumarà.
2: David, jo li comentava a la Carmen que t'espero aquí a l'estudi, perquè a mi el que m'agrada és mirar la gent als ulls i poder preguntar i que aquesta entrevista ens doni una mica més de joc, eh?
1: Sí, no, jo estaria encantadíssim d'anar un dia a Rubí, als vostres estudis. Quan em convideu, doncs fem que passi i jo estaria encantadíssim, la veritat.
0: D'entrada, tens prevista alguna presentació, signatura de llibres per aquí, per la zona? Zona, vull dir, bé, Barcelona...
1: Doncs mira, jo ja vaig fer un parell de presentacions, una a l'Hospitalet de Llobregat a Torrebarrina, l'altra a Montcada i Reixac, al Café Colón, i ara ho pauso una miqueta, perquè bàsicament estic veient que les presentacions costa una miqueta que les persones hi vagin, vale? A part s'apropa l'estiu, estem al voltant de Sant Joan, ara vindrà el juliol, l'agost... Llavors segurament el que faré ara serà donar forma a unes presentacions que siguin una mica xules, vale? Que siguin unes presentacions on fins i tot més enllà de presentar el llibre, que també jo crec que és prou potent, però més enllà d'això també donar contingut de valor a les persones que vinguin, vale? Que s'emportin un coneixement de com s'ha fet aquest llibre, de fins i tot que entenguin el context que hi ha al darrere. Aquest projecte era un projecte de pel·lícula inicialment i després ja ho vaig convertir en una novel·la perquè tingués realment molt més suc, molt més cos, poder desenvolupar la història sense limitacions de pressupost, de temps, etc. Llavors, en aquest sentit, crec que tot aquest procés creatiu m'agradaria poder compartir-lo amb cara i ulls, no? Llavors, jo crec que a partir del setembre sí que tornaré a fer presentacions i demés, i conferències. I, bueno, si sorgeix doncs, qualsevol, ja sabeu
2: jo,
1: que estareu
2: David,
1: avisadíssimes.
2: Prenem nota de tot això. Al setembre, inici de temporada, potser series un bon convidat per començar la temporada amb aquesta energia i amb aquesta vibra. I jo crec que això de sèrie per a Netflix, això pinta molt bé.
0: Pinta molt bé, també, sí.
2: Eh que sí? David, jo...
1: Manifestem-ho, m'encantaria.
2: Mira,
1: he
2: manifestat amb la Joana el seu projecte per d'aquí un any, o sigui que tu d'aquí un any també el mateix, eh? Projectant cosetes tan xules.
0: Sèrie Netflix.
2: David, queda pendent que vinguis, que ens veiem, i et convidem a que et quedis perquè tenim una recomanació molt xula, ara, pel final del programa, que jo crec que t'agradarà.
1: Doncs aquí em quedo.
2: Com us comento avui, a les recomanacions portem una proposta que ens ha robat el cor i unes quantes rialles. Nena! Què us sembla quan dic nena?
0: Amb moltes as i amb exclamacions.
2: Molt, molt així, molt nena, eh? Molt, molt d'èmfasi. Doncs és una comèdia creada i interpretada per Maite Buenafuente i Angie Savall, que posa el focus i el valor en les persones cuidadores. Una obra que fa riure, fa pensar i recorda que cuidar i deixar-se cuidar és cosa de tots. Benvingudes al programa.
3: Moltes gràcies.
2: Jo, aquest binomi... Jo he vist algun tràiler, eh? He tingut l'oportunitat de veure algun teaser de l'obra i realment... Ostres, és una realitat pura i dura, eh? Com va néixer aquesta idea?
3: Doncs mira, aquesta idea va néixer de que nosaltres vam estar en una sèrie de televisió i vam estar 3 mesos treballant juntes i ella cuidava sa mare, jo de la meva, i aleshores, a les hores dels dinars era com està la mama? Com està... No? I com estàs cuidant a la teva mare? Sí, jo també. I com que les dues tenim aquest humor que tenim, doncs ens rèiem de... Ah, avui la mama m'ha dit això, la mama... I aleshores, doncs, bueno, quan vam acabar vam dir això tenim que portar-ho al teatre i posar-ho en humor.
4: Sí, perquè són moltes les nenes que hi ha, eh? Moltíssimes.
3: Moltes,
4: no vull dir la paraula patir, perquè tampoc és patir, però sí que és una etapa dura la de cuidar les mares grans, perquè nosaltres també ja som grans, encara que estem estupendes, perquè avui dia la gent envelleix molt bé, però clar, no deixem de ser persones grans que cuidem de persones grans, i la mama tot el dia està dient nena, nena! I clar, vam dir, el títol no vam dubtar ni un moment en quin seria, no?
2: Sí. Ho teníeu clar.
4: Sí, la tenim traduïda al castellà, allà, amb la qual el títol funciona igual.
3: Sí, sí.
4: I bueno, vam posar fil a l'agulla, vam escriure a 4 mans i ha sigut meravellós el procés. Fa un any que es va estrenar a Reus, no?
3: A Reus, sí.
4: A Reus, justament, al Teatre Fortuny.
2: Aquestes connexions ens encanten.
4: Ai, Reus, perquè jo he sentit que estàveu amb Reus.
0: M'encanta, sí.
4: I ara justament va agradar, es va difondre i ara ho hem portat al Teatre Muntaner, que ara és Teatre Muntaner, i aquest diumenge acabem temporada i, si tot va bé, ens han dit que seguirem i tenim bolos i coses que anireu sentint
3: sí.
4: Por ahí.
0: Com ho feu per per ajuntar aquest missatge amb la comèdia? Perquè té un missatge molt important al final.
4: Perquè és... la...
3: Sí, digues.
4: No digues, carinyo. No, dic que el riure, la comèdia, creiem que és l'única sortida al dolor, a la tensió, amb moltes emocions, no? I sí. Nosaltres, és el que deia ella abans, el sentit de l'humor ens ha salvat.
3: Ens ha salvat, sí, perquè a més en els assajos, que d'això ja ho havíem dit sí. quan estàvem escrivint-la, sí. Podia alguna de les dues faltar, i va faltar sí. la meva mare sí. en els assajos abans d'estrenar. I la veritat ha sigut terapèutic, també, perquè, vull dir, el fet de posar en la meva boca les paraules de la meva mare, perquè jo faig de la meva mare, ella fa de la seva, jo faig d'ella, ella fa de mi, jo faig de mi, ella fa d'ella... Vull dir, fem uns canvis així, sí. Però, clar, el fet de posar el que sempre deia ma mare i, bueno, no? Sí. I passar-lo amb humor... ha sigut una bona teràpia, encara que després hi ha el dol, lògicament.
4: Però ha fet un dol, jo sempre dic que ha estat una campiona, l'Angie, perquè ha fet un dol en carne viva, eh? O sigui, és de dir, vinga, va, pobreta, se'n va anar i vam reemprendre els assajos i vam seguir i la seva mare parla per boca d'ella. La meva encara està viva i hi ha dies que arribo a casa i sembla que estigui al teatre, eh? Vull dir, jo estic a casa i igual, el mateix. Sí. Li dic el mateix que dic al teatre, vull dir que pràcticament la meva mare seria una bona intèrpreta també.
2: Portar-la a l'escenari.
4: No, ja està acostumada.
3: No, és que de fet...
4: Que hi ha anat a programes i a coses.
3: Clar, sí.
4: Però vull dir...
2: Home, vosaltres sou d'una saga
4: sí,
2: important.
4: Sí, ella ara, perquè la pobra no pot caminar, però de cap està perfecta, eh?
3: Sí,
4: no?
3: Sí.
2: I ella també era actriu?
4: No, però amb els anys...
3: No, però són molt teatreres. Són molt teatreres.
4: Molt peliculera,
3: sí,
4: ma mare. Ma mare és peliculera.
3: I aquestes coses ho fan de tant manera que ens toca. Vull dir,
4: sí,
3: així,
4: no. Diu unes coses que bueno... Clar, ens ha fet el guió una mica. Les dues ens han fet el guió, però nosaltres ho hem portat a l'humor i sobretot que s'identifiqui, no? Que s'identifiqui l'espectador o espectadora. No volem denostar els senyors, que també cuiden, eh?
3: Sí,
4: però aquí és una cosa molt femenina que els hi toca sempre la nena de la família. El sí. meu germà m'ajuda molt, la seva germana també en té, sí. però qui ha estat al peu del canó som nosaltres. Sí, sí. No?
2: Sí, això és un patró sí. que ja el tenim. Ara que has parlat d'espectadors, espera un moment que posarem un vídeo
4: sí.
2: i veurem què opinen els espectadors.

0: hi ha molt
1: de la realitat que van amb comèdia que està super divertida.
2: Són espectaculars, és una cosa de nada i genial. Molt bé, toca el cor i que recomanem.
3: Aquestes dades són fantàstiques.
4: Molt de veritat, toca aquesta comèdia que també és la
5: És un homenatge a les mares, un reconeixement a les que cuiden les mares, tot amb bon humor i molt bé.
6: Meravellós, us pixareu i us emocionareu.
5: Nena!
6: Nena!
7: Doncs nena, ens quedem amb aquest somriure del públic quan surt d'aquí, però a mi també m'agradaria comentar que és un teatre vermut. Que això també és un valor diferencial.
8: Sí, és el que ara es fa molt i és molt, està molt bé, perquè els diumenges al dematí la gent pues, surt tal i què fa, no? I si ha anat al teatre després fa un vermutet, escolta'm, això és meravellós, saps? Perquè ja té tota la tarda per estar i fer més coses, però no sé, és una cosa... I es fa molt últimament.
9: Ara sí,
8: i em sembla que és una bona sortida pel teatre també, no? Perquè a vegades costen al teatre. Llavors el diumenge al dematí i tal, i com que és una obra també molt familiar en el sentit de que tothom té una mare que cuidar o la cuidarà o l'ha cuidat.
9: O sigui està que... gent jove que està vivint l'experiència a casa, no? Sí. També venen adolescents ja, que diuen, ai, doncs la meva àvia està a casa i mira i tal. I aleshores arribem pràcticament a tots els públics, no? Vull dir, és que és molt, com diu ella, molt familiar. Pots fer el vermut abans, tens dues opcions, el pots fer abans, o dines després de dins... Depèn, això depèn de l'hora que dinis o facis el vermut.
7: Si ets els que fas el brunch,
8: exacte,
7: o fas el típico Mediterráneo Nuestro, que ja és a les 4 de la tarda.
9: Nosaltres dinarem quan acabem la funció, ja t'ho dic ara.
8: Sí, perquè a més acabem mortes, mortes, en el sentit de que ens agafa una gana després.
9: Sí, no, perquè ens ho passem molt bé. Ens ho passem molt bé, i perquè a part d'actrius som les filles, no, que fem això, i és com una barreja molt màgica.
8: Sí,
7: doncs
8: sí.
7: Jo em quedo amb aquesta proposta perquè realment a mi lo del teatre a l'hora del vermut em sembla una proposta al·lucinant. Sí. Llavors aquest diumenge, que és l'última funció...
8: L'última funció de la temporada.
7: Exacte, que no l'última, perquè jo crec que això pinta que anirà també cap a uns altres teatres nacionals.
9: Sí.
7: O sigui que tenim alguna exclusiva o no?
9: No, tenim alguna... Escolta, tornarem a venir.
7: Aquí quan vulguis.
9: Nena, que llavors nena... la tenim en castellà també.
10: I després que és la mania ella de buscar exclusives sempre busca
9: no pateixis, que si tu vols una exclusiva te la donarem, tranquil·la.
7: Sí, mira, hem projectat amb la Joana, hem projectat amb el David, ara ens toca projectar amb vosaltres.
9: Sí.
7: Us veieu així?
9: A curt plaç.
7: Amb elles podem fer de cara a l'octubre, no?
9: Sí, clar,
10: està bé. Sí, clar. Per octubre és el meu aniversari.
7: Doncs vinga, doncs
9: perquè a l'octubre tenim funcions també.
10: Sí, que em regalin
8: de Paraulades ja 3 i, bueno, una a la Montaner i
9: sí,
8: dos per
9: altres
8: llocs.
9: Pobles que encara no podem dir perquè encara no han firmat, però que ja estan. I, home, si podem venir a Rubí a fer-ho...
8: Nosaltres...
7: Ara sabeu que tenim el casino.
9: Estrenadíssim.
7: Que la Joana canta el dia 21.
8: El 21, doncs això notat.
7: O sigui, que jo crec... Mira, podem fer aquesta proposta,
9: podem
7: fer
9: la que... En qui s'ha de parlar?
7: No ho sé, jo no ho sé. Jo no sóc d'aquí.
9: Ah.
7: A mi m'han adoptat.
9: Dona, doncs mirarem a veure en qui s'ha de parlar i venim al Rubí, també. Sí,
10: aquí, al casino, a la sala, també. La sala potser, no sé si és més complicat, però el casino, jo crec que ara...
7: Carmen,
10: acaba d'obrir les portes.
7: Sí.
9: Tenim algun altre casino de proposta i són molt xulos.
8: Tenim una proposta, és veritat.
9: Per actuar. I nosaltres ens adaptem a tots els espais.
10: Vosaltres estàveu explicant que... aquesta obra feu diferents rols o diferents papers. Com ho feu per canviar de personatge diverses vegades?
9: Doncs mira, d'una manera molt teatral,
8: molt ràpida,
9: no per això fàcil, però vista. El públic en cada moment... Bueno, hi ha una petita foscor, però el públic veu en cada moment com ens transformem.
8: Sí, però hi ha moments que ni això. Vull dir que
9: passem.
8: La llum oberta,
9: fem
8: un canvi... lleuger de vestuari...
9: Bueno, molt
8: de vestuari,
9: petitet,
8: de,
9: molt
8: de,
9: petit.
8: De complement, i ja és
9: canvia
8: l'actitud,
9: la veu, canvia
8: no?
9: el cos, canvia tot. Això és un treball actoral també molt xulo.
8: Sí, superxulo.
9: Que el públic hi entra des del des del primer gag, no?
10: Mare i filla s'acaben confonent moltes vegades, i això és una pregunta rebuscada, també.
9: Com vols dir, confonent?
10: És a dir, en aquests canvis que aneu fent també de rols, i moltes vegades a la vida som filles i després critiquem a vegades les mares, i t'acabes convertint una mica en certa manera...
8: És que la vida,
10: t'assembles
8: a la
10: teva mare.
8: De fet,
9: a la vida real,
8: jo he estat cuidant 20 anys a ma mare, i jo era la mare de la meva mare.
9: Exacte.
8: Aquí és així. Aquí vaig, vull dir que quan un assumeix el rol de cuidadora de les nostres mares, no, al final acaba sent la mare de la mare,
9: sí,
8: perquè
9: sí.
8: Vull dir, li fas de tot. Sí. La canvies, l'ajudes, vas al banc, o sigui, tot ho fas i la cuides.
9: La mare és vulnerable.
8: És supervulnerable.
9: És un altre fill que tens, no?, com petit. Que, de fet, ho diem a l'obra, això hi ha un moment que jo ho dic.
8: Que no és com un fill, perquè un fill el pots dominar una mica més, però la mare té com aquell estatus de mare, que sempre, com que tenen el cap molt bé, volen seguir seguint les mares.
7: Diuen que s'agreuja, no?, lo bo i lo dolent.
8: Sí, i a més es tornen com els nens, que es tornen molt egoistes, que només pensen en elles, que... Però, bueno, és el que hi ha i el que d'alguna manera acceptem, perquè nosaltres hem sigut fills i hem sigut nens petits.
7: I s'ho mereixen, i els hem de tornar. Jo em sembla perfecte que ara visibilitzeu, perquè a mi, per desgràcia, m'ha tocat viure-ho fa poquet.
8: Veus.
7: I em vaig sentir molt identificada, perquè per mi va ser molt dur, perquè em va arribar de cop, la meva mare va marxar fa un any, i d'una manera molt repentina, molt ràpida, i em va tocar viure un moment com el que descriviu en l'obra de teatre, i realment a mi em va venir com de sorpresa dir, ostres, és que això ningú m'ho havia explicat.
9: No devia ser molt gran, la teva mare.
7: No, tenia 75.
9: Per això. Però bueno, jo...
8: Clar, és que avui dia... La meva se'n va anar amb 98 anys.
9: I la meva en té 88, que em farà ara 89, que ja està organitzant la festa d'aniversari, a veure qui ha de venir i qui no ha de venir.
7: L'organitzem ràpid, eh?
9: Sí, no, ella ja està. Ara, això sí, diu que no arribarà, que es morirà, ja fa 20 anys que s'ha de morir, vull dir això, aquestes coses.
8: Sí, aquestes coses que fan les mares, de dir, ai, és que voldria arribar a la comunió del meu net. Voldria arribar al casament del meu net. Voldria arribar i sempre arriba, no?
9: A tot arreu.
7: Aquesta sí que està fotent el destí, eh?
9: La meva mare sempre ho diu també. No m'agradaria morir-me, la meva és més pessimista, eh? Ella sempre utilitza paraules pessimistes. Sí. No em voldria morir, li deia al meu germà, sense haver-te casat, fill meu. No em voldria morir sense haver-te un fillet, fill meu. No m'agradaria morir a mi sense veure que la teva filla té un nen. No m'agradaria... I l'altre li va dir, mama, tu el que no et vols és morir.
7: Clar.
9: Saps? Vull dir, però bueno, es fan riure a vegades i el que volem, disfrutem molt quan el públic riu.
8: I sobretot també, sobretot també valorem molt la feina de les cuidadores externes, que nosaltres com a actrius alguna vegada, pues els nostres ella, el seu company o la meva germana s'ha pogut quedar i tal, però a vegades, o sigui, no es pot compaginar la feina i tal, i tens que cridar amb una cuidadora externa que les cuiden com a verdaderes filles.
9: Són àngels, eh?
8: I són àngels.
9: Els nostres, per almenys, són àngels.
7: Per això us comentava que és molt important visibilitzar aquest tema, perquè normalment... També us haig de dir que l'humor... Tu parlaves de que és una eina, de mecanisme, un mecanisme de defensa, però l'humor també és seriós.
9: Oh, i tant.
8: No,
9: sí,
8: molt seriós.
7: Utilitzem-lo ja d'una manera pràctica per canviar les coses de la nostra societat, que està tan malament.
8: Totalment,
7: no?
8: És l'única manera que pot arribar de manera que li arribi la gent, perquè quan és molt... es fa soporífero, no? Vull dir, i aleshores és com, no, tenim que donar-li la volta i que la gent se n'enteri, però que se n'enteri de... O sigui,
9: i que marxin no, cap a casa. Quan marxen cap a casa, sempre ens ho diuen, marxem amb ganes de cuidar-les, i això que han vingut ja una mica cremades, no?
8: Sí, això és molt maco, quan et diuen això, no? M'ho he passat molt bé i tal, i el que ara me'n vaig amb ganes d'estar amb ma mare i cuidar-la, no? I és com, uau, està guai, no? Perquè nosaltres també... A més, és que és molt lícit també allò de dir aquella frase que diem en algun moment, que hi ha moments que dius, és que jo ma mare la mataria.
9: Sí, és que ho diem. No?
8: perquè ho diem.
10: Com amb els fills, no?
8: Però, clar, això no entra en el nostre cap, però és que sí, és bo també treure-ho, això, perquè és una realitat.
9: És lícit, és lícit, totalment. Jo hi ha moments que la mataria, però ja ho sé que no la mataria físicament, però la faria callar, l'ofegaria una mica després que, saps? Vull dir,
7: coses d'aquestes.
8: Sí, l'estimes tant que no, perquè, clar, però és que jo a vegades que l'escanyaria, saps? És com, i a vegades és tens una dualitat, no? Perquè dius, l'estimo tant que vull que estigui bé, però jo també vull estar bé. És com... És una cosa que és el peix que mossega la cua.
10: M'encanta trencar aquests tabús, perquè ho estem fent aquí, l'inspirat.
7: Bueno, nena... Calma, acabem ja,
9: acomiadem
7: a les nenes.
10: Sí.
7: Recordem, Teatre Muntaner, sí, aquest diumenge, sí, a les 12:30.
8: A les 12:30, sí, del migdia.
7: Sí, que, de veritat...
9: Teatre de vermut, no es pot entrar en vermut dins el teatre, perquè...
7: No, però
9: sí, sí, sí, és l'hora del vermut.
10: Sort que ho has dit, sort que ho has dit.
9: Us esperem i amb moltes ganes de venir aquí.
8: Exacte, sí, sí, sí.
7: També us apuntem, a l'agenda?
10: Apuntem,
8: home, sí, apuntem, sí, a l'agenda. Sí, nosaltres també ens ho apuntem, què creus?
7: David, com veus, aquesta recomanació no te la podies perdre.
9: Ah, doncs igual ens coneixem de Reus, no?
0: Sí, soc de Reus, sí, sí, sí.
9: Però de
0: sí,
9: tota la vida, RTV?
8: RTV.
0: No. De RTV.
9: Ah, és que Reus de tota la vida és la nostra consigna. Bueno.
0: Ah, vale. Sí, és que jo conec lo de Reus, París, Londres... I
9: sí,
0: tot això,
9: bueno, no, però bueno, és igual. Som de Reus, sí, o estàs a Reus, o el que sigui.
8: Sí, sí, jo...
9: jo
8: no soc de Reus, però com si fos.
9: Ella també està adoptada.
0: Bàsicament, història curta. Jo em vaig criar a França. Vaig venir amb 8 anys, llavors vaig estar a Reus, vale, durant molts anys, i després ja m'he vingut a viure a Barcelona per feina, però, bueno, bàsicament, sí, sí, sí.
9: A Reus enganxa, nen, no sé tu què t'ha passat a Reus.
10: I al Teatre Fortuna.
0: I, de fet, he estat poquets dies visitant la meva família i fent un vermutet.
9: Molt bé.
7: Doncs amb aquesta alegria, Joana, t'esperem. El dia 21 estarem pendents de tu,
10: Sí, sí, sí.
7: Moltes gràcies. Ha sigut un programa, de veritat. Hem trencat barreres, com
10: Maite
7: sempre.
10: Maite Buenafuente, com? Angie Savall, moltíssimes gràcies per venir.
8: Gràcies a vosaltres.
7: Moltes gràcies, us esperem. Ben
10: David,
7: aviat,
10: adeu.
7: Esteu convidadíssims.
9: Felicitats pel programa i gràcies.
8: I moltes gràcies.
7: I a vosaltes us veiem aquí. Bueno, ens veiem. Adeu, David. Ens veiem i ens escoltem. I ens sentim.
10: Dimarts que ve.
7: Dimarts que ve aquí.
10: I venga, nena, no t'enrotllem més.
7: Venga, que tot està bé.
10: Venga.

light is on.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han donat alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial perquè separava la seva manifestació d'una concentració del grupuscle neonazi Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. Un portaveu del col·lectiu antifeixista diu que cal respondre a la convocatòria de Núcleo Nacional. L'escoltem.
2: Doncs les organitzacions polítiques del moviment popular i els moviments socials de Barcelona i de Catalunya hem considerat que calia donar una resposta contundent a una convocatòria obertament racista, feixista i neonazi. I és per això que avui hem fet aquesta convocatòria. I en farem tantes altres com faci falta davant aquestes expressions de l'odi més cruent i dels atacs a qualsevol part de la nostra classe, de la classe treballadora.
1: Els neonazis havien convocat a les 8 del vespre a la cantonada dels carrers Mallorca i Roger de Llúria. Els antifeixistes han sortit a 8:15 des de la plaça Tetuán a la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal. Un cordó dels antiavalots no els ha deixat avançar més. Quan els 200 antifeixistes ho han intentat, han rebut, com us explicàvem, cops de porra. I 3 persones han mort avui dissabte en 3 accidents al medi natural, segons han informat els bombers de la Generalitat. En concret, han estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. D'altra banda, els bombers han deixat en mans a la Guàrdia Civil la recerca del jove desaparegut des de dijous mentre anava en moto d'aigua per la badia de Roses. I seguim parlant, en aquest cas, de successos, ja que una nena de 12 anys està hospitalitzada després de caure del balcó de casa seva en una primera planta, al Pont de Suert. Segons ha avançat el diari Segre i han confirmat l'ACN, un testimoni va veure el divendres com la nena s'enfilava a la barana i es precipitava. Des d'allà, la nena va ser traslladada en helicòpter del SEM a l'Hospital Sant Joan de Déu. I parlem d'en planeta internacional, ja que el president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, ha anunciat avui a la tarda que preveu signar demà un acord amb l'Iran per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social. I en cultura, el Festival de Cinema Català, el FICCAT, premia el documental Operació Hiperita, la trama civil de la guerra química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Ràdio Televisió de Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en què es van tirar bombes d'aquest tipus sobre la població civil. I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla a la gala de Cluenda d'aquest 18è FICCAT que celebra a Roda de Barà. En el seu discurs, Joana ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars. El Barça d'handbol jugarà demà a la final de Champions.
1: Ha necessitat arribar a la pròrroga en un duel molt igualat amb l'Aalborg danès, però els blaugrana, que sempre havien anat per davant al marcador, han aconseguit classificar-se per la final. Serà demà a les 6 de la tarda a l'Anxes Arena de Colònia davant el Füchse Berlin, que s'ha desfet del BAC de Bur a semifinals.
0: D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta, que busca aquesta hora la segona Champions.
1: Els mariners disputaran a Malta a partir d'ara. A les 9 ha començat ara mateix el partit. La final endavant al Prorreco italià. L'Atlètic Barceloneta havia superat a semifinals el vigent campió, el Ferencváros. A la tanda de penals, els de Fran Fernández volen el segon títol de Champions pel club després del que van aconseguir el 2014. Ja ha començat el partit i de moment 1-0 favorable a l'Atlètic Barceloneta.
0: I ha començat també ja el partit del Sabadell, que vol avançar-se a la nada.
1: És l'última eliminatòria per optar a l'ascens a segona. Comença a Zamora. Ara a les 9 ha arrencat aquest partit. De moment 0-0 al marcador. Els arlequinats busquen un bon resultat per afrontar el proper cap de setmana en la tornada a casa i en la lluita per l'ascens a tercera federació. Hi havia aquesta tarda el duel entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro. La Pobla portava avantatge de la nada amb l'1-2. Avui el partit ha acabat amb 0-0 i, per tant, la Pobla de Mafumet, que puja a tercera federació.
0: I primer match ball pel Barça de bàsquet.
1: Necessita una victòria per classificar-se per la final del play-off pel títol a la Lliga Endesa. Després dels dos primers triomfs a Palau Blaugrana, ara els de Xavi Pascual se la juguen a la pista del Tenerife. El partit ha començat a les 8 de la tarda i ara mateix està guanyant el Barça d'un únic punt, 42-43.
0: Vinga, són les 9:05, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors de partit que s'estan jugant ara mateix, començant pel Waterpolo Champions masculina, la gran final, el Barceloneta buscant el segon títol.
1: Sí, el busca el segon títol de Champions, com dèiem, el 2014, l'única Champions que té el conjunt barceloní. Ha començat ja aquesta final davant del Prorreco italià, res fa ben pocs minuts, però el conjunt barceloní ja està guanyant per 2-0 ara mateix en aquesta arrencada d'aquesta final de la Champions.
0: D'altra banda, el play-off d'ascens a segona divisió ha començat ja al partit i a les coses de moment no li van bé al Sabadell.
1: Està perdent el Sabadell aquest partit que és l'anada de l'última eliminatòria ja per aconseguir l'ascens a segona. Doncs de moment el Sabadell, que juga al camp del Zamora, i està perdent 1-0. Ha començat fa res ben pocs minuts aquest partit i ja comença amb el marcador advers al conjunt arlequinat.
0: Déu-n'hi-do, mal inici del conjunt de Ferran Costa. I en bàsquet, Lliga CB, play-off pel títol, tercer partit de semifinal. Si el Barça guanyés avui, ja seria finalista. Com van les coses?
1: Sí, havia guanyat els dos primers partits. Per tant, avui una victòria ja li valdria per arribar a la final. De moment està guanyant el Barça, es va mantenint aquest punt de diferència favorable al conjunt blaugrana, ara mateix 44-45 davant de la Tenerife. Ara el Tenerife acaba de fer una cistella, s'han ajustat les coses, 46-45, però les diferències són pràcticament mínimes.

0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 7 minuts, som els de l'Enjoc i fins a les 10 de la nit a la teva ràdio local t'aproparem l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra, molt farcida encara a aquestes alçades de juny, avui dissabte 13 de juny de 2026. Començant, com dèiem, pel waterpolo, i és que el Barceloneta s'està jugant a aquesta hora amb alta el títol de Champions, el que seria el segon títol de Champions de la història del club.
2: Sí, havia aconseguit l'únic títol que té, l'única Champions, el 2014, i ara amb el nou tècnic, el Fran Fernández, doncs l'equip vol aconseguir la segona. Havia aconseguit superar ni més ni menys que semifinals al Ferencváros, a la tanda de penals, s'havia classificat per aquesta final i ara s'està enfrontant a un dels grans d'Europa, el Prorreco italià, en aquesta final de la Champions, que s'està disputant a Malta, igual que ho van fer les noies. De moment està dominant el conjunt mariner per 3-1 en aquesta arrencada de partit fa 8 minuts que s'està disputant.
1: I tot això ahir a la Champions femenina, també a Malta, en aquesta final a 4, tant masculina com femenina, doncs ahir jugaven el partit pel tercer lloc dos equips catalans. Finalment serà el Sant Andreu qui ha acabat la tercera plaça.
2: Sí, perquè els dos van perdre a semifinals, hi havia una possible final catalana, però no es va donar i els dos van acabar lluitant per aquesta tercera posició. Va acabar guanyant el Sant Andreu per 9-11, per tant el Sant Andreu queda tercer. El campió d'Europa és l'Olympiacos, va superar el Ferencváros a la final per 17-14. És el quart títol del conjunt grec. L'havia aconseguit el 2015, el 2021, el 22 i el 26. Feia 3 anys seguits que guanyava un equip català la Champions. 2 anys al Sabadell, l'any passat al Sant Andreu, però aquest any no ha pogut ser.
1: Doncs el Sant Andreu, que es va prendre, podem dir, la revenja de la final de Lliga, on el Mataró va guanyar a la piscina del Sant Andreu el títol de Lliga. Doncs ahir el Sant Andreu, en aquesta final de consolació europea, es va imposar al Mataró. Mataró Ràdio, Francesc Andrés.
3: L'Assolim Centre Natació Mataró cau contra el Sant Andreu en la lluita pel tercer lloc, una embranzida final andreuenca que deixa sense bronze les mataronines dos dies després de perdre les semifinals contra l'Olympiacos. El primer quart ha començat amb bon peu pel conjunt mataroní. Dos gols inicials la situaven per davant, però el Sant Andreu ha pogut empatar abans del minut 8. A l'inici del segon ha seguit la tendència a l'alça de les barcelonines, que de fet s'han posat per primer cop per davant. 0-4 de parcial, que ha suposat un cop dur d'encaixar, això sí, trencat pel penal de Jovel Romer. El batibull de gols s'ha segellat amb un 2-4 que ha dut el descans a perdre de 2 gols, 4-6. La represa no ha estat massa millor. El Sant Andreu s'ha avançat al marcador situant-se 3 gols per sobre. A partir d'aquí, un estira i arronsa per retallar i encaixar, que ha dut el quart al 7-9 en contra del Mataró.
1: Doncs el Sant Andreu que va imposar-se al Mataró, del costat andreuenc, Gisela Ferrer i el tècnic Javi Aznar analitzaven així aquest triomf.
4: Són llàgrimes d'emoció, de voler tancar un cercle bé, de posar una cirereta aquesta temporada que crec que veníem amb unes dinàmiques una mica pesades i de curar-nos una mica faridets.

0: Orgulloses del que hem fet. Portem 2 anys a la Champions League sense perdre cap partit, només el partit a penals de les semifinals, però en el temps real aquest equip no ha perdut en 2 anys un partit. Crec que hem d'estar molt orgulloses. L'equip s'ha deixat la vida, no eren bons moments, però crec que ens hem sortit d'una situació una mica així després de la semifinal, que va ser molt dura, i el caràcter d'aquest equip i el caràcter guanyador, sobretot, no?, de totes les jugadores, i molt content, però sobretot content per elles, perquè crec que s'ho mereixien.
1: Doncs aquestes declaracions als companys de BTV, on Javi Aznar també va confirmar que marxa després de 12 temporades. De fet, marxarà a gran part del bloc de les jugadores del Sant Andreu i segurament doncs, acabarà una etapa i en començarà una de nova. Javi Aznar explicava així el seu comiat.
0: Jo li dec molt al club. Crec que he estat 12 anys treballant amb unes condicions fantàstiques. He estat a casa meva. I ara, doncs, bueno, tancar aquesta etapa, no passa res. Tant de bo ens trobem a retrobar més endavant, perquè, bueno, jo sóc entrenador de waterpolo i torno a repetir, jo crec que les circumstàncies han sigut unes circumstàncies complicades, però jo em sento santandreuenc i del poble de Sant Andreu i molt content per tot el que hem fet i tant de bo que ens retrobem més endavant.
1: Doncs veurem com canvia tota l'estructura i tota, o gran part de les jugadores en aquest Sant Andreu. I a tot això, la divisió d'honor femenina avui ja jugava el segon partit de la final per la permanència, el millor de 3, i haurem d'anar al tercer.
2: Sí, s'haurà d'anar al tercer partit per saber quin dels dos equips acaba aconseguint la permanència a la divisió d'honor, si Irunya o Horta. El primer partit l'havia guanyat l'Horta per 14-12, 2 gols de diferència, i avui està l'Irunya a la seva piscina, qui s'ha acabat emportant la victòria només d'un únic gol de diferència, 18-17. El tercer partit serà a la piscina de l'Horta dissabte vinent a les 5 de la tarda.

0: Vinga, 9 i gairebé 14 minuts. Parlem també de l'altra gran competició europea que es disputa aquest cap de setmana, a la Champions masculina d'handbol. Final a 4 a Colònia. Ha hagut de patir el Barça, però jugarà a la final.
1: Sí, ha hagut de patir. Ha necessitat una pròrroga per acabar-se classificant per ser en aquesta final, de la final a 4 a Colònia. Això que el Barça anava dominant, però ha vist com l'Àlvaro al final doncs, li ha retallat distàncies fins a acabar aconseguint aquest empat i forçar la pròrroga. A la pròrroga, el Barça ha imposat per 32 a 37 i jugarà demà a la final contra el Foxer Berlín, que ha superat en l'altra semifinal el Magdeburg. La final serà a les 6 de la tarda demà.
0: Doncs ha estat un gran partit d'handbol i el Barça, al final, a base de resiliència i de solidaritat entre els seus jugadors, ha aconseguit superar el Aalborg, el conjunt danès, a la pròrroga, tot i que gran part del partit havia dominat el conjunt blaugrana, però al final li ha costat un temps extra aconseguir aquest bitllet per la gran final de demà, diumenge a les 6, davant del Foxe Berlín. Ara fa uns moments els companys de 3CAT Info, un dels jugadors del Barça, Dani Fernández, que deia això.
2: És increïble l'Àngel, la pressió que fa, com es pot girar un partit en qualsevol moment, cap a bé o cap a malament. Però bueno, crec que avui l'equip ha estat superbé. És la mostra de que estem tots junts. S'ha posat el partit molt, molt, molt difícil després d'anar guanyant tot pràcticament els 60 minuts. I aquesta pròrroga que cau cap a nosaltres per una final més, demà.
0: Vinga, un quart de 10 de la nit. Parlem de futbol, play-off d'ascens a segona divisió, anada de la final i, doncs ho dèiem abans, no han començat massa bé les coses pel Sabadell.
1: No, de fet, està perdent des del minut 3 de partit al camp del Zamora. Això ja és l'última eliminatòria. Si supera aquesta eliminatòria el Sabadell, doncs serà equip de segona, però de moment està perdent el conjunt arlequinat, això sí, li queda la tornada a casa, per tant, a la nova Creu Alta i, a més, tots els minuts que queden encara d'aquest partit, però des del minut 3 està perdent perquè el Zamora ha aconseguit avançar-se amb el gol de Mario Losada.
0: Doncs a veure si reacciona el Sabadell i aconsegueix doncs, treure un bon resultat a cara al partit de tornada del pròxim divendres, recordem, a la nova Creu Alta. I per cert, que un equip que jugarà a Primera Federació, que jugarà la pròxima temporada a Primera Federació, com ho està fent de moment el Sabadell, és el Sant Andreu, que ha fet oficial avui el primer fitxatge de la temporada. Es tracta del defensa català de l'Antequera, Fèlix Garreta, de 22 anys, amb experiència a la Primera Federació, també a segona divisió amb la Morevieta i fins i

0: Tot, recordem, havia debutat a primera amb el Betis. Tot això doncs en aquesta categoria, però si ens fixem també en una altra de les notícies d'aquesta tarda, el play-off d'ascens a tercera federació, s'ha disputat la tornada de la final i ja tenim un altre equip que puja a tercera divisió.
1: Sí, és la Pobla de Mafumet. Ja havia agafat avantatge en el partit d'anada, havia superat el Sant Mauro per 1-2 i en el partit d'avui no s'han vist gols. Ha acabat amb 0-0 el partit i això ha fet que la Pobla de Mafumet faci bo el partit de l'anada per acabar doncs aconseguint aquest ascens a tercera federació.
0: Doncs eufòria i festa ara mateix a la Pobla de Mafumet. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Bé, som amb Eric Mora, un dels protagonistes d'aquesta eliminatòria de la final del play-off d'ascens. La Pobla ha pujat a tercera federació, autor del gol de falta en el partit d'anada, empat a 0. Felicitats, Eric. Finalment s'ha recuperat la categoria dos anys després.
3: Sí, sí, muy felices por estos meses trabajados. Nadie daba un duro por nosotros, pero hemos logrado el objetivo que queríamos todos.
2: S'ha patit en el partit d'avui, però molt ben treballat, sobretot en l'aspecte defensiu. Ells també han mirat de jugar el joc aeri, però vosaltres heu estat una fortalesa.
3: Sí, ya sabemos que somos un buen bloque defensivo, damos nuestro 100%, pero al final hemos dado nuestro 100% y nada, muy feliz por todos.
2: Ara important tornar al futbol espanyol, no? En aquesta tercera federació. Què dura és aquesta Lliga Elit, no? Tant que penalitza per baix i també per dalt, perquè un play-off és una monada sempre.
3: Ya nos avisaron de esta liga, era muy física, era muy de correr a las espaldas, muy de lanzar balones, pero bueno, muy felices por haber aportado nuestro 100% y poder haber subido a tercera federación. Para este pueblo es un orgullo.
2: Felicitats, Eric, y a celebrar-ho.
3: Gracias.
0: Vinga, 9 i 18, i parlem també del play-off d'ascens de segona federació. Demà, anada de la final pel Badalona.
1: Sí, ja és l'última eliminatòria. Si aconsegueix superar aquesta fase, aquesta última eliminatòria davant del Compostela, doncs el Badalona, que pujaria a segona federació, s'enfronta al Compostela, que va ser el vencedor del grup gallec al primer partit al camp del Compostela, demà a les 6 de la tarda, en directe a l'Enjoc, a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: Doncs vinga, marxem cap a Santiago de Compostela, que volem saludar doncs a un dels jugadors del conjunt badaloní, que a més ja té experiència en altres play-offs, com és el Carlos Guzmán. Carlos, com estàs? Bona nit.
4: Bona nit, Ignasi.
0: Què tal? Com esteu per Santiago? Què tal per allà?
4: Bien, bueno, estamos ahora dando un paseo, como he dicho, ahora una actividad de grupo, y bueno, ya con ganas de que llegue el partido de mañana.
0: Com m'arribeu? Perquè després d'aquesta classificació apoteòsica de l'altre dia, del diumenge passat, suposo que a nivell de moral, com a mínim, deu estar platòrics, no?
4: Sí, bueno, la verdad que el resultado en Cornellà no fue bueno, sí que sabíamos que teníamos opciones, aunque era complicado, y bueno, la verdad que el partido de vuelta en casa fue espectacular, con un final inolvidable, pero bueno, ya tenemos que dejarlo un poco al lado y bueno, pensar que empieza otra eliminatoria contra un equipo que no conocemos tanto como Cornellà Hospitalet, y bueno, con ganas de sacar un buen resultado para digamos, la vuelta poder terminarlo en casa.
0: I pel que heu pogut veure aquests dies del Compos, què hem d'esperar d'aquest rival demà? Perquè pel que he vist és un equip també que defensa molt bé com vosaltres, equip menys golejat del seu grup, igual que vosaltres aquí a Catalunya.
4: Sí, bueno, al final es un equipo grande, un equipo que en teoría o muchas veces están con deberes superiores, es una plantilla hecha para subir directo y no lo consiguieron, un poquito parecido a nosotros que han estado todo el año primeros y al final no se les ha dado y bueno, supongo que en casa será un equipo también muy complicado, es un equipo con experiencia, físicamente fuerte, pero bueno, nosotros tenemos nuestros argumentos y bueno, sabemos que va a estar igualada y que se va a decidir en detalles y el que esté más acertado en esas ocasiones, que no creo que haya muchas que las tengamos, pero bueno, como hemos visto estas eliminatorias, sacar un buen o mal resultado en la ida tampoco te asegura nada, pero bueno, vamos con confianza para poder sacar un buen resultado.
0: Quin camp tan bonic i tan històric, per jugar a futbol demà, Carlos.
4: Sí, bueno, la verdad que yo ya he jugado en este campo, bueno, me tocó con Terrassa play-off, pero sí que al final es un campo de primera división, un campo de césped natural, un campo que en principio, pues lo que dicen, va a haber gente, y eso al final al futbolista es lo que le gusta, aunque no sean nuestros, ya eso se da la semana que viene, y bueno, creo que tenemos que disfrutar de este tipo de partidos que no se juegan cada día, porque estamos a dos partidos de poder ascender.
0: Clar, és el que dius tu, a dos partits, després d'una temporada molt difícil, amb molts obstacles, però us heu plantat fins aquí.
4: Sí, bueno, la verdad que hemos estado casi toda la temporada de líderes, no hemos tenido un final como el que queríamos, pero bueno, al final eso puede pasar, lo que nos ha pasado en el peor momento, luego tuvimos un cambio de míster, bueno, el playoff no entrábamos a lo mejor en la mejor situación y creo que el equipo ha dado la vuelta y se ha podido intentar rearmar para poder tener opciones y ahora estamos aquí y no queremos parar y queremos ya hacer el último esfuerzo para poder ascender, que bueno, que para tanto para nosotros como para el club será muy importante, bueno, y tenemos que ir con todo para poder lograrlo.
0: Pues a veure si s'aconsegueix i d'aquí una setmaneta ho podem celebrar. Per cert, que els dos partits els podrem seguir a les televisions locals de la plataforma La Xarxa Més. Carlos, moltíssima sort de demà i d'aquí una setmana a veure si podem celebrar un ascens.
4: Vale, vale, muchas gracias, Ignasi.
0: Doncs el Carlos Guzmán, el jugador de la Badalona, a unes horetes d'aquest partit decisiu demà a les 6 al camp del Compostela. Com us dèiem, el podreu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més i de les televisions locals de l'Enjoc Televisió. Abans del partit escoltàvem també el tècnic Miquel Esparrell.
5: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
0: Vinga, i més futbol. Per cert, el Terrassa ha anunciat avui la incorporació del migcampista del Vilanova, Albert Selman. Com us deia, més futbol. Demà, tornada de la final del play-off d'ascens a Lliga Elit. Demà tindrem un altre equip que pujarà a Lliga Elit.
1: Sí, s'enfrontant en aquesta eliminatòria el Viladecans i l'Igualada. Aquest partit serà demà a les 6 de la tarda. Ja és la tornada. A l'anada havien acabat amb empat a 0 al marcador.
0: Doncs abans de la partit, aquesta era la valoració que en feia Carlos Barrios, el jugador de l'Igualada, després del partit d'anada.
6: Sí, nosaltres volíem treure un resultat a favor perquè sempre al nostre camp és important marcar. Encara així, el resultat 0-0 sense encaixar, anem a Viladecans amb ganes. De cara al partit, que som l'equip més golejador dels tres grups, així que marcarem segur, però bueno, no em preocupa i amb moltes ganes d'anar a Viladecans.
0: Vinga, 9:24, com està ara mateix el bàsquet?
1: Doncs ho dèiem, que estava molt ajustat aquest partit. Ja està a l'últim quart, el darrer i definitiu. I de moment està perdent el Barça per 2 punts de diferència, 58-56. Per tant, ara mateix el Barça remolca en aquest partit.
0: Doncs absolutament tot obert, eh? Recordem que si el Barça guanyés, doncs aconseguiria ja plaça per a la gran final. A tot això, ahir la penya va tornar a caure.
1: Sí, la penya havia perdut d'un únic punt de diferència en el primer partit, 118-117 davant del València Bàsquet a la Fonteta de Sant Lluís, però ahir va perdre de manera més contundent, 90-76, i està obligat a guanyar els dos partits a Badalona i un tercer que es tornaria a disputar a València, doncs si vol ser a la final. Demà a les 8 de la tarda, doncs el primer partit a la pista de la penya, a l'Olímpic, a partir, com dèiem, de les 8 de la tarda.
0: Doncs com van ahir, Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra?
7: El València Bàsquet posa el 2-0 en l'eliminatòria contra la penya després de superar els verdinegres per 90-76 al Roig Arena. La sèrie es trasllada ara a Badalona després d'un segon partit amb un clar dominador al conjunt de Pedro Martínez, que va passar per sobre de l'equip de Dani Miret. Va ser una autèntica piconadora, amb Badio amb 16 punts com a màxim anotador, però és que va comptar amb fins a 6 jugadors amb dobles dígits. 13 triples de 40 intents va anotar el València Bàsquet, mentre que la penya va clavar 9, la meitat dels que va aconseguir el primer partit. Una estadística molt important i a tenir en compte. Només Parker, amb 16 punts, va ser el més destacat d'un conjunt verd i negre que ja al descans perdia de 13. I, de fet, ho va arribar a fer de fins a 24 punts de dèficit, fins que un parcial de 0-10 a l'últim quart va maquillar el marcador. Aquestes eren les declaracions del tècnic Dani Miret al final del partit.
8: Penso que la nostra mentalitat avui no ha estat bona en el sentit de posar excuses de no ser prou físics a l'inici en certs aspectes del joc. La nostra defensa ha de tenir més activitat, més contacte, més responsabilitat. Això és el primer de tot. Si no defensem, avui el València ens ha fet 90 punts, segurament perquè la diferència ja era molt gran a l'inici, no han necessitat fer més. I hem d'atacar millor. Quan ataquem millor, no serà tan fàcil ser agressius. Quan ataquem millor, doncs, com he dit ara mateix, serem capaços de obligar que no puguin ser tan agressius.
7: La penya jugarà demà diumenge a les 8 del vespre al tercer partit d'eliminatòria a Badalona, a l'Olímpic, en el que es diu un partit de win or go home.
0: Doncs déu-n'hi-do. I en bàsquet també el Cadí la Seu ha fet oficial el fitxatge de l'ala pivot internacional alemanya Lina Sontag, en presència a l'Eurobàsquet 2023 i als Jocs Olímpics de París.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
14: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
15: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
16: Hola, soy Lina Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
15: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
16: Adeu, Embaladits!
17: Ens agrada la poesia!
13: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
9: La xarxa de comunicació local.

L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de 10 de la nit, som els de l'Enjoc. Darrere mitja hora de programa, actualitzem marcadors. Vinga, waterpolo, final de la Champions masculina. Què fa el Barceloneta?
1: Doncs de moment va per darrere el marcador, després d'un segon parcial dominat pel Prorreco italià. Està guanyant 1-3 en aquest segon parcial. El primer havia acabat amb empat a 6 i ara mateix el marcador d'aquest 7-9 favorable als italians. Per tant, els catalans, dos gols per darrere el marcador.
0: D'altra banda, el play-off d'ascens a segona divisió, anada de la gran final per aconseguir l'ascens. De moment, el Sabadell continua perdent.
1: Sí, minut ja 32 de partit i des del minut 3 que el Sabadell està perdent davant del Zamora, 1-0 al marcador amb el gol de Losada. Per tant, el Sabadell que de moment va per darrere.
0: I qui sí reacciona és el Barça de bàsquet.
1: Sí, dèiem que anava perdent. Doncs ara mateix està guanyant de 2, 60-62 davant del Tenerife. Ha entrat també una cistella i un tir lliure ara mateix. Per tant, 60-63, 3 punts de marge pel conjunt de Xavi Pasqual.
0: Doncs vinga, 9:31 minuts. Vinga, i en hoquei patins, hoquei lliga masculina. Ahir va començar la gran final, el millor de 5. No van anar gens bé les coses per l'Igualada.
1: No, els dos primers partits són a la Corunya, Riazor, a la pista del Liceu, i ahir el Liceu va dominar de manera contundent. Va acabar guanyant per 8-2, un partit que el descans ja dominava per 6-0. Per tant, el primer punt d'aquesta final, la primera victòria, doncs és pel Liceu. Demà, a 8:45 del vespre, hi haurà el segon partit també a la pista del Liceu, i després la sèrie ja es trasllada a les Comas, a Igualada.
0: Doncs avui l'Anna Freixa, que ha parlat amb en Marc Muntaner, que precisament feia referència a aquesta compressió tan absoluta dels partits del calendari. Ara, de seguida, recuperarem aquest tall, en aquest cas del Marc Muntaner, explicant que el calendari segurament no els va jugar, o els va jugar una mala passada, no els va jugar a favor, en aquest cas, després d'aquest partit, després d'una sèrie molt exigent davant del Barça.
2: Crec que ahir es va veure un Igualada totalment superat, un Igualada molt cansat, sobretot mentalment. No crec que fos tant físicament, sinó més mental. En 6 dies, exactes, 6 dies, haurem jugat 3 partits d'una intensitat brutal, i si comptem diumenge, en 8 dies n'haurem jugat 4. Llavors sí que és veritat que hi ha un cansament mental que és evident, que ells no tenen perquè han jugat 2 partits menys al play-off. Però és el que hi ha, ja ho sabíem. Sí que és veritat que no, massa ben fet no està. A Portugal, per exemple, els dos equips que juguen la final crec que tenen 10 dies de descans, pràcticament.
0: Doncs Omar Muntaner, el que fa referència també al partit de demà diumenge. Diu que el seu equip té temps ara per reaccionar.
2: Estem a una final 22 anys després i penso que ahir l'equip no va estar a l'altura, no va transmetre, no va tenir caràcter, no va tenir ambició. I ho haurem de canviar, de cara a demà. Som conscients de que estem lluny de casa, de que pràcticament no hi ha aficionats aquí. Els pocs que hi havia es van posar en un lloc que no veien ni el partit. I els agraïm des d'aquí, amb els diners que van pagar pel viatge. Però, bueno, tot i aquestes milers de dificultats, Igualada demà ha de plantar cara, ha de demostrar més caràcter. I sobretot el que penso que hem de fer és creure'ns que els podem guanyar, que és el que crec que vam fer contra el Barça, que és creure'ns que podíem guanyar-los i que estem capacitats per fer-ho. Hem fet un punt menys només en tota la Lliga, en 26 jornades, per tant podem fer-ho perfectament, però necessitem estar mentalment, físicament.
0: Doncs demà, 8:45, aquest segon partit de la final entre Liceu i Igualada, recordem, és el millor de 5 partits. I demà el que es podria decidir és l'hoquei lliga femenina.
1: Sí, perquè és la final, el millor de 3 partits, i aquest ja és el segon demà. El segon partit, a la pista del Fraga, al Sotet, endavant del Vilassana, un Vilassana que es va emportar la victòria en el primer partit per 3-2, per tant, demà, si aconseguís la victòria, doncs ja seria campió de Lliga. Ni Fraga ni Vilassana saben què és aconseguir el títol de l'hoquei lliga Iberdrola, i a més, en el cas del Vilassana és la primera vegada que acaba arribant a la final lluitant pel títol. El partit serà demà a les 12 del migdia.
0: Doncs a veure si aconsegueix el títol al Vilassana, que recordem que aquest any ja havia guanyat la Copa de la Reina. Podria ser l'últim partit de Maria Porta, que ens deia això abans d'aquest partit. També comenta la prèvia del partit el tècnic Lluís Rodero.
3: Anem a la pista del Fraga i també és una pista que és molt difícil, que ens costarà molt. Aquest any no hem guanyat allà. També tenen una afició, doncs, caprete, i bueno, sabem que serà difícil, però nosaltres al final anem allà a guanyar i confiar des de la feina feta al final al llarg de la temporada, que crec que durant la temporada ja hem demostrat que som l'equip més regular i bueno, doncs, crec que falta un partit per rematar-ho i anirem a per això.
4: Bueno, estem bé. Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. O sigui, no pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
0: Doncs demà podríem tenir un campió català d'aquesta Lliga Femenina. El que tindrem l'any que ve, segur, és un equip més.
1: Sí, perquè van descendir tres equips que no eren catalans de l'Hockey Lliga Iberdrola i avui ha aconseguit l'ascens al Mataró. Per tant, un equip català més la propera temporada, la màxima competició estatal. Un Mataró que amb dos partits n'ha tingut prou per acabar aconseguint aquest ascens. Ja havia guanyat 8-1 en el primer partit i en el segon davant d'Alcaldes ho s'ha imposat per 3-4 i per tant ja no ha estat necessari. Un tercer partit al Mataró, un any després de el descens, torna a recuperar plaça a l'Hockey Lliga Iberdrola.
0: Doncs festa grossa avui a Mataró, i no només per l'hoquei patins, després ho comentarem també pel que fa al futbol sala. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
5: El partit d'aquest dissabte al pavelló de la Torre Roja no ha tingut res a veure amb el 8-1 de la setmana passada. El club hoquei Caldes sabia que necessitava la victòria per seguir viu en la lluita per l'ascens. Les coses se li han complicat d'allò més arran del gol de Farners Prats quan en prou feines s'havien jugat els 3 primers minuts de partit. Però les d'Oriol Savinha han sabut reaccionar amb un joc molt més valent i desinvolt que en el maig de la setmana passada. Han canviat l'argument del partit, aprofitant una situació de superioritat arran d'una targeta blava a Sara Rodríguez. Júlia Montbrú empatava el partit i pocs minuts després Aina Lleonard marcava el 2-1 per a les vallesanes. Però els últims 5 minuts de la primera part han estat un autèntic suplici des del punt de vista físic per als locals. El Mataró posava una sisena marxa i imposava el seu altíssim ritme de joc que ofegava materialment el rival. Aquesta situació ha permès al Mataró capgirar el marcador gràcies primer a un gol de la sempre omnipresent Nina Almirall i un altre dia en el límit del temps reglamentari de Joana Pons. Tot i el 2-3 favorable a les d'Albert Larré al partit i de retruc al play-off no estava decidit. El descans li ha provat d'allò més a un Caldes que semblava haver carregat les piles. L'inici de la segona part ha estat un continu estira i arronsa amb els dos equips abocats a l'atac, però sense conseqüències. Per al Caldes era urgent marcar, i ho ha aconseguit gràcies a un gol de Carmen Cabeza culminant una gran jugada d'Aroa López. Malgrat l'empat, el Mataró no s'ha descompost i ha mantingut el seu ritme. El partit ha entrat aleshores en una fase final de bogeria. El Mataró ha tingut l'oportunitat de marcar el quart arran d'una falta directa llançada per Nina Almirall, però Judit López ha impedit que es convertís en gol. Però quan tot semblava encaminat a la tanda de penals, a un minut i mig de la conclusió, Nina Almirall marcava el gol que ha servit per fer pujar el decisiu 3-4 al marcador. El club hoquei Mataró era, novament, equip de l'hoquei Lliga Femenina.
0: Doncs un partit que hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A una transmissió ha participat en Jordi Cochran, que després del partit ha parlat amb protagonista.
6: Segurament amb una de les jugadores que està més contenta per aquest ascens amb el Mataró i el retorn a la hoquei Lliga Iberdrola, amb Paula Lladó. Explica'm, com heu viscut aquest ascens en el dia d'avui?
7: Doncs amb molts nervis, veníem amb moltes ganes, sabíem que elles ens plantarien cara, però veníem també amb molts motivades i amb les idees molt clares. I crec que d'aquí ha sortit el resultat d'avui.
6: Un partit que ha estat completament diferent al de fa una setmana i que igualment, no sé si el fet d'haver guanyat a l'últim minut encara assegureix encara millor aquesta victòria, aquest ascens.
7: Sí, la veritat és que fins l'últim minut ningú ens ha assegurat res, ningú ens ho assegurava, però bueno, potser venies amb el resultat de la setmana passada, veient que et van sortir bé les coses i venies a proposar coses semblants. Ens hem trobat amb un equip molt lluitador, que això ja ho sabíem, amb moltes ganes també. I bueno, hem sabut jugar el que sabem jugar, amb les idees que ens han proposat, i crec que ha sigut una feina de tot l'equip, d'anar-nos animant, d'anar ajudant-nos i de parlar molt a pista, i això.
6: Temporada espectacular, perquè campiones de la fase regular i amb molta distància respecte de les segones, i en el play-off per la via ràpida en les dues eliminatòries.
7: Sí, la veritat és que hem gaudit molt d'aquesta temporada, que era l'important. Hem après molt d'estar juntes, perquè no érem un equip que jugava juntes, i ens hem gaudit molt entre nosaltres. Hem après molt de les unes de les altres, de totes les diferències de totes, i crec que aquest és el resultat que ens ha tocat.
6: I et faig una última pregunta. Què suposa per tu aquest ascens? Perquè el Mataró, sens dubte, ets una de les jugadores que té més temporades al Mataró, i tornar a l'hoquei Lliga Iberdrola una temporada després d'haver descendit, era tornar a fer-ho, haver pujat amb l'equip, què suposa per tu?
7: Per mi és un orgull, per mi és estar a casa. És la feina feta de tot l'any, que és molta, és molt sacrifici. Deixem de fer moltes coses per jugar aquest esport, per dedicar-nos-hi 100%, i estic molt orgullosa d'aquest equip, de la feina que ha fet i de com ha avançat des del principi fins ara.
6: Doncs les paraules de Paula Lladó, la portera de Mataró, valorant aquest ascens tan desitjat i finalment aconseguit.
0: Doncs en aquesta transmissió televisiva també hem escoltat els dos tècnics, Oriol Sapinya d'Alcaldes, Albert Larrea, que per cert deia adéu avui, del Mataró.
8: Tinc ara sensacions rares, no? Vull dir, per un costat estic trist, evidentment, perquè penso que, bé, teníem el partit, penso que podríem haver forçat aquest tercer partit demà a Mataró, i al final, detalls, no? Quan arribes a un play-off, al final els partits es decanten per detalls, no? Penso que nosaltres també, doncs, bueno, hem fet mèrits, vull dir, no he tingut res a veure el partit de la setmana passada amb aquest, i m'intento quedar amb això, no? Vull dir, amb la temporada que hem fet, amb l'esforç que han fet les noies i el creixement que han tingut, i com has dit, la temporada que s'ha marcat aquest equip dins aquest club, vull dir, que és una temporada històrica. Esperem que l'any que ve sigui més i millor, la veritat.
9: L'important era guanyar, intentar no arribar demà, i bueno, jo crec que em quedo amb que estic tan orgullós de les meves jugadores, una vegada més, de tot el meu cos tècnic, de tota la feina que hem fet durant tot l'any. Estic super agraït a tota aquesta gent que ha cregut en la feina que estàvem fent, i només tinc paraules d'agraïment. Una alegria immensa, perquè part d'aquestes jugadores estaven l'any passat amb mi a l'equip, perquè van creure, perquè van dir-me que em quedés, van dir-me que tornaríem, i han treballat creient en el que estàvem fent.
0: Doncs ascens per la Mataró Hoquei Lliga Femenina. S'ha quedat doncs, a les portes Alcaldes, i també el filial, però en aquest cas masculí, en aquesta final, segon partit de la final, per pujar a Nacional, en aquest cas des de Nacional Catalana Masculina fins a la Hoquei Lliga Plata.
1: Exacte, s'ha quedat doncs, sense accés a ascens, ja ho direm bé. Havia guanyat el Noia B a la tanda de directes, després d'una 3-3 en el primer partit, i avui ha tornat a guanyar 6-3 el Noia B davant d'Alcaldes B, i per tant doncs, és el Noia B qui serà equip d'Hoquei Lliga Plata.
0: Com ha anat tot això? Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bona nit.
10: Què tal? Molt bé, doncs evidentment ja està començant la festa des de fa una estona aquí al pavelló de l'Ateneu, moltes remullades, fins i tot aquí al cos tècnic que no s'ha salvat, dels pocs que estic sec sóc jo, després d'aquesta victòria per 6-3 que ha donat aquest segon punt de l'eliminatòria final d'aquests play-offs, i un equip que la temporada passada arribava a la Nacional Catalana i que un any després, només amb un any n'han tingut prou, per arribar a l'Hoquei Lliga Plata. En un partit que ha començat molt bé, un Noia B que s'ha arribat a posar fins a 5-0, destacant sobretot el hat-trick de Pau Andreu i també amb una actuació excel·lent del porter Martí Salvador, però que després el Caldes doncs, ha aconseguit retallar al final del partit i posar una miqueta d'emoció en un partit que ja estava molt i molt decidit. Al meu costat, Pau Romagosa, tècnic d'aquest Noia B i un dels artífexs també d'aquest gran èxit del filial del Noia, que en dues temporades, Pau, està a l'Hoquei Lliga Plata.
11: Sí, gràcies. És espectacular haver de pujar o tenir un equip a Hoquei Lliga Plata. Per un club com aquest, tan històric i que s'ho mereix tot. L'any passat vam pujar amb el Xavi Brics d'entrenador. Aquest any, doncs, amb un parell de peces, però mantenint la base i entrant jo com a entrenador, doncs, mira, hem aconseguit això que és espectacular per aquest club.
10: No era l'objectiu a inici de temporada, segurament, però a poc a poc es va animant i es va convencent de que era possible, no?
11: De fet, l'objectiu era no baixar, nous a la categoria, vull dir que al final el que buscàvem era mantenir-nos i a partir d'aquí anar creixent a dins la categoria, però a mesura que anàvem passant els partits, anàvem millorant, anàvem fent millor les coses i doncs mira, al final anem a arribar a play-off, bona dinàmica i guanyadors.
10: Què té aquest grup?
11: És que són, tots són superbones persones, o sigui, són, de fet, si hagués de triar per persones, no podria triar, no, i no només els 10 que juguen, perquè som juntament amb els júniors, que entrenem tots, entrenem tots igual i fem tots el mateix, amb el tercer, amb els Sebas, vale? I llavors tot aquest grup més espectacular. Es deixen la pell, lluiten per tot, fan el que se'ls diu, i això pues, fa que puguem arribar a aquestes finals i guanyar-les.
10: La temporada vinent, aquesta base, aquest grup, serà el que defensarà la plaça de l'Hockey Lliga, Plata.
11: Sí, sí, en principi no hi haurà canvis. Ara mateix és tard ja per començar a fitxar. No sabem si hi haurà algun canvi o el que sigui, però en principi la idea segueix igual.
10: Pau Romagosa, felicitats, enhorabona a tot el grup, a tot el cos tècnic, i et deixem que ho celebreu.
11: Moltíssimes gràcies.
10: Doncs el Pau Romagosa, el tècnic, primer tècnic d'aquest Noia B, en una vespre nit que segurament serà molt llarga, en un grup molt jove, que evidentment tenen moltes ganes de festa després d'aquest grandíssim resultat, d'aquest gran èxit per la base, per tota l'estructura del club, del Noia Freixenet, tenir per primera vegada la propera temporada el seu filial a l'Hockey Lliga Plata.
0: Excel·lent, com sempre, la feina del Sergi Fernández. Ara ja sí que pots remullar per fora o per dins, Sergi?
10: Sí, sí, no me n'escaparé.
0: Gràcies, bona nit.
10: Gràcies, adéu.
0: Vinga, i a les 9:47 parlem també de futbol sala. Play-off d'ascens a segona masculina. Avui hem viscut la tornada de la final a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Quines emocions per celebrar també un altre ascens del Mataró.
1: Sí, perquè ha capgirat l'eliminatòria. El Mataró havia perdut 2-1 a la pista del Palma B la setmana passada, i avui el Mataró ha aconseguit la victòria 5-3 i, per tant, és equip de segona.
0: Mataró Ràdio, Oriol Debat.
12: El futsal gestoria Lluís Mataró és nou equip de la segona divisió estatal de futbol sala després de superar el filial del Palma Futsal en el global de l'última eliminatòria del play-off d'ascens. Els mataronins van perdre per la mínima a Mallorca la setmana passada, 2-1, en el partit d'anada. A casa, però, han tret el seu millor futsal per dominar en el marcador bona part del partit i situar un avantatge de 3 gols. L'acumulació de faltes ha permès, però, al Palma retallar distàncies i acabar empatant l'eliminatòria. Ha estat a 50 segons del final i amb l'afegit a l'horitzó, quan un gol de Juanito ha fet embogir el pavelló Teresa Maria Roca i els prop de 1.000 espectadors que veien el seu equip. Un gol que ha donat la victòria i l'ascens al futsal gestoria Lluís Mataró. El conjunt de Mataró ja havia disputat aquesta fase d'ascens en 5 ocasions abans d'assolir d'una vegada per totes la segona divisió. Un futsal Mataró que havia quedat campió de Lliga en el seu grup aquest any a la segona divisió B.
0: Així de contents estaven després del partit dos dels jugadors del Mataró, Pol Novo i Sergi Meneses.
13: Era el somni de la meva vida, del David, del meu pare, dels meus amics, i sempre sortia a creu i m'he espantat perquè pensava que avui també. I amb un Juanito increïble i un treball de tots, doncs, ho hem aconseguit i hem fet història. És un valor de club perquè des del 2018, que vam pujar 2017 a segona B, que ho intentàvem, i és que ho hem aconseguit, és una bogeria, i no ho puc creure, realment.
14: Uau, molta felicitat, jo crec que era el moment de pujar, s'ha posat totes les coses encara, i tants anys de sofriment i de patiment, l'hem aconseguit i estarem allà a segona, lluitant el que podem. Tenim una porteria increïble, uns grans companys, i bueno, ha sigut una eliminatòria molt dura. Palma ens ha posat les coses molt difícils, però l'ho hem donat tot. Gràcies, la mereixerem.
0: I a tot això, el Barça de Futbol Sala ja sap el rival a la gran final per guanyar la Lliga de Primera.
1: Serà el millor de 5 partits amb el factor pista favorable al Barça dimarts i dijous a les 9 al Palau Blaugrana, i el rival, el Pozo Murcia, que s'ha classificat aquesta tarda.
0: I el play-off d'ascens a Primera Femenina demà, anada de la final per Linyola.
1: Sí, tenim el Linyola, el Rubí havia quedat eliminat, doncs el Linyola a les 12 del migdia s'enfrontarà a l'Estrela Futsal Gallec a partir de les 12 del migdia. Com dèiem.
0: A veure si aconseguim que pugi i cobreixi aquesta plaça que deixarà el Penyes Plugues, que va descendir aquesta temporada. Xènia Cantenys, jugadora del Linyola.
15: Estem plenes d'il·lusió i d'alegria i amb moltes ganes de seguir lluitant per aquest somni que estem aconseguint. Bueno, sí que és veritat que la calor es nota, sobretot els partits, que són com més intensos, però jo crec que l'equip arriba a un bon estat de forma física i ara mateix no crec que sigui cap problema, això. Bueno, suposo que també una mica més de nervis. Al final, quan jugues a casa el partit de tornada, tens com una assegurança de que segurament pots acabar remuntant partits. Per tant, ara és una mica més complicat, però tot es pot afrontar, i més amb aquest equip. Sabem que serà un partit molt dur, molt intens, amb un dels equips més complicats, segurament, que ens han tocat, però el factor casa esperem que ens ajudi per treure el millor resultat possible i, bueno, i aconseguir retallar els gols per quan anem cap allà, en tot cas.

0: El reportatge en joc.
1: L'atleta de Terrassa, Oriol Antolí, ha trencat el rècord estatal d'ultraresistència, 757 quilòmetres en 90 hores. Ho ha fet després de completar la Belgium Legends Backyard Ultra en segona posició. El terrassenc que ha completat 113 voltes al circuit més de 4 dies en continu moviment. És un reportatge de Miquel Romagosa, de la Ràdio Municipal de Terrassa.
2: Nova fita esportiva d'Oriol Antolí, l'agarenc. Bat el seu rècord, 757 quilòmetres en 90 hores a la Belgium Legends Backyard Ultra, que s'ha celebrat aquests dies, una prestigiosa prova europea d'aquesta disciplina de resistència extrema. Ha aconseguit Antolí una segona posició i, com dèiem, 90 hores, 757 quilòmetres, i ara és moment de recuperar.
3: Bé, bueno, encara no corro, encara no m'he posat a córrer, però a nivell de dolors i de tot ja està muscularment. Sembla que estic molt recuperat, almenys per fer vida normal, i a més, a nivell mental i de recuperació de son i això, també més o menys ara ja començo a estar bastant bé. Vull dir que per córrer encara no, però ja estic bastant recuperat.
2: Un Oriol Antolí que sap que durant tots aquests quilòmetres i totes aquestes hores s'ha de saber gestionar.
3: Sí, clar, al final has d'assegurar molt bé que tot funciona bé, perquè si per dir alguna cosa vas més ràpid del compte i per poder descansar més, llavors muscularment et fatigues molt més ràpid. I si vas massa a poc i descanses poc, llavors a nivell de son i a nivell mental també costa més. Per tant, és una mica treballar-ho tot i saber trobar el balanç correcte per poder arribar al màxim de lluny possible.
2: I és que en el món de l'esport és una lluita constant entre el cap i les cames. Les cames i el cap.
3: Clar, jo en el meu cas m'agrada molt això de córrer, llavors normalment no tinc el pare, sempre m'agrada continuar. Però igualment, sí que quan et poses en una competició d'aquestes has d'estar molt segur de que no abandonaràs o que abandonaràs només si et fan fora perquè arribes fora de temps en alguna de les voltes. Aleshores, això sí que és tota una feina de mentalització, però bueno, quan vas a fer un tipus de una cursa d'aquest tipus i vas a donar-ho tot, jo crec que ja quasi bé se suposa.
2: Durant 90 hores es poden fer moltes coses. Això fa Oriol Antolí perquè no sigui tan llarga l'espera o l'estona?
3: El problema és, quan estàs a la 90, sí que ja penses, ostres, estic a prop del meu rècord anterior, potser el puc superar, i tens molt la motivació aquesta. El problema són les 70 primeres, quan encara estàs molt lluny del teu rècord d'aconseguir res, en el qual t'has de distreure com sigui perquè el temps passi ràpid, perquè, clar, al final tu portes 10 voltes, que són 67 quilòmetres, i ja estàs cansat. Però et falten, imagina't les hores que et falten. Aleshores, has de treballar molt per intentar distreure't, sigui amb estratègies de posar-te música o podcast, o xerrar amb la gent, o inventar-te històries, el que sigui per distreure't i que les voltes passin més ràpid. Quan ja estàs molt amunt, estàs a prop del rècord, allà ja és un repte i és molt més fàcil a nivell mental aquesta part.
2: Un Oriol Antolí que parla també de tots els estats d'ànim que pot passar durant aquestes 90 hores, des de voler abandonar a, en alguns moments, fins i tot voler donar encara més de si.
3: Sí, clar, passes moments de tot, passes moments de davallades i passes moments d'eufòria, i així com en uns has de lluitar per sobreviure, per dir d'alguna manera, en altres t'has de frenar, perquè no és el que et deia abans, no? Si vas més ràpid del compte, te la jugues a que muscularment et trenquis. Clar, quan portes 700 quilòmetres és molt fàcil que una apretada forta, un canvi de ritme et faci trencar el múscul i et deixi fora.
2: Recordem que Oriol Antolí ha establert el seu millor registre personal i rècord d'Espanya, superant les 103 voltes i 690 quilòmetres del Mundial de Tennessee de l'any passat, on va acabar a la setena posició.
1: Vinga, darrer minut del programa. El Barça de bàsquet ja és a la final.
4: Doncs sí, acaba guanyant 76-85, per tant, 3 victòries en 3 partits davant el Tenerife.
1: Com tenim el Barceloneta a la final de Champions de Waterpolo?
4: Doncs al moment les coses molt igualades, 13-13 al marcador, ja tercer període d'aquesta final davant del Prorreco.
1: I descansa el partit al Sabadell.
4: Està guanyant el Zamora 1-0, per tant, el Sabadell per darrere el marcador.
1: No tenim temps per més. Gràcies, Anna, bona nit.
4: Bona nit.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Marc, el control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa, l'Ignasi Tarpero i Martínez. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: La xarxa de comunicació local. Són les 10 de la nit.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí ja fent l'escalfament per entrenar la nostra creativitat una setmana més amb la creativa empordanesa que ens acompanya setmana a setmana, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina. Com vas?
1: Ai, molt bé. Avui anirem de maniquís.
2: Avui sí. Avui, i tot això ve perquè vull posar una cançó, eh? No t'ho perdis,
1: tot
2: eh?
1: Tot ve per una cançó?
2: Tot ve per una cançó que m'agrada molt, eh? Dic, és que haig de buscar com posar-la. Doncs ja està, he fet un tema.
1: Per tant, una cançó ha inspirat tot un programa de ràdio, eh?
2: Bé, i també perquè ja posats a parlar de maniquís, doncs, com que jo em distrec molt, ja aquestes alçades de la pel·lícula. De la pel·lícula, ja jo crec que ja ha quedat entès.
1: Que bona.
2: Doncs, què em passa? Que quan vaig a mirar doncs, els aparadors, em fixo molt, a part de que m'agrada molt tot el tema d'aparadors, el màrqueting i tot això que sempre hem parlat, i a vegades em passa que miro algun maniquí que em crida l'atenció i no em fixo en la roba que porta, miro l'expressió i penso, ai, si tingués vida, no? Què faria? Què no sé què? Què deu estar aquí avorrit pel plantat?
1: I et muntes la pel·lícula, tu, després.
2: I la pel·lícula, sí. I això, poca feina, ja t'ho diré, eh? Poca... Però també és una manera de... Doncs de trobar una calma mental, eh?
1: Vull dir que és un exercici. Mirar maniquís, eh? No la roba, que després ens entra la compradora compulsiva que tenim a dintre. No, anem a mirar els maniquís.
2: Però tu no t'has distret mai amb un maniquí?
1: Te'ls mires.
2: Però allò de mirar una mica més enllà, mirar-li la cara, mirar, ai, per què té aquesta posició, o per què aquesta expressió...
1: Jo saps què em pregunto a vegades?
2: Què?
1: Si fos una persona real, s'aguantaria dreta? Perquè vaig descobrir que la Barbie no.
2: No, clar, té el suport aquell, per això porta els talons així.
1: No, però que per les proporcions que té la Barbie, si fos una noia real, no es podria mantenir de peu. Per la cintureta que té, el com està formada...
2: O sigui, amb peus rectes, però si es podria mantenir amb un peu davant de l'altre.
1: Que no tindria equilibri, que està massa desproporcionada.
2: Vale, és igual.
1: I els maniquís, doncs, també són enganyosos. Dius, sí. Oh, que maco aquest vestit, i te'n vas tu a provar-lo i dius, oi, què ha passat?
2: Els maniquís i els miralls, Cristina, sí, són enganyosos.
1: Sí. Ja en fiquen alguns també que et veus millor quan arribes a casa, dius també què ha passat.
2: Doncs jo tinc un mirall que té un punt d'inclinació.
1: Aquest és el que tinc a casa.
2: I aquest és una meravella. Ara després vas amb un altre que no té inclinació i dius, catxis, què ha passat aquí? No és el mateix. Bé, és igual. Vas, anem als maniquís. Doncs tot això ens porta la cançó. I la cançó és de la pel·lícula Maniquí de l'any 1987. No sé si l'has vist, aquesta pel·lícula.
1: No?
2: Ai, doncs mira, és vintage, és una pel·li vintage, però està bé, és entretinguda. I mira, i tot comença, ara aquí és on també la màgia que ens agrada a nosaltres.
1: Sí.
2: Doncs bé, amb un encanteri que li fan fa molts i molts anys amb una dona egípcia, que es va reencarnar amb un maniquí.
1: Ai!
2: Sí, i resulta que aquest maniquí va anar a parar en unes galeries de moda. No? I el noi encarregat de tot el tema dels aparadors i tot el tema de les galeries d'allà, doncs era i del magatzem, no? Doncs aquest home es veu que tenia un do, o no sabem si és que el maniquí tenia una connexió especial amb aquest home, però era l'única persona que podia veure de nit com aquest maniquí tenia vida. I aquesta dona egípcia agafava vida, intentava fer vida normal, i clar, si era l'aparador, doncs a la que es feia fosc, es començava a moure, clar, i aquest home al·lucinava. No, i deia, uau, què està passant aquí? Doncs es van fer amiguis, i més que amics.
1: Ai! Anava a dir, clar. No facis spoiler, però clar, si fa 40 anys que està feta, t'espoiler poc,
2: sí, spoiler,
1: no?
2: Poca cosa, eh? Però bueno, tu encara la pots veure. Doncs bé, que s'enamoren, i tenen aventures, i passen coses.
1: De nit, sempre de nit, no?
2: Sempre de nit. I això, i que vull posar la cançó ja.
1: Que ja, posa-la.
2: Posa-la.
1: Ja callem.

0: Boníssima cançó de Starship, aquest Nothing's Gonna Stop Us Now. Per tant, res ens pot aturar ara mateix a nosaltres, eh?
1: Res de res. I clar, és que aquesta cançó també a mi em porta... Jo tenia 16 anys. I clar, és d'aquella edat. I jo recordo perfectament anar passejant per un carrer. Era l'època que jugava a escacs. I anava amb el meu equip i passejar pel carrer, entrar en una botiga i allò que sona aquesta cançó.
0: Sí.
1: I no sé per què en aquell moment em va quedar... gravada.
0: No, li hauríeu d'haver vist la cara a la Roser.
1: I és que m'emociona molt, i per això dic que és una de les meves cançons de la meva vida. Un dia faré la banda sonora.
0: Home, això està molt xulo, de la teva vida.
1: De la meva vida, des de les facetes dels escacs, una cosa i l'altra.
0: Aquesta ja ha de sortir un altre cop, eh? La reservem.
1: Sí.
0: No, és que no li heu vist la cara, però l'estava escoltant, ballant, amb un somriure d'orella a orella. Vinga, doncs la música, el que dèiem, important, eh?
1: Importantíssim. Doncs mira, ara t'explico la història de què, per què ens van inspirar la pel·lícula que hem dit de Maniquí.
0: Sí.
1: Doncs la història bé, és de veritat, la història, ja veuràs que és surrealista, però va passar de veritat. I això va ser al voltant del 1930 i el creador de nines, a veure ara com ho pronuncio això, el Lester Gaba, això com s'ha de dir realment? No sabem, no? Jo literal ho pronuncio.
0: Molt bé.
1: Doncs va crear un maniquí, una maniquí hiperreal. I era per als operadors uns grans magatzems de luxe a Nova York. I la gent, quan veia aquest maniquí, es pensaven que era una model humana. O sigui, era tan
0: realista.
1: Tan... Exacte, que es pensaven que era de veritat. I sempre la feia lluir, a més, amb les millors vestits, les millors joies, no? És com que tenien tot d'operadors i tot de maniquís, però aquell maniquí era l'estrella. I bé, aquest home la cuidava tant en aquest maniquí i li va agafar tant de carinyo que la va batejar i es deia la Cíntia.
0: La Cíntia.
1: La Cíntia. Llavors, a les altres maniquís no tenien nom ni res, però la Cíntia sí. I com que s'anava cada cop doncs, agafant més connexió amb aquesta maniquí, va fer un pas més enllà i la va treure de l'operador. Però clar, aquesta no tenia vida. Lo de la vida va ser la pel·lícula, eh? Perquè es va inspirar amb això. Doncs ella agafava la maniquí i se l'emportava com de parella a esdeveniments.
0: Oh.
1: I portava la Cíntia en braços, o la portava de bracet, però clar, la Cíntia no es movia. Doncs anaven a tots els actes que els convidaven. I bé, tenia una obsessió amb ella. De fet, feia com vida normal, eh? Clar, tot això va crear un espectacle... que cada cop que ella apareixia en una festa de moda amb la Cíntia, doncs és com que tothom anava a saludar.
0: Era el moment, no?
1: Tothom volia saber alguna cosa i anar a comprovar que realment no fos de veritat, no? Doncs mira fins a on va arribar el boom de la Cíntia, que fins i tot va tenir patrocinadors. O sigui, marques com Tiffany's, Cartier, marques de luxe, els hi deixaven les joies. O sigui, era la musa. Per poder posar tot això.
0: Carai, eh? Doncs...
1: Sí, el que és una maniquí que va arribar més enllà. Però què va passar? Què va passar? Doncs que en Lester, clar, feia vida normal amb ella i un dia doncs, la tenia en una cadira sentada i pel que sigui va fer un mal moviment i va caure i es va trencar mil pedaços.
0: I adéu, Cíntia.
1: I adéu, Cíntia.
0: Pobre sí. Cíntia.
1: Sí. Sí, sí. I d'aquí ve la inspiració de la peli.
0: Molt bé.
1: Que li van donar vida.
0: La van fer renéixer, no?
1: La Cíntia, sí, sí. Doncs mira, d'on ve la paraula maniquí?
0: Maniquí, clar.
1: Maniquí. Ve del flamenc. Maniquín, que vol dir home petit.
0: Ah?
1: I si
0: potser eren més petits abans els maniquís.
1: Sí, sí. Perquè si anem a mirar l'origen del primer maniquí, de la història, que no té res a veure amb la moda, això va néixer al Palau d'un Faraó i va ser l'arqueòleg Carter que va descobrir la tomba de Tutankamon que hi va trobar un tors petit de fusta policromada amb la cara del faraó i no devia ser gaire gran en Tutankamon perquè eren de mides reals i ho van fer, i van descobrir que havia, o sigui, tenia aquest tors perquè en aquell moment bé, no es podien tocar, el Tutankamon no el podia tocar ningú, no? Doncs el que van fer és fer-li com una rèplica perquè així els sastres doncs, fessin els vestits i tot en la rèplica i d'aquí va venir doncs, la idea del maniquí.
0: Del maniquí.
1: Què et sembla?
0: Doncs mira, pensament lateral també, eh? I al
1: també,
0: final com tot això ha evolucionat fins a dia d'avui.
1: Clar, és, home, no el podem tocar, doncs hem de buscar la manera. Doncs en aquell moment el que tenien a mà era això, doncs era fer-los la rèplica. Doncs, i al final és la còpia del cos, eh? El maniquí. I què més? Segles més tard, van aparèixer les poupées de moda, que són les nines de moda franceses, i aquestes també eren figures petites, i el que feien és que hi posaven les últimes tendències en roba i les enviaven a les grans ciutats perquè vegin quina moda hi havia a París.
0: Ah, és el catàleg del moment, però en format real.
1: Això
0: no,
1: mateix, diguéssim? Era el màrqueting del moment, era el catàleg, però amb petites nines, i llavors els enviaven doncs, a Londres, a Roma, a París...
0: No és una mala cosa, eh?
1: No, però clar, no és pas un màrqueting econòmic, eh?
0: No, econòmic no.
1: No, perquè si n'has de fer, no sé, quants vestits tenien una col·lecció en aquell moment, però clar, n'has de fer moltes.
0: Però veus real, veus com cau la roba, quina textura té, no? Que ara ho veus per internet i dius, ai, mira que maco aquell vestit, i t'arriba i la tela no és el que t'esperaves.
1: No és el que és.
0: Aquestes coses passen, eh?
1: Ah, sí, avui en dia ja no és el que era, això,
0: no,
1: eh?
0: No.
1: I mira, el gran salt va arribar quan van fer el primer maniquí de cos sencer pels aparadors. I això va ser a París, com no? La ciutat de la moda, a finals del segle XIX. Al principi eren de cera i fusta, molt pesats i cars també, però funcionaven perquè, clar, va ser la manera en què la gent s'aturava els aparadors i veien la roba posada, perquè al final el que volem és veure la roba posada, perquè en un catàleg, com una foto, està bé, però si tu pots veure...
0: Com queda posat d'esquena... Sí, sí.
1: Això mateix, doncs és el que volem, no? Doncs el maniquí va sortir una mica d'aquesta necessitat, també, i va anar canviant, perquè això, segons l'època, el moment, no? Perquè després de la Primera Guerra Mundial, doncs, moltes cases de moda van començar a reduir els pressupostos per no tenir tanta despesa, i què van fer? Van començar a treure braços i cames als maniquís.
0: No fa falta!
1: No, menys despesa, doncs anem reduint maniquí, i llavors et quedes amb el tors. I el tors també va funcionar. També és una manera que funciona per...
0: A l'hora de dissenyar, sobretot, són aquest tipus de maniquís,
1: sí,
0: els que
1: sí,
0: no tenen braços ni cames.
1: I per joies, per exemple, també es fan servir més el tors, no? Que no cal tenir, a menys que siguin braçalets, però si en principi per collarets no cal tenir res. I un cop es va inventar el maniquí de tors i el de cos sencer, què falta?
0: Què falta?
1: Ens falta moviment.
0: Ai, o sigui,
1: clar. I d'aquí va sortir l'ofici de model. I això va venir també a París, el dissenyador...
0: Com no?
1: Mira, no diré el nom, Cristina, perquè no... Però és igual. El dissenyador d'aquell moment, que era molt ben considerat a París, li va demanar a una venedora de la seva casa de moda que s'hi podia passejar amb els xals que tenia que havia estat dissenyant. I li va agradar tant com ho feia aquella noia que li va començar a posar faldilles, vestits...
0: Pur
1: i de
0: marketing,
1: tot una mica.
0: Eh?
1: Pur marketing. I va dir, ostres... del maniquí ens anem a la model de veritat, perquè el moviment encara es ven més, i va ser així. Li va agradar tant com ho va fer que era noia, que fins i tot li va demanar per casar-s'hi.
0: Què dius?
1: Sí.
0: Doncs mira,
1: sí,
0: em va sortir amb feina, creant una nova professió i marit.
1: Què més volem, no? I això ens porta a una altra cançó, perquè ja ens anem a un altre tema.
0: Sí? Què tens ganes d'escoltar, Roser?
1: Ràdio Futura. Va, anem a fer un canvi de registre.
0: Vinga, Enamorado de la moda juvenil.
1: Això mateix.
0: M'encanta.

0: Quin tema de Ràdio Futura, que bé, també ha passat generacions. Almenys a la meva va arribar, no sé si ara els nens d'ara la coneixen o no.
1: Però Déu n'hi do, també.
0: És un tema que m'adona molt bon rotllo sempre.
1: Sí, molt xula, molt xula.
0: Maniquís, doncs, seguim parlant de maniquís, estem fent creativitat amb maniquís avui.
1: Parlem de materials ara, perquè hi havia maniquís de cera. Sí, però clar, aquests els van deixar de fer perquè a l'estiu compta que aquell maniquí gotejava.
0: I treure la cera de la roba té les seves dificultats, que si la planxa, el paper de diari, aquestes coses, eh?
1: No era gens pràctic, però bé, són recursos, eh? Si hi ha cera, doncs fem un cera. Mm-hmm. Després també van començar a fer amb paper matxer, que aquests encara n'hi ha, eh? Jo de fet en tinc un al taller.
0: Sí.
1: I després amb guix també. Perquè cada cop hi anàvem posant més realisme.
0: Clar,
1: no?
0: Podíem fer més formes, no?
1: Més formes, exacte. I de porcelana també. Que aquests de porcelana eren considerats com objectes d'art, perquè eren molt elaborats, a més, molts anaven pintats amb molts de detallets, no? Molta filigrana, i aquests inclús els tenien a cases particulars.
0: Eren els d'alta gamma, podríem dir, no?
1: Els d'alta gamma, eren els de luxe, sí. I bé, van anar evolucionant els materials fins a arribar a fer maniquís de plàstic, de làtex, de vinil, no?, entre altres. I també, de la mateixa manera que van evolucionant els materials, també han anat canviant les formes. Mm. Perquè la forma de maniquí, als anys 50, per exemple, eren amb molta curva, no?, perquè era el model de la Marilyn Monroe. Diríem que a cada època han triat una persona i han creat el maniquí d'aquella persona, no? Sí, llavors aquest era... Als 80, per exemple, es va posar de moda l'aeròbic amb la Jane Fonda i van modificar una mica la figura. Uh-huh. Els 90, per exemple, eren més prims i llargs perquè es van inspirar amb la Kate Moss. Aquest sí que era un maniquí.
0: Sí, que costa de complir les mides, eh?
1: Sí. Però, bueno, a dia d'avui podem dir que hi ha maniquís que ja representen tot tipus de cos, diferents formes, perquè ja s'està promoguent la diversitat,
0: tenen,
1: no?
0: Tenen mobilitat, de la moda. Com deies abans, els hi poden posar els braços i les cames com volen.
1: I ja hi ha de tot tipus de talla, que això també, que ja passes per un operador, hi ha talla més petita, talla més gran, no? I és una manera que si tu veus realment com pot quedar tu de veritat...
0: Això és ser realista.
1: Això mateix. I mira, en aquí hem de dir que la cantant la Rihanna, com es pronuncia?
0: Rihanna.
1: Vale. Ella està promoguent la diversitat amb la indústria de la moda i ha col·laborat amb una marca de maniquís per crear una línia més inclusiva i diversa. O sigui que...
0: Està molt bé, és el que deia jo, que
1: està molt bé.
0: Ho veus al maniquí quan t'ho proves tu, canvia tant, que potser si fas una cosa més estàndard, unes mides més estàndards, pues, després no canvia tant, no enganyes tant de bones a primeres.
1: I també què passa? Que a vegades veus una foto que és una talla petitíssima, una 34, i resulta que t'has d'imaginar com queda una 40, 42, 44, i, no, i és
0: I
1: molt difícil.
0: I els tallatges
1: difícil,
0: ja són diferents, eh?
1: I la llargada, i tot plegat. Doncs, però bueno, perquè no passi això, saps que et pots fer un maniquí a mida?
0: Sí o no? Com?
1: Sí, com en Tutankamon, però, sí? Però no igual. No. Avui en dia te'ls fan amb un escàner, o sigui, te passen l'escàner per tot el cos.
0: A tu mateixa?
1: A tu mateixa, i llavors això passa a una impressora 3D i ja te creen el teu cos, el teu maniquí. Què dius? I això per què? No?
0: Clar, per veure per si li queda millor al maniquí que a mi.
1: Doncs mira, això et diré que a moltes famoses tenen maniquís aquests i no un, ni dos, ni tres. Els tenen repartits per diferents cases de moda, perquè clar, tu imagina't que ets la Beyoncé i tens que anar doncs a un concert a no sé on. Truques a la casa de moda que t'agradi, Chanel, Dior, el que vulguis, i li dius, busqueu-me un vestit. Doncs clar, com que ja tenen el seu cos, la mida real, sempre han de dir, ei, Beyoncé, ha passat alguna cosa aquest mes?
0: Estem iguals o no?
1: Has menjat
0: no
1: més pistatxos, no? Què ha passat aquí? Doncs és això, llavors elles ho tenen repartit, la Beyoncé, la Georgina, doncs tenen maniquís, vull dir, ho han explicat, a diferents cases de moda, i llavors és una manera pràctica, no?
0: Molt tant.
1: Clar.
0: Ja t'envien el vestit que saps que et va bé i que et quedarà bé. I
1: a casa també, perquè si ja els tens posats el teu vestit amb la teva talla, perquè nosaltres perquè ho tenim tot penjat, però aquesta gent no. Mm-hmm. Aquesta gent tenen sales i ho tenen exposat.
0: Jo m'hi perdria per allà dintre.
1: Un espectacle. Doncs també tenim els maniquís virtuals, no? Els que ja pots provar. Tu ja poses la roba o les joies, o el maquillatge, i pots veure com quedes tu, pots posar la teva cara i el teu cos, i tu proves, saps com...
0: Oh, sí, com un avatar, diguéssim, no?
1: Sí, la decoració també hi és. Tu poses una habitació i dius, com quedaria aquesta habitació de color vermell? Pum, i te la pinten. Uh-huh. Doncs tu també, tu poses això amb la IA i com quedaria aquest vestit? Pum, i te'l posa. Ja està.
0: Ah, uh-huh. Sí. No se m'havia acudit fer això, veus?
1: Provo, que ja...
0: Ho provaré.
1: És molt fàcil, o sigui que mira...
0: No és que la Beyoncé no ho sé, però jo sí que vaig ara una mica amunt, ara una mica avall, i vaig jugant molt, eh? Hauré d'anar regulant
1: doncs
0: el maniquí.
1: Doncs fes servir la IA, perquè per això va molt bé.
0: Foto recent, no enganyem.
1: No, poses la foto i li dius, m'agrada aquest vestit, com em quedaria? I si et fas la idea. Doncs mira, parlem d'art.
0: Vinga.
1: Que ara feia un programa que no atrevia
0: feia
1: el tema,
0: molt,
1: eh?
0: Que no.
1: Sí, parlem d'art. Perquè el maniquí també és un símbol del surrealisme. Mm. Perquè el maniquí, pel surrealista, representa una mica el que els associava, el cos humà sense vida, sense consciència, sense ànima, humà i no humà, no? Tota aquella part de real, de fals, no? El pensament... I clar, és l'objecte ideal per parlar de somnis, de l'inconscient, no? De la frontera d'això, del que és viu i del que no ho és, o com portar-ho més enllà. I en l'Exposició Internacional del Surrealisme de París del 38 van fer protagonista absolut els maniquís. Mm. I llavors tots els maniquís eren intervinguts per diferents artistes, com en Duchamp, en Dalí... No? I en Dalí...
0: En Dalí feia molt que no sortia, també.
1: També, però ara avui també. A més, parlem del Teatre Museu de Figueres, en sí. Dalí, perquè ell va fer el seu museu en el Teatre Antic de Figueres i el que volia doncs, era un museu com un escenari teatral, no? I va construir això sobre les restes de l'antic teatre. I el que volia era com un espectacle i els maniquís que hi ha a la façana, més que decoratius, el que ell volia era que actuessin. I per això estan en diferents posicions, no? En diferents postures. I un porta àtoms...
0: Mira, se'n prenen coses noves sempre.
1: L'altre representa el bussejador que ell mateix volia ser o va ser, no? Són com actors congelats en un escenari permanent. Què et sembla?
0: Surrealista.
1: Pues així és mateix, no? Doncs mira, i ara anem a canviar de tema. Això, mira, m'ha fet molta curiositat.
0: A veure.
1: Saps que hi ha gent que pateix el símptoma de la por als maniquís?
0: Que et facin por als maniquís?
1: Sí.
0: Jo conec gent amb fòbia a les olives, vull dir que sí, m'ho crec.
1: Doncs sí,
0: és com
1: sí,
0: els pallassos,
1: sí.
0: Que no acabes de veure clar què passa per
1: això
0: allà.
1: Això és veritat,
0: eh?
1: Bueno, però és que hi ha pallassos que tenen tela.
0: Sí,
1: eh? Doncs mira, sí, i saps com es diu? Es diu la vall inquietant. I això és per quan te genera aquella angoixa i aquella sensació d'incomoditat, que no saps com explicar-ho, uh-huh. I això passa molt amb les nines, també.
0: Amb les nines, sí. Les nines tenen mal rotllo, algunes,
1: doncs
0: eh?
1: Doncs és una mica, això és el mateix.
0: Aquella nina de porcelana, aquella...
1: Sí. Doncs és el mateix símptoma de les nines que dels maniquís, doncs amb uns més d'una banda o amb uns d'una altra banda. Què et sembla?
0: Alguna última curiositat?
1: Doncs jo crec que gairebé ja podríem anar cap al consultori, no?
0: Sí?
1: Sí?
0: Doncs som-hi.
1: Vinga, va.
0: Ara pensarem al maniquí.
1: Fem la nina.
0: Ara.

0: sempre hem de marxar passant pel consultori creatiu. Roser Martínez, a veure, quins deures ens poses avui?
1: Avui activarem el nostre bròquil, la nostra ment, però d'una manera que diràs què t'ha passat.
0: Aviam. Ai.
1: Mira. A veure, imagina't que tu ets un maniquí.
0: D'acord.
1: Sí? Fins aquí anem bé, eh? Llavors, on t'agradaria estar posada, perquè estaries allà 24 hores al dia?
0: Però sóc conscient i tal, o sóc un maniquí objecte?
1: Sí, però no pots moure. Ah, tu estàs quieta. Però ets conscient de tot el que està passant al teu voltant. Per tant, a on t'agradaria ser per observar, escoltar tot el que està passant al teu voltant? I és un exercici de dir que, de fet, això és posar-ho, és un exercici com de pensar això, però que això es fa servir molt amb estratègies de màrqueting, que és com dir, seure en una terrassa d'una cafeteria i observar la gent que passa pel voltant per fer un estudi de mercat, no? Què porten posat de roba, de què parlen, o fer enquestes, doncs bé, ser una mica, doncs, si tu fossis un maniquí, què escoltaries i què veuries, no?
0: Jo, per una banda, he pensat primer en altures per poder tenir allò 360 graus de...
1: Més visió?
0: Però, clar, si no em puc veure, 360 no els podré veure. Però això una, i si no, allò a peu de carrer o alguna plaça on la gent es concentri, aquestes coses, no? Allà t'enteres de tot.
1: Sí.
0: A la carnisseria, a la perruqueria, també.
1: Sí. És un bon lloc, també. Sí.
0: Doncs bé, ja, que et facin idees al Roser Martínez Creativitat,
1: això,
0: a l'Instagram.
1: Que ens enviïn a Instagram a veure on volen ser, volen estar exposats de maniquís.
0: Home,
1: i
0: clar que sí.
1: Escoltar i tafanejar, i que ens agrada aquestes coses,
0: ens agraden molt, Roser.
1: Sí.
0: Fantàstic. Doncs maniquís.
1: Vinga, ens veiem a la propera.
0: Ai.
1: Adéu.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Bon dia, Gabriel. Deixa'm saludar-te primer que tothom. Contents en el Cruïlla d'Europa d'aquesta setmana de tenir-te a l'estudi.
2: Bon dia, Teresa. Tenia moltes ganes ja de veure't les cares, de veure't la cara després de quasi mig any, sense trepitjar aquest
1: estudi. Clar. Però bueno, ens hem anat comunicant gràcies a les tecnologies de la informació i la comunicació, de les quals parlarem avui també.
2: Sí.
1: Vale? Cada dia veiem que els problemes de salut mental s'estenen com una bassa d'oli a la societat. Això també s'ha vist en la concessió de les beques de recerca i les beques TIC de Tecnologies de la Informació de la Fundació Barbosa i Petit, que ja fa alguns anys que aquesta fundació està treballant per millorar la qualitat de vida de les persones amb trastorns mentals o afectades per algun grau de discapacitat. Elles i també ajuden a les seves famílies. Ho fan amb programes de prevenció, tractament i rehabilitació, així com també milloren la reinserció sociolaboral de les persones afectades. En aquesta ocasió s'han valorat, en aquest any, del 2026, s'han valorat 35 projectes de diverses universitats catalanes. Aquests dies, la Fundació Barbosa Petit, que presideix Teresa Maria Petit i Sadó, psicòloga, per mantenir viu el record del seu marit, el doctor Jacint Barbosa Colomer, psiquiatre i neuropsiquiatre de la nostra ciutat, estimat per molta gent, han lliurat un any més les beques Georgina Barbosa per premiar treballs de recerca en l'àmbit de la salut, de les ciències de la salut i també de les TIC. Les tecnologies de la informació i la comunicació són un conjunt d'estris, i aquí ens ho explicaran bé. Equips de xarxes i aplicacions, internet, telefonia i software que permeten accés i el tractament de la informació. Són fonamentals en l'educació, la feina i el lleure. I transforma la societat a través de la connectivitat global, que ho estàvem parlant ara fa poc. Doncs presentem el guanyador de la tercera beca TIC, que sí que està bé, de Tecnologies de la Informació i també en Salut Mental, el metge i investigador José Ferrer Costa. Com t'hem de dir?
3: José Ferrer Costa, està perfecte.
1: Molt bé. De l'equip d'innovació i recerca del Badalona Serveis Assistencials, i també la beca està donada per la UOC.
3: Sí.
1: Pots explicar-ho?
3: Sí, clar. Jo soc metge de Badalona Serveis Assistencials, BSA, que és una institució municipal de Badalona, però el doctorat estic fent a la Universitat Oberta de Catalunya, que és la UOC.
1: Perfecte.
3: Que és un projecte de col·laboració entre les dues institucions.
1: Molt bé. Moltes gràcies per aclarir-nos-ho. Per això, aquesta setmana, al Cruïlla d'Europa podrem escoltar els dos guanyadors. La Marina Zafrilla, que entrarà d'aquí una estona, i també el José Ferrer Costa. Cap problema. Gràcies.

0: Doncs bona setmana, Carlota. Ella és la primera convidada, gràcies per ser aquí. Ets ja una amiga del programa.
1: Pots fer algun punt?
0: Una dietista, nutricionista, esportiva, que vas participar en un cruïlla d'Europa, si no anem mal encaminats, que vam fer amb el nostre company, l'Eloi Santos, sobre la nutrició equilibrada i els efectes positius per a la salut i la longevitat, un tema que aquí hem tractat bastant. I ens vas explicar que una alimentació bona i equilibrada té molt a veure amb la salut mental, també. Tu ets vocal de la Fundació Barbosa Petit i bé, doncs anem a la teva presentació. Viso i treballes, a veure si ho dic bé, a l'Hot École de Santé a Ginebra, a Suïssa.
1: Molt bé, que, Gabriel.
0: M'agradaria preguntar-te què has après en el País Alpí, si treballeu els temes de salut mental en l'àmbit de les ciències de la salut i com es pronuncia el nom. Gràcies.
2: Sí.
1: Quin nom?
0: Sí, aquest que he dit, aquest de...
1: No, si ho has fet bé.
0: L'Hot École de Santé.
2: Ho has dit perfecte.
1: Exacte, ho has dit bé, eh?
0: Vale.
1: Gràcies, Carlota, bon dia.
2: Bon dia. Doncs mira, ara ja fa 2 anys que treballo a l'Hot École de Santé de Ginebra i la veritat és que podria dir que en tot el que és ciències de la salut, allà estan molt focalitzats i posen molta importància en una mirada interdisciplinària, centrada en la persona, però diguéssim en aquest treball interdisciplinari entre tots els professionals de la salut, ja sigui amb els fisioterapeutes, els dietistes, infermeria, metges, llavors tenen aquesta visió que consideren ells com clau. I després, més en relació amb el que és la nutrició, en el meu àmbit, diguéssim, sí que veig una mica més la diferència, doncs, que aquí en el nostre país i el que és Itàlia, Portugal, potser tenim, hi ha una mica més aquesta visió de la dieta o d'aquest control de pes, i en canvi allà es focalitza molt en una educació nutricional que al final, bueno, té com una vessant més psicològica, no, al darrere. Per tant, bueno, ja que estem parlant de les malalties de salut mental, és interessant veure com treballen allà també.
1: Carlota, permeta'm fer-te una pregunta de les que no teníem previstes. Tu ets vocal de la Fundació Barbosa Petit. Sí. Explica'ns tot el treball que ha fet la Teresa Maria Petit per la Fundació, perquè ho hem de dir-ho, perquè no ho podem deixar de dir-ho.
2: Sí, la Teresa Maria Petit, ella és doctora en psicologia i va treballar 40 anys a l'Hospital de Mataró. I al voltant, just abans de que arribés la pandèmia, ella va decidir engegar aquesta Fundació Barbosa Petit per donar suport, doncs, a totes les persones amb diferents patologies alimentàries, amb diversitat funcional. El que passa que la pandèmia, doncs, va posar una mica difícil, no? I va ser complicat engegar el projecte. Llavors allà és quan la Fundació decideix donar un aire diferent i centrar-se en aquesta... O sigui, el propòsit ara principal de la Fundació és de promoure la recerca en ciències de la salut, no? Per poder millorar tot el coneixement, tant en la prevenció com en el tractament, i la promoció d'aquesta salut mental i benestar emocional. I és per això que vam començar, doncs, a engegar tot el tema de les beques, que ara ja ha sigut la 5a edició de la beca Georgina Barbosa.
1: Sí.
2: I enguany ha sigut també la 3a edició de la beca TIC en salut mental.
1: Que aquí tenim el guanyador, aquí a l'estudi tenim el guanyador i tenim connectada a la guanyadora de la beca.
2: Exacte, de les dues beques, exacte.
1: Sí.
0: Jo deixa'm preguntar-li a la Carlota el tema que sempre és complicat i inclús tabú encara a la nostra societat dels suïcidis i tal, s'aborda a Suïssa? Perquè aquí a Catalunya veiem també com cada cop és un tema més recurrent.
2: A veure, jo penso que encara queda molt per avançar en tots els països, llavors allà a Suïssa tampoc, o sigui, jo sóc dietista, no sóc psicòloga, llavors no estic tan introduïda allà com en l'àmbit de psicologia, però puc dir que tampoc es parla tan obertament com... Vull dir, tampoc hi hauria tanta diferència com aquí, nosaltres, no? Llavors, sí que, ostres, promouen també en moltes fundacions, molts projectes per promoure aquesta salut mental i cada vegada s'intenta, hi ha més consciència, s'hi parla més, però tot i així encara hi ha molt de treball a fer i penso que sobretot també en la promoció, en la prevenció, no? Que sempre ens focalitzem quan el problema ja està allà i és evident, però en la prevenció de totes aquestes problemàtiques penso que això és un focus on, bueno, interessant per anar atacant la prevenció en l'estil de vida, en les escoles. Vull dir que també hi ha molta feina, però sí que existeixen també moltes organitzacions per promoure tot el que és la salut mental, vull dir que a poc a poc, sí.
1: Nosaltres, espero que hi estiguis d'acord, Gabriel, el que volem fer des del Cruïlla d'Europa és posar un 10 a la Teresa Maria Petit per tota la feinada que ha fet i que ens ha explicat ara mateix la Carlota, que la Carlota és ja una renovació de la mateixa fundació, un... És rejuvenir la mateixa
3: sí,
1: fundació.
3: Exacte.
1: I, per tant, t'agraïm molt que, malgrat que no et trobaves molt bé, etc., que tu avui t'hagis pogut connectar perquè realment poses en un bon lloc a la Teresa Maria Petit i tota la feina feta per ella
3: sí,
1: i per
3: sí.
1: el seu equip.
0: I està molt bé que una jove també s'interessi,
1: bueno,
0: vulgui adoptar, no, el relleu, també, perquè tingui aquesta passió, no, i vulgui
1: sí.
0: seguir com una mica el llegat.
1: Que hi ha molta gent... La Meritxell Pujaner, la... No
3: sí.
1: sé, hi ha molta gent, eh? Si vols explicar-ho, Carlota.
2: Sí, no, tenim el que diguéssim el jurat, no? Que és el que al
1: sí.
2: final acaba valorant qui és el guanyador o guanyadora i donem els accèssits d'aquestes beques. Llavors hi ha la Meritxell Pujaner, després hi ha...
1: Doctor Oran.
2: Guanyadors per la beca
1: sí.
2: també de Salut. Hi ha el doctor Pere Toran. I juntament amb la Teresa Maria serien els quatre del jurat de la taula presidencial que acaben també decidint una mica aquests guanyadors. I després en la fundació, ara mateix, hi ha la vicepresidenta també, que és la Montserrat Serra Torrent.
1: Sí.
2: I també doncs, estem bueno, col·laborant amb tot el que és l'organització d'aquestes beques. I ara mateix també s'han unit dues persones més joves, la Niol Cortés i l'Albert Ortega, i doncs que també formen part del patronat, diguéssim, de la fundació, doncs cada vegada som també més joves que ens anem unint i això dona força. Sí, sí.
1: Moltíssimes gràcies per fer aquesta presentació.
3: Sí, sí, sí.
1: Des del punt de vista

0: havia de donar visibilitat, no?, a tot el que estàvem construint i bueno, ho vam tirar endavant, la Teresa Maria també convençuda i ara a la cinquena edició, més de 30 treballs, al voltant de 35 que ens han arribat, doncs a la Fundació, bueno, tenim la nostra organització interna, no?, per fer aquesta avaluació amb, bueno, com es fa amb qualsevol treball, amb unes, amb uns grills, no?, d'avaluació, amb uns criteris i a partir d'aquí doncs, fem diferents reunions, les que calguin. Cada mes a la Fundació ens reunim, això està clar, però quan s'acosten les beques doncs, fem encara amb més freqüència aquestes reunions per acabar de polir i decidir i que estigui tot a punt per l'entrega de beques, no?
1: Va
0: O
1: ser un
0: sigui...
1: acte molt reeixit, eh? Deixa-m'ho dir, que tu el vas presentar, perquè va ser un acte realment bonic.
0: Gràcies.
1: Sí. A veure, anem a la salut mental. Catalunya és un país avançat a Europa en salut mental o encara hem de recórrer un llarg camí? Ho dic perquè, com que fem el programa sempre per la gent que ens escolta, així ells ho sabran també.
0: Sí, ho preguntes a mi, Teresa.
1: Sí, clar.
0: Sí, com comentava una mica abans, jo penso que cada vegada, a poc a poc, estem més sensibilitzats, no?, de la importància d'aquesta salut mental, a part de la salut física. Però tot i així, bueno, falta camí per recórrer, per això mateix va néixer la Fundació, no?, per poder promoure en tota aquesta recerca. I també, doncs, no quedar-nos només un cop hi ha aquesta patologia que fem, sinó actuar des de la prevenció. En l'àmbit més, diguéssim, de la nutrició, ho veiem, no?, que, bueno, doncs s'actua quan ja hi ha la problemàtica, però, escolta, i si comencem una mica a fer prevenció, ja sigui en educació nutricional a les escoles o en l'estil de vida, no?, de les persones, potser no arribaríem a, ostres, doncs a tenir una dieta desequilibrada i que això ens comporti després trastorns de salut mental, no? I podem fer l'enllaç així. Doncs jo diria una mica això, que encara queda
1: Encara
0: molt de
1: queda un
0: camí,
1: camí.
0: sí, però que és positiu que cada vegada ens anem conscienciant, no?, més d'aquesta importància.
2: Si et
1: Sí.
2: sembla, també,
1: José
2: perquè...
1: Ferrer
2: José
1: Costa,
2: Ferrer Costa, correcte.
1: com hem dit abans, ell és de l'equip Badalona Serveis Assistencials i fa la seva...
2: El seu treball.
1: El seu treball, la seva recerca, a través de la UOC. És així,
2: Exacte.
1: eh? Que és el que hem dit. A veure, doncs tu pots dir-nos...
2: Bueno,
1: Pots...
2: és metge, també deixa'm dir l'especialitat, especialista en medicina familiar i comunitària, no?
3: Sí. Vaig estar treballant més de 20 anys com metge de capçalera a atenció primària, a BCA, perquè BCA és una institució que només fa atenció hospitalària a l'Hospital Municipal de Badalona, però té també 18 centres per tota la ciutat. Té els centres d'atenció primària, els CAPs, el centre de salut mental i el soci sanitari, el Carme, que és que dona aquesta atenció sociosanitària intermèdia a tota la regió.
2: I com, o sigui, et va costar fer com aquesta reconversió de metge de capçalera al tema de salut mental? Com vas començar a interessar-te per aquest tema?
3: Doncs, a partir de la pandèmia, sobretot, va ser el punt d'inflexió. El 2021 vaig començar amb primer projecte, que era dirigit primer als professionals per una mica ajudar a la salut mental o al benestar d'aquestes persones que cuidem dels altres, perquè el nivell de burnout, després de la pandèmia, que és quan està el professional cremat.
2: Al nivell de què part... Ah, de desgast, no?
3: Exacte. El desgast
2: Vale.
3: emocional dels professionals sanitaris, sobretot després de la pandèmia, va estar bastant afectat. I vaig començar amb aquest projecte, que era un programa educatiu per ensenyar tècniques de gestió emocional i mindfulness dintre de les ulleres de realitat virtual.
2: Ostres, vale.
3: I a partir d'ahí ja, amb els resultats del pilot, que va ser des del 2021 fins al 2023, la gerència de BCA va decidir passar-me d'atenció primària a l'equip d'innovació i recerca per donar continuïtat no només a aquest projecte, però fer més utilitzacions i més projectes amb la realitat virtual perquè es va veure que és una eina que facilita alguns tipus d'actuacions, com educatius o terapèutics.
2: O sigui, diguéssim que la gent es posava les ulleres aquestes de realitat virtual i et veien a tu, no?

0: No, no exactament. Això era entorns digitals que vaig construir jo, ostres, però amb una altra metgessa de capçalera que és experta en mindfulness para sanitaris. Ella donava la part teòrica i jo creava aquesta animació 3D immersiva digital a l'ordinador, i això es passa a les ulleres, i no és que vegis una pantalla, però estàs dintre de la pantalla.
1: Imagino que clar, això, el tema realitat virtual, IA i tot aquest tipus de tecnologia, la gent sempre com que, no em diria que és reaci, però com que sempre costa una mica al principi, no? Com va ser com aquesta... La gent, com va anar creient, diguéssim, en el teu projecte? Vas fer moltes proves pilot?
0: Doncs sí, bueno, no només amb aquesta tecnologia, però... Val. També amb tot tipus de tecnologia hi ha molta resistència. S'ha de començar a poc a poc. Per això, el primer projecte va ser pels professionals, que ajuda molt a desbloquejar aquesta utilització de la tecnologia.
2: Molt bé. I donem pas, doncs, sí, a la Marina Zafrilla. Bon dia, Marina.
3: Hola, bon dia. Em sentiu ara?
1: Sí, sí, sí, perfecte. No sé si pots dir on et trobes en aquests moments.
3: Estic al meitat de la carretera ara mateix.
1: Ah, ostres, vale.
2: Així que és un programa en vídeo i en directe.
1: Les dificultats.
3: Sí.
1: No, doncs això, bueno, primer ens agradaria preguntar-te què t'han aportat els teus directors a la de tesi, no? I la doctora Bàrbara Arias i el doctor Antoni, sí, Benavarre.
3: Doncs jo vaig començar a fer el treball de final de grau amb el doctor Antoni Benavarre, que és psiquiatre, i em va donar com tota la perspectiva aquesta de més clínica. Vaig conèixer molts pacients i vaig poder estar en contacte amb el dia a dia de la clínica i veure en primera persona els problemes que tenien, etc. I després ja vaig passar a la part bàsica, diguéssim, d'investigació de Poyata i de bioinformàtica i ordinador amb la Bàrbara Arias, on bueno, he après a fer tot el que sé fer avui dia de més ordinador, clar.
2: Escolta'm, explica'ns en què consisteix la BEC, això el primer de tot, que tant...
1: La teva investigació.
2: La teva investigació, em refereixo.
3: Ah, vale, o sigui, el meu programa de doctorat, sí, que vaig enviar a la beca. Doncs jo tinc diverses parts que se centren bàsicament en fer genètica i epigenètica, que és trobar al llarg de l'ADN les marques que ha anat fent l'ambient durant la teva vida, i també les marques que tu has heretat dels teus pares, avis, etc. I amb aquestes marques de l'ADN ens centrem en buscar si hi ha diferències entre la gent que... amb conducta suïcida i gent sana, diguéssim, i també en el trastorn bipolar, doncs la gent que respon bé al tractament amb liti i la gent que no. O sigui, el tractament amb liti és un tractament que és la primera línia de tractament que se'ls dona als pacients amb trastorn bipolar, però molt poca gent respon. I, a part, té molts efectes secundaris, etc. Per tant, ens centrem en trobar biomarcadors i formes d'intentar predir una mica si respondran bé o no. I, a part, el liti és... l'únic tractament que s'ha vist que té efectes antisuïcides. Per tant, està tot una mica connectat amb la idea de trobar aquests marcadors que comentava.
2: Sí, aquí el José va dient que sí.
1: Que fort, quina sí, cosa sí, més interessant. No ho havia escoltat mai. Ostres, que el liti tingués alguna relació.
2: I per què el liti? N'hi ha d'altres de materials que poguessin fer la mateixa funció?
3: El liti és que es va descobrir de forma aleatòria. Se'ls va donar als pacients que en teoria els tractaven de gota en un centre psiquiàtric, i es va descobrir que els hi reduïa els símptomes psicòtics. Aleshores, avui en dia encara no se sap ben bé com funciona i tampoc se sap ben bé com produeix aquests canvis de conducta, no? I té aquestes propietats antisuïcides. Per tant, no se sap com trobar un altre medicament per fer-ho, saps?
1: Deixa'm dir que hi ha una pel·lícula molt interessant en aquest sentit, que és la d'Una mente maravillosa, que és precisament també la d'un matemàtic del John Forbes Nash, que és un matemàtic que té, com es diu això, esquizofrènia, però que, bueno, acaba guanyant el Nobel. Vull dir que el trastorn bipolar i l'esquizofrènia al final no és un impediment, no? per ser una persona brillant. I llavors, bueno... M'agradaria preguntar-te també quina població ha estat com el teu target, la base de la teva recerca.
3: Doncs en el meu grup d'investigació, amb la doctora Bàrbara Arias i també està l'Antoni, doctor Antoni Benavarre, tenen en marxa un projecte, també són investigadors CiberSAM, que donen molt suport a això i tenim accés a més mostra i tal, però en general el que es fa servir és un projecte que ens van donar fa ara 3 o 4 anys de la Marató, de l'any que van fer ser de salut mental. Mm. Aleshores, es va començar a recollir mostra de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aleshores, és bàsicament mostra de suïcidi de la zona i també mostra de trastorn bipolar de l'Hospital Clínic.
1: I creus que, deixa'm dir, Teresa, que, o sigui, la primer, si la gent es presta, i segon, com veus tu el tema del suïcidi aquí a Catalunya, perquè realment és un tema recurrent a les notícies, perquè cada cop hi ha més suïcidis, tant pel bullying com precisament també per tema de trastorns alimentaris, com es comentava abans. No sé com ho veus tu, tot això. I si realment pot existir una prevenció contra una persona que realment té problemes mentals.
3: Clar, és un tema molt sensible i molt complicat. Jo tampoc soc psiquiatra, tampoc sé en el dia a dia del tractament i quin és el protocol que segueixen, però sí que és veritat que, perdó, és un tema que nosaltres estem veient que estan complint les expectatives de mostra que teníem fa, que vam proposar molt per sobre del que esperàvem i s'estan complint el número de mostres que estem podent obtenir. O sigui, de veritat, és un tema que cada dia és més present i més preocupant. Per això li donem molta importància a trobar formes d'intentar predir i ajudar en tot el possible.
2: Marina, jo et volia preguntar què és l'epigenètica, perquè
1: l'Eloi també fa molt, això.
2: L'Eloi ho fa, ho hem explicat ja en el Cruïlla d'Europa, però ens agradaria que ho expliquessis tu també, perquè realment és important conèixer-ho.
1: I cada cop està agafant més pes.
2: Clar, i nosaltres fem el programa pels oients i a veure si ens ho pots explicar.
3: Clar. En el meu cas jo faig epigenòmica, que no és ben bé... Bueno, sí que és epigenètica, però és...
2: Explica les diferències.
3: Comença des del principi. Sí. Tenim clar el que és la genètica, no? Que són l'ADN que nosaltres ara tenim dels nostres pares, i la epigenètica seria les marques reversibles que es fan sobre l'ADN durant la nostra vida que estan produïdes per l'ambient. Per tant, una persona que ha patit trauma infantil, per exemple, tindrà unes marques epigenètiques que una persona que no l'ha patit no les tindrà. I aquests canvis epigenètics el que farà serà que alguns gens o uns altres es puguin expressar o es deixin d'expressar tenint repercussions doncs, en el produïment de proteïnes en el nostre cos que, bueno, doncs, en el tema del cervell doncs, és rellevant. I en el cas de la genètica seria, seria l'estudi de canvis concrets a l'ADN i l'epigenòmica, que és el que fem nosaltres, tu escaneges tot l'epigenoma i totes les marques que avui dia es poden escanejar i pots veure-ho a gran escala, no? Doncs potser 600.000 posicions o una cosa així.
1: Ostres. Fort, Déu-n'hi-do, com ha avançat el món. O sigui, diguéssim que la genètica és amb el que has nascut, no? I l'epigenòmica, que és el que fas tu, és com després les vicissituds de la vida, diguéssim, no? com t'han anat afectant, no? Diguéssim, i això deixa una marca, no? Diguéssim.
3: Exacte,
1: una cosa
3: sí.
1: Així, no? Tornant a la beca, ens podries explicar una mica què et permetrà fer o què tens en ment fer, si no l'haguessis tingut...
2: Amb el premi que ha guanyat, sí.
1: Amb el premi, sí. Si no l'haguessis tingut, ara que la tens, què tens pensat? Què tens en ment?
3: Doncs la veritat és que, primer de tot, torno a agrair a la Fundació perquè és un... Que no ho he dit encara avui, però estic molt agraïda i és un reconeixement enorme, em sento... Vamos, no m'ho crec encara. Principalment és una motivació de que estan veient que el que estem fent és important, no? I això és, per mi, és el més important de tot. I després, doncs, evidentment, tema econòmic, doncs les beques doctorants no són meravelloses en quant de sou i tal, i per tant doncs, és una ajuda important.
1: Exacte, sí, sí.
2: T'ho podem preguntar tu també, José Ferrer. La teva beca t'ajudarà també? Et donarà un impuls? O...
0: Sí, perquè fer recerca, sobretot aquí a Espanya, no és fàcil, perquè per exemple, hem de publicar i les publicacions no són gratis. Tu fas el teu treball, escrius el teu article i has de pagar 2 o 3 mil euros per publicar una revista important.
1: O sigui, no, has negoci. De pagar tu.
0: Has de pagar els autors.
1: Ah, jo pensava que era...
0: No, per això és important aquests incentius i suports de les fundacions com TIC Salut Mental i de la Fundació Barbosa i Petit perquè fa amb que sigui possible fer més publicacions.
1: Ostres.
0: Per difondre els resultats.
1: I creieu...
2: Ens estan fent una feina... Sí. Una feinada, la Fundació.
1: I també et dic que és una pena que s'hagi de donar beques perquè molts científics no, o sigui, no deixin de seguir amb els projectes que estan fent. Jo crec que, no sé si aquí penseu els dos, que hi hauria d'haver com un replantejament de la ciència aquí a Catalunya i a Espanya en general, perquè no pot ser que depenguis d'un pressupost, no?, concret, i que si no es compleixen com determinats objectius o tal es treu, o que depengui del govern de Torn. No sé com ho veieu tot això.
0: Sí. S'hauria de reorganitzar i identificar projectes seriosos i potents perquè tinguin aquest suport del govern. Jo crec que és important. Però tot i que sí que donen suport i ajudes, les institucions no tenen tant pressupost, sobretot institucions públiques sanitàries, no? Uh-huh. Per fer recerca.
2: Deixa'm dir que també la Fundació va premiar un accèssit, el que passa és que nosaltres no hem tingut accés a la persona que la va guanyar, però aquesta feina de la Fundació amb la Teresa Maria Petit, que ella va explicar a la gent que ella havia tingut la polio, que està afectada per aquesta malaltia. No sé si Carlota o Marina ho podeu lligar d'alguna manera, una malaltia com la de la Teresa Maria Petit. Sí? Carlota?
4: Sí, estic aquí. La Teresa Maria pateix aquesta malaltia des de petita, llavors... Sempre ha hagut de lluitar per fer qualsevol cosa, no? Una cosa tan simple com anar a l'escola, doncs en la seva època...
2: Sí. I van dir que no, ella ens ho va explicar.
4: Exacte. Igual per fer la comunió, igual per tot, no? Llavors, penso que sempre ha tingut aquesta lluita constant i porta doncs, molt a sobre de dir, jo estic convençuda de fer això i ho faré i ella tira endavant. I és igual una mica, entre cometes, doncs, que li diguin que no ho pot fer o que tal, perquè ella ho segueix tirant endavant, no? I així ha sigut també amb la Fundació, vull dir, quan va arribar el Covid i de sobte, ostres, s'ha de tancar quan acabem d'obrir, ella estava convençuda de que no, que aquesta Fundació s'havia de fer i tirar endavant i va reconvertir-ho perquè sigués així, no?
2: Sí.
4: Llavors... diguéssim que a part del caràcter i la seva personalitat ve...
2: Ja li han posat un 10 des del Cruïlla d'Europa, eh? Sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Vols preguntar, Gabriel? Vinga.
1: Bueno, sí, jo li volia tornar a preguntar al José. Sí, això de que... Amb això de, en relació de la realitat virtual, quins són els casos que trobes més sovint i que afecten aquestes noves tecnologies dins de la teva feina
2: ens quotidiana. Queden 15 minuts.
1: I, i també suposo que és bastant car, no? Introduir-les en els hospitals. Ja hi ha poc pressupost, no? Com perquè...
0: Hi ha poc pressupost, però no es tracta només de tenir les ulleres o la tecnologia, és de saber com aplicar i com utilitzar amb les persones. I d'això va el meu projecte. El projecte fa una valoració. Abans d'empezar, de començar un projecte, d'utilitzar la realitat virtual, quines serien les barreres i facilitadors d'utilitzar aquesta tecnologia amb aquests professionals en aquest lloc i amb aquesta idea, perquè no és el mateix utilitzar per distraure un moment de dolor i patiment com fer una cura dolorosa que fer un tractament de rehabilitació cognitiva que s'ha de fer amb l'aplicació exactament construïda per aquesta finalitat i regulada. Doncs s'ha de valorar una sèrie de criteris abans de començar a utilitzar, perquè també hi ha una dificultat de saber com utilitzar. No és només posar una pantalla que està fora.
2: Com ho poden saber això els nostres oients? Fem el programa per ells. Com ho poden saber?
1: Que són aptes, diguéssim, no?
2: Sí.
0: Són aplicacions, sí. Hi ha aplicacions que ja estan regulades i són comercials, que paguem exactament com fem un tractament farmacològic, una medicació, podem pagar per una aplicació que fa una teràpia o ajuda a una teràpia. Hi ha altres que són distraccions, com vídeos 360, que són immersius i que donen una distracció dirigida per facilitar la intervenció terapèutica. Per exemple, durant persones amb fibromialgia que tenen sí. por al moviment perquè esperen tenir dolor, com fan un exercici, doncs el fisioterapeuta utilitza la distracció d'aquestes ulleres per fer jocs que són molt divertits i poden fer el programa de fisioteràpia sense pensar o fixar l'atenció al dolor. Això és una de les...
2: És molt interessant.
1: Sí, a mi m'agradaria saber també doncs, amb quantes persones, no sé si portes un recompte, s'ha provat i quin és el retorn, el feedback, si realment has notat que ha millorat la seva qualitat de vida.
0: Sí, tenim diversos projectes. Per exemple, un dels més grans és exactament el de fibromialgia, que és atenció primària. Són grups de pacients amb fibromialgia que fan aquest programa amb els psicòlegs i els fisioterapeutes d'atenció primària. I del 2023 al 2024 tenim ara 200 persones que fan fer el programa amb nosaltres.
1: Perdó, és una malaltia minoritària, no?
0: És una, bueno, minoritària, però cada vegada més freqüent.
2: La fibromialgia...
0: I poca diagnosticada i poca reconeguda.
2: Sí, sí, és poc
1: per tant, està molt bé que el teu focus d'estudi, diguéssim, sigui amb aquestes persones.
2: Sí. Sempre recordaré jo que l'alcaldessa de Santa Coloma, mira, pateix, tu em dius que sí, ella pateix la fibromialgia ja fa molts anys, va ser una de les primeres que ho va voler dir clar i alt.
0: Exacte. Va donar molta visibilitat i importància al problema.
2: Sí. Molt bé.
1: M'agradaria també preguntar-te en quines iniciatives s'inspira... El projecte aquest impulsat des de Badalona Serveis Assistencials.
0: Dintre de Badalona Serveis Assistencials, per exemple, aquest matí estem fent el projecte amb el deteriorament cognitiu, rehabilitació cognitiva, els pacients que són pacients que tenen una demència, per exemple, i que venen a fer exercici d'atenció i memòria, i si la podem fer, per exemple, si vols entrenar l'atenció o la memòria de fer les compres, si fes les compres dintre d'un supermercat virtual immersiu, que ostres, has de moure i agafar les patates per fer la tortilla i posar i comprar, això és molt més ostres traslladable a la vida real. Aquest entrenament és més efectiu.
1: Ostres, i quan els hi fas aquest tipus d'exercici, què et diuen? Realment notes resultats?
0: Sí, estem fent... Cada projecte va lligat a un projecte de recerca amb una valoració prèvia i posterior, per valorar exactament l'impacte i la diferència amb els pacients que utilitzen aquesta tecnologia i els que fan la mateixa intervenció sense la tecnologia de realitat virtual. I els resultats inicials estan bastant bons i estem terminant diversos projectes per publicar. Tenim ja publicacions fetes. Però l'acceptació, sobretot de la gent gran, 92 anys, i estan encantats d'utilitzar aquestes tecnologies innovadores.
2: Veus, això sembla mentida que ho puguem escoltar a través de Mataró Ràdio, en aquest cas...
0: És molt emotiu aquest projecte específicament perquè són persones que mai van utilitzar aquesta tecnologia, s'adapten superfàcilment i estan molt agraïdes i ho diuen.
1: Amb gent amb Alzheimer imagino que també, no? Que també deu ser un dels vostres targets. No?
0: També. I després, per exemple, amb nens amb autisme tenim un altre projecte que fa entrenament d'activitats de la vida diària o d'ensenyar sobre nutrició saludable, perquè la infermera va identificar que era molt difícil fer aquesta activitat preventiva, com tenim aquí la nostra nutricionista al programa també, perquè els nens no volien saber de menjar verdures, per exemple, però si poses això a un joc que ha de jugar i agafar les verdures virtuals i posar el plat i després menjar virtualment, això pot desbloquejar aquesta resistència que tenen.
2: I com es fa això? Com
1: es convença?
0: Com comença el projecte? Bueno, no és només tenir les ulleres, s'ha de fer un projecte amb l'equip, s'ha de fer un entrenament i s'ha de buscar pues, la evidència científica del que vols utilitzar la tecnologia, si ja està fet o no. Si ja tenim, per exemple, parafòbies i addiccions, hi ha moltes aplicacions ja regulades i fetes que pots utilitzar i hi ha molts hospitals i serveis de salut mental que utilitzen.
2: Com per exemple? Dius, n'hi ha moltes, com per exemple?
0: Per exemple, hi ha una que va començar a Barcelona que es diu Amelia, hi ha una que és una americana que és, com es diu ara, SyncVR, que també és per al dolor. Hi ha moltes aplicacions que són com programes que estan fets per una finalitat específica.
2: I això en el BSA segur que
0: al BSA tenim algunes que utilitzem, però tenim un equip d'innovació i de recerca que
2: del qual que, tu fas part.
0: Que faig part jo, i que creem aplicacions pròpies. I això facilita molt perquè fem l'aplicació co-creada amb els professionals i els pacients que utilitzaran. I amb això està molt, molt personalitzat.
1: Et consta?
2: Doncs que la gent s'apunti ben bé el nom del José Ferrer Costa, perquè si algun dia tenen algun problema en aquest sentit i aquestes aplicacions els poden ajudar, jo crec que és molt important.
1: M'agradaria també preguntar-li si... O sigui, et consta també, perquè clar, sempre, vull dir, no sé si teniu, si hi ha algun líder, diguéssim, algun país líder en això d'utilitzar la tecnologia per intentar, diguéssim, canviar les realitats de tant pacients amb fibromialgia com amb demències. No sé si et consta si s'està treballant també amb altres hospitals tant d'Europa com del món i si us heu com inspirat o teniu algun referent concret.
0: Bueno, tenim, si mirem el número de publicacions científiques, als Estats Units encara són els que més publiquen, però Espanya és un dels països d'Europa que més fa publicacions amb la realitat virtual en medicina. I això és important també donar valor, perquè tenim molta gent fent feina molt bonica i potent. I el que volia dir és que estem fent ja col·laboracions, per exemple, amb el Consorci Sanitari del Maresme i la Selva, amb el LICS, a través de l'IDIAP JotiGo.
2: Exacte, això és el que jo te volia preguntar, perquè tu ets un investigador de l'IDIAP JotiGo.
0: Exacte. A través de l'IDIAP estem fent col·laboracions amb altres CAPs per
2: què
0: utilitzar...
2: Què és l'IDIAP?
0: L'IDIAP és l'Institut d'Investigació d'Atenció Primària JotiGo.
2: Molt bé.
0: Que és el centre d'investigació que, més o menys, centralitza els projectes de recerca d'atenció primària de tota Catalunya. Uh-huh. I a l'àrea metropolitana nord, que és la que ens toca, tant Mataró com Badalona, pues treballem junts. I amb aquestes altres institucions fora també de l'àrea metropolitana, com a Tarragona, Valls, estem fent també un grup de dolor crònic amb la nostra aplicació i donem aquest suport de col·legues, companys de professió, per ensenyar com utilitzar la tecnologia.
2: Això és molt interessant.
1: Sí, sí, i deixem també que torni la Carlota, que ella és la, com que és dietista i nutricionista, potser ens pot ajudar.
2: A veure si ens escolta, ara.
1: Comentant també... Sí, sí. Comentant també el tema que deia, que també precisament treballa amb la nutrició amb els nens per fomentar una nutrició saludable. No sé, Carlota, i a veure si coincideix també el José, si què és el més complicat d'intentar introduir, o sigui, bueno, diguéssim, que aquesta dieta saludable en els nens, no? Perquè sempre quan intentes imposar alguna cosa és com que la gent ho veu d'una manera, diguéssim, reàcia, no? O escèptica, com quines tècniques s'utilitzen i com notes tu que ho estan rebent, diguéssim.
4: Sí, a veure, diguéssim que els hàbits alimentaris s'adopten quan ets petit, no? Llavors, hi ha molts d'aquests hàbits que venen ja des de casa. Llavors, si a casa hi ha un coneixement, unes habilitats de com és menjar més o menys equilibrat, saludable, i s'introdueix doncs, aquesta persona petita, no? Aquest nen petit... a la cuina perquè comenci doncs, a manipular també ell mateix aquests aliments, que sàpiga d'on arriben, no?, aquests aliments, serà diferent d'un nen petit que doncs, potser a casa hi ha uns altres hàbits alimentaris i que es menja doncs, o molt més processat o no hi ha totes aquestes habilitats culinàries, no? Llavors això es transmet i és on s'aprèn i, per tant, aquests nens creixeran amb aquests hàbits i després serà molt difícil canviar-ho, no? Una persona que ja té 50, 40 o 80 anys, canviar els seus hàbits alimentaris serà molt més difícil. Llavors, per això s'insisteix, no? Ostres, amb aquesta educació nutricional ja des de la infància i, sobretot, doncs, d'incloure alguns programes d'educació nutricional a les escoles, perquè a les escoles no tenim una assignatura, no?, que ens expliqui com hem de menjar. Llavors, cada vegada tenim més sobreinformació, molts més productes a l'abast al nostre voltant, no? Llavors, fa molt més difícil també aquestes eleccions. Imagina't, nosaltres ja com a dietistes nutricionistes moltes vegades ens és difícil perquè hi ha tantes opcions que ho has de mirar molt bé per aconsellar bé, no?, a la persona. Doncs una persona que no sap d'aquest àmbit encara doncs, el màrqueting juga un paper molt important. Llavors, amb els nens s'ha d'adaptar, no? Si es fa un programa d'educació nutricional, s'adapta en aquest context, en aquest... diguéssim, en aquesta persona, perquè doncs, a través de jocs o de diferents activitats que es puguin preparar doncs, incidir en aquests hàbits. Però no serà una qüestió d'un dia, sinó que clar, un hàbit costa molt de canviar. Llavors s'ha d'anar treballant a poc a poc i has d'incidir doncs, tant en la part del coneixement, no? Educar, doncs perquè s'ha de fer així o
2: d'una altra. El José t'està dient que sí. I abans el José i em sembla que també la Marina havíem parlat de l'autisme.
0: Sí, això, sí. El projecte que vagi...
2: Crec que és important que expliquis pels nostres oients
1: com
2: una mica.
1: Com es relaciona.
0: Sí, perquè són, com ha dit la Marina, que aquesta educació no es fa a l'escola, doncs fa la infermera normalment. I les infermeres que fan aquest tipus d'intervenció educativa amb nens i amb nens amb autisme, que moltes vegades tenen més resistència, doncs tenia molta dificultat de tenir l'atenció del nen o l'interès d'aprendre, no?, sobre nutrició. I per això fer aquestes activitats d'una manera gamificada, o sigui, com un joc, i si és immersiu...
2: Dius gamificada?
1: Sí, això, amb un joc.
0: És com un joc.
1: Lúdica.
0: Lúdica. I d'una manera immersiva. I, clar, l'aplicació vam crear nosaltres amb la nutricionista, les pediatres, la infermeria de pediatres i la infermera de salut mental, que ja fa l'atenció amb els nens. I això fa molta diferència. No és una aplicació que algun, només la part tècnica, però té la part professional i s'ha co-creat amb la participació de l'associació d'autisme de Badalona, per també donar la part de l'usuari, no? De la persona que rebre la intervenció.
1: Diguéssim que també els centres escolars, no? Diguéssim, han d'estar alineats, perquè si vosaltres feu tots aquests esforços, diguéssim, per intentar inculcar aquesta cultura d'una dieta saludable, una alimentació saludable, i després sí que és veritat que últimament és d'agrair que els governs de torn s'han implicat en el tema dels menjadors escolars, que es comenta poc, però també és veritat que el menjar és bastant, diguéssim, millorable. No sé també què podeu comentar respecte a aquest tema, perquè cada cop s'està fent, no sé si hi ha alguna llei en concret, però sí que és veritat que he escoltat que, bueno, que ara es mira bastant més el tema dels menjadors escolars i del menjar que serveixen als menjadors escolars als nens.
0: Sí, bueno, de fet, des de l'atenció primària, l'infermeria de pediatria treballa molt, molt a prop amb les escoles per fer exactament tallers, per exemple, de nutrició, no només pels nens, però també per les professores i administradors.
1: No sé, la Carlota també, si vol...
4: Sí, tot i així hi ha una part
2: de... Pensa que tenim poc temps, eh? Tenim només 2 minuts.
4: La part de dietista, hi ha una feina que és més de l'àmbit de restauració col·lectiva i ens dediquem doncs, a passar a empreses o a col·lectius com a les escoles, i el que es fa és programar un menú més o menys equilibrat de tota la setmana. Llavors, això sí que existeix, sí.
2: Veus, aquesta és una de les veus joves de la Fundació Barbosa Petit. Sí.
1: Molt bé, no? I a més avui en dia que ja, i això és d'agrair també, està bastant instaurada aquesta cultura del gimnàs i de cada cop es promociona més també l'alimentació saludable.
4: Sí, sí, sí.
1: En aquest sentit, sí, també, sí. No sé si realment...
2: Si pots, tens un minut per contestar, si vols.
4: Sí. Doncs... No, sí que és veritat que ara la gent, no?, que...
1: Sobretot entre els joves, eh?
4: Sí, aquesta consciència, no?, de més de l'activitat física, no?, de seguida venen, ostres, estic fent aquesta activitat, com hauria de menjar en relació, no? Sí. I sí que és una demanda creixent a la consulta de saber com alimentar-se en relació doncs, a tota l'activitat física doncs, que estan promovent, vull dir que això és positiu, la veritat, sí, sí.
2: Molt bé. Doncs, si voleu afegir alguna cosa, perquè jo tinc la sensació que el programa d'avui ha estat un aperitiu, simplement un aperitiu, per poder-ne fer més en relació al tema de l'alimentació, que és molt important.
1: I que també influeix en algunes àrees de treball, com les seves, que és el tema també de l'envelliment.
2: Les seves, les d'aquí, pels
1: bueno,
2: nostres
1: les del
2: oients.
1: José, les de la Carlota i les de la Marina, en el tema de l'envelliment, que comentava, que cada cop també estem veient com la gent viu més. I, per tant,
2: sí, sí.
1: És un tema capital. Jo crec.
2: Doncs, si et sembla, José, ho tractarem en una altra ocasió, ah, la temporada que ve, perquè ens expliqueu una mica què és el que feu en el BSA Badalona.
0: Serveis assistencials.
2: Exacte. Doncs molt bé, jo crec que avui ja tenim...
1: Ah, ens hem omplert suficient, no?
2: Sí, ja se'ns ha acabat el temps. Que... Pere, si ja tenim el temps esgotat. Per tant, que ens hem fet un aperitiu d'un bon tema, que interessa molt a la gent, que és per qui fem el programa.
1: La setmana que acaba és Sant Jordi, no?
2: Sí, i llavors... tindrem... Sí, digues el llibre.
1: Presentarem un llibre que és bastant sorprenent, que es diu El corazón del WhatsApp.
2: El corazón del WhatsApp. Sí, l'autora sí. És l'Esther Reyes i l'editorial és Círculo Rojo. Jo l'he llegit, aquest llibre, i és un llibre sorprenent.
1: Sí, sí.
2: Tindrem aquí a una psicòloga, una psiquiatra, em sembla, i a l'autora, naturalment.
1: Molt bé, doncs ja els hi deixes amb el gusanillo, no?
2: Exacte.
1: Amb els nostres oients.
2: Molt bé. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies als convidats.
2: Per... Als convidats per haver-hi estat, la Marina.
4: Un plaer.
3: Gràcies.
2: I la Carlota. I a tu, José, només faltaria.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Va. Que vagi

0: Tornen les Telma i Lluís de Ràdio Rubí.
1: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
0: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
1: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
0: Inspira't! Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.
2: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosi de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Sardanes d'Autor. Avui amb el mestre Pau Marons. I la primera sardana que escoltarem del mestre Pau Marons és la que porta per títol Palau del Vent. Ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

En interpretació de la cobla La Principal de la Bisbal, hem pogut escoltar la sardana Palau del Vent del mestre Pau Marons. Pau Marons és el pseudònim amb què Emili Saló i Remenc va signar algunes de les seves sardanes. Emili Saló neix a Granollers l'1 de juny de 1905 i mor a Barcelona el 13 de setembre de 1988. Va ser músic i compositor, especialment de sardanes. Descendent d'una nodrida nisaga de músics de Palau Sató, el seu pare va ser cornetista, en Martí Saló, i el seu germà, Conrad, el director de la Principal de la Bisbal, durant 55 anys i compositor de sardanes d'anomenada. Als 4 anys, la seva família es traslladà a viure a la Bisbal d'Empordà. 3 anys més tard, entrà a l'Escolania de Montserrat, on va començar els estudis de música. De tornada a la Bisbal, els continuà amb el mestre Josep Maria Soler, instrumentista, compositor, mestre i director de la cobla La Principal de la Bisbal. S'incorporà a aquesta formació com a trompetista l'any 1923. Posteriorment, en fou contrabaixista i s'hi estigué fins al 1940. En una actuació a França, conegué el compositor Candelove, amb qui va iniciar una correspondència molt formativa que bevia del programa pedagògic de l'Escola Cantorum de París. L'any 1947 marxà a actuar a l'estranger i no tornà fins al 1961. Escoltem ara una altra de les sardanes escrites amb el pseudònim de Pau Marons. És la que porta per títol Fiscorns Bronzens i ens la interpreta la cobla Ciutat de Girona.

Per la Cobla Ciutat de Girona hem pogut escoltar la sardana obligada de dos fiscorns titulada Fiscorns Bronzens. El mestre Emili Saló, a més de sinfonies i altres obres d'estil dodecafònic, és autor de més de 250 sardanes i altra música de concert per a cobla. Aquesta darrera requereix un notable esforç d'interpretació i és rarament programada en els concerts. Una part de la seva producció sardanista, d'estil més senzill i amb una menor tècnica musical, és signada amb el pseudònim de Pau Marons, que esdevé una mena de segona marca. Tot i així, aquestes sardanes, una seixantena, gaudeixen també de gran popularitat. El fons documental d'Emili Saló està depositat a l'Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal d'Empordà. I escoltem una altra de les sardanes d'Emili Saló signades amb el pseudònim de Pau Marons. És la que porta per títol El Moreno i el Rosset i ens la interpreta la cobla, la principal de la Bisbal.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, amb en Josep Puig Moreno i Joan Parés com a fiscorns i tible solista respectivament, hem pogut escoltar la sardana que el mestre Pau Marons els dedicà, en Moreno i el Rosset. D'entre la seixantena de sardanes escrites per al mestre Emili Saló i signades amb el pseudònim de Pau Marons, podem anomenar Assaltar, El Bruel de Pals, Les Coves del Mongó, Els Dos Tapers, Duet Festiu, En Joan de Serrallonga, En Nela i el Gat Vell, Fiscorns Bronzents, El Galliner Esvalotat, El Moreno i el Rosset, Palau del Vent, El Pi de les Tres Branques o Els Tres Caçadors. I ara la que us proposem d'escoltar és la que porta per títol El Galliner Esvalotat, sardana obligada de cobla que ens interpreta la Cobla Juvenívola de Sabadell.

Per la cobla Jovenívola de Sabadell hem pogut escoltar la sardana El galliner esvalotat del mestre Pau Marons. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat al mestre Pau Marons, pseudònim d'Emili Saló i Remei. Ens acomiadarem tot escoltant la sardana Els Tres Caçadors, una sardana obligada de tres fiscons que ens interpreta la cobla La Principal de la Bisbal. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del que us parla en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins una altra ocasió. Adéu-siau i molt bon dia.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us ho expliquem. A l'apartat de l'entrevista, avui parlarem del caso Vitruvio.
2: El caso Vitruvio. Cuando una moneda se vuelve la protagonista, es que algo bien raro va a suceder.

0: és que avui entrevistarem a Jordi Bendive, director, creador i responsable de Black Zinc Productions, i Ernest Vila, director de Common Films. Amb ells parlarem de la pel·lícula El Caso Vitruvio, que s'està rodant durant aquests dies a Barcelona, al Maresme, entre d'altres Canet de Mar, al Castell de Santa Florentina, i Badalona. I, com sempre, no pot faltar la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria amb la història de la tele, que no falla mai, no falla mai l'Assumpta. I amb ella parlarem de tres programes mítics de la televisió. I després, per acabar, atenció, el Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot, com sempre diem, i aquest cop des de l'Unicorn Prides. No us ho perdeu perquè... jo de vosaltres, o sigui, és que és imperdible, això. És imperdible. Seguiu-nos a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, allà on sigui, ens seguiu, eh? I gràcies, com sempre, també a totes les emissores que ens feu confiança. Arrenquem ja el programa. Preparats? Preparades? Comencem.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer, que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i estatals.